0: I esto yo creo que vos va a agradar. La Conselleria de Sanitat acostarà la investigació biomèdica a lo que és la ciutadania en general. I ho van a fer a través de tallers, demostracions, trobades en lo que s'ha dit anomenar Nit Europea de les Investigadores i els Investigadors. La iniciativa va a reunir més d'un centenar d'activitats i divulgació a les tres províncies, Alacant, Castelló i València. La jornada central serà el 25 de setembre, encara que comencen ja avui una sèrie d'activitats. Universitats, hospitals, instituts, fundacions, centres d'investigació, tots van a participar i estan ja participant en esta proposta. Bueno, la fi és transferència, és explicar el que comentàvem en José María, d'explicar a la ciutadania que fa la ciència i sobretot la investigació per contribuir a millorar la vida de tots, que això és el mateix que contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida. Que així ho ha explicat la directora general d'Investigació i Innovació, Mariola Penedès.
1: Evidencia que la ciencia que se hace en la Comunidad Valenciana es siempre una tarea colectiva y que el destinatario final es por y para la sociedad. De hecho, la ciencia y la investigación no termina cuando se obtiene un resultado en el laboratorio, cuando se publica un artículo científico, sino que el verdadero recorrido se completa cuando el conocimiento llega a mejorar la vida de las personas.
0: Les activitats comencen avui, com vos deia, més o menys allà a les 8, 8 i mitja, a la fàbrica del gel de València, en una que és la temporada de ciències i canyes, la 8a temporada. Què és això? Per explicar-ho fàcil, és una trobada amb personal investigador que parlarà, entre altres qüestions, de medicina nuclear, de salut cardiovascular, de microorganismes, de biologia sintètica, molt, molt interessant, la fàbrica de gel està vesprada. Ja el 24 i 25, Picanya tindrà, també van als pobles, una sèrie de xarles, tallers i trobades. Ahir es van a centrar més en oncologia, malalties rares, salut mental, pediatria, medicina personalitzada, això requereix ja de per si un programa sol, és prevenció, etc. I el 25 de setembre tenim el Centre d'Investigació Príncep Felip, això és València, obrirà les seues portes a un escape room científic per a joves. Me sembla xulíssim. És una visita a distintos diferents sistemes de computació que van a utilitzar una sèrie de dades biològiques i activitats relacionades amb les malalties rares, per exemple, o nanomedicina o càncer. Així que molt interessant, el dia 25 al Centre d'Investigació Príncep Felip, si vos interessa, pregunteu, un Skype Room. També a València, Jardins de Vivers, prop del Museu de Ciències Naturals, hi haurà més de 40 activitats. De matí van dirigides als centres educatius i en aquest cas serà d'entrada lliure i de baix, gratuïta. Els assistents podreu descobrir com funciona microbiota intestinal o conèixer millor el cor, els biobancs, la neuroanatomia, etc. Temes així un poc complexes, però vos l'explicaran de forma fàcil, a Vivers, el de matí. I Alacant, què van a fer a Alacant? L'Auditori de Diputació va acollir el 25 de setembre la 5a edició de Ciència Oberta Open Days. Clar, per lògica ja heu deduït que són tallers i activitats i ahir me diuen que parlaran de tabaquisme, vapeig, salut sexual, infeccions de transmissió sexual, temes així més focalitzats a aquestes temàtiques, també de consum d'alguna sèrie de productes, com el cànnabis. Una de les propostes explicarà, de fet, que és la disfàgia, a través d'una demostració culinària. Jo me sembla també molt curiós. Hi haurà monòlegs sobre ciència. I a Castelló, el campus de la Universitat Jaume I acollirà el taller Descobrís que és un biobanc. Ahir què van a fer? Pues, per exemple, els participants podran simular el processament de mostres biològiques, pipetes, treballar així en gel sec, fer coses d'estes. La directora general d'investigació, de nou, Mariola Penedès, ens ha parlat dels objectius de la jornada.
1: La mejor manera de que se compruebe que es así es abrir la puerta de la ciencia, generar confianza y que la ciudadanía sienta que la ciencia le pertenece, aquí está, para tocarla, para escucharla, para experimentarla y para vivirla en primera persona.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: L'entreteniment és una part important de la nostra vida. A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
2: A qualsevol hora del dia, sense mirar pèl i dient les coses pel seu nom, com et passen pel cap.
0: Com ho veus? A partir d'ara anirà tot per l'aire en A Punt Ràdio. De dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja de la vesprada. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Tècnics de so. Capaços de transportar-te a un altre món? Només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A què sona la nostra terra? Sona a tradició, a foc lent i a sabor autèntic. No menges sempre el mateix. Cada setmana et portem de ruta pels secrets gastronòmics més ben guardats dels nostres pobles i ciutats. Els plats que fan història i les persones que els creen. Escolta, tastem la comunitat. Els divendres a les 12 del migdia. L'hora que s'obri la gana. T'esperem. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Tornem a la nostra economia, però en eixa mirada internacional, i és que la crisi energètica per la guerra a l'Iran encareix els costos dels autònoms en 150 euros mensuals de mitjana, ha aconseguit un sobrecost anual de més de 1.750 euros. Es calcula que almenys un milió de treballadors per compte propi en tota Espanya estan altament exposats a aquest encariment per dependre directament de carburants o de l'electricitat.
1: I és que aquesta crisi energètica en la Comunitat Valenciana colpeja amb força a repartidors, instal·ladors, comerços i a l'hostaleria. La despesa en combustible puja un 30% fins a arribar als 468 euros al mes i la llum s'incrementa en un 20%, minvant seriosament així els marges de beneficis de tot el teixit professional dels nostres municipis.
0: Parlem d'este tema amb Alberto Ara, i és president d'ATA i en la Comunitat Valenciana. Alberto, bona vesprada.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Alberto, moltes gràcies per atendre'ns. Des de ATA, quin diagnòstic realitzeu sobre l'impacte que està tenint l'encariment dels carburants i l'electricitat en els treballadors per compte propi, en els autònoms, així en la comunitat?
2: Bueno, evidentemente el balance no puede ser más que negativo. O sea, si pensamos que el gasoil ha subido un 40% en lo que va de año, pues hay que pensar en los transportistas, en la agricultura, en los pescadores, en los representantes de comercio, o sea, en todos aquellos que usan el combustible. Y claro, la verdad es que la situación no es una situación buena, ni muchísimo menos. Pero lo más preocupante es que no tenemos una certidumbre, tenemos una incertidumbre. Es decir, no sabemos esto cuándo va a parar. Porque, bueno, tanto el estrecho de Hormuz como el Mar Rojo, como se aumentan los precios de los carburantes, y evidentemente tenemos un problema enormemente serio.
1: Uh-huh. Ho acabes de comentar, Alberto, esa incertesa que colpecha el sector dels treballadors per compte propi. Si estem mirant en esta pujada de preus, fins a quin punt tenen un marge, ho has comentat, transportistes, repartidors, xicoters comerços, hostalers, fins a quin punt tenen ese marge per a repercutir aquestes pujades en el preu final que pagaríem nosaltres, que pagaríem els consumidors, però això sí, sense perdre tanta clientela?
2: Evidentemente, o sea, ya la cesta de la compra está subiendo un disparate. Uh-huh. Eso lo ve todo el mundo. Y hay autónomos que efectivamente pueden superar, repercutir esos costes en su cliente final, y hay otros que no, con lo cual esos que lo pueden repercutir, pues lo repercuten y generan inflación, y aquellos que no lo pueden repercutir tirando de ahorros, y eso evidentemente es finito, o sea, no se puede mantener eso durante muchísimo tiempo.
0: Y el problema, como estás comentando, Alberto,
2: evidentemente es complejo.
0: Clar, no, el que estaves comentant és que precisament qui està tirant dels seus estalvis ja comença a estar preocupat, perquè, com comentaves al principi, vivim en un escenari de total incertesa. Davant d'esta situació, teniu por des d'ATA d'un repunt del tancament de xicotes negocis o de baixes del règim d'autònoms en els pròxims mesos, precisament per tot això que comentes?
2: Bueno, evidentemente eso es un peligro, o sea, eso es un peligro. ¿Por qué se cierran los negocios? Porque no son rentables. ¿Por qué no son rentables? Porque no se pueden repercutir los costes. Además, es que no sabemos qué va a pasar, digamos, no digo ya dentro de unos meses, es que no sabemos qué va a pasar a final de mes. O sea, quiero con esto decir que a medida que esos ahorros se van acabando, pues el autónomo puede cerrar su negocio. Hay que pensar en dos cuestiones que son importantes a mi juicio. La primera, no tenemos que olvidar que el autónomo es el eslabón más débil de la cadena productiva. ¿Qué decir? No es una empresa que tenga unas reservas y pueda aguantar. No, el autónomo eso lo tiene bastante más complicado. Y en segundo lugar, los medios de financiación de los autónomos generalmente suelen ser o los amigos o la familia, o bien porque prestan el dinero o bien porque los avalan, con lo cual es una situación que es muy compleja, sobre todo porque para los autónomos los aumentos de los costes es una, imaginemos, por ejemplo, una cosa que tampoco se pone nunca encima de la mesa, que son los pescadores.
0: Sí, sí, sí.
2: Me refiero a aquellos autónomos que salen a faenar y que evidentemente sabemos lo que gasta un barco y lo que está aumentando ese precio. Creo que no hay otra solución que las administraciones públicas tomen cartas en el asunto y que hagan ayudas a estos profesionales.
0: Ojalá que siga així, perquè pel que estem comentant la situació és més que preocupant. Alberto Ara, moltíssimes gràcies per atendre's esta vesprada.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i estic a vostra disposició.
0: Moltes gràcies, una abraçada i molt d'ànim. Gràcies.
2: Adéu. Adéu.
1: I no deixem ara el món laboral perquè el ple del Congrés decidirà esta mateixa vesprada si admet a tràmit la proposició de llei de Podemos per a permetre que les persones amb 40 o més anys cotitzats es puguen prejubilar sense patir coeficients reductors o penalitzacions en la quantia de la pensió.
0: A més de demanar eliminar els coeficients reductors per a este col·lectiu, Podemos també reclama que la mesura tinga caràcter retroactiu. D'esta manera, la llei permetria a les persones ja jubilades amb 40 anys o més cotitzats sol·licitar a la Seguretat Social que recalcule la seva pensió d'acord amb les normes contingudes en esta llei.
1: I en este sentit, el director executiu de FEDEA, Ángel de la Fuente, ha advertit durant la seva compareixença en la comissió del Pacte de Toledo que les transferències anuals de l'Estat a la Seguretat Social per a sufragar les pensions superen ja, atenció, els 50.000 milions d'euros, alertant a més d'aquesta atenció financera empitjorarà progressivament amb el temps.
3: Demà serà notícia.
0: I per acabar esta primera part del programa, este repàs a l'actualitat, hem de mirar al futur i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, bona vesprada, company.
4: Bona vesprada, companys. Vos estava escoltant i entenc que el nostre és un programa d'economia, no de política, però sí que resulta curiós que siguin els dos partits majoritaris del Congrés és que s'oposen ells a mesura que plantejava Arturo fa un segon.
0: Sí, correcte. També escoltàvem aquesta advertència, no?, de FEDEA. Però, en fi, què tenim en agenda, Pere? Què tenim en agenda?
4: Bueno, demà 23 de setembre, per exemple, és el Dia Europeu de la Producció Ecològica i justament tenim així a València una jornada baix el títol Cultivant el Futur, que va dirigida als joves agricultors. Parlaran de tecnologia, d'intel·ligència artificial i tot per a una nova agricultura ecològica. És una jornada organitzada pel Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, que ja saben que tenim un bon grapat d'hectàrees i molta presència en aquest tipus de cultiu així al nostre territori.
0: Sí, que com hem parlat així, també és un motor econòmic i bueno, també és una porta de futur per a molts agricultors.
4: M'imagino que Sílvia Soria se farà bon ressò
0: de
4: tot això.
0: En el forcat, no? Exacte.
4: Aixina és. Tenim també interessant un fòrum d'ocupació a la Vall d'Alba, ja en clau més local, a la comarca de la Plana Alta, organitzat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i el 70 aniversari també a València de l'Associació per al Progrés de la Direcció. M'imagino que és una trobada empresarial. I el tema que van abordar precisament també és per a parlar d'absentisme. Entenc que els mandos o els que estan al front de les empreses pues estan preocupats per esta qüestió també.
0: Sí.
4: No?
0: Sí, no espera menys.
4: En clau global, ja directament coneixerem índex de compres, el conegut PMI, el que fa als sectors manufacturers i de serveis, i tindrem dades de l'Eurozona, d'Estats Units, del Regne Unit, d'Alemanya, i cal veure que o per lo menos la referència que tenim és que si ese índex està per damunt dels 50 punts es considera positiu. I en l'última revisió, per exemple, tots els països, o en concret l'Eurozona tenia 52 punts, Alemanya 51 en 8, el Regne Unit 52 en 5, Estats Units el més elevat en 56, però caldrà veure també després d'esta situació geopolítica com varien aquests percentatges. Estarem pendents.
0: I tant.
4: També coneixem, per exemple, un índex similar, però en este cas per al país de Mèxic, on caldrà també observar com afecta la política arancelària del país que tenen de vell, que no és altre que els Estats Units. I estos dies s'està celebrant l'Assemblea General de la ONU, demà continuarà, on s'està parlant també d'intel·ligència artificial i sobretot de política arancelària. Estava revisant per últim l'IBEX, després de tancar divendres passat, per exemple, amb de 9.500 punts, ara transita en el de 9.850, que jo crec que ja és positiu, i el barril de Brent, que iniciava en $100 o pujava fins als 102, havia baixat a 97, ara torna a estar a 99, però m'imagino que aquestes tendències baixistes tindran a veure en la possibilitat que ha traslladat Donald Trump de poder reunir-se amb el seu homònim de l'Iran, a veure si tot això serveix un poc per apaciguar els ànims i parar eixa desfeta que suposa la guerra d'Iran.
0: I tant, no? Que sí, però a veure si és ja la definitiva, perquè en els últims mesos sí, hem viscut situacions com esta, no? En diverses ocasions. Però, en fi, també ens quedem, per ser optimistes, en eixa jornada alcista, perquè fa a l'IBEX 35 una jornada positiva.
4: Vinga, bones gràcies.
0: Moltes gràcies, demà parlem. Gràcies.
4: Adéu.
0: Nosaltres anem a fer ara una xicoteta pausa per a la publicitat, però de seguida tornem així, en Cadena de Valor.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacem así, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
3: Apunt Radio. A Benicarlo. 92.0.
6: Tota l'actualitat econòmica amb Javi González. Right, like city,

0: Ja estem de nou així en Cadena de Valor. Resulta que Las Vegas, entre moltes altres coses, és una de les ciutats amb major oferta d'oci en tot el món. I és que allí els espectacles, els concerts, no fan parada en les seues gires. Fan residències que duren anys i anys. Entre els artistes que han estat allà destaca Elvis, aquí escoltem de fons, però també altres com U2, com Elton John o Lady Gaga. Estes residències generen centenars i centenars de milions de dòlars a l'any. I són, entre altres coses, també un pol d'atracció de turistes a esta ciutat. Ara, este concepte de que siga el públic qui gire i no els artistes, comença a normalitzar-se entre les grans estrelles a nivell mundial, però en versió reduïda, això sí. Si este estiu va estar a Madrid i a Barcelona Bad Bunny, estes setmanes estrena residència a Espanya, a Madrid, Shakira. I tant que factura. La resta de dones no ho sé, però Shakira, per descomptat que sí, ja que les entrades es van vendre en apenes unes hores. I això que estem parlant de 12 concerts en Madrid que van començar el passat dia 18 de setembre. Bé, al voltant de 57.000 persones assisteixen cada dia a este show, per al que s'ha construït un recinte, especialment un recinte que puga acollir-ho. En total, estos 12 espectacles prometen superar els 200 milions d'euros d'impacte. 200 milions. Davant això, ens preguntem, és este nou model de negoci el futur del turisme cultural en Espanya? I per altra banda, estes residències de moment s'han donat a Madrid i a Barcelona, però clar, té la Comunitat Valenciana el que es necessita per entrar en este circuit exclusiu? Bé, per respondre a totes aquestes qüestions i a tot el que ho envolta, parlem amb la professora investigadora de la Universitat de València i la directora de la Unitat d'Investigació Música para el Desarrollo, Paula Simó. Paula, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Un plaer estar amb vosaltres de nou.
0: Moltes gràcies per atendre'ns. Vosaltres, precisament, acabeu de començar a estudiar l'impacte que tenen aquest tipus de residències. Anem a donar algunes xifres, perquè es calcula que aquesta residència de Shakira a Madrid pot generar al voltant de 200 milions d'euros, que és una xifra que és una autèntica barbaritat, però també molt similar a la que s'esperava dels concerts de Bad Bunny aquest estiu. Per què donis exactament estos diners, estos 200 milions d'euros, i a quins sectors van directes?
1: Doncs, efectivament, estan parlant de 200 milions d'euros, però és una xifra de despesa directa estimada, no és el benefici net. Quan sentim 200 milions d'euros, ens posem les mans al cap, no? Diem, quina barbaritat, però la forquilla real és entre 150 i 200 milions. I és bàsicament de multiplicar uns 600.000 assistents per una despesa mitjana de 500 a 800 euros per persona. És a dir, el gros de la despesa no és el tíquet, no és l'entrada, és l'allotjament, la restauració, els esports, etcètera.
0: Clar, ahir més o menys...
1: No sé si necessita resposta.
0: Sí, tant que sí. Ens podem fer una idea precisament d'on hi són aquestes xifres, i ens fem una idea també de tot el que arrosseguen aquestes residències. Estaves comentant precisament que la gran part d'esta despesa no és el tíquet, l'entrada, sinó també el desplaçament o els hotels. En aquest sentit, els informes assenyalen que amb Shakira la tarifa mitjana dels hotels pujarà quasi un 20%, fins a estar al voltant dels 340 euros per nit, amb un repunt de les reserves que s'està registrant del 15%. Com es tradueix aquest increment puntual en la rentabilitat real de la ciutat a curt o a mitjà termini?
1: Doncs ahir has donat en el clau, perquè és una injecció de caixa per a l'hostaler, però no és una millora estructural per a la ciutat. Són quatre caps de setmana i això anualitzat, el repunt es diluïx. El valor a mitjà termini no està tant en el preu, sinó en la notorietat. De sobte, Madrid ha entrat en ixe mapa mundial de ciutats de residència que comentaves a la introducció. Però, clar, un preu mitjà de 340 euros també expulsa altres tipus de visitants i tensiona al resident. És a dir, no és una riquesa nova repartida, és redistribució cap a qui té l'actiu, diguem-ne, l'hotel, en este cas.
2: I Paula, anem a parlar ara, que ho acabes de comentar, d'aquests perfils de visitants. En el cas de Shakira, es dispara un 65% la presència de viatgers d'altres parts d'Espanya, mentre que si mirem el cas de Bad Bunny, va atraure un públic de desenes de països, un públic molt més internacional. Si comparem aquests dos perfils, quin d'estos dos deixa un impacte econòmic de major qualitat i després a mitjana també per estada?
1: Doncs normalment, i això ja és un poc teoria, no? Perquè encara no se tenen les xifres, però el visitant internacional és el que es deixa normalment més diners quan fa aquest tipus de turisme que anomenem turisme musical, no? Perquè a la fi és una persona que es desplaça a un altre país, que va a fer una estància de major temps i clar, això s'ha de notar també a l'impacte econòmic. També té més poder adquisitiu normalment un turista estranger que el turista nacional.
0: Mm-hmm. En aquest sentit, clar, ja hem sentat una miqueta les bases, ja comencem a entendre una miqueta les xifres de les que s'està parlant durant aquests dies. Però per què de sobte les promotores aposten per aquests formats de residència artística de 2, 3, 4 setmanes en una o dues ciutats i ja no és l'artista el que gira per tot el país?
1: Doncs això són economies d'escala pures i dures, perquè munten les...
0: Ja comencem a entendre una miqueta les xifres de les que s'està parlant durant aquests dies, però per què de sobte les promotores aposten per aquests formats de residència artística de 2, 3, 4 setmanes en una o dues ciutats i ja no és l'artista el que gira per tot el...

0: cau. A la fi s'estalvien transport de producció, personal en moviment, riscos d'agenda, contratemps, es poden permetre també un espectacle molt més ambiciós perquè el munten una vegada i tenen les entrades assegurades. Per tant, ara el model s'està invertint i això és molt interessant. El públic viatja al concert, no el concert al públic. Ja parlàvem de turisme musical abans, però parlàvem sempre fixant-nos en les gires que fan els artistes. Ara no, ara no és una gira, ara diguem-ne que has d'anar sempre al mateix lloc, no? I a mi sempre el turisme musical sempre m'ha semblat una variable d'anàlisi molt important dins de l'àmbit turístic i ara encara més.
1: Clar, i com que per a fer tots aquests esdeveniments el que fa falta és un recinte adequat per a fer-ho, no? Perquè res és per casualitat, i este fenomen es recolza en recintes com el cas del Civitas Metropolità o el Santiago Bernabéu, o fins i tot, com el cas de Shakira, en recintes propis creats per a aquesta ocasió. Fins a quin punt, Paula, la renovació d'aquests grans estadis esportius a Espanya ha sigut o està actuant com un catalitzador per a convertir-nos en, que podríem dir, Las Vegas europea?
0: Doncs ha sigut un factor decisiu i els equips de futbol i els propietaris dels equips de futbol ho tenen claríssim. El Bernabéu cobert, el Metropolità també, s'han convertit en estadis de, més que en estadis de futbol, en recintes musicals actius 12 mesos a l'any. I abans no ho eren. Ara bé, jo aniria amb compte amb allò de Las Vegas europea, perquè el que ens fa a nosaltres competitius en aquest sentit no és tant copiar a Las Vegas, és allò que sempre parlem, no? El clima, els costos de producció, la connectivitat, l'hospitalitat, i en el cas de Macondo és una altra cosa completament diferent, perquè construir un recinte expressament per a un sol artista és molt, molt ambiciós. Ja no és reaprofitar, és infraestructura musical pròpia que es crea i es destruïix.
2: En este sentit, Paula, estaves comentant abans, no?, el fenomen que és el turisme musical, i comentaves que abans es viatjava a diverses ciutats i ara sempre es viatja a les mateixes, o de moment sols es viatja a les mateixes. Clar, en este sentit entenc que este nou model té un impacte una miqueta negatiu per a la resta de ciutats espanyoles.
0: Doncs segurament sí, s'hauria d'estudiar. És cert que la quantitat, el nombre d'artistes que estan fent aquest tipus de residències és absolutament minoritari. La resta opten per la gira a la que tots estem habituats. Sí. Fins i tot avui en dia, i gràcies a que les ciutats secundàries, com és el cas de València, per exemple, ens estem posicionant molt bé també en els circuits internacionals, molts d'aixòs grans artistes que abans només viatjaven a Barcelona o a Madrid també estan venint a ciutats com València. Per tant, s'estan obrint també altres espais a les gires internacionals, i això és una bona notícia. Diguem-ne que això de les residències és una qüestió puntual, i el que continua passant és allò al que estem habituats, no?, que són les gires de tota la vida.
1: Efectivament, Paula, tu ho acabes de comentar, no?, que atrau indirectament ja altres visitants que també venen cap a la Comunitat Valenciana, i és que així tenim molta experiència organitzant grans esdeveniments i festivals, com el cas del Benidorm Fest, el FIB o la massa infinita de festivals estivals. Però no obstant això, el que volem saber és si així tenim la infraestructura necessària per allotjar una residència internacional, com estos casos, no?, de 10 o 12 dates seguides d'una superestrella internacional.
0: Doncs ni tan sols Madrid tenia la infraestructura que l'han tingut que construir. En el cas de Shakira. Ara bé, tenim una infraestructura a eixe nivell? No, però la tindrem. Tindrem recintes de gran aforament amb un ús musical continuat. S'està construint el nou estadi del València i estic convençuda que allò també passarà al nou estadi del València. Però sí que tenim els espais per a construir un recinte ad hoc, com han fet, i oferir aquest tipus de residències a aquest nivell. I també tenim els professionals que poden fer-ho, els professionals locals que poden fer-ho possible. I també quan parlem

0: d'infraestructura, si estem parlant de també de mitjans de comunicació, els tenim, perquè tenim l'aeroport, tenim l'AVE, tenim la planta hotelera, com deia, moltíssima experiència organitzativa, per tant, no estem a un nivell inferior ni molt menys. Mm-hmm. És possible i estic convençuda que passarà.
1: I Paula, tinguent en compte això que ens estàs comentant i aquestes previsions que estàs fent, clar, també me queda en la primera part quan arrencàvem l'entrevista i comentaves que al final aquestes residències també estan tensionant encara més la ciutat per als locals o per als turistes que no van buscant precisament este concert. Per tant, davant d'este futur que es planteja de cara en la Comunitat Valenciana, clar, seria viable combinar una residència artística d'este tipus, per exemple, en el moment àlgid de la temporada d'estiu? O seria ja arribar a tensionar-ho en excés encara més les nostres ciutats?
0: Doncs jo crec que no fa falta. Crec que no fa falta combinar aquest tipus d'esdeveniment amb temporada alta i que precisament han de servir per a fer tot el contrari. Uh-huh. Es poden utilitzar com a una ferramenta de desestacionalització molt contundent i fer arribar aquest turista musical a la ciutat en moments en els que el turista al que estem habituats pues, no arriba tant, no? perquè estem en temporada mitja, en temporada baixa. Pot ser una ferramenta de desestacionalització i també una ferramenta per atraure un altre perfil, que és un perfil interessant, perquè és un perfil de turista molt, molt dedicat, que té una despesa mitjana alta i que a banda busca altres experiències en la ciutat a la que va. Per tant, crec que ho hem de veure com una oportunitat, però sempre tenint clar que no podem saturar més els espais i que s'ha de fer d'una manera intel·ligent i planificada.
1: Uh-huh. No, t'ho comentava perquè precisament en el cas de Bad Bunny va coincidir també en la visita del Papa, uh-huh. També era estiu, vull dir-te que ja no se podien combinar més coses en menys dies, però bé. Paula, en este sentit també veiem com les entrades s'esgoten igual de ràpid que si fora una data única. Com s'aconsegueix això? Per què passa? Per què tenim esta febre per comprar entrades?
0: Doncs no ho sé, però jo sóc una d'ixes, que no para de comprar
1: entrades.
0: Clar. Ara mateix acabo d'aconseguir entrades per a Harry Styles, estic contentíssima, jo no pare de viatjar per a veure concerts, els meus Take That venen a València i no m'ho puc creure. Per tant, l'oferta ha crescut molt, però la demanda, clar, és més gran encara. I jo estic convençuda de que Shakira hauria pogut fer 24 nits, si haguera volgut. Uh-huh. Estem buscant experiències i el mercat ja no és local. Competeixes amb tota Europa i amb Amèrica per la mateixa entrada. No sé, les cues virtuals generen aquesta percepció d'escassetat, n'hi ha una component de el FOMO, no? Que el fear of missing out, no? Això de no me vull quedar sense veure o sense participar d'aquesta experiència, i crec que des de la Covid això s'ha accentuat i segurament està molt clar per què, perquè veiem que això s'acaba, que això és finit i que cada vegada més volem disfrutar d'experiències en viu i que ningú ens les conte.
2: Mm-hmm. Ho acabes de comentar, Paula, el que podríem anomenar com l'economia de l'experiència, no? I és que pot ocórrer en un futur uno d'estos episodis, no? Que si tots els grans recintes d'Espanya comencen de repente a apostar per aquestes residències continuades, podríem estar front a un perill de saturar aquest mercat i esgotar aquesta capacitat de despesa que podrien tindre les famílies per a pagar, no? Aquesta economia de l'experiència que estàvem comentant. Com es treballa o com es podria treballar o com es podria enfocar per a evitar que, de certa manera, morirà d'èxit?
0: Doncs tens tota la raó i me sembla una pregunta molt adient, perquè penso que és un dels riscos que menys es mira, no? Perquè aquesta capacitat de despesa de les famílies en oci no està creixent al ritme que creix l'oferta i que creixen els preus dels grans esdeveniments. I el que s'observa ja és una substitució. Es deixen de comprar entrades de sala xicoteta per a poder pagar una nit a 150-200 euros. i fins i tot més. I el gran esdeveniment acaba d'alguna manera, i no m'agradaria utilitzar paraules massa grans, no? Però canibalitzant l'ecosistema local, que li dona sentit, perquè a la fi l'ecosistema local és la base de tot ecosistema musical. Mm-hmm. Deurien conviure millor i diguem-ne que aquesta escena musical internacional de grans promotores i de grans empreses i holdings deuria cuidar un poquet més i millor a les sales xicotetes. També des de les pròpies ciutats i territoris, des de la planificació pública, es deuria repensar el model i afavorir a les sales, perquè són la base de tot, perquè Harry Styles no estaria on està si no haguera tocat en una sala xicoteta abans.
1: Correcte. Bueno, ahí tenim l'exemple, que no és perquè jo siga fan, però tenim l'exemple d'Art de Bogotà, que demà trau les entrades per a tocar en una sala, en un aforament prou reduït en la ciutat de València, per al que estan acostumats, i a més has de comprar l'entrada físicament en taquilla i amb un límit de 2 entrades màxim per persona, o sigui que també veiem com el sector comença a detectar tot això que estaves comentant, Paula.
0: Efectivament, però segurament Art de Bogotà són uns músics que estan molt conscienciats perquè venen de baix, perquè coneixen el problema, molt arrelats al seu territori, i això no passa amb tots. Segurament els grans músics internacionals no tenen en ment això, però per això tenen els seus equips i tenen els equips locals i la política pública, que ha d'afavorir a l'escena musical local.
1: És així. Paula, per cert, ja molt ràpidament, tu que portes anys estudiant el tema, creus que el turisme musical ja forma part d'un pilar estratègic fonamental del turisme valencià i també a nivell nacional?
0: Doncs mira, com a fenomen jo crec que està consolidat. Ara bé, com a política pública encara no. Tenim València Music City que posa el focus en la música com a eina de desenvolupament a la ciutat de València, però poques estratègies com aquesta al llarg de l'estat espanyol. Per tant, crec que encara tenim camp d'acció.
1: Tenim molt de marge de millora en aquest sentit.
0: De millora, completament.
1: Paula Simó, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a entendre una miqueta millor tot este fenomen de les residències musicals. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada. Arturo, tu vas anar a veure a Shakira?
2: No tinc entrades, Javi, m'he quedat sense.
1: La veritat,
2: però bueno, per el moment, mira, si quedem així ballant a l'estudi, si et sembla.
1: Correcte, en això acabem este cadena de valor d'avui dimarts, però tornem demà a partir de les 4 de la vesprada.
2: Demà tornarem, com sempre, de 4 a 5 de la vesprada.
1: Gràcies per estar ahí. Se queden ara els companys d'informatius i després tot per l'aire. Gràcies, bona vesprada.
2: Bona vesprada.

0: Cadena de Valor.
1: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
3: Sintonitzeu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
1: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda, el programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Porcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
4: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
1: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5.

Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada. Les 3 i 4, quasi ja, les 3 i 5 de la vesprada, i és 22 de setembre. S'havien compromès a dur a Cristóbal Aguado, l'anem a tindre més de mitja hora per a parlar de les coses que li interessen a ell, a mi i a tot el sector. Ve com a, en este cas, com a membre, perquè ja ha entrat al Casino d'Agricultura com a una de les persones destacades en la directiva, jo crec que això marcarà un abans i un després, Reial Societat Valenciana d'Agricultura i Esports. Parlarem l'altre dia dels premis, ja sabem quins són, anem a parlar en ell i, per suposat, anem a aprofitar per a xerrar un poc sobre la situació. D'ací una hora, no sé si una hora exacta, però més o menys, a les 4 està prevista, arranca una reunió molt important entre el ministre Planas, Asacha, UPA i COAG. D'això depèn si hi haurà o no protestes. No sabem encara quan seran ni com. D'això se té que decidir en altres reunions més endavant. Crec que esta mateixa setmana també ho confirmarem ara en Cristóbal. Però bueno, estic molt pendent del tema. I sí que benvinguts a un programa que, bueno, s'augura intens. Ja sabeu que Cristóbal és molt apassionat i és un home molt vehement, així que anem a tindre mitja hora de conversa. I continuarem estrenant una secció sobre sostenibilitat. I ve un gran de la ràdio, Marc Agliata, un bon amic d'esta que vos parla, i mos va intentar explicar de forma senzilla una directiva que vos afecta. Estigueu pendents, això serà a partir de mitja, perquè és important. I per cert, de nou, la Generalitat Valenciana reclama, i a més en caràcter urgent al govern d'Espanya, que actue ja davant l'augment de les importacions de cítrics, en este cas per les provinents de Sud-àfrica. Bueno, ja sabeu que això pot tindre un impacte molt seriós en el sector citrícola. Escoltem el que ha dit al respecte. Fa no res el conseller Miguel Barrachina.
1: El gobierno valenciano ha vuelto a pedirle al de Pedro Sánchez por segunda vez en este año que active las cláusulas de salvaguarda para salvar, para proteger a los citricultores valencianos. Lo hicimos el pasado 2 de febrero y todavía no nos han respondido. Y nuestros agricultores no pueden esperar. Hemos reclamado eso porque él nos representa ante Europa y también los mayores controles de frontera para que aquellas naranjas, aquellos cítricos tratados con fitosanitarios aquí prohibidos no puedan cruzar nuestras fronteras. Queremos igualdad de trato y eso es lo que le hemos reclamado a Pedro Sánchez por segunda vez en este año.
0: I així arrenquem, per tant, aquesta petició, en este sumari i en l'equip. Sabeu que la part tècnica està Tono Escribano i en la part de producció, aquesta peixera, sempre en aquest somriure, Sílvia Alabord. Arranca, per tant, el Forcat.
2: El Forcat, a Punt Ràdio.

0: I avui, com havíem promès i ens havíem compromès, tenim a tota una autoritat per a parlar de moltes coses, però especialment dels premis del Casino d'Agricultura. Avui ens ve en bones notícies. Ara, jo no penso desaprofitar per a parlar d'altres que estan en pleníssima actualitat, com és la crisi del sector, les reunions d'esta vesprada, les mobilitzacions, etc, etc. Estic parlant de Cristóbal Aguado. Cristóbal, benvingut a casa.
1: Moltes gràcies, Sílvia. Un honor estar al teu costat.
0: Sempre és una alegria, perquè, bueno, Forcat i Cristóbal, Cristóbal i Forcat, hem anat sempre de la mà. Jo conté moltes vegades l'anècdota de que la primera entrevista que vaig fer allà per el 1998 va ser a Cristóbal Aguado, vas tindre aquest honor, i te recordes de l'anècdota, no?, de lo que me digueres.
1: Molts anys de relació, de proximitat, d'amistat i de professionalitat al mateix temps. I això, quan encontres una persona com tu en un programa tan important i que, a més, te dona temps per superar un temps prudent i poder-te dirigir als oients i explicar les coses, és una satisfacció.
0: Bueno, ja anem a tindre, perquè jo no t'amolle fins i mitja, com a mínim. Però primer anem a començar en les coses bones. Anunciàrem ja la setmana passada que estàvem pendents del veredicte, dels premis, del Casino d'Agricultura. Ja està confirmat qui són els guanyadors. Me comentes un poc per damunt, perquè sempre hi ha, evidentment, representants del nostre sector.
1: Bueno, és un any que ha que reconèixer que és extraordinari. Extraordinari totalment, perquè és una nova etapa en la història del casino. Rafael Aznar és el nou president del Casino d'Agricultura, Real Societat Valenciana d'Agricultura i Deports.
0: Exacte.
1: En una història extraordinària des de 1858, una entitat senyera i referència dels valors agraris, socials, industrials i artesanals de la Comunitat Valenciana, en totes les personalitats més rellevants de la societat valenciana ahir presents, i que intenta seguir, després de tants anys, siguent una referència en la societat valenciana. I el president, Rafael Aznar, me va invitar a participar en la junta directiva, forem elegits, i per tant jo sóc una persona més del seu equip, perquè buscava persones conegudes, expertes en distintes matèries, i naturalment m'ha adjudicat la faceta agrària del Casino d'Agricultura. En molta il·lusió, i és un honor per mi, no vaig a negar-ho. I ahir estàvem ja anys col·laborant, jo formé part del jurat dels Premis Il·lustres del Casino d'Agricultura, de la Societat Real Societat Valenciana, i naturalment, una volta més, ara amb més responsabilitat, doncs hem tingut la reunió del tot el jurat, i hem fallat els premis al mèrit agropecuari i medi natural, el mèrit empresarial, el mèrit institucional, el mèrit assistencial i el mèrit al deport. Són, naturalment, una cosa que és un referent en distints sectors de la societat valenciana i que té, naturalment, el mèrit de tindre després un impacte en la societat en tots els aspectes a on s'aposta. Crec que és molt important aquesta faceta dels premis il·lustres, i jo crec que el que busca la societat és seguir marcant aquests inicis de la burguesia valenciana de l'any 1800 i pico, 1858, i demostrar que el sector primari és molt important. I per això, junt en els demés premis que s'entreguen, se tornen a renaixer l'aspecte de lo que era. I en aquests premis il·lustres, enguany, la veritat és que han eixit nomenats i nombrats i otorgats els següents premis a les següents entitats. En medi natural, a el Parc Natural de l'Albufera, tots sabem el que és i els anys que complís i l'aspecte que està fent per València de protegir el medi ambient. També hi ha una empresa puntera com és Fertinagro Biotech, una empresa de les grans d'Espanya i d'Europa, que avui té interessos en molts llocs i que està construint un sector tecnològic a Cim València. Com no, el producte estrella valencià, la IGP Citrix Valencians, que tots sabem el treball que està fent per portar la taronja en la marca de qualitat de taronja i mandarina valenciana. I com no, el Cotolengo Padre Alegre. Hi ha que fer una visita i se centre per a veure el treball social, humanístic, de forma que allà que estan portant a cap, i la importància que tenen estos centres a aquestes persones desvalides que requereixen i necessiten que la societat els doni un abrigo, un reconeixement i un manteniment. I, des de luego, no hi ha que oblidar, en València, si algo està triomfant, és el València Basket Club. Ja que reconeixer que estan marcant hitos en el deport, que estan mantenint un nom, una figura i un exemple del deport ben fet i, des de luego, de portar el nom de València com a marca. Això és molt important i crec que el jurat del Casino d'Agricultura pot estar satisfet de que ha posat a primeres espases en els Premis Il·lustres de 2026.
0: Un jurat que tinc així la relació està plena d'autoritats molt vinculades al sector i a la societat valenciana. Pues estàs tu, lògicament, està Rafael, lògicament, Ballester Olmos, enginyer i professor universitari de paisatgisme i jardineria, està Paco Alós, ell és de Caixa Popular, està Regina, que és secretari del Comitè d'Agricultura Ecològica, també Salvador Zaragoza, o Zaragoza, no sé si...
1: Zaragoza.
0: Zaragoza, veritat, ell és doctor enginyer agrònom, Núria Calero, enginyer agrònoma, o sigui que tots vinculats al nostre sector d'una forma directa, d'una manera o una altra.
1: I tenen en compte que estos premis, l'organització, l'event, el còctel que se fa després i tot, està pagat i ajudat des de Caixa Popular, que tenen una sensibilitat especial, que tenen un conveni en el Casino d'Agricultura i que ja portem anys de relació positiva, fructífera, gràcies, com dic, a aquesta benevolència i voluntat de ressaltar els valors valencians.
0: M'has dit que és una nova etapa del Casino, de la Societat Real. Bueno, exactament en quin sentit? Què plantegeu de canvis? Aneu a girar més cap a l'activitat agrària? Aneu a fer més esdeveniments cap a la societat en el seu conjunt? O sigui, quin és l'enfoc nou?
1: Bueno, el Casino d'Agricultura no és que hagi fet una revolució, ha fet una nova etapa. L'etapa anterior tots estaven treballant molt fort per millorar al màxim en tots els aspectes l'activitat quotidiana del Casino d'Agricultura, però ara, en aquesta nova etapa, pues, s'adquireixen noves visions, noves potenciacions d'activitats, augmentar el número de socis, vincular més i cap a la societat valenciana i a totes les activitats socials, inclús polítiques, el prestigi i el bon fer del Casino d'Agricultura. Està ubicat en el cor de València, en el carrer La Pau, en cantó Encomèdies. És un lloc privilegiat i volem que la societat valenciana sàpiga que té història, que té entitats senyeres, que són persones i entitat que se vincula a tot tipus d'actes culturals, socials, de diversió, de deports, de tot tipus d'actuació i, com no, agrari, perquè no s'oblidem totes les facetes que té. Per això és la Societat Valenciana d'Agricultura i Deport. El que vull dir és que el Casino d'Agricultura, lo que les persones que formen la Junta, que és molt ampla, persones de màxim nivell professional, cultural, social e inclús en bases polítiques, i que naturalment totes aquestes aportacions pues, són un repte per a buscar aquests objectius que es perseguissin i que indiscutiblement en la vida política, social, professional i de tot tipus que té el president Rafael Aznar, indiscutiblement és una garantia d'èxit extraordinari. I això ens va ajudar a tots a poder donar aquesta imatge que volem donar de lo que és la ciutat de València, la comunitat valenciana i, en definitiva, la personalitat dels valencians.
0: Ja n'hi ha data per el lliurament o encara no? O sigui, el que és l'acte d'entrega encara no s'ha tancat, no?
1: Sí, va ser el mes de novembre, ara de camp no recorde, però pot ser que sigui el 12 de novembre, i des de luego està preparant-se tot per fer aquest dia una citació a la societat, que vinguin tots els interessats i les entitats col·laboradores i les persones sòcies del casino, i naturalment que pugui ser un dia important en la vida de, normalment, de la societat.
0: Molt, estaré molt pendent. Home, heu premiat, en este cas aneu a premiar en aquest reconeixement a l'Albufera. Quan parlem d'Albufera jo te tinc que preguntar com està el tema, perquè a mi em preocupa molt el futur de l'Albufera i crec que la societat valenciana en el seu conjunt també. No se pot entendre Albufera parc natural sense arrossers. I bueno, hem vist estes últimes setmanes, hem arrencat la temporada pendents de la situació dels arrossers valencians.
1: Bueno, l'Albufera és un ecosistema especial que evoluciona com geològicament ocorreix en tots els espais, una albufera. Quan l'albufera és una zona que antes era mar. El cordó dunar va evitar que entrara l'aigua del mar i l'aportació d'aigua de l'interior la va fer dolça. Avui és dolça. Avui estem en una zona privilegiada al costat d'una gran ciutat. És un parc al costat de la gran ciutat metròpoli i metròpoli urbana que és València i els pobles, que té moltes aportacions d'aigua i també de sediments, perquè les albuferes, com passen tot el Mediterrani, acaben siguent colmatades per les aportacions que la naturalia fa. El bon fer, el bon treballar, la bona administració que n'hi ha per conservar aquest parc i mantenir-li tots els valors, segurament li allargarà la vida. Però està clar que el fi geològic és el que és. Però mentre tinga les característiques tan especials que té, tinga tanta vida dins i fora, n'hi hagi un entorn agrari que fa arròs, que li fa de filtro de totes les aigües que li arriben i que al final tot això manté un ecosistema que qualsevol que ve a València sempre va a fotografiar-se, a passejar en la barqueta i a veure aquest espai natural que se mereix tot el reconeixement. Pues bé, l'agricultura està passant-ho mal en l'arròs en aquest moment. Estem peleant perquè no se poden perdre 20 cèntims per quilo per a produir un cultiu que és l'únic que se pot fer i que és essencial per mantenir i donar més vida a l'albufera, i crec que és un repte que els polítics tenen que agarrar, que tenen que plantar-se davant de la Unió Europea, perquè aquests acords que han fet en països tercers estan generant una competència desleal i a més corre perill no només l'arrosser, corre perill inclús la indústria arrossera que tenim en València, que és molt important i que pot garantir aquesta traçabilitat. Per això tots els consumidors devien de comprar arròs de la denominació d'origen de València, perquè així no sabrien que és arròs de l'albufera de València, que ajuden i contribuïssin en un cèntim o dos per quilo, que vol dir que en 0,30 cèntims, 0,30 cèntims per cada pla d'arròs, estan salvant l'albufera i estan mantenint un ecosistema que és necessari. I crec que això són valors que la societat valenciana té que donar exemple, i des de luego l'albufera és una joia que tenim que salvar.
0: I clàusules, lo de la salvaguarda i tot això que s'ha parlat tant, això serveix d'algo?
1: Bueno, són 27 països en Europa i la veritat és que s'ha treballat molt per la clàusula de salvaguarda, però certs països del nord de molt de pes polític i econòmic pues ho han bloquejat i ho han fet impossible. S'han firmat més acords en països tercers, també el Mercosur i també en altres països. Menos mal que s'han salvat en el que respecta de moment en la Índia, però l'agricultura valenciana està contra les cordes, perquè així tenim unes obligacions socials, sanitàries, professionals i nivell de vida que no tenen aquests països que ens venen així i que ens fan aquesta competència desleal. Ara estan canviant un poc el missatge des d'Alemanya, perquè estan donant-se compte que aquest liberalisme excessiu ara està posant-los també contra les cordes, i possiblement no van a ser els polítics espanyols sinó els polítics alemans els que tornen a posar una miqueta de cordura en Europa i m'emprenguen a posar clàusules d'obligar compliment en reciprocitat. No pot ser que uno tinga totes les armes per pelear i els espanyols o els europeus anem amb les mans nugades a l'esquena a fer un producte en un mercat obert molt competitiu.
0: Així de clar. A tu, a la PAC i a Europa, li donaries algun premi del casino?
1: Bueno, jo crec que en el casino n'hi ha gent molt sensata.
0: És broma, és broma.
1: I indiscutiblement tenim personalitats europees que les anem a invitar, però que també escoltaran el que pensem alguns, en que en aquest moment el que pensen molts agricultors és que els enemics estan en Brussel·les.
0: Sí.
1: No són els contrincants que venen de fora, perquè els han donat tot, els han donat totes les facilitats com si foren europeus, i no són europeus perquè no tenen ni les obligacions, ni les formes, ni compromisos, ni sistemes de cultiu que tenim en Europa. És algo que tenim que reflexionar i crec que tenim que tornar a redescobrir l'Europa que forjaren en el seu moment en 1957, els fundadors d'Europa, que era per fugir de guerres, de ninguna manera entrar en guerres, generar economia, generar equilibri entre els sectors econòmics que els actuals dirigents europeus molts han perdut eixe norte, i Europa té que tornar a reconduir les coses, tornar a renàixer en els orígens i tornar a fer una Europa més forta i que es convertisca en referent en el món. La única forma és una Europa unida, de 700 milions d'habitants, de 700 milions de consumidors, en tota classe de pensaments polítics, però de tota Europa, i estic parlant de tots els que ja estem, estic parlant dels que falten d'Europa i dels que estan en beligeració, en guerra, en Europa, que és Ucrània, Bielorússia i Rússia. En tots aquests països units, Europa seria el número 1 del món, ni Xina ni Estats Units. Estaríem tots, energia, gas, terres rares, capacitat empresarial, capacitat de consum, capacitat de tecnologia, capacitat de fets històrics i de, des de luego, de cultura, que això és algo que dona lliçons al món, una assignatura pendent que en Europa, en Brussel·les, tenen que tornar a descobrir i que els, la gent senzilla dels ciutadans d'Europa estem exigint als de Brussel·les, que m'emprenguin a agarrar la lupa, que m'emprenguin a llevar burocràcia i que m'emprenguin a escoltar el poble, que guanyarien molt.
0: Intentava bromejar en Europa, però t'has ficat molt serio. Europa és un tema que a tu me dona la impressió que te té enfadat.
1: Europa és més necessària que mai, Sílvia.
0: És necessària, però què falla? És que a mi no acaba d'entendre lo de la PAC, lo de deixar fora la gent major de 65 anys. Què estan pretenent?
1: Mira, Sílvia, vaig vindre fa unes setmanes de Vietnam i Camboya.
0: Sí.
1: He tingut l'ocasió de veure un sistema com el de Vietnam, que és una còpia del xino, és un sistema comunista, però que han agarrat pasmat el pensar capitalista.
0: Curiós.
1: Economia de mercado.
0: Sí, sí.
1: Allí tots paguen la sanitat, l'escola, qualsevol, sigui pública o sigui privada, tots paguen. Tot es paga. Gratis no n'hi ha res.
0: Comunisme?
1: Gratis no n'hi ha res. El que vulgui menjar, que sembre o que treballe per comprar el menjar. Però això de ser el govern, la casa de la caritat, s'ha acabat. El benestar social se fa treballant, lluitant i, des de luego, siguent intel·ligent. I pensar que primer es treballa i que quan tu no treballa i genera diners, el benestar social ve a soles. I el benestar social el generen els sectors econòmics. Administració lo menos burocràtica possible, lo més senzilla possible, i que siga la gent que treballa, quan més millor, perquè així els pagos i els impostos són menors. I això és una cultura diferent a la nostra, i cada any apuja, me quedé sorprès, no
0: sí,
1: ho sabia,
0: no, m'estranya.
1: Cada any apuja 10 punts en el número de països en quant a PIB. Un país comunista. És pasmat.
0: El món al revés.
1: Entonces, la gent també està com així abandonant el món rural, sí, sí, i anant a les ciutats. Busquen una qualitat de vida, busquen, tenen perspectives. I com no n'hi ha tants partits, perquè és un partit comunista, resulta que com no es tiren els trastos uns a altres, la política la tenen uns, i el que no respon bé és el propi partit el que firma la defunció,
0: sí, sí, sí,
1: de qui siga. I tots tenen que llaurar recte, perquè
0: no
1: que no llaurar recte no està. És de veres que el plantejament no m'agrada,
0: no,
1: però és de veres que en eficàcia està funcionant. Europa té que ser més pràctica,
0: sí,
1: té que pensar més en el cap i té que pensar que el benestar social no podem ser un sanatori que ho ampara tot. Així, molta gent està de baixa, n'hi ha molta gent de baixa que s'ho mereix, però segons els informes que fan, molta gent està de baixa i hi ha que veure que bons artistes són perquè els metges es firmen la baixa i estar de baixa. I això és preocupant, perquè estan perjudicant els malalts que se mereixen la baixa, que se mereixen una bona paga i que se mereixen tot el cuidado de la societat. Però els que s'aprofiten són els que distorsionen la societat.
0: L'estructura, el sistema és el que no està...
1: Algo
0: no,
1: està fallant.
0: Algo està fallant.
1: I algo deu de millorar. Doncs pues bueno, els valors humanístics, els valors d'economia, els valors de responsabilitat, els valors de valor cultural, tot això en el casino d'agricultura està. I en l'entitat que jo també forme part, que és ABA,
0: home,
1: tenim molt
0: part,
1: clar
0: prou,
1: que
0: sí,
1: fa falta gent qualificada en el camp, que fa falta professionalitat, que tenen que vindre mà d'obra de fora perquè si no en trobem, qualificar per poder donar el servici. En este moment l'Horta de València està patint perquè molta gent té molta edat, necessita treballadors per cuidar els seus camps, perquè encara que no guanyaren diners, molts agricultors aposten per mantenir aquests campets que fan aquesta foto tan bonica que a tanta gent li agrada de l'Horta de València. Però si no n'hi ha agricultors, si no n'hi ha persones que porten aquests camps, això es morirà. Hi ha que fer una aposta per la sensatès, hi ha que fer taules on s'assentem les persones que som representatius i que raonant intentem buscar acords. No és moment de guerres, és moment de grans acords. L'agricultura valenciana necessita polítics valents que plantegen un futur i que el posen en marxa, independentment del partit polític i, des de luego, de forma ambiciosa. Sense consens no hi haurà,
0: no hi haurà
1: futur en el sector agrari valencià ni en l'economia valenciana.
0: Un sector que patís, es fer referència a Ava, que l'any que ve, per cert, té aniversari, 50 anys, tu l'any que ve fas 30 de president, estàs encara vicepresident de Nasatxa, o sigui, tota una autoritat que sap molt bé del que està parlant, i a banda de lo que estàs dient de la PAC, a banda de lo que estàs parlant del sistema de que algo no està funcionant, estan els robatoris, estan les plagues, estan tantes qüestions, la falta d'investigació, que jo crec que en l'IBIA sí que està funcionant, s'està treballant molt bé. Què té de bo? O sigui, dins del panorama complicat que tenim per davant, què hi ha de bo? Quines esperances podem ficar damunt la taula? Perquè ara parlarem de lo d'esta vesprà, però el govern no sembla que estiga ajudant massa. Ahí està l'anunci de mobilitzacions, a veure què passa en la reunió avui en Planes, però què n'hi ha d'esperança? Tu cap a on veus que podem tirar?
1: Bueno, jo crec que els partits també deuen de fer-se taules de debat del funcionament de la societat i de que els partits polítics estan per arreglar les necessitats de la ciutadania, per a representar els ciutadans en el que diuen, per a complir els programes en què es presenten i, des de luego, en el sector que ens atanya a nosaltres, el sector primari, agrari, valencià, que és on apunta el casino a l'hora de revaloritzar la societat, pues lo que fa falta és compromisos. I fa falta, pues començant per el ministre d'Agricultura, que deu d'anar a Brussel·les i que, coneixedor com és de que no tenim matèries actives per a combatre les plagues, que està veient com els centres d'investigació, com és l'IBIA, que s'està revaloritzant cada dia en l'equip científic que té, en el que estan treballant, ja que tenim tants problemes, per intentar buscar solucions, sigui per noves varietats, com és el cas de l'arròs, com és el tema de la piriculària, com és el tema del cucat, que estan posant els millors especialistes a estudiar una possible solució. Pues bueno, que tinga que ser un ministre alemà el que se'n va a l'agència del tema de fitosanitaris i de reconeixements de fitosanitaris, etc., a dir-los que no pot ser que un producte nou tarde tantíssims anys, que no pot ser que consti tants milions d'euros, que en altres països del món ho fan en 4 dies i a més ho utilitzen ràpidament i no lleven un producte si no tenen algo que el substituís per evitar traumes als professionals del camp, i que siga un ministre alemà quan el més necessitat d'Europa és el Mediterrani, i ahí està Espanya com a gran país productor, me rebenta. És el nostre ministre el que té que agarrar la bandera d'Espanya i cantar-li les 40 que sigui a plantar-se, i així no se lleva ningú producte si no té un substitut. Ja està bé de patir el camp, ja està bé de tirar al desperdici milions i milions i milions de quilos de frutes i d'hortalisses per no poder lluitar contra les plagues. Va siguent hora de parlar clar, d'alçar la veu i de ser valents. Per això dic que estem en l'època dels valents. El segle XXI no és pa covardes, és pa valents, i els polítics tenen que agarrar el missatge que els exigís la societat.
0: Però i només que pensa en dirigir la FAO. Però jo no sé si creus que davant de l'opció que vol ser dirigir la FAO, vol dirigir-la, i la conjuntura que ven en eleccions ara, això condicionarà les negociacions que s'estan produint ja i que esta vesprada esperem a veure què passa en la trobada per intentar frenar les mobilitzacions. El que menys necessita Planes ara és tindre tractors en el carrer.
1: Bueno, pues avui tindrem una reunió les organitzacions agràries en el ministre. La veritat és que en Europa, en 27 països, eleccions n'hi han tots els anys, d'una cosa o altra. I això, quan hi ha eleccions, se paralitzen la majoria d'acords. Estem locos. Les eleccions no poden coartar res, i si no, que posen fecha per tots els països d'Europa i que siguin igual en tots els països d'Europa. I, des de luego, el cortoplacisme, que dic jo, que tot s'ha mirat de cara a les pròximes eleccions, que n'hi han decisions que són a curt, a mig i a llarg plaç. I les persones tenen que saber que el diàleg en les forces polítics és essencial. Mai un partit, el que siga, que guanya per 4 vots o que fa coalició, no pot despreciar a l'altre 50-40% que n'hi ha darrere. Té que entendre que té que governar per tots. I aquesta forma de governar des del diàleg és molt diferent a l'insult quotidià en què estem avui en dia. Són molts els agricultors que no volen anar als parlaments perquè es dona vergonya veure el que escolten. Crec que tenim que baixar el nivell, però té que m'emprendre donant l'exemple sempre qui governa, de buscar aquest punt d'encontre i, des de luego, fugir de les descalificacions barates. Això seria escoltar a la societat. La societat majoritàriament no és de guerra, però és de veres que la majoria de la població no parla, és callar, és discreta, i sempre són quatre minories els que agarren el crit i que, des de luego, se dediquen a crispar a una societat que no necessita això. I uno, no té que oblidar una cosa. Cada país funciona econòmicament i és com una família. I cada família té que saber a on li apreta la butxaca i té que saber en el que té en la mà i en la cartera fins on pot arribar. Perquè per demanar valem una mina, però per ben administrar, des de la consciència, de la disponibilitat econòmica que tens per poder fer aquesta administració eficaç i útil i no endeutar-te, que no se pot pagar la deuda, pues necessita solvència, sinceritat, equanimitat i responsabilitat. Algo que avui són valors que me sap mal parlar-ho perquè molts ja no ho entenen.
0: Esta vesprada no te veig molt optimista. Tu creus que no se paralitzaran les mobilitzacions? A veure què passa.
1: Bueno, jo...
0: Optimista no
1: és. El dijous, avui diran el que diran. El dijous tenim comitè executiu en Ciutat Real i anem a parlar de lo que fem. Jo, si la cosa no s'arregla, perquè no se trata només del gasoil, hi ha que parlar dels abonos.
0: Home, claro.
1: Hi ha que parlar de la burocràcia. Hi ha que parlar de les obligacions que estan fent-nos. Estan posant més normes que els agricultors valencians, que tenen més de 65 anys, que són la majoria, que molts tenen 80 anys, volen que siguem experts en ordenadors, en informàtica, en intel·ligència artificial i en tot. Eixa no és la realitat. Hi ha que saber uno el que té per saber què pot demanar-li al poble. A una persona major de 80 anys no pots dir-li que alce pedres de 100 quilos. És que estem locos o què? I això és el que estan fent els polítics, desconèixer la realitat. I tenen que aixafar terra i viure la realitat. I encara hi ha molta gent que escriu el que escriu en un paperet o en una llibreteta i s'escriu el que creu que és important. Però tanta parafernàlia i tant de detall en Europa estan equivocant-se. No ho fa ningú del món, només que nosaltres. I cada volta baixem punts en capacitat productiva i en resistència del sector primari. I el que no se garantitza la seguretat alimentària ante qualsevol crisi bèl·lica, social o sanitària s'arriesga a patir fam, algo que els fundadors d'Europa des de luego intentaven evitar a tota costa. I crec que alguns polítics actuals això no volen veure. La història hi ha que conèixer-la i no hi ha que oblidar-la, perquè el que borra la història s'obliga a repetir-la en els seus errors. I si està escrita, no se repeteixen errors. Europa té futur. L'agricultura europea té futur. Els consumidors estan en Europa. El millor producte de qualitat, de traçabilitat i de professionalitat està en Europa. No matem els europeus que volen treballar i que volen garantir eixa alimentació saludable i de qualitat, però que no es comercialitze ningú quilo de producte agrari europeu que no porte un sello que diu és producte europeu, produït en Europa, en les normes europees i és garantia de seguretat alimentària.
0: Ja, es pot dir més alt, però no més clar. Així de senzill. Esta vesprada veurem què passa. Demà contarem el que diuen. Assaig Coagriupa ho convocat protestes, mobilitzacions, encara no tenim detalls fins a la reunió del dijous. És per el matí o per la vesprada? O de moment no teniu el dijous l'hora?
1: Nosaltres el dijous de matí ens reunirem en Ciutat Real per parlar del tema. Jo sóc dels partidaris de que quan acabe la collita de l'arròs, quan acabe la vendímia i quan tots els sectors més importants estiguen tranquils, per mi el que me naix del cor, veient el desastre que n'hi ha, perquè no parlem ja t'ho dit de bonos, parlem també de preus, parlem de futur del camp. Jo estic per una marxa verda en la Comunitat Valenciana, junt en COAG i en UPA, i anar els agricultors, i si les cooperatives mos respalden, anar tots a una, de poble en poble, en extractors, i des de luego portant les banderes de la reivindicació agrària i en defensa d'una agricultura valenciana forta, responsable, rentable i en vida, reformant la possibilitat i ampliant la possibilitat de que s'incorporen jovens perquè van a tindre un futur per el que pelear d'una forma digna.
0: Pues ahí estarem el dijous pendents per contar detalls, esta vesprada també pendents, a veure demà que podem contar d'aquesta trobada en el ministre, i a mitjà de novembre pendents d'aquest acte d'entrega de lliuraments, ja concretarem dia exacte de què mos has vingut avui a relatar i a donar pues, noms i cognoms de quins seran els guardonats. I també felicitem al casino per sumar en aquest equip de directiva a Cristóbal, perquè és una garantia de que l'agricultura i el sector primari en general pues, agarra més pes, i estic convençuda que ja funcionava molt bé, però estic convençuda de que tindrem més actes, més formació, més proximitat a aquest sector, con lo qual jo m'alegre moltíssim. Cristóbal, gràcies, de veres, és un plaer escoltar-te.
1: A tu, ja ho saps, és un repte que té també el Casino de l'Agricultura de ser més sí. en la societat valenciana i demostrar el vincul que n'hi ha en la societat valenciana de totes les persones que avui dirigeixen. Rafael Aznar va a marcar el punt que ho marcarà d'una forma clara.
0: M'alegre moltíssim, un abans i un després de Rafael. Bueno, i l'any que veurem, que el 27 és una data molt important per a Ava i per a Cristóbal. Ja veurem què fas, no? Perquè algo farem, algo farem
1: algo
0: especial.
1: Farem, algo farem.
0: Molt bé, gràcies, Cristóbal.
1: Moltes gràcies.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
3: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: Apunt Radio. A Elda 96.2. Apunt Ràdio. Sílvia Soria.

I anem allà perquè quan resten 20 minuts per arribar a les 4 de la vesprada, estrenem, podríem dir, una secció. No és que siga setmanal, parlarem amb el nostre expert en sostenibilitat quan considerem adequat fer-ho. I ara n'hi ha una qüestió damunt la taula que a mi em sembla complexa. Ara que m'estava explicant este matí, i a lo millor se pot explicar millor de lo que jo pensava. El cas és que n'hi ha una directiva europea, la EMCO, que començarà, en principi, a aplicar-se el 27 de setembre, que està ahí, i que m'asseguren que té intenció d'endurir les regles sobre com les empreses podeu comunicar els vostres suposats beneficis ambientals i socials. El sector agroalimentari, això afecta i molt directament, per exemple, a embassaments, a etiquetatge, a les pàgines web, ara ho confirmarem, a la publicitat, a les xarxes socials, o això entenc jo. Expressions genèriques que estem ja familiaritzats en elles, sostenible, respectuosa amb el medi, què passa, nixes, com, o inclús el verd, En fi, que n'hi ha moltes modificacions que jo crec que es van a veure alterades. I qui és el nostre expert? És un home en una trajectòria molt diversa, en diferents etapes, des de periodisme, comunicació corporativa, emprenedor. Ara està com a director de comunicació estratègica, sostenibilitat i RSC, més de 20 anys com a consultor d'una de les agències pioneres en la Comunitat Valenciana i, bueno, en RSC i Sostenibilitat i expert, que es van a veure alterades. I qui és el nostre expert? És un home en una trajectòria molt diversa, en diferents etapes, des de periodisme, comunicació corporativa, emprenedor. Ara està com a director de comunicació estratègica, sostenibilitat i RSC, més de 20 anys com a consultor d'una de les agències pioneres

0: ja únicament que queden 3 minuts per arribar a les 4, recordeu que demà és el Dia Europeu de l'Agricultura Ecològica o de la Producció Ecològica, i ja avançarem ahir, inclús quan va vindre Regina, part del programa. Avui ha parlat amb Vicente Faro, el seu president del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Recordem que es convoca tota la jornada en el IBIA i Vicent ens ha deixat claríssim què van a fer.
1: Doneu-se compte que serà de 10 a 14 hores ininterrompidament. Quan es faci la recepció a les 9 i mitja, es serviran alguns productes ecològics per a agarrar forces i comencem en un repte important, l'agricultura ecològica davant d'una nova generació. L'agricultura ecològica que ve, tecnologia al servei de l'agricultor, la tecnologia que fa falta. Parlarà Patricia Chueca de l'IBIA. Després parlarem sobre la formació professional agrària, la formació que ens fa falta als agricultors que van a treballar al camp. Parlaran Miguel Ángel Monteagudo i Francesc Girón, professors d'FP de les escoles públiques. La universitat i digitalització serà el tema que parlarà Constanza Rubio, directora de l'Escola Tècnica d'Agrícoles del Politécnic, i parlarà precisament de digitalització.
0: Així que ja vegeu, parlant de qüestions que interessen al sector, demà, tot el dia, a veure si podem colar-nos en la festa, perquè el que més ens preocupa a nosaltres és el que va ocórrer a partir de ja a Madrid, en aquesta reunió entre el ministre i les organitzacions convocants de les protestes. Demà, me ho acaben de confirmar, tindrem a una de les persones que està en aquesta reunió ara mateix. Fins demà.

El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat. El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

És 11 de la nit i 3 minuts. Hola, què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado, també en la copresentació i codirecció del programa, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, @90minuts, TikTok, 90 minuts ràdio, i això són 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per Instagram també, però en paraula, en lletres, sense xifres i números. I si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu que teniu la vostra veu, el nostre canal de WhatsApp per enviar àudios amb la vostra veu i la vostra opinió al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: te sorprèn que Braulio tinga de moment l'autonomia que Meriton li va prometre per a treballar? I és la pregunta que avui vos fem. Te sorprèn que Braulio estiga tenint de moment l'autonomia que Meriton li va prometre per a treballar? Com deia este migdia, de manera encertada, en el seu Twitter Salva Folgado, Braulio ha clavat el bisturi en l'apartat mèdic i s'ha carregat al cap dels servicis mèdics del club, Pedro López Mateu. La situació del doctor que arribà amb més perspectiva de negoci, recorden aquell hospital que pretenia muntar-li amb més diners del València, va arribar, dic, ixe doctor amb més perspectiva de negoci que de prioritzar la salut dels futbolistes, era ja insostenible. No és l'únic metge del cul, avís, al qual el cul li fa olor a pólvora. De moment, Meriton ens està sorprenent amb decisions que arriben tard, però semblen lògiques. Carregar-se l'actor secundari Ron i tota la seva secretaria tècnica marca ACME, a Carlos Corberán, fitxar Braulio Vázquez per a director esportiu, deixar-lo escollir entrenador i fer fora el doctor López Mateu. Sé que ara està de moda pensar que hi si quiat, que ens espera un món de llum i de color, que ens espera el futur que Meriton ve prometent des que està ja fa 13 anys, 12 anys a València, però alguns seguim desconfiant. Miren, per impopular que puga ser, en els últims dies mantén esta opinió. El que s'ha fet en estos últims dies, en estos últims 9 dies, no és suficient. El seu bagatge m'impedís confiar de repente en Meriton. És com la parella en la que un dels cònjuges és reiteradament infidel durant 7 anys i de repente apareix un dia amb un ram de flors i un altre amb una caixa de bombons. Es fiarien vostès? Pues mira, jo no. Este partit va 160-2. Els dos gols molt bonicos, molt xulos i molt seguits. Però el marcador és de 160-2. No ho oblidem. No ens oblidem que el Meriton la sospita va sempre per davant. No ens oblidem que en Meriton un dia Peter s'alça amb el morro tort i encara que hagis guanyat una Copa del Rei i tinguis l'equip en Champions, vas per l'aire. I si no, que li pregunten a Marcelino i a Mateu Alemany. Bé faria Braulio en no oblidar amb qui i per a qui treballa. Per cert, molts dels que ara celebren l'arribada d'una persona de futbol per a la direcció tècnica, que vinga un entrenador contrastat o que s'hagi encarregat al doctor López Mateu, són els mateixos que criticaven als que ho criticàvem. Se recorda allò dels todomalistes? Ara resulta que si tot estava bé, per què està canviant la direcció esportiva, el perfil d'entrenador i el cap de servicis mèdics? Ah, per cert, una salutació per al nostre fidel seguidor, el doctor Pedro López Mateu, que ens ha seguit molt en els últims anys i ens consta: doctor, la realitat, se pose vostè com se pose, és la que és. I com resa la dita castellana, dato mata relato. I en el cas de 90 minuts, dato confirma relato. 11 i 7, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 de la nit i 8 minuts, saludo ja a la Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Bueno, pues el que estem és pendents, en este cas, de l'última hora de que ja m'ha avançat en el nostre Twitter, però és un dia mogut perquè veig esta última hora de Javier Aguirre i este migdia, pues es m'ha assabentat que el doctor, el nostre fidel seguidor, el doctor Pedro López Mateu, pues ja no forma part del València de futbol.
1: Sí, diríem que Braulio, com acabes de comentar, ha aplicat el seu bisturi particular. Braulio sabia perfectament que el València tenia un dèficit en el servici, en els serveis mèdics, i a la fi, bueno, pues a mi m'ha sorprès, de veres, perquè jo pensava que este pols el guanyaria també Pedro López Mateu. Recordem que Corberán ja volia fer canvis en esta parcel·la, i a la fi Pedro López Mateu pues ha passat l'estiu encara com a cap del Departament Mèdic del València, però no ha passat el tall de l'arribada de Braulio. Per tant, Manolo, Braulio provoca canvis en el València, i un dels canvis que ha provocat, més enllà del fitxatge del nou tècnic, que és Javier Aguirre, de qui ara donem més detalls, pues és canviar el Departament Mèdic del València, on s'esperen canvis en els pròxims dies, perquè dona la impressió que no solament va anar fora Pedro López Mateu.
0: Bueno, tot això de moltes coses més anem a anar xerrant en el dia d'avui, que recordeu també és dimarts, tenim càtedra de Miki, 11 i 9, te pregunte, com cada dia, com venen les fotos.
1: Mèdiques.
0: Mira-li.
1: Braulio aplica el bisturí. El director esportiu del València ha convençut Meriton per a destituir el cap dels serveis mèdics del club, Pedro López Mateu, que semblava intocable. Ara es treballa en un nou departament mèdic, mentre Javier Aguirre volarà en les pròximes hores cap a València amb el seu contracte absolutament ja tancat. 3 dies de descans per al submarí. La plantilla del Villarreal tindrà 3 dies de descans després d'un intens calendari d'inici de competició durant la finestra internacional. Íñigo Pérez no podrà comptar amb 11 dels seus futbolistes de la primera plantilla. Igual que ara fa un any, però amb una diferència, el Levant arriba a la finestra internacional després d'haver sumat 5 punts en les primeres 7 jornades, tal com va fer el curs passat, encara que té un partit pendent després de la suspensió del seu duel davant l'Atlètic Club, que ha de disputar, recordem, el dimecres 21 d'octubre. L'Elx torna als entrenaments després de 3 dies de descans amb una sessió de treball en la qual no han participat el xilè Lucas Cepeda, l'israelià Roy Revivo i el marroquí Adam Bouayar, convocats per les seues respectives seleccions. A més de Buba Sangaré, amb problemes físics, el conjunt de Martín Anselmi ja ha començat a preparar el compromís amistós del pròxim divendres davant el Cartagena, rival de Primera Federació. El tècnic donarà minuts als menys habituals. Elena Puello contra el Casa de Montsaragossa. La nova jugadora de València Bàsquet s'estrenarà com a taronja contra el seu ex-equip les dues últimes temporades en la semifinal de la Supercopa Femenina d'este cap de setmana a Torrejón d'Ardoz. Demà serà presentada la base alemanya Alexis Peterson després que el club hagi comunicat avui oficialment el seu fitxatge. Ara només resten per arribar les jugadores que estan en la NBA femenina: Alicia Flores, Marta Suárez y Raquel Carrera. Escolten Puello.
2: Sí que es verdad que es un poco emotivo, ¿no?, por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto. Tengo ganas ya de pues empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
1: I en els xics, l'equip de Xavi Albert prepara ja el debut en les dues competicions, divendres en l'Eurolliga, en la pista del Besiktas turc, i diumenge el debut esta temporada en el Roig Arena, en este cas en Lliga CB contra el Força Lleida. Xest tornarà a ser el gran premi que tanca el Mundial en 2027. El circuit Ricard Tormo tornarà a albergar l'últim gran premi del Mundial de motociclisme, segons s'ha anunciat este dimarts MotoGP, l'organitzadora del Mundial, a l'espera que divendres es revele la resta del calendari. El gran premi de la Comunitat Valenciana, que ha tancat habitualment el Mundial, ho farà en este 2026, en 3 dies 27 i 29 de novembre, i repetirà també en 2027.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts. Ja sabeu la pregunta que us fem en el @90minutsx o Twitter, 90 en xifra, en número, 90 minuts ràdio per a TikTok, també 90 en xifra, en número, i Instagram 90 minuts ràdio en paraula, en lleta, sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra veu al WhatsApp, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01. Te sorprèn que Braulio tinga de moment l'autonomia que Meriton li va prometre a l'hora de treballar. 11 i 12... No perdem temps, pausa per a la publicitat, i de tot això i de moltes coses més xerrem ací en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90.
3: ¿Y dices que siempre sucede?
4: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
5: Solo se me ocurre. ¡Wow!
3: Increíble. Pasa siempre.
4: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
5: ¡Wow!
4: Descúbrelo en tu concesionario.
6: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Estás escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: Vinga, 11 de la nit i 14 minuts. No perdem temps, com vos diem. La notícia del dia ha estat la del doctor López Mateu. Ara la tractem, però primer la info que vos acabem d'oferir en les nostres xarxes socials. Salva Folgado, ja està tancat el tema d'Aguirre. Només falta la firma que se produirà en el paper quan vinga a València. I ara sí, ja fins i tot ja sabem quan viatja el tècnic cap a la ciutat.
1: Sí, a la fi ja està tot absolutament tancat, Manolo. Solament falta la firma, però ja s'haurà vist i plau per part de Javier Aguirre i també del seu advocat. I sí que fitxatge absolutament ja tancat. Sols resta aquesta firma que va produir-se en València quan arriba el tècnic. Quan arribarà Javier Aguirre? Volarà demà cap a Espanya. Arribarà dijous de matinada a Madrid i des de Madrid agarrarà un altre vol i es traslladarà cap al seu nou destí, com és la ciutat de València. Per tant, Manolo, tot absolutament tancat. La firma a València, però ja hi ha un acord absolut en un contracte que té moltes clàusules, com hem vingut contant en esta sintonia i fonamentalment amb els companys del partit de la una. Aguirre, que va agafar un vol i que dijous de matinada ja estarà a Madrid i d'allí volarà a València. Dijous ja estarà a la ciutat del Túria.
0: Notícia que vos dona el 90 minuts. Salva, recordem també el que ha passat este migdia, i és que el València ha anunciat que despatxava el cap dels servicis mèdics del València durant els últims 6 anys, perquè va entrar en 2020, el senyor Pedro López Mateu, fidel seguidor d'este programa, ens consta, i que ja no és el cap dels servicis mèdics del València després de la recomanació de Braulio Vázquez de canviar també els servicis mèdics.
1: Sí, Braulio Vázquez ja sabia, Manolo, des de fa anys que no funcionava la parcel·la mèdica en el conjunt de Mestalla, i a la fi a Braulio sí l'ha autoritzat Corberán a fer canvis en el departament, LIM, a fer canvis en el departament mèdic, és circumstància que no li va permetre a Carlos Corberán. Així els fidels de 90 minuts saben que Corberán ja volia fer canvis al llarg de la passada temporada en el València Club de Futbol, que va posposar-los cap a l'estiu, i a la fi, Manolo, va passar l'estiu i Pedro López Mateu continuava, tot i que Corberán era contrària que continuara com a cap dels serveis mèdics del València. A la fi, el que no ha pogut aconseguir Corberán ho ha aconseguit Braulio Vázquez, i el València este migdia anunciava l'eixida del actual cap dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, efectivament un fidel d'esta sintonia. Per tant, ara és ara, Braulio ja està treballant també en configurar un nou departament mèdic per al conjunt de Mestalla. Ja és història en el València, Manolo, Pedro López Mateu com a cap dels serveis mèdics del conjunt de Mestalla.
0: Perfecte. Alguna cosa més que afegir?
1: No, ara es presenta.
0: Pues a la catedral. 11:17, entrem en terreny de la catedral de Miqui.

11 de la nit i 45 minuts, com és el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi, així en 90 minuts. Vos recordo la pregunta que estem fent, vos, és si vos sorprèn que de moment a Braulio estiguen respectant l'autonomia que Mérito li va prometre per a treballar, que bueno, a mi me

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. El Baix Segura 100.5.
2: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
1: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
3: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
1: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Si es preveu vent fort, evita els murs i les tanques publicitàries. Els arbres ofereixen perill de caiguda i trencada de grans branques. No circules per parcs o avingudes amb gran quantitat d'arbres. I, per suposat, no passes per davall de bastides o edificis en construcció. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Els nostres camps. La nostra gent. El sector primari. El que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
5: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
1: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia, és dimecres 23 de setembre i avui despertem amb la mirada a Nova York, quilòmetre zero estos dies de la diplomàcia mundial. Moviments geoestratègics, reunions bilaterals i molta agenda entre bastidors coincideixen amb l'obertura de l'Assemblea General de l'ONU, que ha sigut també l'escenari en què per primera vegada hem sentit el president del govern, Pedro Sánchez, apuntar la responsabilitat del Marroc en les errades del control de la frontera de Ceuta els 30 i 31 de juliol passat.
2: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us.
1: Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNN, assegura que ha demanat a Rabat mesures per a solucionar eixa errada de control fronterer. També s'ha queixat Sánchez de la insolidaritat de diversos governs europeus durant la crisi i ha recordat que Espanya va ajudar Itàlia quan milers de persones arribaven a Lampedusa. Pedro Sánchez, per cert, no ha acudit a la recepció que ofereix el president dels Estats Units, Donald Trump, als líders internacionals. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha aduït amb motius d'agenda.
3: Y bueno, pues efectivamente le confirmo que no va a asistir a esa cena, pero básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas, cuando ya estaba todo el viaje preparado. Por cierto, también, como en otras ocasiones, concretamente yo creo que hasta el año pasado tampoco se acudió a esa cena.
1: I tot això mentre Espanya reforça la frontera entre Ceuta i el Marroc davant d'aquestes informacions que apunten a crides per a entrar de nou a la ciutat autònoma des del Marroc. De seguida ho abordem. Anem ara amb altres assumptes destacats en el sumari. La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull. I Sofia Riego, bon dia.
4: Bon dia. S'obre així la porta perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podrà tornar a Espanya.
1: A casa nostra continuem pendents de les novetats sobre el tiroteig d'este cap de setmana a Alzira. Tres dels germans detinguts van ja camí de la presó de Picassent, acusats d'homicidi i de tinença d'armes.
4: Un quart del quart germà continua a l'hospital recuperant-se d'un tret i el cinquè ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Mentrestant, a l'Alquerieta, el barri acomiada l'home de 56 anys mort en el tiroteig i la tensió continua després de les represàlies contra els detinguts.
1: I de la cultura, la notícia de les últimes hores és que el Teatre Principal de València abaixa el teló.
4: Un informe pericial sobre l'estat de l'estructura de l'històric teatre inaugurat al 1832 ha acabat amb el seu tancament. La programació prevista es trasllada al Teatre Martín i Soler, al Palau de les Arts.
1: En els esports, ahir es va confirmar una molt bona notícia per al motociclisme valencià. El Mundial de MotoGP de 2027 acabarà en el circuit Ricardo Tormo, igual que enguany. El traçat de Cheste tornarà a ser l'escenari del traçat on possiblement es decidisquen els títols mundials. I de l'oratge, setmana d'estiu, amb un nou repunt tèrmic previst per a finals de setmana. Això després d'un dimarts que ens ha deixat màximes estivals. Dimecres i dijous, avui i demà, tornaran a baixar les temperatures per a remuntar de cara a divendres. En uns minuts ho ampliem. Així és com arranca de moment el dia. De seguida hi aprofundim. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Els acompanyem fins les 7 del matí així en la ràdio pública. Anem amb tot.
0: Les notícies del matí. A Punt Ràdio. Si has de transitar per zones on és possible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
5: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
0: Fem banda amb Imma Mateu. Els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
1: Pedro Sánchez ha apuntat per primera vegada a la responsabilitat del Marroc en les errades del control de la frontera de Ceuta el 30 i el 31 de juliol. Ha sigut a Nova York, on se celebra, com saben, estos dies l'Assemblea de l'ONU, i ha sigut en una entrevista a la cadena nord-americana CNN.
2: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us.
1: En la CNN, Sánchez ha dit que ha demanat, ha rebat mesures per a solventar aquesta falta de control. Assegura que les relacions bilaterals són bones, però que Espanya ha exigit respostes i accions al Marroc, perquè diu és evident que el seu control de la frontera va fallar. També s'ha queixat de la insolidaritat de diversos governs europeus durant la crisi. Ha recordat el cas d'Itàlia, que quan Espanya va ajudar al país italià quan milers de persones arribaven a Lampedusa. En este context, avui de nou queda reforçada la frontera entre Ceuta i el Marroc davant de les informacions sobre crides a entrar de nou a la ciutat autònoma des del país alauí. El ministre de Política Territorial i director del Comandament del Govern en esta crisi apel·lava a la col·laboració del Marroc durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Ángel Víctor Torres.
6: La colaboración tiene que ser la máxima posible, incluso también en la preservación ante alertas o avisos que puedan llegar por parte de los servicios de inteligencia, ¿no? Que han llegado siempre en el pasado, llegan en el presente y seguro que seguirán llegando en el futuro. Y por tanto, de las reuniones entre los ministros homólogos, lo único que podemos desear desde el Gobierno de España es la máxima colaboración entre países que, repito, tienen vecindad y además convenios firmados de colaboración recíproca, ¿no?
1: El Pidia Beiber, bon dia. Coincideix este moviment amb les eleccions legislatives ahir al Regne d'Avui?
7: Sí, precisament Torres recorda en aquesta reunió, recorda en aquesta declaració la reunió entre Álvarez i el ministre marroquí d'Afers Estrangers que mantindran esta setmana, tot i que encara no en tenim la data. Sense la col·laboració del Marroc no es podria frenar els moviments migratoris. No obstant això, el Ministeri de l'Interior ha reforçat la seguretat en la ciutat autònoma, també a la de Melilla. Dilluns el ministre Marlaska informava que hi haurà 120 agents durant les hores nocturnes, 90 durant les diurnes, així com 3 seccions dels grups de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil, per tant 60 efectius més. I tot davant la credibilitat que donen fons policials i d'intel·ligència als moviments que s'estan produint dins de les fronteres marroquines de persones subsaharianes que estarien viatjant cap al nord d'Àfrica. Això sí, les imatges que ens arriben de la frontera hores i del pas del Tarajal és de normalitat en les últimes hores i també veuen poc probable que es tornen a repetir el mateix episodi del 30 i 31 de juliol. Al mateix temps, hem sabut que el govern ha iniciat els tràmits per a prolongar l'espigó a aquest punt del Tarajal, 15 quilòmetres més, i per a instal·lar un sistema de balises permanents que substituiran a la provisional d'ara. I Alba, una última notícia. A nit es va produir una baralla en un dels campaments habilitats que va acabar amb un ferit i 4 detinguts.
1: El Pidia Viver, gràcies. Parlaven d'això, les declaracions de Pedro Sánchez en el marc de l'Assemblea de l'ONU a Nova York. També s'ha anunciat des de Moncloa, i és notícia de les últimes hores, que el president del govern no acudiria, i no ho ha fet, a la recepció que ofereix el president dels Estats Units, Donald Trump, als líders internacionals allà a Nova York. La ministra portaveu, Elma Said, ha aduït motius d'agenda.
3: Y bueno, pues efectivamente le confirmo que no va a asistir a esa cena, pero básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas, cuando ya estaba todo el viaje preparado. Por cierto, también como en otras ocasiones, concretamente yo creo que hasta el año pasado también, tampoco se acudió a esa cena.
1: El president del govern espanyol sí ha pogut conversar amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, a Central Park. També s'ha reunit amb el secretari de l'ONU, amb Antonio Guterres, i ha pogut intercanviar unes paraules amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
3: Como en otras ocasiones, concretamente yo creo que hasta el año pasado también, tampoco se acudió a esa cena.
1: El president del govern espanyol sí ha pogut conversar amb el primer ministre britànic, Andy Burnham, a Central Park. També s'ha reunit amb el secretari de l'ONU, amb Antonio Guterres.

0: Com Delsi s'alça de la seva cadira a l'ONU i es dirigís directament cap a Sánchez per a saludar-lo. Segons ha transcendit, Rodríguez ha demanat continuar parlant de la situació al país sud-americà. Sánchez diuen des de Moncloa que s'ha mostrat compromès amb el futur de la regió, encara que no hi ha previst cap trobada més entre tots dos mandataris.
1: El cas és que Nova York torna a ser estos dies el quilòmetre zero de la diplomàcia mundial. Moviments estratègics, molta agenda entre bastidors, reunions bilaterals coincideixen amb l'obertura de l'Assemblea General de l'ONU i enmig d'este tauler internacional un discurs que ha elevat la temperatura, el de Donald Trump contra Teheran. Ens heu contat, Arturo Monedero.
2: Trump aprofita la tribuna de les Nacions Unides per exigir l'aïllament econòmic total de l'Iran.
3: Do I annihilate the Islamic Republic?
2: I advertís a la República Islàmica que ho accepta les seues condicions o seran aniquilats ràpidament. Al mateix temps, assegura que espera tancar un pacte just després de les eleccions de mig mandat del 3 de novembre.
3: I believe we'll make a deal right after the election.
2: Una jornada tensa en què la delegació cubana ha abandonat el plenari quan el mandatari nord-americà els qualificava d'estat fallit.
4: Excellencies, ladies and gentlemen.
2: Declaracions que contrasten amb l'últim discurs d'Antonio Guterres al capdavant de l'ONU després de 10 anys de mandat.
4: Fighting must stop.
2: Reclama que els combats s'aturen i que fluïsca l'ajuda i alerta d'un món cada vegada més dividit en blocs enfrontats on cal reformar unes institucions internacionals que considera arcaiques. Mentrestant, el malestar social ressona a l'exterior del complex. Centenars d'exiliats iranians protesten contra el règim de Teheran abans de la compareixença del seu president.
1: Este marc de l'Assemblea de l'ONU ha servit també per a rubricar l'acord dels Estats Units amb Groenlàndia.
5: And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
1: Un acord de llarg recorregut, Sofia, per a Donald Trump.
0: I que permetrà a Washington la construcció immediata de dos grans bases en territori groenlandès. El territori seguirà sota sobirania danesa, però els nord-americans s'encarregaran de la seguretat davant de l'amenaça de Rússia i de la Xina.
1: I una altra de les imatges, l'Assemblea de l'ONU ens ha deixat també la trobada entre el president nord-americà, Donald Trump, i el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky.
0: Pel que s'ha pogut veure en les imatges que arriben des de Nova York, ha sigut una trobada cordial. Lluny de la tensió que es va viure a la Casa Blanca al febrer del 2025, s'han pogut veure fins i tot gestos de complicitat entre els dos mandataris.
6: A Punt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
1: Tornem a casa. El futur del Teatre Principal de València passa definitivament per una gran rehabilitació. La necessitat de les obres era sabuda des de fa anys, però un nou peritatge ha obligat a tancar de manera immediata un dels escenaris històrics de la ciutat. Ens ho conta Iñaki Espeso.
7: El Teatre Principal de València baixa el teló sense data de reobertura. Un peritatge fet públic esta setmana ha obligat la Diputació a ordenar-ne el tancament immediat per motius de seguretat. Vicent Mompó és el president de la Diputació.
8: El Teatre Principal ha de tancar les seues portes per seguretat. La seguretat de les persones està per damunt de qualsevol altra consideració.
7: L'informe detecta problemes estructurals i greus deficiències en les vies d'evacuació, la instal·lació elèctrica, la protecció contra incendis i l'accessibilitat. La Diputació assegura que no hi ha risc imminent d'afonament, però considera incompatible mantindre l'activitat amb garanties. Evaristo Carlos López és el cap de l'àrea tècnica.
9: Todo el tema de evacuación, incendios, protección, salidas de evacuación, pues que hoy por hoy es un edificio que evidentemente tiene mucho valor estético, patrimonial y que data de una antigüedad bastante, con lo cual la normativa actual no la cumple.
7: La necessitat d'intervindre l'edifici no és nova. Un pla director elaborat el 2024 ja advertia de la necessitat d'una rehabilitació integral valorada aleshores en més de 40 milions d'euros. El nou informe accelerarà els terminis. La primera estimació tècnica preveu almenys 4 anys d'obres i un cost que podria arribar als 50 milions si s'executa la reforma completa.
8: La Diputació assumirà la responsabilitat que li correspon, clar que sí, no pot ser d'una altra forma, però volem que totes les administracions i institucions que tenen competències en matèria cultural i participen de l'activitat del principal s'impliquen també en el seu futur.
7: Toca ara definir el projecte, el finançament i el calendari d'una reforma que marcarà el futur d'un dels escenaris històrics més emblemàtics de la ciutat.
1: L'activitat teatral estava ja en marxa en aquest Teatre Principal de València. Fins al 30 de setembre hi havia programades sessions de El llibre de la selva, una producció familiar dirigida per

0: Los Ángeles Vice y que a mitad programación ahora de ser reubicada, pero no es l'única, Sofía.
1: No, no ho és. Encara aquesta companyia, la notícia els ha pillat encara amb els cartells de la funció penjats a la porta. El Llibre de la Selva era l'estrena de la temporada de l'Escalante. Dos setmanes havia estat la companyia ultimant detalls abans de l'estrena de dissabte, però ahir a la nit els van suspendre la funció escolar d'este dimarts. Tampoc faran les altres set que tenien programades ni les del cap de setmana amb entrades esgotades. La taquilla està tancada des d'ahir per esta i per les altres 8 propostes que dilluns mateix es van presentar per al pròxim trimestre. Teatre, dansa i circ que començaven 10 dies davant d'un sector escènic que s'ha quedat atònit per la situació. Des de la Generalitat han reubicat ja totes les funcions al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts. Escoltem Marta Alonso, directora general de Cultura, i Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat.
2: Estamos trabajando para trasladar toda la programación al Teatro Martín y Soler para que el público pueda disfrutar de la programación prevista en las mismas condiciones.
3: No, yo me quedo con la rapidez que ha tenido la Conselleria de Cultura de asegurar que toda la programación cultural que estaba prevista en el Teatro Principal y que por lo tanto estaba prevista en la Ciudad de Valencia se va a mantener en la Ciudad de Valencia. Yo creo que es así se tiene que trabajar en la administración y yo estoy muy orgulloso hoy de la gestión de la Generalitat Valenciana.
1: Ara es treballa en planificar la programació perquè les companyies puguen fer rendible els espectacles en el Martín i Soler, que és un teatre molt més reduït.
4: Això són les notícies del matí a Pont Ràdio.
0: La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull. Ha obert així la porta perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podria tornar a Espanya.
1: De moment, el que ha fet el Constitucional per majoria és rebutjar la ponència del magistrat conservador José María Macías, que era contrari a amnistiar la malversació en línia amb el que havia sentenciat el Tribunal Suprem. Macías havia acceptat retirar la ponència i redactar-ne una de nova amb els criteris de la majoria. Esta ponència s'examinarà en el plenari del dia 6 d'octubre. És probable que s'aprove i, si no, s'aprovarà una altra que podria presentar des del Tribunal Cándido Conde Pumpido. En tot cas, les dos comportarien incloure el delicte de malversació en l'aplicació de la llei d'amnistia. Quan la sentència es publique, el primer efecte serà que Jordi Turull, que ja està indultat, quedarà plenament rehabilitat i la doctrina generada per esta sentència afectarà a la resta de condemnats pel procés. No serà de manera immediata. En el cas de Carles Puigdemont, caldrà esperar que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, aplique la doctrina, retire l'ordre de detenció que manté encara activa i aplique l'amnistia total. En aquest moment, Puigdemont podrà tornar a Espanya i és una mesura que també afectarà els exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig i Dolores Bassa.
0: L'exconseller català Jordi Turull serà, per tant, el primer beneficiat per esta decisió del Tribunal Constitucional que permetrà amnistiar la malversació. Turull és ara com ara secretari general de Junts per Catalunya, el partit de Puigdemont, i considera que amb la decisió del Constitucional queden desautoritzats, diu, tots els jutges que es dediquen, assegura, a l'activisme polític.
1: Turull és el promotor del recurs sobre el qual es pronunciarà el Constitucional. Tot i estar ja indultat, continua inhabilitat per exercir els càrrecs públics perquè no s'havia anul·lat l'efecte del delicte de malversació. Ara, quan acabi el procediment que avui ha obert el Constitucional el pròxim 6 d'octubre, Turull podria tornar a presentar-se a les eleccions. De moment ho ha descartat. Diu que el més important ara és la desautorització dels jutges que volen, ha dit, fer política.
5: Per fi, per primera vegada, hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
1: La sentència sobre el seu cas beneficiarà tots els condemnats del procés. Sobre el futur retorn de Carles Puigdemont a Espanya no ha volgut avançar res i no ha esclarit si l'expresident esperarà una resolució definitiva del Constitucional.
0: Esta decisió ha sigut valorada molt positivament per a alguns dels partits que van donar suport en el seu dia a la llei d'amnistia.
1: Formacions com Esquerra Republicana han exigit al jutge del Suprem, Pablo Llarena, que aplique ja aquesta amnistia sense esperar una sentència definitiva del Constitucional. I al Congrés, este dimarts, han fet explícita la seva satisfacció la diputada de Sumar, Aina Vidal, i la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
6: Era la decisió esperada i esperamos que Llarena en este caso pues haga caso al Tribunal Constitucional y haga aquello que hace mucho tiempo que el Congreso de los Diputados ya le demandató, y es que hay una amnistía en este país que tiene que entrar en vigor y nada más.
7: ¿Y que Puigdemont vuelva, quiere decir?
6: Eso dependerá en todo caso del señor Puigdemont.
8: Que todos sean amnistiables, pues es algo que hemos requerido siempre. Consideramos que este juicio no tendría que haberse dado, que es una judicialización de la política y que, por lo tanto, nos alegramos mucho de que sea todo dentro de la concepción de la amnistía.
4: Les noticias del matí. Les coses son com passen.
0: L'endemà de fer-se públic que el jutge Juan Carlos Peinado obria juí oral contra Begoña Gómez, el govern ha tornat a defensar la innocència de la dona del president Pedro Sánchez. La portaveu de l'executiu, Elma Saiz, ha dit que, tot i ser un cas molt mediàtic, confien en l'actuació del jurat.
9: El escarnio público que está sufriendo Begoña Gómez en todo este tiempo es absolutamente insoportable, simplemente por ser la mujer de un presidente progresista, por ser la mujer de Pedro Sánchez. Y desde ahí, mi empatía, mi total apoyo y mi solidaridad. Nadie desconoce en este país el caso de Begoña Gómez. Pero dicho esto, como gobierno transmitimos y confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
0: El govern espanyol parla de persecució judicial, opinió compartida per alguns socis de legislatura. Per a l'oposició és inacceptable l'atac de l'executiu a la justícia. Alba Rocher, Madrid.
10: Sí, des del Partit Socialista s'intensifiquen les crítiques a Peinado. Escoltem el seu portaveu al Congrés, Patxi López.
11: La última del juez Peinado, que parece que como Franco lo quiere dejar atado y bien atado todo, ¿verdad?
10: Des del govern es pregunten si després del xui mediàtic un jurat popular pot ser imparcial. Una opinió compartida per alguns socis de legislatura, com Alberto Ibáñez, de Compromís Sumar.
12: Confío más en el ciudadano o ciudadana más manipulado que se siente en ese tribunal que en el juez Peinado.
10: Y desde Podem, Ione Belarra.
13: No deja de sorprenderme que el PSOE tenga esta clarividencia sobre la guerra sucia judicial, sobre la persecución judicial, cuando les toca a ellos.
10: Mentre que l'oposició considera inacceptable els atacs a la justícia, escoltem la popular Esther Muñoz i Pepa Millán, de Vox.
14: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados, oye, Robles, Marlaska. Podemos poner también a Dolores Delgado, la anterior fiscal general del Estado, que fue ministra, que será completamente imparcial, entonces que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales.
15: Si el Partido Socialista se queja constantemente de la acción judicial, lo mejor que pueden hacer es dejar de delinquir.
10: Per cert, que el Consell General del Poder Judicial ha archivat definitivament les queixes del ministre Bolaños contra el magistrat Juan Carlos Peinado.
4: A Punt Radio. Les notícies del matí.
0: Els detinguts pel tiroteig mortal de diumenge a Alzira no van dir res davant la policia, però sí que han parlat davant del jutge, que els ha enviat directes a presó.
1: Aseguren els acusats que anaren desarmats a l'encontre de l'altra família i que va ser esta qui va traure les armes. És més, segons el veïnat del barri, no es tractaria, com es va apuntar des de l'inici, d'un episodi protagonitzat per clans familiars del barri amb passat delictiu, sinó d'altres procedents de València.
0: El cas és que des de la matinada de diumenge els episodis violents se succeeixen en eixe barri de l'Alquerieta d'Alzira. Sobre tot el que ha passat els últims dies es amplia la informació al nostre company Carles González.
16: És un barri encès per la set de venjança. De matinada encala foc al cotxe d'un dels germans detinguts. És el tercer foc en 24 hores. També han cremat més propietats d'eixa família, una casa de camp i una vivenda per a emportar-se per davant, una instal·lació de marihuana desmantellada, galls de baralla i un cavall. Res d'Escunfulles Mantequilla. Són dos famílies arribades des de València al barri de l'Alquerieta, on s'ha reforçat la presència policial. Pilar Bernabé és la delegada del govern a la Comunitat Valenciana.
17: Se han tomado las medidas para reforzar e intensificar la presencia policial y la coordinación policial entre el Cuerpo de Policía Local de Alzira y el Cuerpo de Policía Nacional.
16: Precisament a la comissaria de la Policia Nacional va acudir ahir la viuda i una de les filles de la víctima mortal. Foren dones d'uns 20 anys i no xiquetes les que iniciaren la baralla que acabà en el tiroteig entre famílies. El mort no és el iaio, sinó el pare d'una de les protagonistes. Dos de 5 detinguts no passaran la nit al calabós. Un veí del carrer que s'emportà una bala perduda en llibertat amb mesures cautelars i un dels quatre germans que està a l'hospital recuperant-se d'una operació de bala. Els altres tres germans li han dit al jutge que ells no iniciaren l'altercat. Els han enviat directes a la presó de Picassent sabent ja que estan sentenciats per la família rival.
0: I fora de casa, a Ametlla del Vallès, a Barcelona, 11 persones estan ingressades i 60 persones més han hagut de ser ateses per inhalació de fum, Sofia, a causa de l'incendi que s'ha declarat esta nit en una residència de persones majors.
1: Sí, l'edifici tenia 4 altures i va ser necessari desallotjar els 80 residents i 6 treballadors i treballadores de la primera i segona planta, les més afectades. Les persones que estaven en la tercera i la quarta planta van quedar confinades a les seues habitacions. L'incendi es va declarar poc abans de les 10:30 ja de la nit per causes que encara són desconegudes i va requerir d'una nombrosa intervenció dels equips de bombers per tal de controlar-lo. 13 unitats dels bombers i 16 unitats del sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat de Catalunya van treballar per atendre l'emergència i fins i tot Protecció Civil va activar el Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya. I és que 71 persones han sigut ateses i 11 d'elles hospitalitzades en estat menys greu per inhalació de fum.
0: Es contem ara una història malauradament repetida, la història d'un nou desnonament que està previst per a dins d'una hora aproximadament a Madrid. Afecta Mari Carmen i és especialment cridaner perquè la desnonada té 87 anys, una discapacitat del 50% i fa 70 anys que viu en el pis del que ara la faran fora. També perquè ha rebut una proposta d'ajuda anònima per part d'una reconeguda escriptora, Sofia.
1: Així és, el desnonament arriba després que l'edifici, amb vivendes de renda antiga, l'haja comprat un fons d'inversió immobiliari i que a Mari Carmen li pujaran el lloguer un 220%, inicialment un 450%, però després van renegociar. Mari Carmen pagava 500 euros al mes i ara, amb esta renegociació del lloguer, hauria de pagar-ne 1.600 aproximadament al mes, amb una pensió que cobra ella de poc més de 1.300 euros. Després de 4 intents, avui pareix que serà la definitiva. Sí que es durà a terme el desnonament, però en aquesta història terrible sobre la voracitat del mercat immobiliari actual trobem un filet de llum, perquè a més de les convocatòries de protesta i el suport que ha rebut per part del Sindicat d'Inquilines de Madrid, Mari Carmen ha rebut l'oferta d'ajuda d'una reconeguda escriptora que, de manera anònima, no s'ha conegut ni una aproximació de qui és, s'ha oferit a pagar-li part del lloguer perquè Mari Carmen pugui continuar vivint en la que ha sigut la seva casa des de fa 70 anys.
0: Estem pendents també d'este cas per contar-los les novetats que puguem arribar. I anem ara fins a Castelló de la Plana, on s'ha presentat el projecte del nou Hospital General. Ens ho conta Lídia Vicente. Lídia, què sabem d'este nou centre sanitari?
18: Bon dia, Alba. Les obres del nou Hospital General de Castelló començaran en 2027 amb una inversió que superarà els 500 milions d'euros. El futur hospital tindrà 765 llits, 200 més dels que hi ha ara, i 31 quiròfans, més del doble dels actuals. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, destacava així en Castelló la inversió en sanitat.
19: Des de Pilar de la Horadada, en el sur, hasta Vinaroz, no hay ningún área de salud de toda la comunidad valenciana que no tenga obras en sus hospitales o en centros de salud.
18: El següent pas ara és avançar en el calendari de licitacions que ja està definit per a poder començar les obres l'any que ve.
0: Gràcies, Lídia. I també li van preguntar a Castelló. No passa ni un dia sense que li pregunten a Juanfran Pérez Llorca sobre la seva designació com a candidat del PP a repetir com a president de la Generalitat. Este dimarts les preguntes es referien a la reunió que va mantindre el dia anterior a Madrid amb el secretari general del Partit Popular, amb Miguel Tellado.
1: I Pérez Llorca ha tornat a repetir que no és una qüestió que li preocupe. La reunió amb Tellado, ha dit, va ser una més dels que manté amb la direcció del PP i la designació no li lleva la tranquil·litat.
20: Sé que per a vostès és notícia, però la veritat és que hi hagin reunions entre el president del partit i el secretari general del partit no sol ser molta notícia a nivell intern, per tant, tinc poc que comentar. No, vam parlar d'altres assuntos, no vam parlar sobre ell. Tampoc me preocupa això. Jo vull al debat de l'estat de la comunitat perquè soy el president de la Generalitat i no hay nada más importante que ser el president de la Generalitat, per tant, estoy absolutamente tranquilo.
1: El debat sobre l'estat de la comunitat se celebra la setmana que ve. Sobre la reunió amb Tellado també ha parlat el síndic del PSPB, José Muñoz. S'ha referit a informacions periodístiques que parlen d'informes sobre presumptes irregularitats en l'entorn del president. Informes que estarien retardant, de moment, la designació.
2: Parece más bien como que ayer Pérez Llorca fue a declarar ante el Tribunal Supremo de Génova. El Partido Popular tiene una obligación legal de, si tiene conocimiento de hechos que pueden ser presuntamente delictivos, ponerlos en conocimiento de la justicia para que investigue la justicia. Pues esto genera una sombra de sospecha sobre el presidente de la Generalitat que yo creo que es inaceptable para que se presente como candidato.
0: Compartir la vida dels fills i filles en les xarxes en mode influenciador o de forma casolana és una pràctica habitual en el dia a dia de la vida digital. És un fenomen que es coneix com a sharenting, que entre les famílies espanyoles una de cada quatre compartix habitualment informació o imatges dels seus fills menors d'edat. A més, l'algoritme premia aquest tipus de continguts. Els perfils sobre maternitat, les fotos on apareixen xiquets i xiquetes, tenen atenció un 41% més de m'agrades. Al Des Infantils analitza quines són les amenaces d'exposar els més menuts en este aparador digital. Ens ho conta Elena Riego.
21: És una pràctica normalitzada en moltes famílies.
22: Creo que depende la persona, hay gente que hace su vida pública, toda su vida entera pública.
21: Els àlbums que abans quedaven en la intimitat analògica ara s'exposen en les xarxes.
23: María del Mar Líndez és directora d'Aldees Infantils.
24: Cimiento, su cumpleaños, su primer día de cole, las vacaciones. Los niños y las niñas y los adolescentes se están convirtiendo en contenido principal de redes sociales.
21: El 95% de pares y mares ho fan per a mantenir el contacte amb familiars i amics.
25: A veces los subes pensando lo van a ver mis amigos, lo va a ver la familia, pero al final es incontrolable.
21: Però Aldees Infantils advertís que pot passar factura.
26: Ho explica Laura de Rivera, portaveu d'Aldees Infantils.
27: El uso de las imágenes por redes de pederastia y pedofilia, hasta bueno, el uso que hacen las plataformas digitales, porque su modelo de negocio está en sacar información de los usuarios, de perfilado de la población, esa huella digital del niño. Que...
21: Perquè quan el contingut es puja a l'aparador digital, els pares deixen de tindre el control. Per això conviden a reflexionar.
24: Parar antes de hacer una publicación o cómo limitar para que un contenido no tenga una difusión que máxima o que tenga la que tú quieres.
21: Sense culpabilitzar, però oferint ferramentes per vetllar pels menors també en les xarxes socials.
4: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. Si has de transitar per zones on és possible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
28: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
4: Fem banda amb Imma Mateu. Els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
0: Pedro Sánchez apunta per primera vegada la responsabilitat del Marroc en les errades del control de la frontera de Ceuta els 30 i 31 de juliol passat.
29: We have asked Morocco for answers and actions.
0: Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNN.
1: Assegura que ha demanat a Rabat mesures per a solucionar aquesta falta de control. També s'ha queixat de la insolidaritat de diversos governs europeus durant la crisi i ha recordat que Espanya va ajudar a Itàlia quan milers de persones arribaven a Lampedusa.
0: Pedro Sánchez, per cert, no ha acudit a la recepció que ofereix el president dels Estats Units, Donald Trump, als líders internacionals.
1: La ministra portaveu, Elma Saiz, ha aduït motius d'agenda.
30: Y bueno, pues efectivamente le confirmo que no va a asistir a esa cena, pero básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas, cuando ya estaba todo el viaje preparado. Por cierto, también, como en otras ocasiones, concretamente yo creo que hasta el año pasado también, tampoco se acudió a esa cena.
1: I tot això mentre Espanya reforça la frontera entre Ceuta i el Marroc davant les informacions sobre crides a entrar de nou a la ciutat autònoma des del Marroc. De seguida ho abordarem.
0: La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull.
1: Ha obert així la porta perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podrà tornar a Espanya.
0: I a casa nostra continuem pendents de les novetats sobre el tiroteig d'este cap de setmana. Als Gira, tres dels germans detinguts ja van camí de la presó de Picassent, acusats d'homicidi i de tinença d'armes.
1: El quart germà continua a l'hospital recuperant-se d'un tret i el quint ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Mentrestant, a l'Alquerieta, el barri acomiada l'home de 56 anys mort en el tiroteig i la tensió continua després de les represàlies contra els detinguts.
0: De la cultura, la notícia de les últimes hores és que el Teatre Principal de València baixa el teló.
1: Un informe pericial sobre l'estat de l'estructura de l'històric teatre, inaugurat el 1832, ha acabat amb el seu tancament. La programació prevista es trasllada al Teatre Martini Soler al Palau de les Arts.
0: I de les previsions per avui, la gestió de la crisi migratòria torna a centrar els debats al ple del Congrés. Tant el PP com ara Vox plantejaran a la sessió de control, sense Sánchez present, fins a 7 preguntes i 2 interpel·lacions. I així, a casa nostra, les Corts, només hores després de donar-se per extingit finalment l'incendi de Tuejar, avui protagonisme per a la gestió dels focs.
1: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, compareix en les Corts per a informar sobre este assumpte, en particular sobre l'actuació del Consell en els incendis forestals de Sogorb i el Saler d'este estiu.
0: Als jutjats de Catarroja, nova sessió de compareixences, avui la del secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports de la Generalitat.
1: Francisco Javier Sendra, una de les persones que va parlar la vesprada de la Dana amb l'expresident Mazón, declara com a testimoni davant la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la barrancada. També estarem pendents del juí a 11 activistes de Greenpeace per una protesta en el port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas en 2021. El Ministeri Fiscal sol·licita per a ells 5 anys de presó per un delicte de desordres públics agreujats, una petició que l'organització no governamental considera una de les majors condemnes que s'han sol·licitat mai per exercir activisme ambiental.
0: Un apunt més, este migdia a Castelló se celebra l'acte d'obertura del curs acadèmic.
1: Acte presidit pel rector de l'UGI, Jesús Lancís, i al qual assistiran el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.
0: I avui és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones.
1: Institucions i organitzacions convoquen actes per a reclamar mesures de protecció a les víctimes en un moment en el qual el focus està a Ceuta i en la situació de les dones i les xiquetes que van arribar a la ciutat autònoma a la fi de juliol. A València es concentra el front abolicionista.
0: I en l'horatge, coincidint amb l'entrada oficial, això sí, de la tardor, avui baixen les temperatures. Lluís Obiols, bon dia, baixen molt?
3: Bon dia. No baixen molt i demà tornen a pujar. Per tant, és una baixada vista
0: i no
3: vista.
0: Parèntesi.
3: Baixen especialment a les comarques centrals, on ahir es van superar puntualment els 35 graus. Per exemple, Xàtiva va marcar ahir 36 graus de màxima, una temperatura de ple estiu. Avui es quedaran al voltant de 30 graus, però és que divendres tornaran els 37. Per tant, sí que tenim eixe descens de la temperatura de 4 a 5, puntualment 6 graus, a les comarques centrals, on Tinyent es quedarà avui en 31 graus, però divendres marcarà 36 graus, i el que tenim és més humitat. Ens alcem amb més humitat, especialment en esta zona i a tot el litoral, humitats del 80 al 90%. Per tant, avui sí que baixa lleugerament la temperatura, però tindrem més sensació de basca. Les temperatures actuals són fresquetes a l'interior, o fredes, 10 graus a Demuth, 9 al Pinós, al voltant també de 10 graus a Sorita, als ports. A la zona centre, entre els 16 i els 17 graus, per exemple, 17 graus al Coll, i a la costa, al voltant dels 19 i els 23 graus. Repetim que avui augmenta la humitat, baixa la temperatura i es poden formar alguns núvols baixos i algunes boires, especialment en zones de la Safor, també de la Marina Alta, en general en tota esta zona de les comarques centrals. El vent bufarà fluix, tindrem algun núvol alt, però en general una situació molt tranquil·la, i de cara als pròxims dies més sol i més calor. Sembla que el pic de la calor aplegaria divendres. divendres, a partir del cap de setmana les temperatures començarien a baixar i ja la setmana que ve es normalitzarien i a més tindríem més núvols. Falta veure si arribaran algunes pluges. Com deies, avui hem començat la tardor, durarà 89 dies i 21 hores, s'acabarà el 21 de desembre i avui es produeix l'equinoxi. I això què vol dir? Que tindrem la mateixa durada a tot el planeta del dia i la nit, pràcticament 12 hores, 12 hores, tant des de Pol Nord fins al Pol Sud. Per tant, avui sí que vam dir que en alguna cosa som tots iguals.
0: Tots iguals. Et dic que tindrem la mateixa durada, però algunes persones la nit se'ns fa curteta i el dia massa llarg.
3: Sí, això és així. A partir d'ara la nit se'ns farà més llarga. Perquè, clar, perquè ara sí que ja la nit guanyarà el dia.
0: Sí. Doncs 89 dies i algunes hores per davant de tardor. Moltes gràcies.
3: Molt bé.
0: Adéu.
4: Això són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
0: 6 i 40 minuts i en portada en este segon bloc informatiu, la crisi a Ceuta. Pedro Sánchez ha apuntat per primera vegada a la responsabilitat del Marroc en les errades del control fronterer de la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol passats. Ha sigut a Nova York, on se celebra, com saben, estos dies l'Assemblea de l'ONU. I ho ha dit Pedro Sánchez en una entrevista a la cadena CNN.
29: We have asked Morocco for answers and actions.
0: Diu que han demanat respostes a Rabat, mesures per a solventar eixa falta de control. Assegura Sánchez que les relacions bilaterals són bones, però que Espanya exigeix respostes i accions al regne alauí, perquè diu és evident que el seu control de la frontera va fallar. També s'ha queixat Sánchez de la insolidaritat de diversos governs europeus durant la crisi. Ha recordat que Espanya sí va ajudar Itàlia quan milers de persones arribaven a Lampedusa. I això només algunes hores abans del reforç en la frontera entre Ceuta i el Marroc davant d'eixes informacions que apunten a crides per a entrar de nou a la ciutat autònoma des de el Marroc. El ministre de Política Territorial i director del comandament del govern en esta crisi, Ángel Víctor Torres, apel·lava en les últimes hores a la col·laboració de Rabat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
5: La col·laboració tiene que ser la máxima posible, incluso también en la preservación ante alertas o avisos que puedan llegar por parte de los servicios de inteligencia, ¿no? Que han llegado siempre, en el pasado, llegan en el presente y seguro que seguirán llegando en el futuro. Y por tanto, de las reuniones entre los ministros homólogos, lo único que podemos desear desde el Gobierno de España es la máxima colaboración entre países que, repito, tienen vecindad y además convenios firmados de colaboración recíproca, ¿no?
0: Eixa crida coincidiria amb les eleccions legislatives en el Regne Alauí, que se celebren avui. Torres recorda eixa reunió entre Álvarez i el ministre marroquí d'Afers Estrangers que s'espera mantinguen esta vesprada en eixe marc de Nova York, de l'ONU, però que encara no té data. Sense la col·laboració del Marroc no es podria frenar els moviments migratoris. No obstant això, el Ministeri de l'Interior ha reforçat, com dèiem, la seguretat en la ciutat autònoma, també a Melilla. Dilluns, el ministre Marlaska va dir que hi haurà 120 agents durant les hores nocturnes i 90 en les diurnes, així com tres seccions dels grups de reserva i seguretat de la Guàrdia Civil al voltant de 60 efectius. I tot davant la credibilitat que donen fons policials i d'intel·ligència a aquests moviments que s'estan produint dins de les fronteres marroquines de persones subsaharianes que estarien viatjant ja cap al nord d'Àfrica. Al mateix temps hem sabut que el govern ha iniciat ja els tràmits per a prolongar l'espigó en eixe punt del Tarajal 15 quilòmetres més i per a instal·lar un sistema de balises permanents que substituirien a la provisional d'ara. Pedro Sánchez, per cert, sí que ha fet aquestes declaracions des de Nova York, on també se'ns ha informat que no acudeix a la recepció que ofereix el president dels Estats Units, Donald Trump, als líders internacionals. Ho ha dit la ministra portaveu, Elma Saiz, que ha duït també en aquest Consell de Ministres a motius d'agenda del president.
30: Y bueno, pues efectivamente le confirmo que no va a asistir a esa cena, pero básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas, cuando ya estaba todo el viaje preparado. Por cierto, también, como en otras ocasiones, concretamente yo creo que hasta el año pasado también, tampoco se acudió a esa cena.
0: El president del govern espanyol sí que ha pogut conversar amb el primer ministre britànic, amb Andy Burnham, a Central Park. També s'ha reunit amb el secretari general de l'ONU, amb Antonio Guterres, i ha pogut intercanviar unes paraules amb la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez. És una de les imatges destacades d'esta primera jornada. El moment l'ha captat la periodista Patricia Vasconcellos, que ha compartit la seqüència en les seues xarxes. En eixa seqüència, en eixe vídeo, es veu com Delcy s'alça de la seua cadira a l'ONU i es dirigís directament cap a Pedro Sánchez per a saludar-lo. Segons ha transcendit, Delcy Rodríguez ha demanat continuar parlant de la situació al país sud-americà. Sánchez, expliquen des de Moncloa, s'ha mostrat compromès amb el futur de la regió, encara que no hi ha previst cap trobada més entre tots dos mandataris. Moviments registrats allí a Nova York, que torna a ser, com els estem contant, el quilòmetre zero de la diplomàcia mundial estos dies. Moviments geoestratègics, reunions bilaterals, molta agenda entre bastidors coincideixen amb l'obertura de l'Assemblea General de l'ONU. I enmig d'este tauler internacional hi ha un discurs que ha elevat la temperatura i de quina manera el de Donald Trump contra Teheran. Ens ho conta Arturo Monedero.
6: Trump aprofita la tribuna de les Nacions Unides per exigir l'aïllament econòmic total de l'Iran.
7: Do I annihilate the Islamic Republic?
6: I advertís a la República Islàmica que o accepta les seues condicions o seran aniquilats ràpidament. Al mateix temps, assegura que espera tancar un pacte just després de les eleccions de mig mandat del 3 de novembre.
7: I believe we'll make a deal right after the election.
6: Una jornada tensa en què la delegació cubana ha abandonat el plenari quan el mandatari nord-americà els qualificava d'estat fallit.
7: Excellencies, ladies and gentlemen.
6: Declaracions que contrasten amb l'últim discurs d'Antonio Guterres al capdavant de l'ONU després de 10 anys de mandat.
7: Fighting must stop.
6: Reclama que els combats s'aturen i que fruïsca l'ajuda i alerta d'un món cada vegada més dividit en blocs enfrontats on cal reformar unes institucions internacionals que considera arcaiques. Mentrestant, el malestar social ressona a l'exterior del complex. Centenars d'exiliats iranians protesten contra el règim de Teheran abans de la compareixença del seu president.
0: D'eixa assemblea de l'ONU, dos imatges més destaquem. La primera, la trobada entre el president nord-americà Donald Trump i el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, una trobada cordial, lluny de la tensió que es va viure a la Casa Blanca al febrer de 2025, i també la rúbrica de l'acord dels Estats Units amb Groenlàndia.
8: And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
0: Un acord, una relació de llarg recorregut, ha dit Donald Trump, i que permetrà a Washington la construcció immediata de dos grans bases. El territori seguirà sota sobirania danesa, però els nord-americans s'encarregaran de la seguretat davant de l'amenaça de Rússia i de la Xina.
4: A Punt Radio. Les notícies del matí.
0: La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull. Ha obert així la porta perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podria tornar a Espanya. De moment, el que ha fet el Constitucional, per majoria, és rebutjar la ponència del magistrat conservador José María Macías, que era contrari a amnistiar la malversació, en línia amb el que també havia sentenciat anteriorment el Suprem. Macías ha acceptat retirar la ponència, redactar-ne una de nova amb els criteris d'esta majoria, una ponència que s'examinarà en el plenari del dia 6 d'octubre. És possible que s'aprove i que, si no, s'aprovarà una altra que podria presentar el president del tribunal, Cándido Conde Pumpido. En tot cas, les dos comportarien incloure eixe delicte de malversació en l'aplicació de la llei d'amnistia. Quan la sentència es publique, el primer efecte serà que Jordi Turull, que està ja indultat, quedarà plenament rehabilitat i la doctrina generada per esta sentència afectarà a la resta de condemnats pel procés. No serà de manera immediata, això sí. En el cas de Carles Puigdemont, caldrà esperar que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, aplique la doctrina, retire l'ordre de detenció que manté encara activa contra ell i aplique l'amnistia total. En aquest moment, Puigdemont podrà tornar a Espanya. La mesura afecta també els exconsellers Lluís Puig, Dolors Bassa i Antoni Comín. Els detinguts pel tiroteig mortal de diumenge al Girà no van dir res davant la policia, però sí han parlat davant del jutge que els envia directes a presó. Han assegurat els acusats que anaren desarmats a l'encontre de l'altra família i que va ser esta qui va traure les armes. És més, segons el veïnat del barri, no es tractaria, com es va apuntar des de l'inici, d'un episodi protagonitzat per clans familiars amb passat delictiu al barri, sinó d'altres procedents de València. Des de la matinada de diumenge, els episodis violents es succeeixen en eixe barri de l'Alquerieta d'Alzira. Sobre tot el que ha passat en els últims dies, ens amplia la informació Carles González.
9: És un barri encès per la set de venjança. De matinada en calafoc al cotxe d'un dels germans detinguts. És el tercer foc en 24 hores. També han cremat més propietats d'eixa família, una casa de camp i una vivenda per a emportar-se per davant, una instal·lació de marihuana desmantellada, galls de baralla i un cavall. Res d'Escunfulles Mantequilla. Són dos famílies arribades des de València al barri de l'Alquerieta, on s'ha reforçat la presència policial. Pilar Bernabé és la delegada del govern a la Comunitat Valenciana.
10: Se han tomado las medidas para reforzar e intensificar la presencia policial y la coordinación policial entre el Cuerpo de Policía Local de Alzira y el Cuerpo de Policía Nacional.
9: Precisament a la comissaria de la Policia Nacional va acudir ahir la viuda i una de les filles de la víctima mortal. Foren dones d'uns 20 anys i no xiquetes les que iniciaren la baralla que acabà en el tiroteig entre famílies. El mort no és el iaio, sinó el pare d'una de les protagonistes. Dos de 5 detinguts no passaran la nit al calabós. Un veí del carrer que s'emportà una bala perduda en llibertat amb mesures cautelars i un dels 4 germans que està a l'hospital recuperant-se d'una operació de bala. Els altres 3 germans li han dit al jutge que ells no iniciaren l'altercat. Els han enviat directes a la presó de Picassent sabent ja que estan sentenciats per la família rival.
28: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: En els esports tenim una bona notícia. El circuit Ricardo Tormo tornarà a celebrar l'última prova del campionat del món de MotoGP. Ens ho conta tot Mònica Arnau. Mònica, bon dia.
11: Bon dia. La temporada que arrencarà el març a Tailàndia baixarà la persiana del 26 al 28 de novembre del 2027. Igual que enguany, de nou el motociclisme mundial tornarà a decidir-se a Cheste. Parlem ara del València, on no acaben els canvis. Ahir de vesprada, el club feia oficial la destitució del doctor Pedro López Mateu, responsable dels servicis mèdics des de novembre de 2019. Una figura molt qüestionada, ja que molts futbolistes, com Guedes, Paulista o Copete, han recorregut a metges externs, donades les recaigudes i els dubtes en les recuperacions. En este inici de temporada, el València és el club amb més lesionats de primera. Un València que, per cert, continua esperant l'arribada de Javier Aguirre i la confirmació oficial del seu fitxatge. La idea és que demà ja estigui al capdavant de l'entrenament de l'equip a Paterna. De moment, este migdia, compareixerà per primera vegada davant els mitjans de comunicació el nou director esportiu Braulio Pázquez. Continuem parlant de futbol perquè ahir va ser el primer entrenament de la selecció després de conquistar el Mundial, una sessió de portes obertes que va alçar molta expectació. A les 11, la selecció tornarà a entrenar-se per a preparar el partit de la Lliga de les Nacions contra Anglaterra. I en este mateix escenari, la ciutat esportiva de Las Rozas, Mourinho va ser el gran absent en la reunió de treball entre els entrenadors i el comitè tècnic arbitral. Recorden que el portuguès es va queixar diumenge de l'arbitratge en el derbi madrileny. Mentre es mantenia aquesta reunió, es va intensificar la guerra oberta entre el president de la Liga i el Real Madrid. Javier Tebas va criticar les protestes constants del Madrid sobre els àrbitres i el club contraataca amb un comunicat en què demanava un canvi en la presidència de la Liga. Tebas va respondre de nou. En eixir de la trobada amb els àrbitres i els entrenadors, el president de la federació, Rafael Louzán, va intentar posar pau.
12: Seguir trabajando se llama escuchar y valorar las opiniones que hoy nos han trasladado los entrenadores del fútbol profesional, conjuntamente con el intercambio que hemos hecho con los árbitros, y de alguna manera hacer entre todos que el fútbol español siga siendo el gran fútbol que todos deseamos, y sobre todo que haya un entendimiento total entre las partes. Siempre va a haber algunas diferencias, pero creo que este es el camino.
11: I canviem d'esports perquè el València Bàsquet tanca avui la ronda de presentacions dels nous fitxatges amb Alexis Peterson, base nord-americana amb passaport alemany. Ahir va ser el torn d'Elena Puello. La internacional arriba procedent del Saragossa, precisament el rival en la semifinal de la Supercopa, que es jugarà dissabte a Torrejón de Ardoz.
2: Sí que es verdad que es un poco emotivo, ¿no?, por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto. Tengo ganas ya de pues, empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
0: Bueno, donem les gràcies a Mònica i donem la benvinguda a Sònia López, perquè a les 6:54 del matí el que toca és fer una ullada a les carreteres. Sònia, bon dia.
13: Bon dia, Alba. A hores d'ara tenim certa congestió, comença ja a formar-se aquesta densitat de trànsit a València, a la zona del riu, la B30, a l'entorn de Mislata, Xirivella i també la incorporació de la Ronda Nord a Paterna cap al port. També una miqueta a l'entrada pel pont de l'Avinguda del Cid. Per la resta, hi ha tranquil·litat. No obstant, tinguem precaució si circulem per la 23 a la zona de Sagunt, perquè hi ha un vehicle articulat que, bueno, a les 6 del matí ha perdut el remolc, s'ha quedat allí, se pot passar, però n'hi ha un estretiment de circulació que pot generar un poc de retenció. És en la B23, Sagunt, en l'eixida en direcció al port.
0: Anotat queda, tingueu-ho en compte, si han de circular per aquest punt quilomètric. Moltes gràcies, Sònia.
13: Adeu.
0: Adeu.
4: A Punt Ràdio, les notícies del matí. Alba Requejo.
0: El coneixement, ja saben, no ocupa lloc, però tampoc entén ni d'edats ni de barreres geogràfiques. Això ho sabem ben bé a l'UGI de Castelló, que té diverses seus a la comarca dels Ports per apropar la universitat a les persones majors. Esta setmana han començat les classes a la capital de la comarca, un espai on la tercera edat aprèn, socialitza i combat la soledat. Celia Cerezo.
14: Morella, a banda de turístic, és també un municipi universitari. L'UGI té ací una de les seues seus de la Universitat per a Majors de la comarca dels Ports. La primera classe l'han fet al Teatre Municipal de Morella. Ens ho conta Pilar Escudero, professora i coordinadora de l'UGI per a Majors de 65 anys.
15: A l'UGI a Castelló hi ha 1.550 persones matriculades tant al campus de la universitat com a les diferents seus. I així a la seu d'esports, doncs, fora 90 estudiants de tota la comarca. Es fan classes uns dies a Morella, uns altres dies a Vilafranca.
14: La primera lliçó és sobre patrimoni. Ho explica la morellana Manu Blasco, alumna de 70 anys i treballadora de la restauració jubilada.
16: Tenia ganes de començar per bons companys i per lo que com sempre comentem, no? Que el saber no ocupa lloc, no? I avui mateix han parlat del patrimoni. Vaig apuntar tot un poquet per anar recordant-lo a casa, perquè moltes coses ens oblidem.
14: Paco Carbó és de Forcall, té 73 anys i abans de jubilar-se era químic i es dedicava al sector industrial.
17: Per almenys a mantindre una miqueta l'activitat intel·lectual. Durant el curs fem festetes i ens trobem diverses seus i allà aprofitem per fer...
14: Cada dilluns de vesprada l'alumnat sènior rep classes d'història, salut, cultura o psicologia. També fan activitats i excursions que afavoreixen les relacions socials per a promoure un envelliment amb la ment activa.
0: I a Calp hi ha preocupació entre els investigadors de la Universitat d'Alacant. Han trobat exemplars d'una alga asiàtica invasora que pot ser un perill per a la costa mediterrània. Anem a la delegació d'Alacant. Xavier Sempere.
18: Bon dia, Alba. L'expansió de l'alga asiàtica amb nom impronunciable Rugolopteryx o Camurae ha encès les alarmes dels investigadors del Laboratori Marí de la Universitat d'Alacant. Segons afirmen, la presència d'esta espècie a la costa de Calp posa en perill l'ecosistema de la zona. La seva proliferació pot destruir les reserves de Posidònia i els fons rocosos de la costa alacantina. Carolina Pena, cap de la investigació, ens conta el detall.
19: Les poblacions d'aquesta alga no només s'estan dispersant més, sinó que el perill està en que no tardaran massa en arribar a zones més pròximes, a pradera de Posidònia, d'alta biodiversitat i vulnerables.
18: La investigació va començar després de conèixer l'impacte d'esta alga a altres zones del país. La recerca ha comptat amb expedicions i estudis submarins que han confirmat la seva presència al nord d'Alacant. Un dels seus perills principals, la fàcil expansió en enganxar-se a les xarxes de pesca, la qual cosa també provoca dificultats i pèrdues en el sector pesquer. Els investigadors han afirmat que és important prendre mesures urgents i, a més, sensibilitzar la població per a frenar-ne l'expansió.

Avui l'efemèride musical va dedicada a ell, al cap, al boss, i és que Bruce Springsteen complix 77 anys, més de mig segle de carrera musical, en què ha sabut ser la veu de la classe treballadora, el poeta de les carreteres interminables i l'amo d'un dels directes més enèrgics del planeta.

Són les 6:59 i, com sempre, triem música en valencià per a tancar este informatiu. Avui sentim Llengua de Sucre, de Carr, l'artista de Benissa, que publica este nou single de reggaeton i pop urbà.

A mi ja ho deixem avui. Fins ací tot el que volíem contar-los. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació. Es queden amb Matí Directe. Nosaltres tornem demà a partir de les 6. Siguem feliços. Adeu.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Oltina.
1: Les 7 del matí en punt, bon dia a tot el món. Escolteu esta reflexió que diu que l'home no és una illa sencera en si mateix. Cada home és un tros del continent, una part de la terra sencera. Ho deia el poeta John Donne al segle XVII, deixant clar que ens necessitem els uns als altres per a existir. Però obrim els ulls, mirem al voltant. Avui, en ple segle XXI, vivim en l'era de l'hiperindividualisme. Sembla que ja hem convertit les nostres vides en illes tancades, connectades a pantalles, però desconnectades de la vida del veí. Ens hem oblidat de mirar a reull almenys a qui tenim al costat? Són les 7 i 1 minut del matí i comença com cada dia la vostra ràdio, la ràdio que connecta els ponts entre totes aquestes illes. Comença Matí Directe. Avui volem trencar este mur d'individualisme un dia més i fer precisament el contrari. Trobar-nos, escoltar-nos i debatre el que realment ens afecta com a comunitat, de nord a sud i d'est a oest del nostre territori. Perquè el que li passa a un, sabeu, ens passa i ens importa a tots. A la llista de reproducció d'avui tenim la millor actualitat de proximitat, l'anàlisi del que passa sense filtres i espais per a la cultura, la ciència i, sobretot, també per a la vostra veu. Així que tanqueu el vostre propi món per un moment, almenys 5 hores, i obriu la ment i els oïts al nostre. Ens acompanyeu? Ens posem en marxa.
0: Matí Directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Precisament avui, dimecres 23 de setembre de 2026, en este món connectat però a menut aïllat, s'encén la llum de l'estudi per a repassar les notes que estan marcant l'agenda d'este matí i que seran clau les pròximes hores, perquè mirar l'actualitat també és una manera d'entendre'ns. Comencem mirant enllà les nostres fronteres. L'atenció internacional es concentra a Nova York, a la seu de l'ONU, on les últimes hores s'han viscut trobades clau de cara al futur immediat. El president francès, Emmanuel Macron, es reunia a la Torre Trump amb Donald Trump per a abordar-li inestabilitat geopolítica global, la guerra d'Ucraïna i l'últim increment en el preu del petroli. Escandalós, per cert. Una cita que obri pas a la pròxima i esperada reunió entre el mateix Trump i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Mentre al Japó continuen les tasques de rescat i avaluació dels danys després del devastador pas del tifó Duhuan, que ha colpejat amb força el país, deixant milers de cases sense subministrament elèctric. I a Espanya la mirada està posada en l'àmbit social i de consum. El Ministeri de Drets Socials ha obert nous expedients sancionadors a plataformes d'allotjament turístic, seguint la línia de la històrica multa imposada a Airbnb. Al mateix temps, les associacions de pacients i les societats científiques, això és molt fort, han tingut que alçar la veu i tornen a exigir al Ministeri de Sanitat que s'incloguin els nous fàrmacs contra l'Alzheimer aprovats per la Unió Europea, que fins ara es trobaven denegats pel seu alt cost econòmic. I atenció, conductors, per a les setmanes vinents, perquè es detallen els darrers canvis normatius de seguretat vial del govern que obligaran a cedir el pas als vianants a partir de l'1 d'octubre, encara que no hi haja un pas de peatons senyalitzat. I així, en casa nostra, a la Comunitat Valenciana, l'actualitat es mou entre la gestió de les infraestructures i les conseqüències dels últims fenòmens meteorològics. I per tancar en clau esportiva valenciana, també avui és dia de partit. El L'Elevant Conqueridor s'estrena en el seu primer compromís de la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol, visitant una pista exigent. Així que tot l'anàlisi, les veus dels protagonistes i el debat que necessitem per a començar el dia, connectat amb la realitat, el teniu a partir d'ara mateix, mentre prepareu el cafè, pugeu la persiana, perquè d'ací no res començarà a eixir el sol, i eixa persiana també farà que entre no només la llum, sinó també tota l'actualitat. Comença el nostre viatge d'avui.
0: Estos són els titulars que marcaran la jornada.

0: Una de les notes d'actualitat més cridaneres comentades a les últimes hores és l'exclusiva que publicava El Debate al voltant d'una confessió gravada on un emissari reconeix haver somès a un marcatge personal la jutgessa de Badajoz que instruïa la causa contra David Sánchez. L'assetjament incluïa el seguiment de la vida privada de la magistrada i de les seues filles per intentar pressionar-la i desviar la investigació, uns fets que ja han passat a mans de l'Audiència Nacional. Marta Ramada, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Sergi. Obrim aquest espai informatiu, com deies, a missa autèntic terratrèmol polític i judicial que sacseja les estructures de l'Estat.
0: Parlem de les últimes i preocupants revelacions al voltant del cas Leire.
1: El cas ha fet un gir dramàtic, Sergi, perquè la titular de jutjat d'instrucció número 3 de Badajoz, la magistrada Beatriz Viedma, que investiga, per cert, el germà del president del govern, David Sánchez, ha sol·licitat personar-se com a acusació particular en la causa. El motiu, la coneguda com a claveguera del PSOE, liderada per Leire Díez, hauria intentat contactar amb diverses bandes de narcotraficants. Segons les informacions de diversos mitjans digitals, van demanar a la banda de Roig que eliminaren la jutge.
0: El sumari policial revela detalls d'una gravetat extrema que superen tota la ficció. Segons els últims informes, la xarxa que liderava l'exmilitant socialista no sols va recopilar dades de les rutines de la jutgessa i de les seues filles, sinó que va arribar a contactar amb un conegut clan del narcotràfic de Badajoz dedicat a l'heroïna.
1: L'objectiu d'aquest contacte amb la delinqüència organitzada era, segons les informacions publicades, presumptament, oferir-los beneficis processals a canvi de fer-li un sustillo a la magistrada. Una intimidació agressiva per a forçar-la a apartar-se de la investigació que afecta el germà de Pedro Sánchez. Per sort, el clan de la droga va rebutjar la col·laboració.
0: La reacció política no s'ha fet esperar. En conèixer aquestes maniobres de pressió que freguen mètodes propis de la màfia, Vox va presentar una querella criminal en l'Audiència Nacional contra Leire Díez i altres dos col·laboradors, com l'exmagistrat Luis Sáenz de Tejada.
2: Otro asunto, que es la querella que va a interponer los servicios jurídicos de Vox, los santos servicios jurídicos de Vox, contra Leire Díez y contra todas aquellas personas cuya participación o responsabilidad pudiera acreditarse en la operación dirigida contra la juez Beatriz Viedma, que investigó el caso del hermano de Pedro Sánchez. Lo que estamos conociendo, en este caso gracias a una información del debate, es de una gravedad extraordinaria. No solo por la denuncia falsa con el propósito de apartar a Viedma de la investigación sobre David Sánchez, sino porque las últimas informaciones son todavía más inquietantes, mucho más inquietantes, que la propia juez habría comunicado a la Audiencia Nacional la existencia de contactos de miembros de esa trama con personas vinculadas al narcotráfico para intimidarla. Ya me dirán ustedes qué diferencia hay entre esto y colocarle la cabeza de caballo a alguien en la cama. Pero en fin. Por eso Vox va a acudir a los tribunales. Queremos que se investigue hasta el final quién diseñó esta operación, quién participó en ella, quién la financió y quién dio las órdenes.
1: Des de la formació de Santiago Abascal acusen la trama de delictes molt greus, atemptat contra l'autoritat, coaccions en grau de tentativa, descobriment i revelació de secrets, tràfic d'influències i pertinença a organització criminal.
0: També la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, denunciava recentment que les anomenades clavegueres del PSOE han intentat pressionar i acobardir aquesta jutgessa que investiga el germà del president del govern.
3: Ayer hemos conocido que en los 5 días de reflexión de ese hombre enamorado que es nuestro presidente, Sánchez, mientras él estaba reflexionando, su mano derecha, el señor Cerdán, construía y dirigía una cloaca desde el partido de Pedro Sánchez que financiaba ya no solo el intento de extorsión o de manipulación de la Guardia Civil o de la Fiscalía. Es que lo que hemos conocido ayer es que se intentó contratar los servicios de un clan de Badajoz que tiene en su haber todo tipo de violencia, intentos de homicidio, narcotráfico, contrabando, etcétera, para darle un sustillo a la juez que investigaba al hermano del presidente del gobierno. Hombre, yo sí creo que mi hermano es inocente, no contrato a unos contrabandistas para que intenten amedrentar al juez. Pero ¿quién nos gobierna? Cuando dicen que en el PP hiperventilamos o que estamos permanentemente en la hipérbole porque llamamos mafia al gobierno, ¿alguien puede describir de otra manera esto? ¿Que el Partido Socialista intente contratar a un clan de delincuentes para amedrentar a la juez que investiga al hermano del presidente? ¿Esto qué es?
0: Un panorama desolador que posa en dubte la protecció dels nostres jutges enfront d'estratègies desesperades de desestabilització judicial. Almenys és una qüestió per a no perdre-li la pista.
4: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: 7 i 10 del matí d'este 23 de setembre de 2026. Obiols, Lluís, jo veia el mapa este matí i tot eren sols. Ja m'acovardia només de veure això.
5: Bé, hi ha alguns canvis. I és que avui tenim més humitat, ha augmentat la humitat, per tant...
0: Però això és perquè estrenem estació o és de forma simbòlica?
5: No, és perquè toca així. L'estació ha començat justament a les 2:05 de la matinada. La tardor durarà 89 dies i 21 hores fins al 21 de desembre i espai perquè el canvi d'hora, si hi ha alguns canvis. I és que avui tenim més humitat, ha augmentat la humitat, per tant...
0: Però això és perquè estrenem estació o és de forma simbòlica?
5: No, és perquè toca així. L'estació ha començat justament a les 2:05 de la matinada. La tardor durarà 89 dies i 21 hores.

0: L'últim diumenge del mes de març.
1: Vamos, que s'ho tenim que clavar en el calendari com el dia de la mare,
0: sí,
1: i coses d'estes.
0: No? En teoria no ens hauríem de clavar perquè tot això, quant de temps fa que estan dient que no es canviarà més?
1: Pues ja estaria bé.
0: Es continua canviant, per tant, sí, millor tindreu en compte.
1: Vale.
0: Justament ha començat la tardor, s'ha produït l'equinoxi. L'equinoxi vol dir igual durada, igual nit. Vol dir igual nit, però a espai. No hem de confondre l'equinoxi amb l'equilux. L'equinoxi és, diguem-ne, el pla teòric, és quan el sol es posa justament, s'ubica al damunt de l'equador. I, per tant, tot el planeta té la mateixa durada. O sigui, avui dura igual el dia al pol nord que al pol sud que a l'equador. Però l'equilux són uns minuts de desfasament, o sigui, no podem dir que són 12 i 12 hores. Són uns minuts de desfasament de la durada del dia,
1: sí.
0: Això té a veure amb la refracció de la llum. Clar, per tant, amb la refracció de la llum, en funció de si atravessa més atmosfera o menys atmosfera la llum, l'equilux es produirà un poquet més tard de l'equinoxi en zones més altes, en latituds més altes. L'equinoxi i l'equilux pràcticament coincideixen, això és un poc, coincideixen a l'equador. Però si ens allunyem de l'equador, hi ha més desfasament, perquè la refracció de la llum al creuar l'atmosfera, això fa que nosaltres la percebem,
1: sí, amb una diferència.
0: Amb una diferència. És el sol. En general, a causa de la refracció de la llum, s'avança l'eixida del sol i s'endarrereix la posta de sol. I veiem el sol més alt en l'horitzó.
1: Ho hem entès, però no vas a fer-nos un control, no?
0: No, home, tant, la pròxima vegada. Jo que pensava que venia així, amb una superinformació, perquè, clar...
1: No, és superxulo.
0: Diu, equinoxi, equilux, equinoxi, avui és el dia que no sé no sé quant, sobretot això amb el solstici d'estiu,
1: sí.
0: La nit més curta, quina és la nit més curta?
1: La de Sant Joan, no? La de la nit de Sant Joan, no?
0: No, per això...
1: És el dia més llarg, no? Se suposa.
0: No.
2: El 15 d'agost.
0: No... És el 21 de juny, és el solstici.
1: Val.
0: La nit més llarga.
1: Me n'ha anat dos dies, eh? Tampoc vagis a llevar-me molts punts per això.
0: Hem de tindre en compte això de l'equilux perquè hi ha un desfasament d'un dos minuts. Vaja, però avui, equinoxi, igual nit a tot el planeta. Amb estos minuts... Dos,
1: sí, amb el seu jet lag lumínic i ja està.
0: I ja està, sí. I com es presenta el primer dia de tardor? Es presenta amb temperatures més baixes, perquè baixen les temperatures, baixen especialment a les comarques centrals, on ahir es van superar els 35 graus. Per exemple, es va plegar als 36 graus a Xàtiva, i avui ens quedarem al voltant dels 30-32 graus en eixa zona. Per tant, baixen un poquet de 4-5 graus, tenim més humitat, tenim vents més allevantats, i es poden formar alguns núvols baixos, especialment al sud del Golf de València. A la resta sol, a la resta calor, però tot el que hem perdut avui o que perdrem avui ho guanyarem demà, i després demà, divendres, tornarà a ser un dia amb molta calor, amb eixes màximes superiors als 35 graus. Per tant, de moment, situació de ple estiu, sí. L'estiu que s'allarga, de cara al cap de setmana començarien a baixar les temperatures, tindríem més humitat, alguns núvols més, i les previsions ens indiquen que sí que podria arribar un canvi d'horatge més important la pròxima setmana. Bé. Però, de moment, quedeu-vos amb el canvi d'estació, perquè el canvi d'horatge...
1: Res de res.
0: Res de res.
1: Bé, parlem en una hora. Gràcies, Lluís. Fins ara. Són les 7:14.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Després d'esta lliçó de física, obrim la mirada al món amb l'inici del debat general de l'ONU a Nova York, on s'ha llançat una advertència molt contundent, volia dir. Luciana Dalt, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha alertat del risc imminent d'una gran fractura global. Advertix que el món està dividit en dos blocs rivals, amb sistemes econòmics, tecnològics i de seguretat independents, i demana fixar normes multilaterals abans de caure a l'abisme.
1: I sense moure'ns de l'àmbit internacional, un país veí i estratègic per a Espanya, afronta avui una jornada política decisiva.
4: Sí, els ciutadans del Marroc acudixen este dimecres, 23 de setembre, a les urnes per a les eleccions legislatives. Un total de 27 partits polítics competeixen

0: pels 395 escons de la Cambra de Representants. Una cita clau per a avaluar el pols del govern d'Acid a Canuc.
1: I venim corrent cap a casa, perquè el món de la cultura valenciana s'ha despertat commocionat per una decisió d'urgència d'última hora.
0: La Diputació anunciava ahir el tancament indefinit del Teatre Principal de València pels danys estructurals. Un informe pericial advertís de deficiències de seguretat que obliguen a clausurar l'històric edifici del carrer de les Barques. Tota la programació prevista, això sí, es traslladarà a contrarrellotge al Palau de les Arts.
1: I estem parlant d'un tancament de vora 4 anys. Passem al dia a dia de la butxaca, perquè la pressió dels costos fixos està arribant a un punt insostenible per al motor econòmic a xicoteta escala.
0: Les organitzacions de treballadors demanen mesures de rescat urgents perquè el preu de l'energia està ofegant el teixit d'autònoms. La llum i el subministrament continuen disparats, deixant els xicotets negocis i els comerços de proximitat al límit de la rendibilitat.
1: Mentrestant, el Ministeri de Consum manté la seva línia dura i augmenta la pressió sobre el sector de l'allotjament de vacances.
0: El Ministeri de Pablo Bustunduy obri nous expedients sancionadors a plataformes d'allotjament turístic. Es tracta o es busca frenar l'oferta il·legal a tot l'Estat seguint els passos de la històrica multa de 64 milions d'euros imposada prèviament a Airbnb.
1: Parlarem d'això més avant. En l'àmbit social i de la salut, les associacions de pacients reclamen i ho fan precisament perquè es denega l'ajuda a alguns dels medicaments que més diners valen.
0: Exigeixen que el Ministeri de Sanitat finance els nous fàrmacs contra l'Alzheimer aprovats per la Unió Europea. Fins ara s'havien denegat pel seu alt cost econòmic, però els neuròlegs adverteixen que és un fre inadmissible contra el deteriorament cognitiu primerenc.
1: I tornem a la província de València per a mirar cap a un dels nostres ecosistemes més valuosos on es treballa a peu de camp de manera intensa.
0: Pescadors i operaris continuen les tasques d'urgència per a retirar les tones de residus acumulades a l'Albufera. Les últimes tempestes han arrossegat brossa que bloqueja els canals, posant en risc la pròxima campanya i la biodiversitat de la zona.
1: També ens posem les botes de faena per a mirar cap al nostre sector primari perquè el camp valencià torna a patir els efectes directes del canvi climàtic.
0: Les altes temperatures de l'estiu han provocat que la campanya de recollida de l'ametla s'hagi avançat de manera generalitzada. Els agricultors es veuen obligats a accelerar la collita per a evitar que el fruit perda qualitat a l'arbre a causa de la sequera i també de la calor extrema d'estos mesos.
1: I a Madrid, el focus polític i mediàtic es llança sobre una decisió del Congrés dels Diputats que tanca una llarga polèmica als passadissos de la cambra.
0: Les Corts han confirmat la retirada definitiva de l'acreditació de premsa a Vito Quiles. La decisió s'ha pres de manera ferma en considerar que la seva vinculació directa com a número 2 de la llista electoral de l'agrupació Se Acabó la Fiesta és incompatible amb l'exercici periodístic institucional.
1: I no oblidem com contàvem la portada del diari El Debate que obria amb un assumpte judicial que sacseja la política nacional.
0: Una investigació periodística revela enregistraments on un emissari de l'entorn de Ferraz admet haver fet un seguiment personal a la jutgessa Beatriz Diezma, que investiga el germà de Pedro Sánchez. El cas ja s'ha derivat per presumptes coaccions a la magistrada.
1: I tanquem esta ronda de titulars recordant una mesura obligatòria per a qualsevol persona que agafi el cotxe a partir de l'1 d'octubre.
0: El govern ultima la reforma que obligarà a cedir el pas als vianants a partir de l'1 d'octubre, encara que no hi hagi un pas de zebra senyalitzat. Una regulació que busca blindar la seguretat a les vies urbanes.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
1: Parlant de les carreteres, anem a veure com es troben a aquestes hores del matí, les 7 i 19, pràcticament, i 20 d'este 23 de setembre. Donant una ullada a les principals vies, Alejandro Martín, de GT, bon dia.
3: Bon dia, muy buenos días. Arranca ya esta jornada y en estos momentos especial precaución se van a circular por la carretera V23, ya que un accidente está dificultando el entorno de Sagunto, en sentido ya al puerto de Sagunto, así que mucha precaución en este tramo y vía. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras por el momento se circula con total normalidad, tan solo van a encontrar ligeras dificultades también en la provincia de Valencia, en la V30, a su paso por Cuart de Poblet en sentido sur hacia la autovía V31. En la red de carreteras de tanto la provincia de Castellón como de Alicante se circula con total normalidad.
2: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
1: També en els esports hi ha moltes claus que tenim que anar polsant i coneguent a partir d'ara. Mònica Arnau, bon dia.
4: Bon dia. La temporada que arrencarà al març a Tailàndia baixarà la persiana del 26 al 28 de novembre del 2027, igual que enguany, de nou el motociclisme mundial tornarà a decidir-se a Cheste. Parlem ara del València, on no acaben els canvis. Ahir de vesprada, el club feia oficial la destitució del doctor Pedro López Mateu, responsable dels servicis mèdics des de novembre de 2019. Una figura molt qüestionada, ja que molts futbolistes, com Guedes, Paulista o Copete, han recorregut a metges externs, donades les recaigudes i els dubtes en les recuperacions. En este inici de temporada, el València és el club amb més lesionats de primera. Un València que, per cert, continua esperant l'arribada de Javier Aguirre i la confirmació oficial del seu fitxatge. La idea és que demà ja estigui al capdavant de l'entrenament de l'equip a Paterna. De moment, este migdia, compareixerà per primera vegada davant els mitjans de comunicació el nou director esportiu Braulio Vázquez. Continuem parlant de futbol perquè ahir va ser el primer entrenament de la selecció després de conquistar el Mundial, una sessió de portes obertes que va alçar molta expectació. A les 11, la selecció tornarà a entrenar-se per a preparar el partit de la Lliga de les Nacions contra Anglaterra. I en este mateix escenari, la Ciutat Esportiva de Las Rozas, Mourinho va ser el gran absent en la reunió de treball entre els entrenadors i el comitè tècnic arbitral. Recorden que el portuguès es va queixar diumenge de l'arbitratge en el derbi madrileny. Mentre es mantenia aquesta reunió, es va intensificar la guerra oberta entre el president de la Liga i el Real Madrid. Javier Tebas va criticar les protestes constants del Madrid sobre els àrbitres i el club contraataca amb un comunicat en què demanava un canvi en la presidència de la Liga. Tebas va respondre de nou. En eixir de la trobada amb els àrbitres i els entrenadors, el president de la federació, Rafael Louzán, va intentar posar pau.
5: Seguir trabajando se llama escuchar y valorar las opiniones que hoy nos han trasladado los entrenadores del fútbol profesional, conjuntamente con el intercambio que hemos hecho con los árbitros, y de alguna manera hacer entre todos que el fútbol español siga siendo el gran fútbol que todos deseamos, y sobre todo que haya un entendimiento total entre las partes. Siempre va a haber algunas diferencias, pero creo que este es el camino.
4: I canviem d'esports perquè el València Bàsquet tanca avui la ronda de presentacions dels nous fitxatges amb Alexis Peterson, base nord-americana amb passaport alemany. Ahir va ser el torn d'Elena Puello. La internacional arriba procedent del Saragossa, precisament el rival en la semifinal de la Supercopa, que es jugarà dissabte a Torrejón de Ardoz.
6: Sí que es verdad que es un poco emotivo, ¿no?, por mis dos últimas temporadas allí, pero bueno, estoy centrada 100% en esto. Tengo ganas ya de pues empezar a entrenar más con el equipo, de poder luchar juntas y sobre todo de competir y de poder intentar ganar este primer título.
2: Matí directe.
1: Ja ho hem avançat al començar. Per cert, Maria José Collada s'encarrega tècnicament d'este programa fins les 12 del migdia. El Teatre Principal de València baixa el teló. Un informe pericial sobre l'estat de l'estructura del Teatre Principal ha acabat en el seu tancament. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ho anunciava ahir dimarts i ho argumentava per danys estructurals. L'informe arribava a les 7 de la vesprada del dilluns, després just d'anunciar-se la programació de la temporada. Un informe que determina que l'edifici presenta deficiències estructurals i funcionals, entre altres, no complir els requisits per a garantir una evacuació òptima en cas de necessitat.
7: El Teatre Principal ha de tancar les seues portes per seguretat. La seguretat de les persones està per damunt de qualsevol altra consideració.
8: El Teatre Principal, un dels escenaris més emblemàtics i amb més història de la ciutat de València, es va inaugurar en 1832. L'escenari ha acollit durant vora dos segles òperes, comèdies, drames i concerts d'estil neoclàssic. El recinte té una façana amb columnes jòniques i detalls escultòrics que evoquen la solemnitat dels grans teatres europeus. D'acord amb una primera aproximació, la intervenció estructural per a solucionar aquestes deficiències costaria prop de 29 milions d'euros i les obres podrien prolongar-se almenys 4 anys.
9: Es un edificio que evidentemente tiene mucho valor estético, patrimonial y que data de una antigüedad bastante, con lo cual la normativa actual no la cumple. Entonces hay mucha problemática a nivel de las evacuaciones y sobre todo de iluminación y contraincendios.
8: Ara la programació haurà de reubicar-se. El president de la Diputació explicava que l'informe pericial es va rebre este dilluns i que es tracta d'una decisió difícil en què la seguretat de les persones està per damunt de qualsevol altra consideració.
7: És història, és patrimoni, és cultura, és la memòria de moltíssimes generacions de valencianes i de valencians, però precisament per això, ja tenint a les indicacions d'aquest informe, la nostra obligació, com vos deia, és actuar en responsabilitat.
0: La diputada Paz Carceller va repassar la cronologia dels fets des que en 2024 la Diputació va decidir encarregar-se del nou manteniment del teatre a conseqüència de la falta de revisions per part de la Generalitat. Les primeres inspeccions acreditades que va fer la Diputació adverteixen de les distintes deficiències que en aquest moment no impedien mantindre la programació del teatre.
1: Al fil de sol, la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats reorganitza en col·laboració amb el Palau de les Arts Reina Sofia la programació prevista al Teatre Principal per a garantir la celebració després del tancament de l'edifici anunciat per la Diputació. Per la seva banda, la mateixa entitat negociarà amb les companyies aquelles obres que depenen d'ella per a reubicar-les en altres localitats de la província de València, també.
7: La Diputació assumirà la responsabilitat que li correspon, clar que sí, però no pot ser d'una altra forma, però volem que totes les administracions i institucions que tenen competències en matèria cultural i participen de l'activitat del principal s'impliquen també en el seu futur.
1: La conselleria que dirigeix Carmen Ortí explicava en un comunicat que les 8 propostes de teatre, dansa i circ programades es mantindran íntegrament a la ciutat i es traslladaran a la sala Martín i Soler de les Arts.
8: La conselleria treballa ja també en el nou calendari per adaptar-se a les dates i fer possible el trasllat amb les màximes garanties. També anunciaran pròximament el calendari i tots els detalls relatius al trasllat dels espectacles. Les primeres obres programades pel Teatre Principal per a aquesta temporada eren l'entusiasmo prevista per als dies 3 i 4 d'octubre, Cadira Verda els dies 10 i 11 d'octubre, El Narciso és su opinión del 15 d'octubre a l'1 de novembre i A Puerta Cerrada els dies 7 i 8 de novembre.
1: 7 i 27, el nou Hospital General Universitari de Castelló serà una realitat, així s'ha confirmat, almenys este dimarts a la vesprada, durant l'acte de presentació de la nova infraestructura sanitària que, amb les obres d'ampliació, passarà a tindre 765 llits enfront dels 504 actuals. La quantitat de quiròfans es duplicarà, passant dels 15 existents a 31, i així mateix l'àrea d'intervencionisme passarà de 8 a 26 sales i triplicarà la capacitat actual. A l'acte de presentació assistien el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, i la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, entre altres.
0: El nou projecte hospitalari s'ubicarà sobre una nova parcel·la de 31.614 metres quadrats, que se sumarà als 35.500 metres de parcel·les de l'hospital actual. Així, tal com han detallat en la presentació, el projecte arribarà a una superfície construïda superior a 140.000 metres quadrats de nou hospital, enfront dels 67.400 que té l'hospital actual. Quan finalitzen les obres, el conjunt hospitalari estarà sobre 210.000 metres quadrats, segons remarcaven des de presidència. Durant la presentació, el cap del Consell ha incidit en el fet que es tractarà d'un dels centres sanitaris més grans de la Comunitat Valenciana, inclús superant la FE.
10: Uno de los hospitales más grandes de la comunidad, o yo creo que ya el más grande superando a la FE, es un hospital no pensado solo para solventar las necesidades que tienen ustedes y que tiene la población, sino está pensando en el futuro, para que en los próximos 30 o 40 años cualquier avance tecnológico, que afortunadamente los hay todos los días, tenga cabida en este edificio. Por lo tanto, no solo va a ser un edificio, no solo va a ser una infraestructura, va a ser una garantía de futuro para todas las personas de esta provincia.
1: Des del govern valencià també han remarcat que es tracta de la inversió més gran en infraestructures sanitàries públiques fetes en la història de la província, ja que el cost de l'execució superarà els 500 milions d'euros.
2: 660 78 39 80.
1: No podem deixar de costar tampoc una de les decisions més polèmiques de l'any en matèria de salut pública. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que no finançarà el lecanemab, el nou fàrmac que aconsegueix ralentir l'Alzheimer en fases inicials, o el donanemab, que és Kisunla, anticossos monoclonals aprovats per l'Agència Europea del Medicament, la EMA, que han demostrat també alentir el deteriorament cognitiu lleu en etapes primerenques de la malaltia. El motiu? Pues el seu cost econòmic, que frega els 24.000, dels 24.000 als 40.000 euros anuals per pacient.
11: Estas lesiones provoca que todos los circuitos vayan mejor y que luego también la progresión de la enfermedad sea más lenta.
12: Y el lecanemab es dos veces al mes.
11: La única manera de acceder, si se lo puede permitir, obviamente, es acudir a un centro privado.
8: Una decisió que ha caigut com una poalada d'aigua freda entre les associacions de malalts i els mateixos neuròlegs. Des de la Societat Espanyola de Neurologia denuncien que este veto deixa milers de persones desemparades i vulnera el principi d'equitat de la nostra sanitat, ja que qui tinga diners es podrà pagar el tractament per la via privada i qui no en quedarà exclòs. Entitats com ara la Societat Espanyola de Neurologia i la Confederació Espanyola d'Alzheimer han denunciat la mesura, reclamen que l'accés a la innovació no depenga de la capacitat económica de las familias.
13: Ahora mismo, aunque aún no está financiados en España, contamos con tratamientos que pueden ir contra algunas de estas proteínas que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer y tendrían un mayor efecto en cuanto antes seamos capaces de administrarlas. Bueno, estos medicamentos lo que hacen es retrasar el curso de la enfermedad de Alzheimer, no frenan del todo el avance, los pacientes siguen avanzando, pero sí que lo hacen de una forma más lenta. Esto es lo que se está viendo en los ensayos clínicos y en los datos que tenemos ya en otros países. Pensamos que desde la Sociedad Española de Neurología se piensa que es un avance importante, que es el primer avance, es un primer hito, porque es el primer fármaco en más de 20 años que es capaz de frenar el curso de la enfermedad y de hecho es el primer fármaco en 20 años que se aprueba en Europa y en Estados Unidos. Y pensamos que es el inicio de un cambio de paradigma en el tratamiento de estos pacientes.
14: Des del Ministeri es defensen, la Comissió de Preus dels Medicaments argumenta que el benefici clínic és limitat, redueix el deteriorament un 27% i que l'impacte pressupostari fa que el cost siga insostenible per al Sistema Nacional de Salut amb els criteris actuals d'eficiència.
0: La indignació de les famílies és total, consideren discriminatori que es posi fre a l'accés de la primera gran esperança científica contra l'Alzheimer en dècades i reclamen a Sanitat que reconsidere la resolució i negocie una alternativa amb la farmacèutica.
15: De aquí un any o dos años igual no nos hace falta, pero es ahora que estamos autónomos, que nos valemos por nosotros mismos.
16: Están aprobados solamente en estadios clínicos muy iniciales de la enfermedad.
15: Me parece vergonzoso que dos medicamentos que para nosotros son de vital importancia, por una cuestión económica no los apruebes.
17: Envía'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
14: Aquestes qüestions són molt greus. També passa amb el tractament dels malalts amb pell de mariposa que, afortunadament, en la comunitat autònoma andalusa, el propi president andalús va decidir costejar per alguns dels malalts en eixa comunitat. Bé, anem a canviar de tema i anem a mirar cap a la nostra comunitat. L'incendi forestal de Tuéjar s'ha donat per extingit passades les 8:30 de la vesprada d'este dimarts. Això és la nota que donaven des d'Emergències de la Comunitat Valenciana en xarxes socials. Lucy.
0: Sí, el foc es va originar, recordem, la setmana passada i ha estat 7 dies actiu. L'incendi, en un primer moment, va obligar a desplegar la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i a l'evacuació preventiva d'unes 25 persones d'una colònia, un càmping i una xicoteta aldea que l'endemà, el dimecres passat, van tornar a les seues llars. L'incendi va calcinar més de 800 hectàrees i es va iniciar en una parcel·la agrícola. Els agents del Seprona de la Guàrdia Civil, juntament amb el grup d'investigacions de la Generalitat, van descartar que factors naturals provocaren l'incendi forestal de Tuéjar.
14: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reclamat al Ministeri de l'Interior que complete, quan més prompte millor, la plantilla de la Unitat de Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, ja que hi ha més de 130 vacants respecte a la dotació prevista de 500 policies, una situació que ja dura massa temps.
0: Així ho ha assenyalat este dimarts durant l'acte en motiu del Dia de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, en el qual s'han entregat les distincions al mèrit policial a 112 policies, altres professionals i entitats per la seva trajectòria i col·laboració amb la unitat. El president ha lamentat que esta unitat continua prestant servici amb una plantilla incompleta respecte al que marca el conveni. Per això ha reclamat al govern d'Espanya que corregisca esta situació i ha mostrat la predisposició de la Generalitat per avançar en eixa línia des del diàleg sincer i constructiu.
14: El jutjat número 6 de la Secció Civil d'Instrucció d'Alzira amb competències per a la investigació d'esta causa ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a 3 dels 5 detinguts en relació amb la mort d'un home durant eixe tiroteig que va ocórrer diumenge a Alzira.
0: Sí, el magistrat ha rebut este dimarts dimarts als 5 detinguts pels fets, segons ha comunicat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Per a un dels detinguts, el jutge ha prorrogat la detenció amb la intenció de prendre-li declaració demà si l'estat de salut ho permet, ja que es troba ingressat a l'Hospital de la Ribera per un tret de bala. Respecte al quint home detingut este mateix dimarts, el jutge ha dictat la llibertat amb la mesura cautelar de compareixença quincenal davant del jutjat. Tots ells estan investigats en una causa oberta pels delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes. L'arrestat ha alegat que va rebre una bala perduda i que es va entregar quan es va assabentar que la Policia Nacional el buscava. Al municipi, això sí, s'han reforçat la seguretat. L'alcalde d'Alcira, Alfons Domínguez, ha assegurat que des de l'Ajuntament estan intentant parlar amb les famílies que es van enfrontar per a ajudar i apaciguar també els ànims, mentre que la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, explicava ahir que el reforç de la Policia Nacional i del treball en coordinació amb la policia local també s'ha intensificat estos dies.
18: Se han tomado las medidas para reforzar e intensificar la presencia policial y la coordinación policial entre el Cuerpo de Policía Local de Alcira y el Cuerpo de Policía Nacional.
1: El turisme sènior pren el relleu a la platja de Gandia al setembre. Jubilats estrangers que busquen estades llargues i visitants que trien la costa per a passar uns dies són els que protagonitzen el canvi de perfil turístic a les, últimes col·legiades de l'estiu.
0: Al setembre, el litoral valencià canvia de perfil i el turisme sènior pren protagonisme. A la platja de Gandia, a la Safor, són cada vegada més habituals els visitants de més edat que arriben tant per a passar uns dies com per a quedar-se fins i tot mesos. Els mateixos visitants destaquen la tranquil·litat de la costa fora dels mesos de més afluència.
2: Matí directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: En clau nacional, Mari Carmen, una veïna de 87 anys del barri madrileny del Retir, s'enfronta avui a un quart i definitiu intent de desnonament de la casa on ha viscut durant més de 7 dècades.
0: Sí, al voltant de les 6 del matí començaven a arribar ahir els furgons policials. Allí es trobaven ja desenes de persones que han passat la nit en una acampada enfront de la casa de Mari Carmen per a frenar el quart intent de desnonament de la vivenda en la qual residix des de fa 70 anys. El desnonament està previst a partir de les 7 i mitja del matí i contra este no hi ha cap recurs judicial, per la qual cosa seria definitiu. El cas de Mari Carmen s'ha convertit en un dels símbols de la lluita per l'accés a la vivenda a Madrid.
1: I Álvarez es reunirà a Nova York amb el seu homòleg marroquí per a abordar la situació a Ceuta, després de gravar, a més, un vídeo que va cridar molt l'atenció pels carrers de Nova York. El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, es reuneix esta setmana a Nova York, com diem, amb el seu homòleg marroquí, Nasser Bourita, per a abordar el retorn dels migrants que continuen a Ceuta després de l'entrada massiva del 30 de juliol.
0: Álvarez va anunciar la reunió amb Bourita, que sol ser habitual amb ocasió de la setmana d'alt nivell de les Nacions Unides, en declaracions als periodistes amb motiu de la recepció que va oferir en eixe inici del període de sessions de l'Assemblea General de l'ONU.
1: Són les 7:38 del matí. Ara, en un moment, continuem contant-vos coses.
2: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio. Sintoniza amb tu.
19: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
20: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
21: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
22: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
19: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
3: A punt ràdio. A la plana d'Utiel Requena, 100.9. Els primers del matí cada vegada en som més.
1: De fet, ara a la taula de l'estudi s'acaba d'incorporar Abril Peidro. Abril, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
1: Per a contar-nos de primera mà què és el que porten els diaris.
4: Efectivament, comencem per Levante, el Mercantil Valenciano, en el qual llegim que tanca un emblema de València en referència a aquest tancament del teatre principal de la ciutat de manera indefinida. També destaquen que l'estiu de les onades de calor acaba amb 15 vegades més hectàrees cremades que en 2025. Les províncies obre avui amb l'històric teatre principal també, diu, tancat per falta de seguretat per al públic. El diari Informació titula Personal d'ajuda a domicili d'Alacant denuncia retards en l'higiene i en els menjars, i el periòdic Mediterrani apunta com serà el futur de l'Hospital General de Castelló. En clau nacional, el País destaca que Trump amenaça amb aniquilar l'Iran davant 120 líders mundials, i El Mundo porta en la seva portada que Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU.
1: I en clau econòmica també tenim coses que contar.
4: Efectivament, perquè si esta setmana parlàvem de com la crisi energètica està provocant ja parades en algunes de les grans empreses, la situació per als autònoms, com podem imaginar-se, és molt més complicada. Els preus de l'energia ofeguen els autònoms valencians i és el cas, per exemple, de Pilar Zafón, que és propietària del forn de pa La Simona a Castelló de la Plana, qui assegura que tenia millors condicions quan no era propietària, sinó assalariada.
5: És el treball de la meva vida, però cada vegada me costa més. Jo estic més a gust quan treballava per la meva jefa. Ojalà demà tornaré i jo faré de treball ara.
4: I és que, malgrat tindre una clientela fidel i ser un negoci consolidat, les factures, com la de la llum, no perdonen a ningú. Li passa a Pilar, però també al carnisser Julio Saura.
5: Un mes normal, a lo millor pagava 200 euros i ara pagava 400 i pico. O la basura, per exemple, me l'han doblat. Entonces, cada vegada el marge és més menut.
23: No és només la llum, s'està pujant tot en general i nosaltres el que intentem fer és assumir tot el que puguem tots els mesos, però, claro, els preus estan increïbles, increïbles, que mos dona a vegades hasta vergonya dir lo que val un quilo de carn.
1: Què vas a contar-nos? Per cert, en la ONU estan un poquet agoreros, no?
4: Sí, perquè aquesta devastació apocalíptica que es va produir al Nepal podria repetir-se a l'Himàlaia. Eixa és l'advertència que fa l'ONU. Sara Netzer, que és directora regional de l'Oficina de les Nacions Unides de Servicis per a Projectes, adverteix que la devastació provocada per les inundacions i els lliscaments de terra al Nepal mostra el tipus de crisi que podria repetir-se en altres zones de l'Himàlaia a mesura que avança el canvi climàtic. Les inundacions sobtades i els lliscaments de terra que van colpejar el nord del país a finals del mes d'agost han deixat, recordem, més de 1.200 morts i han arrasat comunitats senceres.
1: Obrim pàgina internacional amb la mirada posada un dia més en l'Assemblea de les Nacions Unides, com vos estem dient. Esta matinada es reunien el president dels Estats Units, Donald Trump, amb Delcy Rodríguez, la presidenta encarregada de Venezuela. Una trobada a porta tancada i després que la mandatària estiguera present en un discurs del republicà en el que qualificava a Maduro de dictador criminal.
24: És el primer cara a cara des que l'expresident venezolà va entrar en presó. Fa 6 anys, Delcy Rodríguez criticava precisament durament Donald Trump, però ara sembla que acosten postures. A esta hora, Trump està fent una recepció en la que, per cert, no assistís Pedro Sánchez. El president del govern espanyol diu que és per motius d'agenda, tot i que no tenia cap acte previst abans de la seva invitació. Més enllà de les trobades, l'Assemblea està donant més titulars, com l'avís de Trump de liquidar Iran, tot i afirmant que la pau està pròxima, segurament diu cap a novembre, o el discurs de l'actual secretari general, l'últim d'Antonio Guterres, alertant del risc d'una gran fractura global i la por que el món es dividisca en dos blocs enfrontats.
1: El dia també arranca avui amb les eleccions legislatives al Marroc, marcades per la crisi de Ceuta. Les dues fronteres es blinden pel que fa a la seguretat tant a Rabat com a Ceuta, després de nous avisos d'entrada massiva d'immigrants a través de les xarxes. Una jornada que estarà marcada per la participació, o no,
14: dels marroquins.
24: Sí, i amb la falta d'interès dels joves en aquestes legislatives, que, com deies, estan marcades per aquests nous avisos d'eixida d'immigrants, aprofitant que les forces de seguretat estaran ocupades en els comicis. De les urnes eixirà avui una nova cambra de representants i després el govern, que gestionarà bona part de les polítiques públiques per als pròxims anys. Són prop de 16.000 milions els marroquins que estan avui cridats a les urnes per a cobrir 395 escons.
6: Matí directe.
14: I enmig de tota aquesta actualitat que ens atropella cada dia, a Matí Directe sempre ens agrada mirar pel retrovisor. Obrim les pàgines del calendari perquè avui és 23 de setembre. Una data assenyalada, Marina. Bon dia.
7: Sí, bon dia, Sergi. De fet, avui és el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual i el Dia Internacional de les Llengües de Signes, un recordatori per la igualtat i la inclusió que ens toca molt de prop. Anem lluny en el temps perquè la història s'escriu en majúscules. Si viatgem exactament a l'any 63 abans de Crist, un 23 de setembre va néixer César August, que es convertiria en el primer emperador de l'Imperi Romà i en un dels personatges més influents de la història de la humanitat.
14: I si fem un salt de gegant fins a l'any 1846, la ciència va mirar al cel. Els astrònoms van descobrir el planeta Neptú gràcies als càlculs matemàtics pròxims a la seva òrbita.
7: Tota una fita astronòmica. I sí, hem dit Neptú. Va ser descobert la nit del 23 de setembre a l'Observatori de Berlín per l'astrònom alemany Johann Gottfried Galle, assistit per Heinrich Louis d'Arrest.
14: Però acostant-nos més a la nostra terra, un 23 de setembre de l'any 1400 va passar un fet que canviaria la història de les nostres lletres i la nostra cultura. El rei Martí l'Humà va signar el privilegi per a la fundació del Gremi de Llibres de València, convertint-se en el col·lectiu de professionals del llibre més antic de tot l'Estat.
7: I a més, si mirem la política i l'urbanisme del Cap i Casal al segle XIX, un dia com avui de 1874 es va aprovar el projecte definitiu per a la construcció de la mítica Baixada de Sant Francesc, obrint les artèries del cor de la ciutat de València cap a la modernitat que avui respirem.
14: Parlem de cultura i d'art perquè la llista de genis mundials vinculats a este dia és espectacular. L'any 1926 va néixer una llegenda absoluta del jazz, el saxofonista John Coltrane.
7: Però és que, a més, en clau musical i cinematogràfica és el dia en què va néixer el polifacètic Ray Charles l'any 1930.
14: I no podem oblidar l'àmbit literari de primer nivell. Un 23 de setembre del 73 ens va deixar el gran poeta xilè i premi Nobel de la literatura Pablo Neruda. I que no se'ns oblide que tal dia com avui també, però de 1949, naix Bruce Springsteen, el legendari músic de rock estadounidense conegut com The Boss, gens amic del senyor Naranja, per cert.
7: I dit això, anem amb l'esport, perquè este dia està marcat amb lletres d'or per al motociclisme espanyol. L'any 2001, un jove pilot català feia història arreu del món. Aquell dia, amb tot just 15 anys, Dani Pedrosa va finalitzar en tercera posició la carrera de 125 del Gran Premi de la Comunitat Valenciana al circuit Ricardo Tormo de Xest. Al GP de la Comunitat Valenciana 2001, un joveníssim Dani Pedrosa va partir des de la sisena posició amb la seva Honda i després d'una espectacular remuntada i una intensa batalla al grup capdavanter, va aconseguir creuar la meta en tercera posició, signant així el primer podi de la seva carrera mundialista al circuit de Cheste.
9: Yo le condeno a cumplir dos cadenas perpetuas consecutivas, una por cada una de sus víctimas.
14: Però si mirem les efemèrides de la gran pantalla, un dia com avui de 1994 es va estrenar als cinemes dels Estats Units un clàssic absolut del cinema carcerari i una de les pel·lícules ben valorades de la història, Cadena Perpètua. Amb Tim Robbins i Morgan Freeman, un autèntic títol de culte que va començar a caminar exactament un 23 de setembre.
7: Ciència, imperis, música, cinema, esport i les arrels de la nostra cultura valenciana. Tot cap en uns minuts si mirem al passat.
14: El record del que hem sigut per entendre cap a on anem. I nosaltres el que fem és anar i avançant al matí en Matí Directe.
6: Mensatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
14: Abans de parlar en el nostre convidat d'avui, contar-vos que Sant Jordi cobra vida i es converteix en el protagonista d'una sèrie d'animació. Es tracta d'un projecte que naix de la mà de la dissenyadora Vega Piñero i en el qual participa l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny d'Alcoi, David González. Bon dia.
10: Bon dia, sí. Les mans de Vega donen vida al xicotet Sant Jordi. Una imatge del patró d'Alcoi, en este cas, adaptada per al públic infantil i protagonista en esta minissèrie. Està pensada per a ser un format per a xarxes socials, amb capítols o gags còmics, de 20 segons aproximadament, segons ens ens explica la creadora.
8: Está pensada para ser un formato para redes sociales de capítulos de gags cómicos de 20 segundos aproximadamente.
10: L'alumna de l'Escola d'Art i Disseny d'Alcoi completa l'equip. La seva directora és Diana Ortiz.
11: Crear professionals i sobretot en aquest àmbit de l'animació, que un projecte com este l'alumnat veja que és capaç de treure endavant, crec que és algo que per lo que pelem, no?
10: La Lluerna serà la protagonista del primer dels 8 capítols que tindrà la minissèrie, però el projecte, que no vol quedar-se només al COI, volen aprofitar el potencial d'un dels sants amb més tirada internacional. El primer capítol s'estrenarà en el festival Animal COI, en el mes de novembre.
1: I el llibre En ese silencio, de l'autora de Picanya, Carmena Moraga, s'alçà també el Premi de Novel·la de la Policia Nacional 2026.
12: Yo empecé a escribir esta novela hace ya varios años, creo que en 2022, porque leí una noticia en el periódico de una mujer que buscaba a su madre biológica porque no era la mujer que la había criado, ¿no? Y llevaba varios años buscándola y no conseguía encontrarla, y a día de hoy todavía no la he encontrado, ¿no? Bueno, escribir.
10: El premi s'havien presentat 528 manuscrits. Estava dotat amb 20.000 euros i és una iniciativa conjunta de la Fundació Policia Espanyola i l'editorial Martínez Roca, que té com a objectiu reconèixer i promoure obres de ficció emmarcades en els gèneres negre, policíac i criminal. Després de conèixer la decisió, l'autora ha declarat que va començar a escriure esta novel·la fa quasi 4 anys, inspirada en un cas real, i ha considerat este premi una manera de fer justícia poètica.
1: A veure si estos dies podem parlar amb ella. Per cert, tu te'n vas a la Vall d'Alba este matí.
10: De seguida la connectarem des d'ahir.
1: Bé, parlarem. Gràcies, David. Fins ara. Són les 7:51.
2: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Ahir a València, en la ciutat administrativa 9 d'octubre, tenia lloc un congrés sobre resiliència climàtica. Pareu atenció a este terme, que ha estat present en les nostres vides en els últims 2 anys, però que continuarà guanyant presència amb el pas del temps degut a la realitat climàtica que ens està tocant viure. Què podem fer davant dels fenòmens climàtics extrems? Es pot resumir en 2 paraules. Podria ser recuperació i prevenció. Durant la jornada, la Generalitat va presentar alguns dels projectes que planteja per preparar l'àrea metropolitana de València davant de futures inundacions. A més, també van estar presents en el Congrés veus expertes en la matèria de talla internacional. Ens escolta estes hores Raül Mérida, que és comissionat per a la recuperació de la Generalitat Valenciana. Raül, què tal? Bon dia.
13: Hola, muy buenos días.
1: Vamos a empezar por esa palabra que estaba en el centro del Congreso de ayer, resiliencia climática. Cuando hablamos de hacer un territorio más resiliente, ¿de qué hablamos exactamente?
13: Bueno, hablamos básicamente de basarnos en la ciencia, ¿no? Ahora mismo tenemos el conocimiento, como bien has dicho, de que la temperatura del Mediterráneo está muy alta y que eso está traduciéndose en fenómenos drásticos, ¿no? Por un lado, este verano el calor bochornoso que hemos vivido, las altas temperaturas, y por otro lado el riesgo cierto que tenemos ahora mismo de que haya lluvias torrenciales. Y en ese sentido, pues hay que preparar el territorio. Por ejemplo, una estrategia verde como la que hemos desarrollado desde el comisionado, es decir, una serie de infraestructuras verdes, de obras, de parques, que permitan, por un lado, actuar para bajar la temperatura cuando la temperatura es muy alta en verano, o, por ejemplo, que tengan áreas de laminación, es decir, por eso hablamos de parques inundables, que permitan también protegernos en caso de riadas o de lluvias torrenciales.
1: Paralelamente, también se abordaba otro concepto que puede ser, nos suene un poco más lejano que el de resiliencia, inteligencia climática. ¿De qué estamos hablando?
13: Bueno, nosotros dentro del comisionado hemos impulsado la creación en Valencia, para toda la comunidad valenciana y para todo el arco mediterráneo, del primer centro de inteligencia climática, el Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática y Resiliencia, como decías. Este centro lo que hace es, primero, recoger toda la información que ya tenemos a través de los diferentes organismos, la EMET, a través de las boyas que tenemos, la monitorización del mar Mediterráneo, todos los elementos que tenemos, también los satélites, y lo que hace es traducirla en acciones concretas. Cuando hablamos, por ejemplo, de espacios para protegernos de las altas temperaturas, es decir, lo que se conoce habitualmente como refugios climáticos, estamos hablando de eso, de traducir en acciones concretas algo que, por otro lado, fíjate, si nos remontamos al año 1992, cuando se desarrolló la Expo de Sevilla, pues, por ejemplo, allí, dado que también padecen altas temperaturas, ya se crearon áreas donde la gente tenía el agua difuminada que le permitía bajar la temperatura. Es decir, hay elementos hay acciones concretas que podemos hacer que mejoran la temperatura, que hacen más agradable la ciudad. No hay que olvidar el concepto de salud y bienestar, bienestar de salud, también bienestar emocional. Ese concepto también es básico y eso es lo que permite la inteligencia climática, coger información y traducirla en acciones concretas.
1: Raúl, como comentabas hace un momento, ayer presentasteis también el proyecto de los parques inundables metropolitanos. La idea es que en condiciones normales sean espacios verdes y de movilidad, pero que ante un episodio de lluvias intensas puedan dar también espacio al agua. Hay ejemplos de parques inundables ya en nuestro territorio que cumplen esas funciones y que están dando resultados óptimos.
13: Sí, claro. Por ejemplo, el primer parque inundable que se desarrolló en toda España está en La Marjal, en Alicante, pero en Valencia también tenemos ejemplos de parques inundables. ¿Cuál es el cambio? Fíjate que si ves muchas de las noticias que aparecen, empiezan ya a definirse estos parques, el sistema de parques metropolitanos, como los parques del siglo XXI. Este concepto es interesante porque nunca se había podido abrir un parque a las necesidades actuales de una sociedad. Hemos hablado de que, por ejemplo, habrá espacios para el Alzheimer. Hemos hablado de que habrá espacios coworking abiertos al aire libre. Hemos hablado de aulas. Hemos hablado de muchas cuestiones que la sociedad hoy en día demanda. Por supuesto, deporte. Por supuesto, movilidad. Un tema muy importante. Ayer fue el Día Mundial sin Vehículos y nosotros hemos contemplado una ciclovía de más de 70 kilómetros que transformará en el área metropolitana la movilidad completamente y que reducirá en parte o ayudará a mejorar y aliviar esa circulación. En definitiva, pensemos en las necesidades que actualmente tiene la sociedad y dibujémosla sobre un lienzo en blanco que es un parque que sabemos que es verde, es decir, que va a estar naturalizado, renaturalizado y que el gran logro para mí son dos. Primero, crearlo en el entorno de Valencia, una gran ciudad y un área también metropolitana con un cinturón alrededor que es muy importante en cuanto a número de ciudadanos y además con el consenso de todos los municipios por los que pasa ese parque. Yo creo que eso sí que es inédito hoy en día en el siglo XXI, como decimos, y en la situación que estamos viviendo.
1: Es cierto. En un minuto y medio escaso que nos queda, el Congreso de ayer, Raúl, también permitió conocer experiencias de otras ciudades del mundo. ¿Qué podemos aprender de otras zonas del planeta que hasta ahora han estado más golpeadas y castigadas por los fenómenos climáticos extremos?
13: Bueno, básicamente que todos los países han buscado lo mismo. Es decir, que aquellos países como Alemania, que sufrieron también varias danas, una en el 2021, en el 2023, Italia, que en Francia, en todos estos países, ante situaciones parecidas a la dana que nosotros sufrimos en el 2024, también con un número importante de fallecidos, han desarrollado este sistema de parques. Es decir, todas adaptado a las necesidades. En unos casos se tratan de ríos caudalosos y han tenido que adaptarse. En otras, como por ejemplo en La Marjal en Alicante, lo que se buscó era dar una segunda vida al agua de las plantas de tratamiento. Bueno, pues lo que hacemos siempre es adaptarnos a qué queremos. En el caso de Valencia, sistema de parques metropolitanos, a una cosa que es una herida. Y por eso yo digo que este parque ha nacido para curar la herida que nos dejó en el 2024. Y por eso hablamos de recuperación, porque no es solamente reconstruir, es también restituir aquello que el agua se llevó, es decir, la confianza, el que yo pueda iniciar un negocio, poner una panadería, abrir un taller, el que yo vaya a tener hijos, el que yo vaya a comprar una casa en ese entorno, es decir, esperanza de futuro. Y yo creo que este parque, evidentemente complementado con las obras que tiene que hacer la Confederación Hidrográfica Barranco Arriba, que esta, este parque no la sustituye, pero sí que da seguridad y calidad de vida para todos los ciudadanos.
1: Como tiene que ser. Raúl Mérida, comisionado de la Generalitat Valenciana per a la recuperación. Gracias, que tenga un buen día.
13: Muchas gracias, un abrazo.
1: Adeu, fins ara. Escolteu això perquè és un ritme inconfusible amb el qual tanquem la primera hora del programa. Viatgem en el temps fins al 23 de setembre de 1980. Aquella nit, el rei del reggae, Bob Marley, pujava a l'escenari de Pittsburgh per oferir el que seria, sense saber-ho, el seu últim concert en viu. Una nit històrica on va fer sonar els seus himnes, tot i estar ja prou malaltet. D'esta forma arribem a les 8 en punt i és el moment de connectar de seguida amb Toni Cano i Òscar Pellicer a la tècnica. Ells ens ofereixen tota l'actualitat de la nostra comunitat autònoma i del món. Al pròxim butlletí de notícies de Punt Ràdio. Tornem de seguida en ixe temps que tenim pel mig.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, apunta per primera vegada la responsabilitat del Marroc en les errades del control de la frontera de Ceuta els dies 30 i 31 de juliol passat.
2: We have asked Morocco for answers.
1: Ho ha dit a Nova York en una entrevista a la cadena CNN. Assegura que ha demanat a Rabat mesures per a solucionar aquesta falta de control. També s'ha queixat de la insolidaritat de diversos governs europeus durant la crisi i ha recordat que Espanya va ajudar Itàlia quan milers de persones arribaven a Lampedusa. Pedro Sánchez, per cert, no ha acudit a la recepció que ofereix el president dels Estats Units, Donald Trump, als líders internacionals. La ministra portaveu, Elma Said, ha aduït motius d'agenda.
3: Pues efectivamente le confirmo que no va a asistir a esa cena, pero básicamente porque la invitación llegó hace escasas fechas, cuando ya estaba todo el viaje preparado. Por cierto, también, como en otras ocasiones, concretamente yo creo que hasta el año pasado también, tampoco se acudió a esa cena.
1: Mentrestant, Espanya reforça la frontera entre Ceuta i el Marroc. Avui, precisament, este país celebra eleccions legislatives i això ha fet elevar l'alerta davant les crides a noves entrades massives a Ceuta i també Melilla. De fet, s'han detectat moviment de subsaharians cap al nord. Interior ha reforçat la vigilància en les fronteres. En l'Assemblea General de l'ONU, el primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha fet esta crida sobre la intel·ligència artificial.
4: In a divided world, we have the ability to bring people together and we will.
1: En un món dividit, tenim la capacitat d'unir les persones i així ho farem. Ha dit Burnham, també ha anunciat una aliança de defensa en intel·ligència artificial amb els Estats Units per a protegir infraestructures nacionals crítiques. Per la seva banda, mandataris d'Europa, Oceania i Àfrica, entre ells Sánchez, han exigit regular la IA per a xiquets i no repetir els errors de les xarxes socials, en què es va tardar una dècada a legislar. La majoria del Tribunal Constitucional s'ha mostrat favorable a amnistiar el delicte de malversació a l'exconseller català Jordi Turull. Ha obert així la porta perquè es beneficien tots els condemnats del procés, inclòs l'expresident Carles Puigdemont, que podria tornar, per tant, a Catalunya. A casa nostra, així a la Comunitat Valenciana, continuem pendents de les novetats sobre el tiroteig d'este cap de setmana al barri de l'Alquerieta d'Alzira, a la Ribera Alta. Tres dels germans detinguts ja estan a la presó de Picassent, acusats d'homicidi i tinença d'armes. Un quart continua a l'hospital recuperant-se d'una ferida de bala i el quint detingut ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Mentrestant, a l'Alquerieta, el barri ha acomiadat l'home de 56 anys mort en el tiroteig i la tensió continua després de les represàlies contra els detinguts amb vivendes i cotxes cremats. I de la cultura, es contem que la programació prevista en el Teatre Principal de València es traslladarà al Teatre Martín i Soler dins del Palau de les Arts. Com es va avançar ahir, el Teatre Principal de València abaixa el teló. Un informe pericial sobre l'estat de l'històric teatre, inaugurat el 1832, ha acabat en el seu tancament fins que acaben les obres de reforma que es duran a terme. En els esports, parlem de futbol. A la una serà presentat Braulio Vázquez com a nou director esportiu del València i s'espera que resolga un grapat de dubtes sobre l'equip. Eva Casany.
5: El Gallé fa una setmana que és el màxim responsable esportiu del club de Mestalla i pel que sembla està tenint molt de pes en les últimes decisions al voltant de l'entitat. Esperem tindre la confirmació oficial del fitxatge de Javier Aguirre com a nou entrenador i saber quan arriba. La idea és que demà estigui allà al capdavant de l'entrenament. Els possibles reforços i la forma de comunicar-se amb el València de Singapur seran altres de les preguntes que li farem. Mentrestant, s'espera també substitut al responsable dels servicis mèdics del club, el doctor Pedro López Mateu, que va ser destituït ahir. Estava molt qüestionat perquè molts futbolistes havien hagut de recórrer a metges externs per les seues recaigudes i dubtes en la recuperació. En aquest inici de temporada, el València és el club amb més lesionats de primera. I acabem amb una gran notícia. El circuit Ricardo Tormo de Cheste tornarà a celebrar l'última prova del campionat del món del MotoGP de l'any que ve. El traçat valencià es consolida així com a l'idoni per a veure com es decidissin els títols.
1: Això és tot el moment. Tenen tota l'actualitat en Apunt Ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa és a les 9 en punt. Els deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
0: Apunt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
7: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: El Palau de la Música celebra su 40 aniversario. Disfruta de una temporada irrepetible con la Royal Concert Bowl, London Philharmonic, Stasca Predresden, Elina Garancha, Julia Fischer, Yuya Wang, Sokolov, entre otros grandes artistas y de la Orquesta de Valencia. Consulta condiciones de abonos en www.palauvalencia.com.
9: La Diputació d'Alacant reforça el seu compromís amb els municipis de la província amb una nova aportació de 31 milions d'euros al Pla Més a Prop. Una inversió que servirà per a millorar els serveis públics, mantindre les instal·lacions municipals i donar resposta a les necessitats del dia a dia.
6: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
0: Un indici. Una telefonada anònima. Una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
10: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
0: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres, de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
11: Tenim molts fronts oberts avui per a destacar, per a analitzar i també per a comentar en este matí directe de la Ràdio Autonòmica Valenciana, per posar-nos en marxa i conèixer també algunes de les claus de tot el que està passant. Entre altres coses, ixa no assistència a la recepció de Donald Trump per part de Sánchez, que per una banda volia donar-se-les d'important ahir parlant en anglès, donant ixa entrevista a la CNN, que podria donar-les perfectament així, inclús tenint la seva tele com la té a la seva disposició. Però no, este tipus de pseudoexclusives ell les dona de forma casual quan ix d'Espanya i té un mitjà de comunicació pues, com ixa cadena americana a la mà. Per cert, que el que va fer va ser canviar el seu discurs i demanar ara explicacions al Marroc, però amb la boca xicoteta i com vos dic, des d'allà, des dels Estats Units, dient que estan investigant el que va ocórrer, però demanant respostes i explicacions al Marroc, que avui viu un dia crucial, encara que tot siga un poquet teatralitzat en aquestes eleccions legislatives on 16 milions de marroquís es suposa tenen que votar. S'estima un vot del 40%, tampoc crec que això serà una participació massiva. Però abans de parlar de totes aquestes coses, anem a saludar de nou a Lluís Obiols, que a banda de tot el que ens ha explicat sobre l'equinoxi i l'equilux a les 7 del matí, que ens ha quedat ahí gravat, ho tinc que dir, Lluís, bon dia
12: sí,
11: de nou.
12: A mi gravat i clar, sobretot clar, no s'ha quedat clar.
11: No, és que jo sé que em faràs un control un dia d'estos. La gent està per fer-me trivials del que em diu. Però sí, l'important és saber què va passar en les pròximes hores o els pròxims dies.
12: Avui baixen les temperatures, i ja hem dit que ha començat la tardor i tenim el vent més de llevant, és un vent fluix, però aporta més humitat, per tant baixaran les temperatures, augmentarà la humitat, i si per exemple ahir en algunes localitats de les comarques centrals, bàsicament de la costera i de la Ribera Alta, vam tindre aixes màximes de 36 graus i estàvem a 22 de setembre. Sí. Avui es quedaran al voltant dels 30-31 graus, per tant, un descens de 4-5 graus. Encara se superaran els 30 graus. Avui a l'interior d'Alacant, bàsicament Baix Segura, bàsicament Valls del Vinalopó i també al Racó de Mus podríem aplegar els 32 graus. De nou, eixa diferència de temperatura entre
11: però
12: el dia i la nit.
11: Però és que aquests marges de temperatura no s'acaba de notar del tot. Si digués, la davallada és un poquet més significativa. Sí. Dius, pues mira, noto una miqueta la frescoreta, però...
12: A veure, jo trobo que en algunes zones de les comarques centrals, de la costera, de la Ribera, de la Vall d'Albaida, sí que es notarà un poquet més de la Safor, però per contra tindrem més humitat. De fet, fins i tot es poden formar alguns núvols baixos avui al sud del Golf de València, bàsicament litoral Safor, nord de la Marina Alta, també algun núvolet baix, al Baix Maestrat, però vaja, serà una jornada de sol, amb presència d'algun núvol alt, poc important, i amb aquestes temperatures que tenen tendència a la Safor, però per contra tindrem més humitat. De fet, fins i tot es poden formar alguns núvols baixos avui al sud del Golf de València, bàsicament litoral Safor, nord de la Marina Alta, també algun núvolet baix, al Baix Maestrat, però vaja, serà una jornada de sol,

0: Mediterrani central, la temperatura és molt alta, la temperatura de l'aigua del mar. I els pròxims dies, demà tornen a pujar les temperatures. Si ahir, per exemple, parlàvem de 36 a Xàtiva, avui 30, 30-31, demà 33, divendres 37.
1: Per tant, divendres... Anem increixendo, no?
0: Sí, divendres, sí, però també decreixendo. A partir ja del cap de setmana, a partir del cap de setmana tenen tendència a baixar, a començar a baixar les temperatures, tindrem més humitat, es formaran més núvols baixos, més boires, i les previsions ens indiquen que a final de mes, ja pràcticament a mitjan de la pròxima setmana, de març, dimecres, podríem tindre un canvi d'horatge més important amb l'arribada de més núvols i de pluges, però avui ha d'estar car això, el descens de la temperatura, que només ens afecta a nosaltres, perquè a la resta d'Espanya continuem amb molta calor, de fet hi ha avisos actius per altes temperatures en moltes zones, bàsicament de Galícia. Ahir Galícia va marcar 37 graus, avui tornarà a tindre aixes màximes de 37 graus, també Extremadura, Canàries també estan a vis, i zones del Cantàbric. Per tant, nosaltres un lleuger respir, però això, lleuger i breu.
1: Estarem pendents d'això. Gràcies, Lluís, que tingués un bon dia.
0: Molt bé.
1: Fins ara. En quant al trànsit, 8 i 12, avui mirem en directe a la Ronda Nord, la CB30, a l'altura de Paterna en direcció al Port de València. És un exemple de les múltiples retencions que es registren avui en els accessos a la ciutat, complicacions també a Sagunt, en l'enllaç de la B23 i la Nacional 340 a Alacant, trams de congestió a la 70 al Bacarot, Orgègia i l'entroncament amb la 31. I, de fet, Vicent Climent també em mencionava que n'hi ha embussos importants. Vicent, bon dia.
2: Bon dia. Però jo crec que és el de tots els matins,
1: la
2: pràcticament.
1: Tònica habitual,
2: no? La tònica habitual. El centre, bueno, els accessos a la ciutat de València estan col·lapsats perquè el centre, entre altres coses, pues, té moltes obres, algun semàfor que... Tu te'n recordes del semàfor d'Europa?
1: El semàfor d'Europa,
2: pues, el semàfor d'Europa està ara en les rodalies de Mestalla, quan entres des de l'autovia Mudéjar, per exemple, que és una que jo transite prou, pues ahí te trobes sempre algun embús per culpa del semàfor que té els seus temps.
1: Sí, però no parlar del de l'entrada d'Alacant d'Albacete, que és
2: segur
1: el de la Pantera Rosa.
2: Segur que igual, clar.
1: En fi, saps com m'acaba de sentir? Com quan estàvem junts en... Bueno, tu hem estat junts en diverses ocasions.
2: Sí.
1: En COPE, en Ràdio 9. M'acaba de sentir, acaba de fer un viatge en el temps.
2: El nostre és recurrent.
1: Sí.
2: Cada 20 anys una cosa així.
1: Mos tornem a retrobar, no? Bueno, deixa'm que salude a José Luis Valencia. José Luis, què tal, com estàs, amic?
3: Hola, muy buenos días.
1: Bon dia. Menut panorama tenim entre mans, eh?
3: Ahí hay dos tíos peligrosos, eh? Un tal Sergio Sina y otro Vicent Climent.
1: Dos chungos.
3: Vicent Climent, bon dia.
2: Bon dia, José Luis. Tu no saps, Sergi, que jo vaig coincidir en José Luis també en la meua primera etapa en COPE, quan jo estava de cap d'informatius en Alacant i ell en Castelló.
3: En la prehistòria, la prehistòria.
1: Una cada extrem, no?
2: Sí, i estava Luis Agudo en València.
1: I quantes coses han canviat des d'aquest moment, José Luis, Vicent?
2: Buah. Totes.
1: Totes.
2: Totes, pues han canviat totes.
3: Lo primero ha sido que tenemos más canas, pero poquitas.
2: Pero más canas de todo.
3: De todo.
1: Más canas de todo, no, y menos ganas de algunas cosas.
2: La tecnologia,
1: cosas,
2: no? Per exemple, ha canviat radicalment. Tot, els mòbils no eren d'ús freqüent. Ara són imprescindibles els ordinadors. Bueno, tot. Jo he escrit notícies en màquina d'escriure, aporreant les màquines d'escriure, i José Luis m'imagina que també, clar.
1: Perdona, jo sí que recordo aquestes redaccions. Mira, ara s'acaba d'assomar Nacho també per la peixera i ell serà dels que recordarà.
2: Segur.
1: No només els sorolls i això que n'hi havia en les redaccions,
2: segur,
1: sinó la fumaguera de tots aquells que fumàvem en les redaccions.
2: En aquella època que estàvem José Luis i jo en la COPE, ell estava en la COPE de València també.
1: Sí,
2: Nacho,
1: sí, Nacho estava
2: en esports.
1: Sí.
2: O sigui que...
3: Efectivamente. Jo recuerdo que coordinàvem los informativos regionales por fax.
2: Sí, exactament. Ens enviaven les entraetes, etcètera, de cada... Quan fèiem els informatius regionals, pues, clar, el que estava dirigint, que normalment era el de València, però en una època va ser jo des d'Alacant també, que això va ser també prou novetós, que se dirigira un informatiu des d'un regional o autonòmic des d'un lloc que no fora València. I mos passaven les entraetes per fax, per saber quan tenien que entrar, qui te donava pas, de quina manera...
1: I si això a infernal... I també inacabable, perquè quan arribava un fax podies tirar-te allí... Bueno, podies encendre't un cigarret,
2: i quan no t'arribava, els nervis estaven que botaven.
1: És de veres. Bueno, i quan s'acumulaven, perquè n'hi havia un fax normalment en tota una emissora, o com a molt dos, un en redacció i l'altre
2: en publicitat
1: o... perquè els titos són els titos, però la cosa es feia eterna. Ja se m'ha constipat José Carnau. Bon dia.
4: Muy buenos días.
1: Sí, estás constipado.
2: Lo único que no va a estar
4: no
2: en la COPE.
4: Lo que pasa es que...

0: Anem a saludar a la gent de les portades locals i comarcals, començant pel Meridiano Lorta, on estan allí els nostres companys i companyes per avançar-nos tot allò que siga necessari referit a l'actualitat més propera. Bon dia, què tal?
1: Hola, bon dia. La notícia principal en el Meridiano.es ens porta a Albal. Els dos homes de la mateixa família que van ser detinguts el dissabte passat després d'un tiroteig van passar ahir a disposició judicial. L'enfrontament es va produir al migdia després de que els dos homes hagueren mantingut una discussió durant un dinar. Un dels implicats va disparar contra el balcó d'una vivenda i l'home que es trobava en el seu interior va respondre també disparant. La intervenció d'un guàrdia civil que es trobava fora de servei va permetre detindre els implicats. Altra notícia també destacada a la nostra web és la proposta de l'equip de govern de Torrent de rebaixar l'IBI en el mínim establit per la legislació. La proposta passarà per el ple municipal. I per últim, a la nostra comarca continuem com no parlant de la Dana i ara l'Ajuntament de Sedaví ha anunciat que va obrir una nova convocatòria d'ajudes perquè les famílies puguin conèixer l'estat dels seus habitatges quasi dos anys després de la catàstrofe. Les subvencions permetran financiar la contratació d'un informe d'avaluació de l'edifici per a detectar possibles deficiències. Recordem que Sedaví va ser un dels municipis més afectats per la Dana del 2024 en nivells d'aigua que van a superar els 2 metres en diferents punts del terme municipal.
0: També anem a veure què ens conta la gent de Comarcal CB, entre altres coses, que ens apropen tot el que és una realitat per als que tenen al voltant i també les seues comarques. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Des de Comarcal CB vos portem l'actualitat d'aquest matí de les nostres comarques. Comencem a Xiva, on la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha confirmat que el barranc és avui més segur que abans de la Dana. L'informe tècnic avala les obres d'emergència realitzades al llit i avança una segona fase d'inversions per a continuar blindant el nucli urbà davant de futures barrancades. Ens traslladem ara a la Safor, perquè Gandia inicia aquest dimecres les obres del seu primer refugi climàtic a la primera línia de la platja. Amb una inversió de més de 360.000 euros, el projecte duplicarà l'arbratge al passeig marítim de Neptú per a crear zones d'ombra i millorar el confort tèrmic davant d'onades de calor. Acabem a l'Horta Nord. La Universitat de València i l'Ajuntament de Burjassot s'han unit per a crear la càtedra Vicent Andrés Estellers, el consistori i destinarà 30.000 euros anuals per impulsar la investigació, la docència i la divulgació de la vida i obra del que passa per ser el major referent de la poesia valenciana del segle XX. Això és tot per ara. Fins ací l'actualitat de Comarcal CB. Que passeu un molt bon dimecres.

0: Just quan sonen les 9:15 del matí d'este 23 de setembre de 2026 en la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio. Ella a primera hora ve a contar-nos tot el que porten les portades dels principals diaris, tant de la nostra comunitat com a nivell nacional. Però ara crec que ens portes una qüestió totalment diferent, Abril. Bon dia de nou.
1: Totalment diferent, bon dia. Avui vos propose a tu, als oients, que fem una prova. És tan fàcil com que agafem els nostres telèfons i escriguem el nostre nom en internet. Nom i cognoms, i li donem a buscar. Et sembla?
0: Sí, feu-ho vosaltres millor. És que jo ho he fet moltes voltes i la veritat és que
1: tampoc... I ja saps el que és,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no, sé el que és i sent coses que tampoc m'agrada massa.
1: Bueno, no anem a posar...
0: És de tot una miqueta, eh? Sí.
1: No anem a clavar-se en camisa d'onze bares, només les primeres respostes.
0: I una de les coses interessantíssimes que descobreixes és la gent que també porta els teus noms i cognoms.
1: I això també és de veres, sí.
0: Sí. En el meu cas n'hi ha dos xics que es diuen igual que jo.
1: Nom i cognom,
0: sí,
1: tot igual.
0: Un és dissenyador gràfic i l'altre crec que també és dibuixant o alguna cosa d'aquestes, i els dos coincideixen en nom i cognom.
1: I tu també, és tres,
0: claro,
1: tres dius, dedicats trio, al món artístic.
0: El trio Pinturitas.
1: Bueno, de tota manera, nosaltres sí que anem a fer-ho, ràpidament.
0: Sí.
1: I pràcticament a tots ens deixarà algun resultat. Alguns més, altres menys, però és que només tenint perfil ja en alguna xarxa social, en Instagram, en Facebook, on siga, ja apareix un resultat amb el teu nom
0: perquè
1: i cognoms.
0: Perquè ja eres més o menys conegut.

0: Degut,
1: sí, efectivament, perquè ja estàs present en internet i en el món digital.
0: Sí.
1: Clar, això què demostra? Doncs que qualsevol de nosaltres està en internet i, per tant, que aquesta informació és accessible a qualsevol persona. Uh-huh. És a dir, qualsevol que se sàpiga com es diem, ens pot trobar en internet. A esta conclusió va arribar també l'espanyol Mario Costeja i vaig a contar-te la seva història.
0: Val.
1: Resulta que ell, l'any 1998... La Vanguardia va publicar en la seva edició impresa dos anuncis relacionats amb una subhasta d'immobles que eren propietat d'este home, de Mario Costeja, però que provenien d'un embargament per uns deutes que ell tenia amb la Seguretat Social. I això ho va publicar La Vanguardia en la seva edició impresa. A priori, ahí es queda. Què passa? Que amb la digitalització de l'hemeroteca, Google va indexar el seu nom i cognoms a estos anuncis. És a dir, que quan tu buscaves el seu nom, apareixien estos anuncis en els quals apareixien eixos deutes del passat que este senyor havia tingut.
0: Sí. Clar.
1: L'any 2009, Costeja es va posar en contacte amb La Vanguardia, que no va accedir a aquesta sol·licitud que va fer de que s'eliminara l'anunci, perquè este, segons alegava el diari, es va publicar per una demanda del Ministeri de Treball. Així que Costeja es va posar en contacte amb Google i també amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a veure què podien fer i per exigir la retirada de la informació. Clar, l'agència va defensar el diari perquè sí que entenia que la publicació de les dades tenia una justificació legal. Però sí que es va oposar a la presència d'estos enllaços referents a les seues dades personals en el buscador. I li va tirar la pilota, li va deixar la pilota en la teula de Google, Google que prenguera les mesures que ell considerara.
0: És que el tema de Google té a la marinera.
1: Efectivament. L'agència, com diem, va reclamar a Google que prenguera les mesures necessàries i Google va recórrer a l'Audiència Nacional. Total, vaig a resumir-te perquè...
0: Sí, anava la cosa d'una part a una
1: altra,
0: no?
1: Es fan un poquet llargues. Sí, sí. La cosa és que el cas va arribar al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que va fallar a favor de Mario Costeja. I, per tant, des de 2014 existeix una cosa que s'anomena el dret a l'oblit, que és que els ciutadans poden acollir-se al seu dret a que la seva informació personal no aparega a internet.
0: Jo dic que ho sé perquè ho ha provat, perquè a lo millor hi ha alguna cosa que es refereix perjudicialment a tu, i sí que sé que existeix això. Tu pots referir-te a Google i dir-li, mira, és que voldria que això desapareguera ja, que ja està bé, ja s'ha recreat.
1: Això ja
0: i crec que envies...
1: ha passat de los siglos.
0: Claro, l'enllaç de la publicació, tu li ho tens que donar tot fet al senyor Google, però crec que en el temps sí que
1: ell
0: t'ho
1: ja
0: fa...
1: t'ho lleva.
0: Sí, t'ho fa llevar, en la teoria.
1: Què passa? Que, com ocorre sempre, feta la llei, feta la trampa. I amb este dret a l'oblit per bandera ha sorgit un nou negoci, que és el de les empreses que t'ofereixen retirar qualsevol informació teua que estiga en internet. Imagina't fins a quin punt ha cobrat importància aquesta indústria i fins a quin punt la gent volem que se'ns lleve la nostra informació d'internet, que val ja 600 milions d'euros esta indústria.
0: Pues imagina't el dia que es posen en marxa per a poder eliminar les ressenyes i sobretot les ressenyes xungues o que no tenen ningun fundament en els negocis, etcètera, bueno, de Google, que això és un altre meló que podríem obrir
1: un dia.
0: Totalment. Les ressenyes, sí.
1: Clar, però jo em faig esta pregunta. Tu contrates a aquestes empreses per a que eliminin la teva informació, però realment podem esborrar tota la nostra petjada digital d'internet?
0: Ho veig un poquet complicat, ja.
1: Si els sembla, anem a preguntar-li a Javier Plaza, que és catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València.
0: Senyor Plaza, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Estaria bé que explicàrem d'una forma clara i concisa a la gent que està escoltant-nos què és això del dret a l'oblit, sobre quins altres drets i obligacions també es sustenta això.
2: Sí, pues el dret a l'oblit forma part d'un dret molt major que és el dret de protecció de dades de caràcter personal. I és el dret que té per objecte qualsevol dada personal, ja siga bàsica o ja siga una dada, diguem-ne, sensible, com pot ser les dades de salut o les dades d'ideologia o d'orientació sexual, gaudixen d'una protecció en l'ordenament jurídic. I aquest dret de protecció de dades de caràcter personal, que és un dret fonamental, a la seva volta es basa en un conjunt de drets. Nosaltres anomenem aquest conjunt de drets el drets ARCO, perquè és el dret d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició. Drets que han crescut ara perquè també està la portabilitat, inclús el fet de no ser objecte de tractament de dades sense el consentiment de la persona per a la presa de decisions automatitzades, és el que ara ens porta més de de cavall per als que són delegats de protecció de dades, perquè fonamentalment, bueno, jo sóc ara en aquest moment del delegat de protecció de dades de la Universitat de València. Bé, pues en aquest conjunt de drets, un dels drets bàsics és el dret de la cancel·lació, de la supressió, de l'esborrany de les dades. I això està sempre des del primer reconeixement constitucional i també des de la primera legislació, que és de l'any 92, en el nostre dret. Però també és de veres que l'impacte d'internet i dels cercadors com Google i altres similars va propiciar esta sentència famosa del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas de Mario Costeja versus Google, i realment el dret a l'oblit se projecta en primer lloc frente a qualsevol que haya tractat dades personals, siga persona física o jurídica. Per exemple, a la universitat, podria ser un exemple, tenim dades d'estudiants, de professors, de personal de la universitat, de tercers.
0: Clar, Javier, és quina és la pregunta. Quin tipus d'informació és la que és susceptible d'entrar dins del dret a l'oblit? Perquè informació n'hi ha de tot tipus, com contava Abril. Poden ser dades acadèmiques, poden ser dades de deutes, poden ser dades d'alguna cosa que hagués fet mal en la vida, que qualsevol persona pot caure en un error, o referències a tu malintencionades. Clar, m'imagino que no sé si entrarà tot ahí.
2: Exacte. Bueno, te fico un exemple. L'exemple més comú que tenim en la Universitat de València és la sol·licitud d'aquest exercici del dret a l'oblit, que és constant. Hem quantificat més o menys les dades i l'any passat varen rebre unes 725 sol·licituds, és a dir, una mitjana de 2 sol·licituds al dia, quasi, de gent que vol que les dades que té la Universitat de València s'esborren. Bé, la resposta és evident. Ante una petició tan genèrica, nosaltres responem, diguem-ne, bueno, hi ha dades que tenim que tractar perquè la llei ens obliga, com és l'expedient acadèmic, per exemple. Les notes que va treure vostè en dret, pues, si ha fet la carrera de dret, es tenen que conservar permanentment. I només podem borrar les dades que s'hagin pres de forma voluntària, en consentiment. Per exemple, a lo millor està en un llistat on rep informació com a antic alumne de la universitat i vol donar-se de baixa perquè tots els dies rep una informació que ja no li és rellevant. Per exemple, o moltes voltes, com hagueu dit, perquè ha cercat en Google i ha aparegut una informació que no li agrada. Per exemple, que se va presentar a un concurs i que no va eixir, eliminat o va ser desestimat la seva presència per algun motiu que apareix en internet, i això és una informació que apareix en primer lloc. I ens sol·licita la retirada de les dades. Nosaltres podem gestionar el que depèn de la universitat, evidentment, i el que forma part de les dades que podem suprimir, que no són totes, com he dit, les que tenen un abast legal, no es poden suprimir, es deuen de conservar. Les que tenen una base en el consentiment, i això sí que es poden suprimir. I en el cas de convocatòries de concurs públics, hi ha una obligació de transparència, tenen que publicar el llistat dels mesos professionals, definitius, i les raons per les quals les persones són excloses o incloses, admeses, i quan ja la informació no és rellevant, ahí sí que podem exercir aquest dret a l'oblit. Si la informació, durant el moment en el que se sol·licita, encara és rellevant perquè pot ser objecte de reclamació judicial, doncs tenim que mantindre-la. Però més o menys, la idea és que quan ja la informació no siga rellevant, no existisca una obligació legal, perquè ha florit en la sentència del cas Mario Costeja, al diari La Vanguardia, exacte, el diari, complia una obligació legal, que era la de donar publicitat d'un embargament. I a més, té una funció, diguem-ne, de consulta històrica i de dades científiques. La gent que vulga consultar la portada del diari La Vanguardia el dia que es va publicar, entre altres notícies, aquest embargament, pues, té que tindre l'accés a aquesta informació. I en la qual cosa tenim que anar estudiant cas per cas quan es pot esborrar aquesta dada i quan es deu de conservar. En el cas de Google, normalment, ho he dit molt bé, se reclama directament i si ve que hi ha una base legal per a produir l'esborrany, que no compromès, per exemple, el dret a la informació, perquè moltes voltes el que es pretén és que esborren informacions que són d'actualitat, això no es pot fer, evidentment. Claro. Ara, si la informació ja ve desactualitzada, per exemple, perquè una persona està sotmesa a un procediment judicial. Els mitjans de comunicació se fan eco d'aquesta notícia i fan publicitat de la notícia. Durant tot aquest temps la persona té que aguantar, però ja si el cas ha sigut arxivat, si el cas, si ell ha sigut declarat innocent, ja pot demanar en la mesura del possible i l'exercici d'este dret a l'oblit, perquè vol passar pàgina i vol netejar el seu
1: perfil o sí, la seva biografia.
2: Sí, però sí, la seva biografia. Sí.
1: En este sentit, senyor Plaza, esta informació, i jo crec que és la pregunta que realment a la gent li pot interessar, és esta informació realment s'esborra, realment desapareix definitivament d'internet? Perquè, clar, si entra en joc un altre actor que ha irromput en els últims temps, com és la intel·ligència artificial, que encara que tu cerques un nom i no t'aparega aquesta informació entre els primers resultats, si continua en una base de dades, què sé jo, la intel·ligència artificial sí que podria accedir.
2: Sí, precisament ese va ser l'argument de Google al principi. Era, en primer lloc, que Google no podia eliminar de qualsevol forma la informació, perquè si no se llevava en origen, els cercadors tornarien a situar-la en el primer lloc, en un lloc destacat dins de la recerca, i ja es va veure que sí que era possible. Uh-huh. Si llevem, per exemple, perquè la informació que molesta és una informació que ha publicat la Universitat de València, per exemple, en un concurs públic d'una plaça que s'ha ofertat i que una persona ha concurrit i no ha guanyat la plaça, i sol·licita que es lleve aquesta informació, es tramita i es lleva. Normalment, el que pot ocorrir és que si s'ha fet eco a algun tercer o alguna tercera persona o encara no s'ha actualitzat i se fa aquesta pregunta concreta al cercador, ara com utilitza la IA, pot ser que li doni una informació, però la informació ja no està accessible bàsicament per a qualsevol persona. I els deures que ara tindrien que reforçar ese cercador en IA,
1: claro.
2: Que també que... Per què? Perquè tecnològicament és tan recent, diguem-ne que porten un any, i si Google veu que la seva IA que utilitza dona publicitat a allò que has borrat en origen, pues jo crec que anirem a corregir aquest defecte. Però jo crec que és qüestió de temps, o sigui que és, com tot avança tan ràpid, els problemes tecnològics també són nous, i de vegades la intel·ligència artificial té memòria,
0: claro.
2: Però segur que al final es aconseguirà esborrar inclús de la memòria de la IA les recerques que es volen esborrar.
0: Javier, hi ha empreses, com contava Abril al principi, sí, que es dediquen precisament a esborrar informació, que a més estan guanyant una pasta. Podria això suposar un perill, per exemple, si s'esborra informació sobre fets greus, com per exemple estafes o delictes de vital importància?
1: Sí, perquè per exemple, precisament en el cas Epstein també va haver una miqueta d'això de que s'intentarà borrar certa informació sobre ell.
2: Molt bé, doncs mira, conteste dos qüestions, perquè estan incloses. La primera, que n'hi ha empreses que se dediquen a això. Bueno, doncs si això és gratis. El que passa és que la gent no ho sap, però qualsevol petició que s'adreça a la Universitat de València o a qualsevol persona que tracte dades i que s'hagin publicat en internet i que afecten a este dret a l'oblit, l'obligació és de tramitar-la, però de forma gratuïta. El deber és que, com no se sap, hi ha empreses que s'aprofiten i fan la gestió, que és gratuïta. De vegades ens apleguen les reclamacions de banda de terceres persones. Que cuidat, el primer que fem en la universitat, i és lògic, és comprovar la identitat. Cuidat, per què? Perquè no siga que siga un tercer el que esté, diguem, no sé, per si en el teu cas, Abril, imagina que demanen que es borren les teves dades. Jo tinc que comprovar que eres tu.
1: Clar.
2: Perquè si és un amic teu que te vol fer una passada o bueno, problemes que tingues,
0: sí,
2: i ja comprovat tant que la identitat és certa com que la representació que ens ve moltes voltes per aquestes empreses és certa, pues ja que ja anem al borrent. Però primer és gratis. I després, clar, hem parlat d'alguna sentència, esta és mítica, però també hi hagués sentències, aquestes del Tribunal Europeu de Drets Humans, de persones que havien comès actes de terrorisme. I aprofitant aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, volien fer l'esborrany. Eren clars, havien sigut condemnats com a autors d'actes de terrorisme, i el Tribunal Europeu de Drets Humans digué que hi coexistís un interès històric en conèixer les dades, encara que aquesta persona s'hagi arrepentit, que és molt legítim i que és el que havia ocorrit, però que també se té que poder estudiar la història, hi ha un interès històric i científic en la conservació d'aquestes dades. I que, cuidat, és que el dret a l'oblit no és un dret absolut, també té límits, i ja hem vist els límits de que si hi ha una obligació legal de publicitat se té que respectar, sí. I també si hi ha un interès històric o un interès estadístic, se té que, científic, es té que respectar, i així no està també ficat en el reglament. El reglament no només reconeix el dret, també reconeix els límits,
1: claro.
2: Perquè tenim que fer sempre una ponderació. Ja dic que cada petició requereix d'una ponderació i de tractar l'assumpte de manera particular per a resoldre el problema. De vegades podem fer un esborrany, i a vegades no, a vegades l'esborrany és parcial en tot el que es puga borrar. I fent sempre este lluï de ponderació.
0: Que com tot en la vida, res és tan senzill com pareix, i més
2: no
0: quan
2: ens
0: centrem en coses d'estes.
1: I més en el dret, saps?
0: En
1: que sempre
0: dret,
1: hi ha limitacions.
0: I, sí. En fi.
2: Però jo crec que tenim ja una doctrina més o menys assentada, que és la que hagueu pogut escoltar ara, avui per avui, que se n'ha perfeccionat en això que m'hagueu dit de la IA, que és de veure que la IA també té que fer-se eco del dret a l'oblit. Inclús fixeu-vos que també no hem parlat, però està el dret a l'oblit de les persones que ja han faltat, el dret a l'oblit de les persones de les dades, i també hi ha una habilitació legal per a fer-ho de forma gratuïta per als hereus i per les persones que tinguin contacte.
0: És a dir, Javier, que això encara mos donarà per a una altra conversa.
2: Això, quan vulgueu, jo a la vostra disposició. I un plaer, estar així.
0: Igualment, que mos hagués atès i hagués estat explicant-nos totes aquestes coses, Javier Plaza, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de València. Una abraçada molt forta des de la Ràdio Autonòmica.
2: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu,
1: gràcies,
0: adéu.
1: Sergi, jo crec que poden quedar-se, sobretot en que és gratuït,
0: sí.
1: I que, per tant, la gent no fa falta que pagui a totes aquestes empreses que
0: estan fent-se d'or a costa de...
1: Efectivament, a costa d'un procediment que és gratuït.
0: I de necessitat imperiosa, en alguns casos. Bueno, ens vegem en un ratet, d'acord? Són les 9:34 i ja està Cristina Buendía esperant-nos als estudis d'Alacant.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org de Ecoembes y SEO Birdlife.
3: Alacant sap a sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobrís tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en Dana para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
3: A Punt Radio. A Sagunt. 102.2 i 94.5. Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Obrim una volta més la porta d'aquest espai on posem ordre al vostre dia a dia i sobretot al vostre patrimoni. Avui, ja ho avançàvem la setmana passada, viatgem cap a l'interior, cap als nostres pobles, zones rurals, però també llocs on aquestes coses passen sense que ens ho donem compte. Vos explique. Qui no té una casa heretada dels iaios, un terreny o una xicoteta, jo que sé, caseta de camp, d'aperos? Això són tresors familiars per a la majoria de nosaltres, però moltes vegades amaguen un mal de cap quasi invisible. No tenen escriptures o directament, no sé, la propietat no està registrada o declarada en cap lloc. Quines conseqüències té que una propietat siga invisible per a la llei, per al sistema? Quins problemes podem tindre si volem vendre-la, heretar-la o demanar una hipoteca? O, en el cas de que això succeïsca, posar-la al nostre nom, actualitzar-la. I el més important, com podem solucionar-ho o registrar-ho tot de manera totalment legal? Quantes preguntes en un moment, veritat? Pues per aclarir-les i conèixer les particularitats del món rural, avui tenim, i també immobiliari, el plaer de tornar a saludar a Cristina de la notaria Buen Día d'Alacant. Què tal? Com estàs, companyera?
7: Muy buenos días, Sergi. Es que mira que me gusta, las introducciones que haces. Es que tocas todo lo que toca.
0: Intento ponerme ahí un poquito al día y explicar todo lo referente a esto, que luego resulta que te cae algo de estas características encima, Cris, y es todo un cúmulo de sorpresas y a veces disgustos, ¿verdad?
7: Sí, muchos disgustos. Lo bueno de todo esto es que normalmente, fíjate, algo que se ha ido así arrastrando, luego la solución le sorprende porque es más sencilla muchas veces de lo que ellos pensaban. Pero sí hay que ponerse manos a la obra. Mira, yo he sido notario de pueblo casi 14 años.
0: Y además me dijiste que fue tu etapa más chuli, ¿no? De todas.
7: A ver, yo he hecho mucho de menos. Cuando me llega, mira, de hecho esta semana me ha llegado una inmatriculación de una cantera. Yo no daba crédito.
0: Una cantera,
7: esto es lo que a mí,
0: Cristina,
7: me gusta. ¿Sí? Una, ¿tú te puedes creer? Una cantera en explotación desde hace 30 años y no tiene escritura pública. Entonces, es algo que no es, es decir, es demasiado frecuente. Entonces, todos los que hemos sido notarios de pueblo, notarios rurales, sabemos que ese es nuestro día a día. Es decir, lo que tú lo explicabas es fenomenal. Puede ser, sin más, un bancal, una finca rústica, puede ser ya suelo urbano, puede ser una casa. Entonces, todos sabemos que pertenece a la familia, porque eso en su día el abuelo lo compró, pues como hacían aquellos hombres en aquel entonces, que además es perfectamente válido.
0: Los famosos contratos privados.
7: Efectivamente, contratos privados o un apretón de manos, que es perfectamente válido. Es decir, ahí está perfeccionada la compra. El problema es de prueba. Y claro, por supuesto, tú ahora que quieres venderla, pues necesitas una escritura pública. Hay muchas veces confusión porque la gente dice, ay, pero si yo la tengo en el catastro. Claro, es que del catastro no escapa nada. El catastro, date cuenta que es un ortofoto. Es decir,
0: que también ha cambiado ahora, ¿no, Cristina? Es el valor de referencia este que se ha sacado.
7: Claro, el valor de referencia, eso tiene que ver con esos valores mínimos que tenemos que declarar en las escrituras de compraventa, de herencia, de donación, porque ahora la ley dice que nuestra base imponible, es decir, la cantidad sobre la que tenemos que pagar el impuesto, es la mayor entre o ese valor de referencia que calcula Catastro o el valor que declaremos en la escritura. Entonces, esa sí también es una cuestión que tenemos que tener en cuenta en la actualidad. Y en cuanto a esas fincas que no tienen escritura pública, pero que efectivamente somos propietarios y efectivamente el catastro lo avala, porque tú estás pagando tu recibo de contribución y apareces como titular. Hay veces que incluso aparece como titular la persona de quien heredaste, por ejemplo, tu padre o tu abuelo. Entonces, ellos lo que tienen que saber es que efectivamente tú, aunque no tengas escritura pública, eres dueño de ese solar, de ese trozo de tierra, pero obviamente si quieres vender, tenemos que tener muy claro que esa escritura de venta podemos hacerla, pero tenemos que crear, para que me entendáis, esa escritura previa que nunca ha existido. Por eso os digo, muchas veces es más sencillo de lo que parece. Normalmente, en las zonas rurales, esas fincas que hemos adquirido, efectivamente la adquirió un antepasado nuestro. Por lo tanto, lo más sencillo es que ese título, esa escritura que tenemos que crear, que nunca existió, para después otorgar la escritura de venta y que el comprador se la pueda registrar, es hacer la escritura de herencia. Daos cuenta que la ley lo que nos pide para poder, mira, cuando por primera vez una finca llega al registro de la propiedad, eso no se le llama inscripción, se le llama inmatriculación, ¿vale? Entonces, para que una finca pueda inmatricularse y acceder por primera vez al registro, se necesitan dos escrituras. Una de esas escrituras sería la de venta, pero tenemos que crear la otra. Lo más sencillo siempre en esos casos es que hagamos la escritura de herencia, que además en la mayoría de los supuestos
0: sí,
7: es la realidad. Daos cuenta que además ahora en Comunidad Valenciana, como comentábamos el otro día, en el caso de que la persona de quien recibamos en herencia hubiera fallecido hace menos de 4 años y 6 meses, es decir, que no haya prescrito el impuesto, hoy tenemos importantísimas reducciones y bonificaciones fiscales. Por tanto, desde el punto de vista tributario, no nos sale absolutamente nada caro. Pero es que en la mayoría de los casos, la persona de quien recibimos ha fallecido hace más de 4 años y medio, con lo que incluso el impuesto estará prescrito. Lo importante es que entre la escritura que nosotros creamos y la escritura de venta tiene que mediar el plazo de 1 año. Lo que sucede es que cuando es por herencia, la ley afortunadamente el año lo cuenta, no desde el día en que viene esa notaría a firmar esa escritura de herencia, sino desde el día en que falleció la persona de quien has recibido en herencia. Entonces es un documento, yo eso no me cansaba de hacerlo cuando estaba en Pego o en Tabernas de Valdigna, porque,
0: claro,
7: porque era muy sencillo, es decir, el mismo día hacíamos la escritura de herencia porque tu padre había fallecido pues a lo mejor hacía 10 años y acto seguido vendías.
0: La de compraventa, ¿no?
7: Exacto, y entonces sí, hacías la segunda escritura de compraventa y con eso el comprador ya se la puede registrar.
0: Cristina, había también veces... había visto yo, incluso creo que yo mismo lo he experimentado, la cuestión de que no exista la escritura, pero que luego se pueda escriturar en esa misma transacción de compraventa en el notario.
7: Claro, claro, a eso me refiero, siempre en el notario.
0: Sí.
7: ¿De acuerdo? Entonces, hay veces que imagínate que no quisiéramos vender, sino que simplemente queremos que esa finca esté a nuestro nombre, porque es muy importante siempre que consigamos relacionar, es decir, que haya una correlación entre la realidad física, la catastral y la jurídica. Pues bueno, hay otras fórmulas. Muchas veces, imagínate, 3 hijos que han heredado del papá esa finca, ese bancal, y se lo quiere quedar uno de ellos, pues nada, ¿cómo se lo puede registrar a su nombre ese heredero que va a compensar a todos los demás hermanos? Primero la escritura de herencia y en una escritura aparte también ante notario la escritura de extinción de condominio. Las escrituras además de extinción de condominio son también muy ventajosas desde el punto de vista fiscal, porque sabéis que el impuesto no es como cuando vendes, uh-huh, es otra modalidad que se llama actos jurídicos documentados y que ahora mismo es del 1,4, incluso si fuera vivienda habitual es tan solo del 0,01.
0: Eso sí, la cosita va bien y todos los hermanos llegan a un acuerdo, ¿no?
7: Eso sí, la cosita, que a veces se tuerce y la cosita a veces se tuerce.
0: Con uno que haya que diga hasta aquí hemos llegado, se complica bastante.
7: Oye, pero mira, a propósito de eso,
0: sí,
7: es importante que tengáis claro, hay un expediente que ahora hacemos los notarios, que yo creo que no se está dándole el uso que podríamos o la utilidad que le podemos conseguir, que es lo que se llama el nombramiento de contador partidor dativo. Eso que suena así tan raro.
0: Eso es súper interesante, te lo escuché hablar, sí, sí.
7: Claro, eso es, mira, si tenéis un hermano un poquito díscolo, que no quiere, porque bueno, ha llegado el momento él de ajustar cuentas, por ejemplo, a veces se produce esa situación.
0: Como el vecino de la comunidad que no quiere poner el ascensor
7: igual,
0: en contra de todos los demás.
7: Igual,
0: ¿no?
7: Y desgraciadamente eso en ocasiones se produce.
0: Sí.
7: Tenéis que saber que si los hermanos que sí queréis partir la herencia representáis al menos el 50% de esa herencia, podéis ir a un notario. Se nombra un contador partidor dativo, que es un perito que se designa por el colegio notarial. Esa persona cita a todos los herederos y esa persona es la que se va a ocupar de hacer un inventario de los bienes, va a evaluarlos y propone la partición.
0: Mm.
7: Que los herederos no lo aceptan porque normalmente el que empezó torcido va a acabar torcido, no pasa nada. Entonces la aprobación de esa partición de herencia incumbe al notario ante el que se inició todo el proceso. Por lo tanto, no todo está perdido, ¿eh? Que hay soluciones alternativas para evitar pleitos en casos de herencias y para que todos muevan un poquito y tomen iniciativa.
0: Mira, tengo algunas preguntas que me llegan.
7: Dime.
0: Sempre vos dic que al 660 78 39 80 podeu preguntar tot allò que considereu oportú per a que Cristina bon dia puga respondre, sobretot en matèria notarial i dels temes que parlem. Diu, mi caso es que tenemos una escritura del terreno, de la tierra,
7: sí,
0: pero hace 10 años construimos una pequeña casa y no la declaramos. Ahora la queremos vender, pero el comprador dice que en los papeles, en
7: normal,
0: la documentación, la casa no existe. ¿Eso cómo se puede arreglar si el terreno sí está registrado, pero la casa
7: mira,
0: no?
7: Esa es, que habréis oído hablar alguna vez de las escrituras de obra antigua, ¿vale? Entonces, el problema en este caso de este oyente es que no ha transcurrido el plazo que exige la ley para que podamos hacer esa escritura. Mira, eso es muy frecuente. La gente se pone a ejecutar una obra sin licencia. ¿Vale? Eso es así, ya sea terreno rústico o sea terreno urbano.
0: Bueno, en algunos sitios ha costado los disgustos de tener que demoler la propiedad.
7: Efectivamente, efectivamente.
0: En Ontinyent, sin ir más lejos.
7: Por ejemplo, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ha pasado, y aquí es lo importante que en este oyente no se cumple, si ha pasado el plazo que exige la ley valenciana, que son, ojito, 15 años, desde que se concluyó esa edificación, tenemos que tener muy claro que la administración, el ayuntamiento, ya no puede exigir el derribo de la obra. Eso significa que la obra se consolida por antigüedad. Pero es necesario que transcurra ese plazo de 15 años. Si no, no es posible otorgar esa escritura de obra antigua. Entonces, para todos aquellos donde efectivamente han pasado 15 años, se va a notaría. Y claro, la clave de esa escritura está en demostrar que han pasado 15 años.
0: Claro.
7: Eso es fácil, eso es un técnico, ¿de acuerdo? Que se persona allí, nos hace una certificación y allí efectivamente él dice, oiga, mire, a la vista de los elementos constructivos, efectivamente además siempre van a proporcionar documentación, ¿no? Los propios interesados, pues facturas.
0: Hombre, por la cuenta que te trae, claro.
7: Por la cuenta que te trae, aparte de que hay otro indicador, que es el catastro, porque el catastro es lo que os decía. Una cosa es que no la hayas declarado, pero catastro, te la ha fotografiado. Uh-huh. Entonces, si os fijáis, tenéis vosotros vuestra certificación, daos cuenta que además cuando estamos hablando de fincas que hemos construido sobre suelos rústicos, tendremos siempre dos certificaciones catastrales, ¿vale? La catastral del suelo y la catastral de la edificación. Y ya el propio catastro nos va a decir en qué fecha, de cuál es la antigüedad de esa obra. Entonces, cuando supera los 15 años, contratamos un técnico, hace un certificadito donde él efectivamente certifica que tiene más de 15 años y nos describe la obra. Eso junto con una georreferenciación, se viene a notaría y se hace la declaración de obra antigua. Y con eso ya la finca accede, la casa, tal y como resulta de esa descripción, accede al registro de la propiedad y ya se puede vender.
0: Esta que tengo es muy buena. Dice, querría saber si algunas de estas cosas tienen solución o si podemos llegar a hacer tarde. Dice, resulta que la casa de nuestros abuelos no está en el registro de la propiedad y el ayuntamiento dice que ahora está en suelo rústico protegido. ¿Cómo se puede hacer una escritura de cero en estos casos o si realmente podría existir la posibilidad de que nos echaran la casa?
7: Has dado ahí en una clave y es solamente si se acreditara que esa obra tiene una antigüedad, es decir, se concluyó antes de 1992, quedaos con esa fecha, que además esa es la de las Olimpiadas, ¿no?
0: La de las Olimpiadas, la Expo, sí, yo creo que es un año para recordar. Bueno,
7: pues esa es la fecha. Si consigues acreditar que es anterior al 92, aunque sea suelo protegido, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública te permite otorgar esa escritura de obra nueva antigua. Pero ay, amigo, como sea posterior al 92, olvídate. ¿Por qué? Porque la ley en la actualidad dice que nunca prescribe el derecho que tiene el ayuntamiento a iniciar, incoar un procedimiento y exigirte el derribo. Entonces, olvídate. Es decir, si tiene una antigüedad tan solo de 20, de 15, olvídate. No vas a poder otorgar nunca escritura de obra antigua, porque ahí nunca prescribe la acción que tiene el ayuntamiento para exigirte el derribo, solo si acreditaras que tiene una antigüedad superior a 1992.
0: Vamos, que tiene que ser vintage como mínimo.
7: Vintage, sí, muy cuéntame.
0: Y que, para finalizar, porque el tiempo ya sabes que en la radio pasa volando, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro como resumen cuando nos vemos en este tipo de situaciones a la hora de adquirir o de recibir una casa que nos pueda llegar heredada?
7: Pues mira, a la hora de recibir una casa heredada y que no tuviéramos escritura, o a la hora de comprar, eso es muy importante, quiero dejarlo claro, las obras antiguas, estas casas que declaramos de esta manera cuando no habíamos obtenido licencia, mucho ojito con lo que hagamos después sobre ellas, porque tienen limitadas las facultades. Me explico. El hecho de que otorguemos declaración de obra antigua no significa que hagamos legal la obra, que nunca lo ha sido. Significa que el ayuntamiento ya no nos la puede tirar abajo. Pero eso no nos permite hacer obras de ampliación. Entonces, mucho cuidado con esos compradores que tienen intención en adquirir estas obras antiguas porque han dicho, venga, después aquí nos vamos a hacer el superporche, le damos una planta. Incorrecto.
0: y nos montamos ahí el Falcon Crest.
7: Exactamente, con el viñedo, ya lo estoy viendo.
0: ¿Verdad?
7: Y la Channing de fondo. No, eso es un grave error. Solamente podremos hacer después obras que permitan la conservación. Y siempre acudir a la notaría que tengáis más cercana, porque eso, los notarios rurales, los notarios de pueblo, es precisamente una de nuestro tipo de escritura más frecuente.
0: El pan nuestro de cada día, ¿no,
7: el pan,
0: Cristina?
7: Nuestro de cada día. Sí, yo desde Alicante lo sigo echando de menos, pero por eso os digo, vais a notaría, aportáis toda la, planteáis vuestro problema y ya veréis cómo os encuentran una solución.
0: Bueno, en todo caso, saben que aquí una amiga, que es Cristina, de Notaría Buen Día de Alicante, donde cualquier duda siempre la podéis resolver. Y te digo que se me quedan muchas consultas en el tintero, pero bueno, el temps en la radio es como es y
7: es como es. Es como es.
0: En internet, que se vean la web de Buen Día, que además vos di que es una web espectacular, tan como la propia notaria, ¿eh? Encara que ya no le agrade que lo digan, pero sí. La notaria explosiva. Cristina, muchísimas gracias, como siempre.
7: Un abrazo muy fuerte.
0: Sabes que es un gusto hablar contigo de estas cosas. Cuídate.
7: Para mí también, un placer.
0: Hasta luego, hasta la semana que viene. També podeu seguir a Cristina i a la notaria Buen Día en Instagram i en les xarxes socials, on podeu fer-li qualsevol de les consultes derivades de tot allò que tingueu inquietud de saber respecte a tots aquests temes notarials, de propietats, d'herències, de particions. Els notaris són un servici públic i, a més, Cristina ho deia l'altre dia, des de la notaria Buen Día, és fonamental que comptem amb ells per a moltes d'aquestes coses i poder resoldre-les. Bé, d'ahí se n'anem directament a tractar un altre tema, que és la salut. La ciutat de València compta amb un nou hospital que és pionera a Espanya pel que fa al diagnòstic per imatge. Avui estem per parlar molt d'hospitals, tant públics com privats. És un centre d'alta tecnologia que incorpora la medicina del futur. Compta amb un quiròfan híbrid únic a Europa, intel·ligència artificial i ferramentes avançades d'anàlisi d'imatge per a oferir respostes més ràpides als pacients. Estem parlant de l'Hospital Astires, que està situat a l'Avinguda Tres Creus de València. 10 plantes, 30.000 metres quadrats i 40 milions d'euros en última tecnologia, que suposa la continuïtat de l'activitat de l'equip Astires Grup Biomèdic, que desenvolupa des de fa més de 45 anys la seva activitat a la Comunitat Valenciana i també a Catalunya. Tenim al telèfon a Lorena Saus, que és la presidenta i consellera delegada d'Astire Clubs Biomèdic. Lorena, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, què tal esteu?
0: Molt bé, encantats de saludar-te. Com va anar aquesta inauguració? Esteu contents? Haveu vist ja complit aquest somni de veure acabat totalment el centre hospitalari?
8: Sí, ahir va anar molt bé. Va vindre una representació de vora 300 persones de València i de la Comunitat Valenciana i de Madrid també va vindre gent. Estem molt contents. Gràcies per preguntar.
0: Bueno, parlamos dels servicis d'aquest hospital, perquè compteu amb els últims avanços tecnològics, com contava, un quiròfon híbrid, que això és espectacular, entre altres coses. Quina és aquesta tecnologia pionera en la que compteu?
8: Pues ahora me paso el castellano.
0: Sin problema.
8: Por fin tenemos este quirófano híbrido que complementa ya la extraordinaria calidad asistencial que tenemos aquí en Comunidad Valenciana y que al tener toda la tecnología, toda la alta tecnología de diagnóstico por imagen, lo que permite es que el paciente no tenga que salir de quirófano para hacerse una resonancia magnética o un TAC en cirugías pues como tumores cerebrales o cirugía de columna o temas cardiológicos. Entonces esto reduce la probabilidad de infecciones, aumenta la precisión a niveles hasta ahora no vistos y reduce el tiempo de las cirugías. Entonces, por ejemplo, en el corazón, ahora ya podemos ver, gracias a toda esta tecnología, dónde implantamos exactamente el marcapasos. Y eso, al ver dónde lo implantamos, se coloca en el preciso lugar que produce un efecto en el corazón fisiológico, que es lo más natural posible, y se evitan efectos secundarios como la insuficiencia cardíaca. Pues este es un ejemplo de lo que conseguimos con toda esta tecnología.
0: Bueno, també treballeu les principals especialitats mèdiques, però hi ha alguna on aneu a destacar especialment, Lorena? Què aporta, si ho preguntem d'una forma directa, a Astires, a la sanitat valenciana?
8: Pues este complemento de tecnologías que nos va a hacer no tener que salir de Valencia ni de la Comunidad Valenciana para tener las tecnologías en el mundo que nos ayudan más. Por ejemplo, en cardio, como comentaba, en cardiopatías, pues el hospital, gracias a toda esta imagen que nos hace ver el corazón en zonas que antes no veíamos, pues aporta una precisión hasta ahora no vista. En temas de neurociencias, pues ya conocemos 40 puntos del cerebro donde podemos actuar. Por ejemplo, aquí hemos tratado en Valencia con éxito los 6 primeros pacientes de Europa que tenían trastorno obsesivo compulsivo actuando en el preciso lugar milimétrico del cerebro
0: sí.
8: que produce este trastorno. Antes esto no lo podíamos hacer. O temas de columna, pues el paciente antes de salir de quirófano le hacemos los tags dentro de quirófano para ver antes de acabar la cirugía cómo ha quedado, luego conseguimos precisión que hasta ahora pues no teníamos.
0: Una cosa,
8: estos son algunos ejemplos.
0: Claro, y además un altre aspecte fonamental que treballeu amb la majoria de companyies asseguradores i això és un avanç importantíssim i un avantatge més que considerable per als pacients clients.
8: Sí, ahí estamos viendo todo el cariño de la sociedad valenciana, tanto de la sociedad civil, que ayer nos dio muchísimo cariño. Aún estamos de resaca emocional, estamos de subidón porque la verdad es que vivimos un momento muy emotivo y estamos súper agradecidos a todo cómo se nos ha acogido en esta sociedad, la confianza de la gente, de las aseguradoras, como tú decías, sí. y bueno, en general de todos los profesionales de la salud. Porque yo creo que se entiende el proyecto como un complemento a lo que ja tenemos aquí.
0: Lorena, estem parlant molt de tots els avanços tecnològics, però tu que has dut a terme la gestió des del principi, pràcticament per acabar, perquè estem a punt d'arribar a les 10, haveu tingut molt en compte la part humana, la col·laboració amb les associacions de pacients, que ha sigut fonamental en este projecte, és cert, no?
8: Fundamental, sí. Ellos desde el principio han dado su opinión de cómo querían que fuera el hospital, que ellos iban a estar ahí a gusto. Entonces, claro, haciendo un hospital que menos que escucharles, y yo les agradezco desde aquí toda su implicación, porque en obra gente con Parkinson o con Alzheimer venían y nos iban diciendo cosas. Pues las luces, la grifería, los espacios, los pasillos, los muebles, han estado eligiendo cada cosa, los aseos optimizados. Y bueno, ha sido maravilloso este proyecto, así es que también tenemos todo el cariño de ellos, de la gente, los responsables de discapacidad de la ciudad de Valencia, todos se han implicado, ha sido muy bonito,
0: es
8: con los ingenieros, con los arquitectos.
0: Lo que es diu, Lorena, humanización dels espais, que es muy importante.
8: Sí. Ahí también ha estado la Facultad de Bellas Artes, con la cátedra que tenemos con la Politécnica,
0: ajá.
8: haciendo un trabajo de cuadros para inspirarse en conversaciones con pacientes, para sí. acompañarles en estas patologías. Ha sido muy bonito.
0: Bueno, el entorn, que és com té que ser, sobretot en centres hospitalaris, que sempre tenim que sentir-nos com a mínim segurs i a gust. Pues Lorena Saus, CEO del grup Biomèdic Astires, ha sigut un plaer parlar amb tu, i més sabent que este projecte és molt familiar i és com, bueno, tindre un xiquet, en definitiva. Gràcies per haver estat amb la gent de la Ràdio Autonòmica. Una abraçada molt forta. Cuida't.
8: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu. Bon dia. Adéu.
0: 9:58. En un bot mos plantarem precisament en les 10. Avui les efemèrides musicals ens parlen de Ray Charles, que va néixer en 1930. Ell va ser el pioner i la figura clau del soul i la música afroamericana, que sempre ha sigut tan xula.

Bueno, doncs arribem d'esta forma a les 10 del matí. Pròxim butlletí de notícies amb els companys tècnics i també amb Toni Cano, que com sempre treballa intensament per apropar-vos el que és, ha sigut notícia i el que va ser que més important, treballar amb previsió i sobretot tindre-vos informats i tindre-vos al dia de totes les coses que estan passant al nostre voltant, que no són poques, que el món està rebolicat, però que, com vos dic, hi ha que tindre en compte que una part fonamental del nostre coneixement i les nostres vides és estar al tanto de tots.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, considera que el tancament del Teatre Principal de València és herència de l'anterior legislatura. Recordem que el recinte ha hagut de baixar el teló arran d'un informe pericial sobre l'estat estructural de l'edifici. Així ho ha dit Mompó en una entrevista a les notícies del matí de la televisió d'Apunt. Ha dit que el mal estat de les instal·lacions són un problema heretat de l'anterior legislatura i que en el procés per a licitar les obres de millora s'han trobat amb un informe tècnic que per seguretat els obliga a tancar.
2: Bueno, encomanarem este informe pericial, però mentrestant anarem subsanant el que ens diuen els tècnics per a no tindre que tancar, en la idea precisament de poder en paral·lel pues, tindre ese projecte, no? Ese licitació, ese començament d'obres, mentre la vida del teatre continuava. No? Però al final no ha pogut ser. Una vegada han tingut l'informe pericial en les nostres mans, no era responsable mantindre la instal·lació oberta.
1: Mompó també ha indicat que ara la Diputació treballa per reestructurar la programació del teatre que va presentar dilluns en altres sales de la ciutat de València. La gestió de la crisi migratòria de Ceuta torna a centrar els debats en el ple del Congrés amb una nova ofensiva del PP i Vox que plantegen fins a 7 preguntes i 2 interpel·lacions en una sessió de control al govern espanyol que ha començat fa una hora.
3: El sector agroalimentari, que tan important és per a nuestro país, que tan important és per a Espanya. Muchas gracias.
1: Intervé ara el ministre d'Agricultura, Luis Planas. En esta sessió no estarà el president, Pedro Sánchez, que es troba a Nova York, en l'Assemblea General de l'ONU. També l'economia està centrant el debat. Escoltem el diputat de Vox, José María Figaredo, i el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Señor ministro, los españoles son hoy más pobres que nunca y sin embargo ustedes les exprimen más que nunca. También se han endeudado y se han metido en una espiral del gasto que nunca había sucedido. Tanto es así que el Banco Central Europeo ha advertido de que España tiene que reducir su gasto.
5: Se llenan la boca de la necesidad de defender a familias, hogares, al campo. ¿Y qué es lo que pasa cada vez que traemos medidas a este Congreso para defender a los hogares, a las familias o al campo? Que ustedes votan sistemáticamente en contra.
1: Ja es jutjat de Catarroja en la causa Belladana de l'octubre del 2024, declara com a testimoni davant de la jutgessa el secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports, Francisco Javier Sendra, una de les persones que va parlar la vesprada de la Dana amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón, fa pocs minuts, que ja està dins del jutjat declarant a l'arribada dit això als periodistes que sí que recorda que va parlar amb Mazón aquell dia.
6: Hola, buenos días. ¿De qué habló con Mazón en
7: a las? Ahora lo declararé.
6: ¿Va a responder? ¿Se acuerda de todo?
7: No, me acuerdo de lo que me acuerdo, pero me acuerdo.
1: Nena de 7 anys de presó, el Mauri, germà d'Antonio Anglès, per segrestar i torturar un home. L'Audiència de València considera aprovat que ell i els 5 acusats més van emboscar la víctima a Montserrat, a la Ribera Alta, per exigir-li un total de 200.000 euros. I abans d'anar als esports, a les comarques del nord, al Baix Maestrat, la Guàrdia Civil de Benicarló ha detingut 3 homes acusats de cometre diversos robatoris amb força. Delegació de Castelló, Mònica Artana.
8: Els agents han detingut 3 homes d'entre 33 i 35 anys, als quals se'ls atribueixen varios delictes de robatori amb força. Un d'ells el van perpetrar en un supermercat on van amenaçar amb una arma blanca els treballadors i els altres dos en una vivenda on van furtar un patinet elèctric i també l'interior d'un vehicle. Els detinguts han passat a disposició judicial de Vinaròs.
1: Sí, en els esports parlem de futbol. Des d'Apunt es podem avançar novetats en l'arribada del nou tècnic del València, Eva Casany.
9: Javier Aguirre, Toni Amor i Pol Lorente arribaran per separat a la ciutat entre avui i demà. El nou entrenador Aguirre arribarà demà, primera hora, a la ciutat del Túria i directament anirà a Paterna. Mentrestant, el València espera resoldre més incògnites en la presentació del nou director esportiu de Braulio Vázquez a la una. L'equip blanquinegre s'entrenarà en mitja hora amb les absències dels internacionals Sestole Dimitrievski i Aleudien Irnosuk Exacto. A la mateixa hora comença la sessió del Villarreal, l'equip valencià més danificat pel virus FIFA que per 11 jugadors concentrats en 8 països diferents.
1: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 11 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
13: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
12: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meronyo i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
14: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tot. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
15: Perquè tu també jugues este partit.
14: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Un indici. Una telefonada anònima. Una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
16: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
12: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres, de 12 a 1 del migdia. La pista. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell d'Apunt Ràdio. Apunt Ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2. Apunt Ràdio. Matí directe. Sergi Olcina.
1: Bueno, passen 9 minuts de les 10 del matí d'este 23 de setembre. Pareix mentira, però fa no res estava dient estem a 4 de setembre, tercer dia de setembre. No, no, el mes de setembre ja està acabant-se i el més significatiu de tot, a banda de tota la burumballa que tenim per damunt, tant social com informativa, està que les temperatures, almenys fins que arribi el cap de setmana, no van a variar. Això ara li ho preguntaré a Pepa Crespo després de la connexió que farem amb David. No sé com ho porten els bitxos a mi. Jo quan dic bitxos ho dic en tot el carinyo del món del bioparc, però ara el que tenim que fer, mira, aprofitant que tinc ací el vicesecretari de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, productora d'este programa, Modesto, què tal? Bon dia.
17: Molt bon dia.
1: És anar-me'n directament a la Vall d'Alba, on allí n'hi ha pues, algo molt interessant organitzat per la Federació, per la Bora, etcètera, etcètera. On, a més tenim a David Gozálvez. David, què tal? Com estàs, company?
18: Què tal, Sergi? Bon dia.
1: I on m'imagine que la quantitat de convidats i participants és com per a comentar-la.
18: És per a comentar-la, sí. Així n'hi ha moltíssim d'ambient i, clar, evidentment, n'hi ha hagut autoritats així presentant este esdeveniment d'esta fira que avui arriba a la Plana Alta, però que ja en els últims mesos ha recorregut diversos punts de la nostra geografia. Jo tinc quasi al meu costat a Susana Camarero, vicepresidenta del Consell. Susana, bon dia.
19: Bon dia.
18: Ha sigut una bona jornada, sí, a la Vall d'Alba, veritat?
17: Bueno, de momento hemos empezado la jornada que se va a desarrollar durante la mañana y lo que pretendemos es acercar, ¿no?, el empleo al territorio con estas ferias, en este caso en esta comarca, porque no solamente es la feria empleada, no solamente es de la Val d'Alba, de Alba, sino que también es del conjunto de la comarca. Lo que pretende es eso, ¿no?, acercar las oportunidades laborales al territorio y por lo tanto conectar a las personas que están en busca de empleo. Hemos visto muchos jóvenes que están buscando ese primer empleo, incluso me comentaban cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos y con ellas, que lo que querían era informarse de qué posibilidades tienen porque están estudiando en la AFP y quieren un poco saber hacia dónde dirigir su futuro, primero como formación y luego laboral. Por lo tanto, lo que pretende es eso, acercar a las personas que buscan empleo, que quieren tener esa formación, con las empresas que demandan ese empleo. Y nos damos cuenta de que empleo hay. Y lo que hace falta es esa conexión. Y no queremos que las personas se tengan que dirigir a la empresa directamente, sino queremos nosotros acercar al territorio, porque queremos que se consoliden las empresas que están en el territorio, que crezcan las empresas que están en el territorio y que las oportunidades que viven en los municipios, por muy pequeños que sean, tengan también oportunidades laborales y no tengan que desplazarse a otros municipios o a otras grandes ciudades, sino que aquí hagamos territorio, demos oportunidades a los vecinos, a las vecinas de quedarse, de vivir aquí. Estas ferias se hacen gracias a un acuerdo entre la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Laboral y la Generalitat. Un acuerdo que hace que vayan recorriendo estas zonas, estas ferias, las distintas zonas, las distintas comarcas de nuestro territorio, de la Comunidad Valenciana. Sabemos que los resultados son buenos, que en años anteriores y en otras ferias estamos viendo cómo esa conexión existe y cómo sí que se generan esas oportunidades laborales. Y por lo tanto vamos a multiplicarlas, vamos a seguir haciéndolas, vamos a seguir apoyando y desde la Generalitat ese mensaje de estar cerca del territorio, estar cerca de las personas y conectar empresa y personas demandantes de empleo, que de eso se trata, de ofrecerles las oportunidades que necesitan para tener el futuro que merecen.
18: Anar Chafar, en este caso el territorio,
17: esas oportunidades laborales, y por lo tanto vamos a multiplicarlas, vamos a seguir haciéndolas, vamos a seguir apoyando y desde la Generalitat ese mensaje de estar cerca del territorio, estar cerca de las personas y conectar empresa y personas demandantes de empleo, que de eso se trata, de ofrecerles

0: Empresas que se han animado, eso es bueno, eso quiere decir, uno, que tenemos empresa en el territorio, que está bien, que son empresas que quieren crecer. Algunas de las empresas que estaban incluso en el polígono industrial del municipio me decían, es que estamos buscando personal, estamos creciendo y por lo tanto necesitamos más en distintos sectores, porque hemos visto grandes colas detrás de una empresa como Savia, que es una empresa de residencias de mayores, pero también en empresa industrial, o sea, en industrias que del territorio, algunas que estaban buscando oficios, personas dedicadas a oficios, y por lo tanto es muy diversa, administrativos, etcétera. Es muy diversa las oportunidades, pero son esas empresas que están por aquí cerca las que están demandando empleo, y eso es muy buena señal. Es señal de que esta comunidad crece, que nuestros territorios tienen empresas donde no solamente están instaladas desde hace mucho tiempo, muchas de ellas empresas familiares, sino que esas empresas están creciendo y están buscando más personas que para ampliar la propia empresa, y eso es muy positivo. Y por lo tanto, como decía antes, nos permiten esas empresas acercar a esos jóvenes, a esas personas que en un momento determinado perdieron su empleo, al territorio.
1: Doncs Susana Camarero, vicepresidenta del Consell, moltes gràcies i que continuï bé la jornada.
0: Eso es, muchísimas gracias. Gracias.
1: I Sergi, jo també tinc per ací a la presidenta de la Diputació i alcaldessa de ací de la Vall d'Alba, les coses del directe. Marta Barragina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Així, ara arriba la Fira de Treball a este punt, a la Vall d'Alba, suposo que satisfeta per la rebuda que està tenint.
2: Bueno, pues molt agraïda a la Bora i a la Federació Valenciana per comptar de nou en Vall d'Alba. Ne vam tindre una fira ja el 2023 que va ser un absolut èxit. Està augmentat tant de sol·licitants d'ocupació com d'empreses que ofereixen llocs de treball. En el moment en què me van dir que la possibilitat de fer-la en Vall d'Alba està, es va dir que portes obertes, que tota la seva disposició, perquè sé lo important que és i perquè al final Vall d'Alba, per la situació i per els serveis que té, fa un poc de cap de comarca, marca, de cap tractor d'empleo, perquè també tenim un polígon industrial amb molt de moviment, així que sabia que era molt fàcil que les empreses volgueren vindre ací, i també sé que n'hi ha molta demanda d'ocupació encara en la comarca i en la zona, així que ajudant a la federació i elaborant tot el que hem pogut, molt orgullosa i molt contenta de la resposta, perquè són moltes les empreses i en moltíssimes ofertes, en estan oferint més de 200 ofertes avui, o sigui, és una xifra molt alta, i bé, si aquesta connexió que hem establit entre tots i aquestes inèrcies porten a que quan acabi el dia algú trobi ocupació, pues, no n'hi ha millor regal, i en això estem treballant.
1: Important la referència que ha fet vostè, no solament ací, sinó en tota la comarca.
2: Sí, sí, realment no és una cosa només de Vall d'Alba, de fet he saludat a gent de molts pobles del voltant, els pobles del voltant de Vall d'Alba també generen molta ocupació en els polígons industrials que tenen, com pot ser Vilafamés o Cabanes, que són dos dels més grans d'una Vall d'Alba. Al final això és una cosa de compartir, de fer entre tots. Jo crec que no és una cosa d'un municipi, sinó que ens ve fenomenal que en Vilafamés se generi ocupació i en Vall d'Alba o a la inversa. Nosaltres també tenim des de la Diputació de Castelló ací el CEDES, que ja fa aquesta funció de dinamitzador i d'ajuda de búsqueda d'empleo i de creació de noves empreses, que està funcionant molt bé. Jo crec que és una tasca comarcal, i de veritat que la Federació i el Labora han entès molt bé aquest concepte, per això l'altra vegada va funcionar bé i ara jo espero que també.
1: Marta Barragina, alcaldessa, presidenta de la Diputació de Castelló, gràcies i molt bon dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I continuem per ací, Sergi. Vaig
3: sí, perquè com el dia n'hi ha un munt de convidats, però també participants en ixa fira d'avui, clar.
1: Exacte, sí, clar. I com no, com sempre, ací en estos punts, en estes localitzacions, comptem en representació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Per ací tinc a Miguel Bailac, secretari general. Bon dia.
4: Bon dia, què tal, com estem?
1: Altra parada en este circuit, no? de treball, d'ocupació, que és ben important.
4: Pues sí, la veritat és que ja són molts pobles en tota la comunitat valenciana, pues veia Chollosa, Torrevieja, Benicarló, així pròximament farem també en Castelló Ciutat. La veritat és que connectar la gent que busca un lloc de treball o busca un empleo i les empreses que busquen talent per a poder desenvolupar la seva feina, jo crec que és algo fonamental. I sobretot que estigui arrelat al territori, no? Que siga, està molt bé allò de la internacionalització i de buscar la globalització, però també hi ha gent que vol trobar el seu futur i el seu lloc de treball, pues, en el poble, en la comarca, en el seu territori, i el que volem és això, connectar a esta búsqueda d'empleo a aquestes persones i a les empreses.
1: Doncs, així també és important tindre aquesta oportunitat, la gent que no vol moure's de casa.

0: i que puga tindre les oportunitats i sobretot, ho dèiem, ho hem vist en totes les fires per les que hem passat, que molta afluència i sobretot molt d'èxit.
1: Sí, molta gent, en aquest cas són més d'unes 25 empreses, més de 500 persones, més de 200 ofertes de treball, i la veritat és que és algo molt important i, com te deia, també per al territori, perquè també ho fem en zones d'interior, també ho farem el seu dia en la Canal de Navarrés, i també això d'alguna manera fa que les empreses sàpien que hi ha possibilitat d'establir-se en l'interior o en els pobles, en pobles en que tinguin risc de despoblació i que la gent tinga oportunitats de treball en el seu entorn. Jo crec que és important.
0: Miguel Bailac, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins ara.
0: Doncs Sergi, ja ho has escoltat.
2: És importantíssim ja, poder treballar on vius.
0: Els protagonistes, sí, és important sobretot fer aquest treball per al territori. Res, vos deixo, que sé que teniu una hora intensa ara.
2: Sí, nosaltres també tenim frega operació, o sigui que...
0: Ja ho sé.
2: Que ja tinc a Modesto que està ahí espentant que vol cascar. Vinga, David, cuida't, fins ara, bona tornada.
0: Un abraç, fins ara.
2: 10 i 18, n'hi ha algunes qüestions, algunes més polèmiques, altres menys, que podíem comentar, i ho farem ara també. Marc Gómez, què tal, com estàs? Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Pepa, parlava jo de l'oratge, benvinguda. Com la majoria dels animals venen de climatologies molt paregudes a aquestes, que estan acostumats al tema de les altes temperatures, m'imagino que en Bioparc, tot i la climatització que teniu allí, ho porten fantàsticament, no?
4: Sí, en realitat, a banda del que estàs comentant al final, no?, respecte a lo que és en si com està dissenyat Bioparc per oferir el màxim benestar a tots els animals, de fet, és que per la seua part no n'hi ha problemes respecte a esta climatologia. Inclús, fija't, de cara a quan ve l'hivern, que encara que així a València cada vegada lo de la paraula hivern...
2: Pues, l'hivern, tu saps que no em poso un abric des de que vaig vindre del poble?
4: Així és, o sigui, a més són dies molt comptats, no?, i inclús en estes jornades a la millor que donem les mínimes, o sigui, tot és extrem, no?
2: Sí.
4: Però fija't, pues bueno, lo que són grans primats, no?, goril·les, ximpancers i demés que poden ser pues, més sensibles, no?, al fred, són els que tenim que tindre més en compte en aquestes circumstàncies, no? I així, a més, n'hi ha uns protocols establits que es fiquen en marxa. I jo te diria que fija't, inclús en aquest sentit, al llarg del dia és molt, molt, molt, molt difícil que un animal que tinga sensibilitat al fred no isca i no disfrute de l'oratge i de tot en València, perquè és que al llarg del dia sempre després pugen les temperatures. No?
2: Claro.
4: I respecte a la calor, tot el contrari, el que fem és també donar-los totes les, pues, bueno, totes les mesures que anem implementant per a que tinguin pues bueno, que en aquestes temperatures estiguen a gust, tenen ombres, tenen tota la part d'aigua, etc. No? Però ells estan acostumats i el que fan pues bueno, és pues estar disfrutant, diguem, d'aixos recintes adaptats a les seues necessitats.
2: Vaig a dir-te una cosa, que estan millor alguns d'ells que nosaltres.
4: Home, en aquest sentit, fija't, sí. El que sí que hem treballat moltíssim i la gent ho nota, que el que és la visita a Bioparc, ara en estiu, i ho vàrem comentar, o sigui, que els sensors estos que hem ficat per a mesurar les temperatures ja fa diversos anys, que mirem la sensació tèrmica i arribarà a estar a menys 13 i menys 14 graus de sensació tèrmica menys, per això dic així, menys que el centre de la ciutat, a la mateixa hora a migdia, I això és l'efecte del jardí. Així que treballem quasi en paral·lel, no? Bueno, quasi no, ho fem així, per al benestar dels animals i per al benestar de les persones que es visiten.
2: Sí, perquè això seria perfectament aplicable a nosaltres, és que és de caixó, que quan més verd, més arbres i més sombra, menys sempre temperatura. No sé, és que no sé en què estem al final.
5: Sempre.
2: Bueno, tu com estàs? Et preguntava al
5: vint. Molt bé.
2: Bueno, estan tota la tropa allà.
5: Sí,
2: t'han deixat així, en la ràdio.
5: Bueno,
2: la representació institucional tenia que quedar-se així, o sigui que... En fi. Bueno, que ha hagut moguda, Marc Gómez, en el Congrés dels Diputats?
3: Però, además, movida, perquè la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acaba de expulsar durante la sesión de control al gobierno a la diputada del Partido Popular, Ana Vázquez.
2: ¿Pero qué ha pasado?
3: Pues, ¿qué ha pasado? Pues que Ana Vázquez ha enseñado un arma, un spray de pimienta. Estos sprays que ahora pues muchas mujeres en Ceuta están,
2: diciendo que... ¿Está considerado un arma?
3: Sí, está considerado un arma y hay un artículo que es el 101 del reglamento del Congreso, que es al que ha apelado Francina Armengol, que dice que impide exhibir armas en sede parlamentaria. Y bueno, ella ha argumentado que un bote de gas pimienta es considerado como tal según el registro de armas, con lo cual le ha dicho que abandonara el hemiciclo. Ella se ha resistido durante unos minutos, Ana Vázquez, a dejar el hemiciclo. Luego Armengol le ha dicho, bueno, pues si no lo dejas ahora vas a estar expulsada durante un tiempo, con lo cual al final ha sido...
2: De totes formes, això és molt curiós, sense defendre ni menysprear a ningú, no? Però lo del Congrés dels Diputats és per a fer-se ho mirar una miqueta, és a dir, bueno, el tema de les armes, si està en la normativa, està en la normativa, i si un spray pimienta està considerat un arma, no pot exhibir-se. Però és curiós com es produeix això mentre la majoria dels diputats tenen una llengua com un astral, com es diria en el meu poble, i allí se poden vertir i dir totes les barbaritats que se puguen escoltar, que com estan exentos de responsabilitat per la immunitat parlamentària, sí que se poden dir. És a dir, que per un costat és una cosa i per l'altre una altra. I això
3: muchas veces, después de algunos rifirrafes de estos que suben de tono, sí, dejan, o sea, les dicen, ¿no?, a quien está tomando nota de todo lo que ocurre, que no conste...
2: Al estaquígrafo.
3: Que no,
2: ¿no?
3: Sí, sí, claro. Que no conste en acta lo que acaba de producirse. Pues la cuestión es que Ana Vázquez enseñaba ese bote de gas pimienta durante el debate con el ministro de Interior, Grande Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio. Lo cierto es que estos botes se han agotado, o sea que ahora conseguir uno en Ceuta es difícil, que las mujeres están haciendo declaraciones y que casi todas lo llevan, algunos hombres también, y la realidad es que sí, se han hecho acopio y era algo que no había sucedido.
2: La realidad
3: antes
2: es que no arribamos mujeres, a ser conscientes de la situación que lleváis.
5: Y ahora, no sé si se puede decir o no, pero una de las pantallas que estén vechent,
2: sí,
5: nos señala que la población LGTBI está teniendo problemas para poder pasechar per Ceuta davant la presencia o las incriminaciones que le fan alguns dels sectors, en este cas.
2: Vamos, la població musulmana que ha vingut, que ha entrat des del Marroc. És que
5: el xoc
2: de cultures...
5: Efectivament, això és el que volia comentar.
2: Però jo vull fer-te un incís.
5: Que el xoc de cultures és molt important. Jo, evidentment, pense que dins de la seu parlamentària ha d'haver un respecte institucional i o parlamentari, com vulguem dir-ho. És cert també que a voltes se perd i no fa falta mostrar armes per a perdre-lo, però, claro, a voltes filem molt fi en un sentit i en un altre permitim l'embut, depèn pa qui siga, no?
2: Però és curiós això que està passant, perquè està passant en les persones que han cruzat la valla de Melilla, de Ceuta, però volia dir, m'ha traït el subconscient, en Melilla i en Ceuta estan més que acostumats a conviure les tres cultures, és a dir, este problema no el tenen. Realment, allí viuen totes les persones de forma normalitzada i el fet està produint-se excepcionalment ara que s'ha produït l'entrada massiva, però veure, jo he viscut en una d'aquestes dues ciutats, allí no passa res, tot el món, tot i que n'hi ha entrades
3: puntuals... Creo que el 40% de la població de Ceuta és d'origen musulmà, o sea, sí, són musulmanes.
2: Sí, sí, però que n'hi ha una tolerància
3: casi la mitad,
2: tot normalitzada.
3: 40% és quasi la mitat, sí, de los ceutíes són musulmanes.
5: Jo penso que la convivència ha de ser lo primordial i jo crec que aquestes dues ciutats són exemple de convivència per la situació geogràfica que tenen i per la forma de viure que han tingut durant molts anys i durant tota la vida. Entonces, ahí no existeix el problema. El problema realment existeix quan ve o quan entra un perfil de població que ve de zones possiblement més radicalitzades o més no m'agrada dir, però més... Sí, me radicalizáis en el sentir religioso.
3: Que no pueden, pueden volver a Marruecos por lo que sea, ¿no? Porque tengan pendientes algunos delitos.
5: No, ya no que no puedan volver o no, sino el tema está en que tengan una forma de entender la religión,
3: bueno,
5: diferente a la forma de entender lo que tienen la gente que es musulmana, que no pasa nada, que en Ceuta y en Melilla, que como bien decía Sergi, conviven con total normalidad con la gente... con los cristianos o con los ateos, es decir, que conviven con todo el mundo.
2: Tenían jueus también en estas, sí, cuando sí, posibles sí, tres culturas, es porque normalmente conflueixen les tres cultures, escolta, i en tota la normalitat del món. I jo vos dic que jo vaig viure allà a finals dels 80, en què la societat no era ni pareguda a la d'ara i no passava res, però claro, és que això és un fet puntual que ha trencat tots els esquemes.
4: Ja t'he dit que jo crec que si aprenguem prou dels animals respecte a les simbiosis i les maneres d'afrontar moltes coses, el que comentaves també, Sergi, al principi, no? Seria moltes coses serien prou més fàcils, no? Hem de mirar un poquet a la natura en aquest sentit i ficar-li seny a totes aquestes circumstàncies, no?
3: I lo cierto es que otro debate que se podría plantear si estos sprays pueden resultar efectivos, ¿no? Frente a, bueno, pues si quieres defenderte, ¿no? De alguna manera, o en Ceuta o en cualquier otro sitio, ¿no? Son considerados un arma. Porque creo que están prohibidos, ¿no? Pero el hecho es que muchísima gente, no solo en Ceuta, ahora en Ceuta por este caso, por este momento puntual que está viviendo, ¿no? Pero ese spray, ¿pensáis que lo consideraríais un arma?
4: Bueno,
3: si es un spray que en cualquier caso tampoco es que vaya, no sé, lo único que puede permitirte quizá es que salgas corriendo, ¿no?
4: Yo desconec completament si és un arma o no. No tinc capacitat per a saber-ho. Estarà, vamos,
3: sí,
4: estarà ja xislat d'una manera
3: sí,
4: que siga
3: si
4: o no.
3: Sí, si se ha producido esto
4: y
3: lo ha dicho...
4: I, evidentment, si està considerat un arma, pues serà perquè no és qüestió de que
3: puguessis ir.
4: Avalado
3: por ese artículo
4: no serà només perquè pugues fugir o no, sinó per el mal que pot fer el seu ús, ¿no? És evident, perquè per això estarà considerat un arma, ¿no? I en qualsevol cas, el que moltíssimes persones ho tinguen, pues bueno, ja sabem com ara són moltes vegades les coses, ¿no? O sigui, diuen que se'n va la llum i a les dues hores no queda paper de vàter en els supermercats, ¿no? La qual cosa tampoc vol dir que totes les persones estiguin gastant tot el rato el paper del vàter, ¿no? Això que, pues bueno, ho estic traguent un poquet en aquest sentit, ¿no? Que n'hi ha vegades que el que ho tingues tampoc vol dir que és que siga que ho estigues gastant, ¿no? Si està o no considerat un arma, pues
3: evidentemente que se tiene para un caso en el que te veas amenazado en tu integridad, o sea, lo llevas por precaución, ¿no? O por tener a lo mejor algún instrumento que pueda permitirte salir corriendo con más facilidad. O sea, que tampoco
5: la pregunta que nos tenemos que hacer y dependientemente de que evidentemente está catalogado como un arma de cuarta, creo que es, y que solamente se puede usar para defensa personal, evidentemente. Eso es lo que
3: yo creo que está prohibido.
5: No hace mucho leía así que tienes que estar identificado.
2: Ahora vamos a hacer un plantel,
5: tienes que estar identificado para poder utilizarlo, que lleva un proceso para poder hacer uso. El problema, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a qué nivel de necesidad llega la gente para tener que hacer uso?
3: Para que ahora mayoritariamente tengas que pues claro, recurrir
2: pero
3: a
2: no
3: llevar
2: hay no
3: esto
2: mes,
3: a
2: eso es lo que volía plantear vos y no
3: me
2: venga en troletes ni yo no sé no contesto y vos puedo decir que la mayoría ¿a cuántos coneixeu o a cuántos coneixeu que porten como mínimo? O un xicotet dispositiu de estos de pegar una calambraeta o un spray o qualsevol cosa d'estes.
3: Hombre, yo te digo, yo el del calambre no lo conozco, pero yo sí, está en mi mano, y yo durante un tiempo que yo estuve trabajando en Madrid y entonces, bueno, en la radio y volvíamos de cubrir conciertos y tal a determinadas horas, yo sí que tuve un spray. Quiero decir, yo creo que no está de más, nunca lo tuve que utilizar.
2: Hombre, no estén parlant de una escopeta, o sea, recortada,
3: nunca,
2: pero al que había fiel y pegues una chufla a uno y...
3: Pero bueno, yo creo que no está de más poner de nuestra parte por cualquier cosa que pueda pasarte, no lo sé, para poder tener una opción de salir corriendo.
2: Es decir, que no esté mal nivel dels Estats Units ni de Charlton Heston de portar toche escopeta, pero al final el dret a defendre, tenga que siga en una chuflaeta, pues home, tampoc és res que se'n vaja de mare, no?
4: Però bueno, jo crec que vivim en un entorn molt segur i que la majoria de persones se sentim segures on estem, no?
5: ¿No? O sea, pero yo diría que la pregunta que tenía que hacerse es a qué nivel de inseguridad te cabe llegar una persona en el seu entorno para tener que dur ixa, o para tener que hacer uso de ixa ferramenta per a poder passejar per el carrer.
4: En qualsevol cas, a vegades són qüestions també de sensacions, no? Més que de realitats.
3: Bueno, però la realitat és que passen coses. És que quiero decirte que aunque el porcentatge sea bajo, ¿no? O, claro, luego dices, ¿un porcentaje mínimo comparado con qué? O sea, ¿qué, cuál
4: pues
3: sería el umbral?
4: Lo que pasaba
3: cuál,
4: antes.
3: ¿Cuál sería claro. el umbral de sí, que te sí, dice sí, sí. Ahora estamos viviendo en un momento más peligroso? Bueno, por supuesto, yo creo que Ceuta tiene una situación que no, no deja lugar a
2: dubte del que pueda estar pasando.
3: A duda
2: pasando,
3: o a debate, porque la situación es la que es. Que no debería ser, por supuesto, que pasan cosas, que a lo mejor es mejor tener recursos. Yo siempre soy partidaria de poner lo que esté en mi mano, pero respecto a poder salir corriendo o a poder pasar, o sea, poder por mis medios salir de una situación. Que es muy improbable y es más probable que te caiga un rayo, que te toque la lotería.
2: Si nos ponemos extremos, Mar Gómez, Pepa,
3: pero yo creo que lo que esté en nuestra mano, yo nunca
2: que sàpigues arts marcials, eres un arma. Tu en si eres un arma. Teòricament, si anaren a fer-te, a agredir-te, a atracar-te o a violar-te, si tu... entenc que saps arts marcials,
4: no,
2: Pepa.
4: No, no, en absolut.
2: Fé que com el via somriure, però sí, tu en si eres un arma. Tu realment, si t'ataquen, no pots fer ús d'eixes habilitats que tens, perquè podies carregar-te a una persona directament. És a dir, que a l'hora de filar, com dia Modesto, podem filar molt prim en moltes de les situacions.
3: Claro, claro.
2: Bueno, són les 10:32, vinga, i 33, ara tornem de seguida.
6: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
8: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
9: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
10: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
11: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.

0: Bé, estem amb Pepa Crespo, la cap de comunicació del Bioparc, que participa en les nostres tertúlies socials així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, amb el vicesecretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que és com tindré al jefe quan no està el jefe davant, que és Modesto Martínez, i bueno, la Mar Gómez, que no deixa de ser menys... Bueno, al final jo tinc més jefes que ningú, ja ho vaig dir una volta, jo no sé com... Jo col·leccione jefes, és algo que no sé com meu monte, però en fi... hasta Mortadelo i Filemón tenien uno només. Jo en tinc un munton de...
1: Mortadelo, que està últimament molt d'actualitat.
0: Sí.
1: Bueno, pues, otro de los temas del día es el de Mari Carmen, el desahucio de esta señora de 87 años, que, bueno, se iba a hacer efectivo, ahora mismo veremos, porque creo que era cerca de las 10 de la mañana cuando estaba previsto. Hemos sabido que hay una famosa escritora que se ofrece a pagar de por vida.
0: Pero no se ha dit qui és, no? Perquè que jo
1: no
0: sabia era de caràcter...
1: Podríamos hacer sí, anònim. Reservado, y ha dicho que no quiere que trascienda su nombre. Que pagará de por vida los 2.150 euros para frenar ese desahucio de Mari Carmen.
0: Que pagará de por vida que mantenga yo, es decir, ¿mensuals?
1: Sí. Realmente, Mari Carmen estaba pagando 500 sí, euros porque tenía una renta antigua. Sí,
0: y esta escritora dir que li pagarà esos 2.000 i pico euros mentre visca la senyora.
1: Lo que viva Mari Carmen, claro. Sí, la escritora que prefiere no dar su nombre.
0: Deu de ser una escritora que guanya molt, sí, perquè...
1: generosa, claro.
0: Sí.
1: Yo bueno. Tengo mi sospecha.
0: Sí.
1: Porque yo sé que...
0: Pues venga, va, anem a jugar a
1: això. Rosa Montero es una... yo participo también porque ella ha apoyado mucho grupos de estos de lo del euro, sí, iniciativas que tienen que ver con apoyar a colectivos y a personas. Bueno, también es cierto que lo digo porque conozco que lo suele hacer, lo podría ser cualquier otra. Pero no me extrañaría nada que fuera Rosa Montero.
0: Son las circunstancias. Una señora que porta 70 años viviendo en el mateix
1: lloc.
0: Bueno, una cosa es... jo que sé, que la vivenda fora d'algú que la necessita, etcètera, però quan parlem ja de gent que invertix, de gent que especula...
1: Urbagestión, desarrollo, inversión son
0: claro,
1: los que,
0: és que
1: ahora son los dueños.
0: Després ja n'hi haurà qui saltarà la barrera de les ocupacions també n'hi ha que veure com són en cada lloc. Per cert, jo tinc proper de casa un edifici que estic veient com van colonitzant-lo poquet a poquet, no? Van començar un pis, ara van un altre, és un edifici d'estos buits que n'hi ha,
2: i
0: han posat un candau en el portal,
2: sí,
0: no? I és increíble, pero es increíble como ningú fa res.
1: Es increíble cómo esto
2: problema,
1: que no, pasa.
2: El problema que n'hi ha és que, independentment de tot, moltes voltes fem un totum revolutum en la situació de la vivenda. Vull dir, i n'hi ha gent que intenta mesclar el que li ha passat a esta dona, que és una qüestió molt particular i molt
1: dramàtica.
2: Molt dramàtica.
1: Puedes dejar a una senyora de 87 años.
2: Evidentment que ahí pues debería de haber alguna llei que l'amparara a esa dona per a poder tindre defensa. I després el tema de la ocupació pura i dura de gent que pega una patà i entra a un edifici i que poquet a poquet van entrant, el colonitzen. I ja no sols l'ocupació de la vivenda, que ho és problemes de convivència que generen en el seu voltant. I pense que és un tema molt, molt, molt important i que és un dels grans problemes que n'hi ha.
0: Saps què estava pensant? I ara vos deixo parlar. És curiós com, tu dius, una llei que empararà aquestes persones, no? Els governants, sobretot en el Congrés dels Diputats, els que deurien i els que no, es claven en dir-te quan tu tens un contracte, jo a mi el primer, que tinc un el meu pis on tindria que viure el tinc llogat i li van fomentar que la gent enviara burofax als propietaris de tota índole per a que no se'n vagin de casa i te vegis obligat a mantindre aquestes persones un temps per damunt de la llei. Això estos senyors ho voten ahí, bueno, aquest decret no va eixir, però que no es preocupen per fer decrets per a casos com el d'esta senyora, que són imperatius i que tu no pots deixar a una persona de 87 anys en el carrer. veus, aquestes coses en xoquen moltíssim també.
3: I les circumstàncies també de Mari Carmen, no és només l'edat, que és una persona molt gran, i ahí pues, bueno, cal pensar perquè s'ofereix una residència i demés, però en les circumstàncies de qualsevol de nosaltres, claro, estic completament segura que ens agradaria pues, bueno, pues, poder estar en la teua casa.
0: Claro, per què tenen canviat una residència?
3: El temps que siga necessari, i a més, bueno, com sabeu, està també bueno, que té una discapacitat molt gran, etcètera, no? O sigui que es junten moltes coses respecte a este cas en concret, no? I també pues, bueno, és interessant des d'aquest punt de vista pues, el que n'hi ha una mobilització, que també està eixint aquesta part solidària, no? De les persones que diu, bueno, cal fer alguna cosa, i jo, pues, com diuen, no? Pues esta dona escriptora que ha dit pues, jo faig càrrec de les despeses que siguin necessàries, pues, bueno, per a tractar que esta dona ja molt major, pues que puga estar tranquil·la en el que ha sigut la seva casa pues des de que era xicoteta, realment. No?
0: I sabeu en què pensa també molt en aquests casos? Les imatges que estan veient-se en la tele. Tu t'has adonat que eres policia, que formes part de les forces de seguretat, no? I que tot t'envien a un lloc d'estos, la papeleta, claro, que tu tens, perquè segurament, a mínim d'humanitat que tingues, tu no estaràs gens a favor de tindre que prendre mesures contra una persona d'estes, no? O contra els que defenen en tota la lògica que això no es produïsca. Ho penseu, no? El que és estar en un lloc d'ixos, que l'obligació
1: sí,
0: i el deure va per damunt acatar les ordres.
1: Claro, sí, la llei, acatar les ordres, acatar donde t'envien i tienes que hacerlo. Pero sí que es cierto que todavía no está todo claro, o sea, que aunque haya alguien que se ha ofrecido a pagar ese alquiler mensual por el precio que pues Urbagestión reclamaba, no está claro que acepten la oferta, porque además luego están los procesos judiciales.
0: Bueno, o sea, ahora, me imagino que lo que vendrán será vender el blog de Vivendes o lo que, claro, sea, y traer la pasta
1: ahora
0: ahí.
1: O sea, hoy se daba por finalizado ese plazo, y ese plazo quizás es que se tiene que hacer efectivo con ese desahucio, o sea, que luego a lo mejor sería muy difícil como volver a alquilar sería, o algo así, no lo sé. O sea, que no es que digas, bueno, pues ha salido esta persona, se va a hacer cargo y esto va a ser así. Seguiremos viendo qué es lo que va pasando.
3: Estar en pendencia,
0: es que estoy leyendo algunas publicaciones que están apareciendo, por ejemplo, de The Objective, que
1: las joyas de Zapatero son espectaculares.
0: Después del plas dice del tres dies, ara resulta, en el fregau que tenim damunt, en Marroc, en Ceuta i tal, que tres dels collars que apareixen en les fotografies li els va regalar el rei Mohamed VI a Zapatero en 2008. És ja el que mos faltava per acabar de completar esta sèrie de catastròfiques desdiches. Bueno, això ho tractarem demà, i també m'imagino que vos donaran compte de totes aquestes coses els companys dels servicis informatius. Però és que estava veient-ho...
2: Però no va dir que eren de Sahuela?
0: No, de Sahuela n'hi havia unes quantes,
2: ah,
0: però
2: vale,
0: estes...
2: Vale.
0: Home, Sahuela no era la The Queen of...
2: jo què sé.
0: UK, home, és que aquestes joies no les té qualsevol.
1: Familiares, no?
2: Sí, sí, jo a ma abuela no, jo l'he preguntat i m'ha dit que
1: herència
2: no.
1: Herència familiar.
2: Jo per si acaso l'he preguntat a ma abuela, dic, iaia, com està el tema de les joies? Sí, m'ha dit, n'hi ha alguna sortitxa...
0: No t'esperes això, no?
2: N'hi ha alguna sortitxa, però res més.
0: En fi, no, però m'ha quedat l'atenció que precisament fora este senyor, per ser que avui estan d'eleccions en el Marroc,
2: sí.
0: Eleccions també és un dir un concepte molt
2: pot llamar-ho d'alguna manera,
0: sí, de les eleccions allí, però que bueno, s'espera que vote molt.
1: Los primeros titulares que leíamos que Marruecos vota entre la apatía de los jóvenes, la tensión fronteriza en Ceuta. Y bueno, creo que la protesta de la generación Z, que también fue a lo largo de todo el año han sido muy activos, podría reactivarse.
0: Home, una reacció que no s'esperava la majoria de la gent, que els joves marroquins en este cas també es rebel·laren i portaren a terme les seues propostes. Jo crec que al final tot té un límit, veritat.
3: Bueno, al final pues, la gent reacciona, no? I està clar que la gent jove pues, també, a més, ara que té accés a la informació per moltes altres vies, pues pot mobilitzar-se i pot prendre decisions, no? Que a lo millor abans pues no era tan senzill tindre accés a totes aquestes altres informacions, no?
0: Uh-huh. Este matí sabeu que coneixia que en les plataformes estes de segon mà n'hi ha una espècie de mercat de la estafa que desconeixia, que té que veure amb els suposats desguasses o gent que ven peces de segona mà de vehicles, siga de motos, de cotxes, etc, etc, que la majoria...
1: Mucho cuidado, sí, sí, con ese...
0: Timen al personal, és a dir, són counters fake d'estos que demanen la pasta, que tu envies els diners i després no t'envien ni la peça, o el venen la peça per una pasta increïble. Ho dic perquè això ho desconeixia, m'ha quedat al·lucinat, però que té que veure també en a veure com reclames i com el queixes del tema de les aerolínies.
2: Lo primer, no? Que te fiquen en els, en les webs de compra-venda, sí, és que no dones diners per adelantat. És lo primer que te fica.
3: I el sentit comú suposa que també,
2: i,
3: no?
2: Comú, també te...
0: Claro, però després...
2: Que a voltes, la, no l'avarícia, sinó la immediatez, no? O el voler tindre-ho... Ja deia un amic meu que és abogat, me comentava que havia tingut varios casos de una pseudoimmobiliària, perquè no és immobiliària, no sé lo que serà, uns estafadors que xuaven en el tema de les arres, i això fa la necessitat, la gent va, t'intenten vendre o t'ensenyen un piso,
0: sí,
2: que està molt bé pel preu que te fiquen, i després te demoren les arres, te demoren no sé què, i al final t'acaben penalitzant i s'enduen un X percent de la...
0: És que el tema de les arres...
2: Un X percent dels diners que t'havies donat. I ell me dia, diu, és que com que se lo hagan a 10, ja han pagat la... Ja tienen, com si hubieran vendido el piso. Ho dic perquè al final... I ell me dia, diu, i juegan con la inmediatez de la gente que quiere, claro, la necessitat de dir... Tinc una vivenda que m'acopla lo que jo vull, que tal, inclús en millors condicions que tal, i la gent, pues, i con el tema...
1: Al final pecamos de incautos, ¿no?
2: Más que de incautos, yo diría que juegan con la necesidad.
0: La curiositat mos mata, vos tinc.
2: No, más que la curiositat, la necesidad. Igual que lo de les peces que tu dius, pues igual trobes una pesa molt més barata que en un altre puesto i tal, i te diuen, sí, és més barata, però envíame el 50%, porque si no tengo otro comprador que me lo da, y tú ho envies y ni apareix la pesa, ni apareix la...
3: Però també el que sempre, pues bueno, fija't que a nivell de les autoritats, la policia i tot això, que està molt pendent de tot el que són els delictes i aquest tipus d'estafes, de fet n'hi ha plataformes de lo que són les autoritats per a que en qualsevol moment tens informació o notícies d'aquestes estafes i demés, que ho facis, ho comuniques, perquè òbviament fan seguiment, no? I a més això serveix per a que les altres persones pues, no tinguin aquests problemes. Però també sempre n'hi ha que sospitar dels xollos, no?
2: Dels xollos, exacte.
3: No? O sigui, quan, jo, per això dia abans lo del sentit comú, no? O sigui, és molt més barat, és no sé què, però cal mirar-ho això, no? Perquè al final és... fiquen en context, però és el timo de sempre, no? És dir, mira, m'estic aprofitant de que tu estàs veient com un xollo, creus que el que està guanyant eres tu, i al remat el que t'estic fent és, pues això és una estafa, no? I a més ara en també aquesta immediatesa a l'hora d'enviar un diners, no? Tipo Bizum o el que siga, no? Pues mira, envia-meu i tal, i pot ser de 10 euros o pot ser del que siga, no? Així que jo crec que torne a dir el mateix, el sentit comú, així n'hi ha que ficar-ho per davant, no?
2: Jo he de ser molt rata, però a mi aquestes coses, si me diuen que vaig, que és diners per davant, difícil, molt rata.
1: Però al margen de estos casos en los que tú buscas algo y entonces lo encuentras a este precio a lo mejor más reducido, entonces mosquéate, es que luego hay otras ciberestafas que tienen que ver con, por ejemplo, este verano alertaba la DGT que te llegaba una multa y entonces era para quedarte con tus datos, porque claro, si la pagas antes no pagas el 100%, que eso es real, pero no, nunca te va a mandar un enlace para que hagas toda la gestión o muchísimas, ¿no? O sea que los ciberdelincuentes no paran nunca, y es que además han encontrado un nuevo filón en las quejas de la gente por las aerolíneas.
0: Claro. Sí. Bueno, pues porque... recordé que en els Tinders i totes aquestes coses també els peguen unes estacades de cuidado. A més d'un i a més d'una l'han arruïnat.
2: La estafa de l'amor.
0: Sí, per la necessitat també, modesto.
2: Sí, no, a veure, si la vida se basa en necessitats.
1: Y Tinder tiene mucho peligrito, porque también puedes dar con una espía rusa, como le ha pasado el comandante este de la OTAN, que lo han degradado y ha dejado la OTAN en Gran Bretaña.
0: El Tinder, no sé si n'hi haurà molta criminologia en el Tinder, ho dic perquè acaba d'entrar Juan Nieto per la porta de l'estudi, ja s'ha incorporat a la taula.
4: Què tal,
0: el programa a les 12?
4: Sí, i evidentment
0: mos contaràs algunes de les coses i episodis truculents. A més, portem entre mans el negociat, entre cometes, de que el pare d'una de les xiquetes d'Alcàsser ha tret llibre, i a veure si podem aconseguir almenys tindre una conversa en ell.
4: Al fil d'això, sí. Puc avançar una sentència que anem a comentar en el programa, i és que acaba de ser condemnat a quasi 18 anys de presó el germà d'Antonio Anglès, Mauri Anglès, que sabeu que es va canviar el nom, per torturar i segrestar a un empresari de Montserrat en una vivenda de Catarroja. Es tracta d'una sentència històrica, una sentència molt important contra la família Anglès, una de les famílies que ha marcat la història, malauradament, de la Comunitat Valenciana en els últims 30-40 anys.
0: Quan diem el millor de cada casa, esta és una de les millors cases, no?
4: Havia estat jutjat ja en diverses ocasions Mauri Anglès, no havia sigut mai condemnat, sempre ho faltaven proves o de repente desapareixien, i és la primera condemna. Estem parlant de quasi 18 anys de presó, per tant, la Fiscalia podria demanar en les pròximes hores l'ingrés en presó ja, independentment de que es presente un recurs contra aquesta sentència, perquè, clar, el risc elevat de fuga que té la família Anglès,
0: bueno, i de desaparició,
4: espenta,
0: si m'apures,
4: espenta a la Fiscalia a que estiga a hores d'ara, us puc avançar, valorant esta decisió.
0: Bueno, això per una banda, però més coses, no?
4: Sí, parlem d'abusos sexuals infantils.
0: Buah, ja estem. Sí. Saps en què pensàvem l'altre dia? En la gent esta que filtra i supervisa els vídeos d'internet, no? Que veuen barbaritats i que acaben en els psiquiatres, però atenció als policies i la gent que té que estar supervisant totes aquestes imatges, i que com moltes, s'entenen que anar a casa?
4: I que moltes vegades necessiten atenció psicològica per superar aquestes qüestions, no?
0: Sí.
4: Un de cada cinc xiquets en el món ha patit en algun moment algun tipus d'abús infantil, segons UNICEF. I nosaltres anem a entrevistar a un jove que té un relat impressionant. Li diuen Rubén Reche, té 20 anys, i entre els 6 i 10 anys el seu iaio va abusar sexualment d'ell. Parlarà en directe amb nosaltres, té un testimoni brutal. No és un testimoni des de la pena ni des de la revictimització, al contrari, és un testimoni inspirador, diria jo, i que no té vergonya, ha perdut la vergonya de parlar d'aquest assumpte, perquè ara es dedica a ajudar altres xiquets i xiquetes que han passat pel
0: sobretot
4: que ell ha
0: perquè
4: passat.
0: Deuen d'estar al marge del sentit de culpabilitat. El que t'hagin fet o hagi passat en tu ni era culpa teua ni eres tu.
4: Sol se'l va creure de sa mare, de la seva família. Ha perdut la relació amb la resta de la família, ni la seva iaia ni els seus tios l'han fet costat. Estan sols ell, el seu germà i la seva mare, i ell ens contarà com ha viscut este procés judicial, sobretot també com ha viscut el procediment, perquè el seu iaio el van condemnar, però mai va entrar a presó, perquè ell va alegar que tenia una malaltia que l'impedia l'ingrés en presó provisional, una malaltia que anava a provocar la seva mort immediata.
0: Empezava que anaves a dir
4: la seva mort immediata.
0: Que li provocava les ganes d'abusar de
4: net. Els forenses van dictaminar que efectivament podria morir en setmanes pròximes a l'ingrés de presó. Va morir, però va tardar 3 anys. No? I la pena que té Rubén, que ens ho contarà, és que no ha vist a sa abuela entrar en presó per estos fets, no? Perquè imagineu-se, al final, el iaio, la persona que més seguretat, més confiança, que més
0: sí,
4: cuida.
0: Sí, que és referent per a la majoria de tots.
4: Jo veig a ma mare, per exemple, cuidar de la meva filla, i és un amor, i la persona que t'ha de donar seguretat en este món, al final abusa de tu, no?
3: Però això, el que, a més, les dades són així, que la majoria d'estos abusos es donen en l'entorn familiar. Això són dades mundials, o sigui, és una per la qual cosa, pues, també les circumstàncies són encara més, diguem, més
4: doloroses,
3: no? Nosaltres
4: vam contactar amb Rubén perquè just la setmana passada l'Audiència Provincial de València va condemnar a un altre home de 80 anys per abusar de 5 nets.
3: Sí.
4: 5 nets. Li demanaven 30 anys de presó. I com la llei permet una rebaixa de la condemna en cas que tu reconegues els fets, este home va arribar allí amb el seu caminador, m'agradaria que haureu vist la imatge,
0: sí, en plan l'abuelet entranyable, sí, i desvàlid,
4: sí,
0: no?
4: I va dir, sí, jo abusé, i l'home no entrarà en presó.
0: Claro.
4: Li han caigut menys
1: casos,
4: de 2 anys de
1: claro,
4: presó. Això la llei ho preveu.
1: Dejan patente que difícil és pagar quan sí. has cometido
4: la llei, tipus la llei ho preveu, jo no qüestione perquè forma part del nostre ordenament jurídic dels principis constitucionals d'aquest país. Però i jo realmente... això no qüestione, el que qüestione són aquestes rebaixes tan espectaculars
2: sí, però i realmente una qüestió és que l'ordenament jurídic ho contempla i que evidentment tenim que seguir la, la norma, que per això estan, i un altre tema és
1: el és que tema, sangrant
2: lo que
1: també
2: diu
1: per
2: Juan,
1: a les víctimes
2: de que aplega un punt de que la víctima no trobe recompensada en ixa sentència com a mínim el mal
4: cinc
2: que li ha fet
1: claro,
0: i com amagues això durant tot el temps
1: a tot
0: el
1: que t'ha passat tens que sumar
0: a una la pots extorsionar, la pots, jo que sé, la pots tindre dominada i tal, però a cinc nanos abusant d'ells, com els convences? La típica frase de anem a jugar a algo però no digues el que és, no?
4: A veure, és que els monstres actuen molt bé i s'amaguen molt bé. A Rubén li preguntarem, no? Com era s'abuelo en la família i com era. I després, Olcina, un últim tema d'una persona que tu segur coneixes.
0: Sí.
4: Pepe Pitarch, te'n recordes d'ell? Sí. El rei de la nit valenciana, porta desaparegut 34 anys i aquesta serà la nostra pista històrica. Recuperarem aquest cas amb Miguel Ángel Pastor, periodista musical, i ens contarà com va ser aquest succés.
0: Bueno, pues serà a partir de les 12. Tenen que ser 10 segons.
1: Solo decir que el fondo ha rechazado la propuesta del alquiler de Mari Carmen, o sea que va ser desahuciada.
0: Vamos, que se'n va al
1: carrer. Está siendo desahuciada en estos momentos.
0: Bueno, Juan Nieto en la pista a partir de les 12 i nosaltres ara de nou saludem a David González, que continua en ixa fira que estava promoguda per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Bora. David.
5: Sergi, què
0: tal? Estàs ahí, eh? Pensava que t'havies perdut.
5: No, estic per així. Estic per així. Saps què passa? Que així n'hi ha compromisos constants i anàvem a parlar amb la directora general de la Bora, que ara mateix està tenint uns amics també, companys també de mitjans, així que anem a tindre que aguantar un minutet, però així el que estem veient és moltíssima gent, Sergi, t'estava dient que n'hi ha ara mateix una afluència gran de persones, jo calcule que prop d'un centenar de persones així asseguts en aquestes taules i demanant aquestes informacions per aquests llocs de treball.
0: Hi ha una cosa interessantíssima que és el que parlava Miguel fa un moment, Miguel Bailac, i és la necessitat vital i la qualitat de vida que suposa treballar on vius, siga el punt que siga, és a dir, l'estalviar-te les complicacions de la vivenda, que avui en dia es tenen moltíssimes, les del transport, no vaig a parlar-te de lo que costa omplir un depòsit de combustible treballant a lo millor a jo que sé, a 90 quilòmetres, a 50, a 60 o els que siguen, anant i venint tots els dies sense tindre l'opció a lo millor del transport públic, etcètera, etcètera. El treballar on vius és fonamental. Jo crec que això va per damunt de tot i és una de les opcions de les que es parla avui en esta fira.
5: Clar, i aquesta tendència també que n'hi ha de vegades de treballar a distància i fer-ho des del punt en el que tu vulguis. Això és una opció que moltíssima gent no està fent, anar-se a viure a l'altra banda del món i continuar treballant amb l'empresa del teu país perquè te dona l'oportunitat de treballar a distància. És una moda que també s'està posant en
0: pràctica. És un somni fer realitat, David, això. O sigui, que això que ho fan és de Pixar, és d'Apple, tota aquesta gent.
5: No te cregues. És modern, sí, jo crec que va per ahí. Va per aquesta banda. I clar, així el que se busca és tindre el treball al costat de casa, en la teva comarca, en el teu poble, que al final és el que tots busquem, la comoditat al cap i a la fi, i sobretot impulsar, com dèiem abans, com està fent ara mateix la Federació de Municipis i Províncies, impulsar aquest apropament al poble, que la gent tinga les oportunitats per a tindre al costat de casa eixa ocupació, eixa ofici.
0: Bueno, nosaltres no treballem a distància ni teletreballem, però ràdio treballem tots els dies, que això no reparem en el fet, però ràdio treballem tots els dies i això està bé.
5: Però, Sergi, tu saps que nosaltres treballem com si estiguérem a casa.
0: Clar.
5: La ràdio és la nostra segona casa, en molts casos.
0: Sí, mos podíem fer així una llitereta, Juan?
4: Ja vos queda poc, ja vos queda poc.
0: El menjadoret ahí de l'alpiste i l'aigua i tal, com si...
4: Quan jo compartís piset amb vosaltres.
0: Per això mateix ja podem estar com en casa. Bueno, pues res, com queda només un minut per a arribar a les 11 del matí, si a cas hi és necessari, parlarem en un moment i si no ho deixarem ahir. Gràcies, David. Una abraçada.
5: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. Pepa Crespo, gràcies per haver vingut una setmana més. Ara te'n vas parlant d'alpiste, també m'imagino jo que a supervisar el alpista i el dinar.
3: Ara directe a Bioparc, i bueno, i pel que estàveu comentant, és que les persones que ens agrada el nostre treball i que disfrutem en el nostre treball, això es nota, no? I mai tenim prou hores.
6: És que si no ens agradara, no sé si continuaríem així a la ràdio.
0: Així tomos han eticat.
3: Com te dic, directe a Bioparc.
2: És que mos agrada, no treballem.
0: Sí, és de veres, a voltes ho diem. Excepte algunes cosetes, alguns detallets nimios, no treballem, estem, és la nostra vida, és formar part de la nostra vida. Bueno, molt bé, mos vegem la setmana que ve.
2: La setmana que ve se ve.
0: Cuida't. I, bueno, Margomi, que clar, com vivim junts, la veig a tota hora. Així que a la resta vos dic que vos trobem d'ací no res en qüestió de 5-6 minuts, que és el que dura el pròxim butlletí de notícies, per aporar-nos al dia del tema dels esprais pimienta, dels desnonaments, dels fons buitre, de totes aquestes coses que conformen l'actualitat a banda de la política, que ens ocupa pràcticament tot el temps i que això és el dia a dia de cadascun de nosaltres i de la gent dels informatius. Ara tornem.
7: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
8: Ja està en marxa el judici contra 11 activistes de Greenpeace. A la Ciutat de la Justícia de València, fa 5 anys, van pintar una embarcació a Sagunt, al port de Sagunt, carregada de gas. El fiscal demana 5 anys de presó per a cadascú. Els activistes són de 8 nacionalitats diferents i avui s'enfronten a la major pena sol·licitada mai per a un defensor del medi ambient. Inés Díez, advocada de Greenpeace, minuts abans de començar el judici.
9: Confiamos en la justicia y creemos que las reivindicaciones que hemos hecho durante este tiempo, los hechos que sucedieron en octubre del 2021, se acomodan dentro del derecho a la protesta y por lo tanto confiamos en que así lo estime la justicia y los absuelva tras este largo periodo de tiempo esperando la celebración del juicio.
8: Un equip de relators de les Nacions Unides s'ha desplaçat a València per assistir al judici com a observadors. I els jutjats de Catarroja, a l'Horta Sud, en la causa Veladana de l'octubre de 2024, declara com a testimoni este matí, davant de la jutgessa, el secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports, Francisco Javier Sendra, una de les persones que va parlar la vesprada de la dana amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón. A Catarroja està el nostre company Santi Hernández.
10: Sí, bé, des de les 10 del matí està declarant així Javier Sendra. És un testimoni clau per a reconstruir què va passar la vesprada del 29 d'octubre dins del metro i en quin moment la Generalitat va tindre constància de la gravetat de la situació. Sendra es trobava precisament al punt de comandament de Ferrocarrils de la Generalitat al complex de València Sud, quan la barrancada va arribar a les instal·lacions. En les seues primeres respostes ha reconegut que va parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, a les 19 hores 34 minuts, i li va dir que la situació a València Sud era normal a aquestes hores, encara que la situació en alguns punts estava empitjorant molt. Diu que minuts després de la telefonada és quan va arribar el tsunami, ha dit, i es va inundar tot el punt de comandament i s'ha d'haver quedat allí tota la nit incomunicat. També va dir que va estar connectat durant aquesta vesprada al CECOPI i que Salomé Prades va parlar a les 5:30 de la possibilitat d'enviar un SLR.
8: L'Hospital La Fe ha rebut este matí uns nous equips de protonteràpia donats per la Fundació Amancio Ortega que s'instal·laran en el nou centre dedicat a esta teràpia contra el càncer que està construint la Generalitat. El cap del Consell ha assegurat que a principi de l'any que ve ja podran començar a fer-se les primeres proves, de les quals es beneficiaran 200 pacients a l'any, molts d'ells xiquets amb càncer. Juan Pere Llorca ha defensat la importància de la col·laboració públic-privada com a solució per a salvar vides.
11: Tenemos que dejar a un lado los dogmas ideológicos, las discusiones ideológicas, y sustituir las discusiones por soluciones. De fer deixa donació una oportunitat. Utilitzar les instal·lacions que tenim, més les infraestructures que tenim voltant a la fe per a seguir ampliant un dels millors hospitals d'Espanya, en este cas en activitats relacionades en el tractament oncològic.
8: I a les Corts, mentrestant, en la Comissió de Justícia, compareix a hores d'ara el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
12: Una emergencia se gestiona antes, durante y después. Antes anticipando riesgos, preparando recursos y fortaleciendo las capacidades de respuesta. Durante coordinando, decidiendo y actuando para proteger a las personas. Y después manteniendo la respuesta hasta recuperar la normalidad.
8: Mentrestant, a Madrid, la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, ha exhibit al Congrés un pot de gas pebre durant la sessió de control al govern central. Ho ha fet quan preguntava al ministre de l'Interior sobre la situació a Ceuta. Per aquest motiu, la presidenta del Congrés li ha aplicat el reglament.
13: Según el artículo 101 y el registro de armas, el gas que, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. De huelga, señora Vázquez. La llamo al orden por segunda vez. Si tengo que llamarla al orden por tercera vez, será expulsada durante todo el pleno y evidentemente le aplicaremos el artículo 106 del reglamento.
8: En els passadissos ha dit que el pot estava buit i ben tancat i ha negat que siga un arma. Escolten Vázquez.
14: No conoce ni tan siquiera el reglamento de armas, tan siquiera. Creo que alguien se lo ha chivado mal y espero que rectifique. Yo inmediatamente voy a llevar esto a la comisaría, que es una auténtica vergüenza lo que acaba de decir, porque está insinuando que media Ceuta, que por desgracia están usando esto para defenderse, mujeres que estamos llevando armas, cuando esto lo estamos portando en coches, cantidad de mujeres en este país...
8: En els esports, parlem de futbol. Ja és oficial. El València anuncia Javier Aguirre com a nou entrenador. Eva Casany.
1: El tècnic mexicà firma contracte fins a juny de 2027, el que queda de temporada, però ampliable per un any més en cas de classificar l'equip per a l'Europa League. Amb ell arriba el seu preparador físic, Pol Lorente, que també l'ha acompanyat en la seva aventura a la selecció de Mèxic, i Toni Amor com a segon. En principi, Aguirre arribarà demà a primera hora del València i es dirigirà directament a Paterna. Serà presentat el pròxim dilluns a Mestalla. El seu equip tècnic arribarà esta vesprada a la ciutat del Túria. I en tenis, a esta hora Espanya comença a competir en els quarts de la Billie Jean King Cup contra el Kazajistán. Comença jugant ara Jessica Bozas contra Siyem Bayeva.
8: Això és tot de moment. Es deixem ara amb el programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
7: A Punt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
15: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
16: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegis la teua vivenda davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.

0: Matí Directe, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
1: Mira, aquest rotllet mig disco-funk mola per a aquestes hores del matí. La veritat és que estem estrenant pràcticament ja l'última hora, els últims 50 minuts de programa que tenim per davant, i ho fem de nou tornant a eixa fira que promovia la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Bora en la Vall d'Alba, on està, entre altres coses, ja per a esta última connexió, David González. David,
2: els últims 50 minuts, però és que clar, pareix que nosaltres acabem molt pronte, però és que comencem molt pronte. És que portem moltes hores ja en emissió. Mira, Sechi, tinc al costat a Marisa Mezquita, la directora general de La Bora. Com saps, La Bora, amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, organitza esta fira. Marisa, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Portem ja sí un ratet, una valoració del que estem tenint este matí. Suposo que satisfets amb la quantitat de gent que ha vingut.
3: La valoració és molt, molt, molt positiva. És una fira modesta perquè és una comarca pues, que no és excessivament gran, però que al final l'acollida ha sigut tremenda. Han estat més de 500 inscrits, més de 25 empreses ofertant llocs de treball, en concret més de 200 llocs de treball, i la veritat és que no ha parat. Jo crec que podeu comprovar, és que esteu ahí, no podeu veure, però que així se pot visualitzar que constantment estan apropant-se gent a tots els estants, a totes les taules, fent entrevistes de treball, que això és lo important, no? És que aquesta fira el que possibilita és això, que tinguin possibilitat les empreses que estan en búsqueda de talent en el territori, que això també és una cosa a destacar, i gent que viu en la comarca pues, que tinguin aquesta possibilitat, no?, d'encontrar avui un lloc de treball.
2: Tu i jo ja ens hem trobat en diferents comarques i crec que això és també una de les qualitats que n'hi ha que ressenyar d'aquestes fires, que vertebren el territori.
3: Això és una de les qüestions importants. Lo important en matèria d'ocupació és arribar a tots els municipis, i nosaltres com a administració el que vull destacar és que quan les administracions se coordinen i col·laboren entre si poden aconseguir coses importants, com és l'èxit d'esta fira. I aquesta col·laboració entre la Federació Valenciana de Municipis, el que és la Generalitat a través de la Bora, i gràcies als ajuntaments, en aquest cas ha sigut Vall d'Alba, però que és com a municipi acollidor, no?, d'esta fira, però que al final permet participar a tota una comarca en tots els sentits, però des de la perspectiva de l'ocupació, que crec que és una matèria tan important, perquè és al final que ens dota, no?, d'autonomia econòmica i ens dona vida plena, no?, i aquesta satisfacció de tindre un treball que ens agrada, que això també és important, de saber que així també poden rebre més informació, més allà de una entrevista, sinó que poden rebre informació sobre formació, perquè les persones tenen que saber que tenen que estar, avui en dia, tenen que estar constantment formant-nos, i això és molt important, adaptant-nos a aquestes necessitats que bueno, que sorgeixen d'empreses que estan implantades al nostre territori. Però sobretot és una crida a que el nostre territori té una riquesa, té talent i que té oportunitats, perquè també, si alguna empresa se ho està pensant, que sàpiguen que en la província de Castelló, en esta comarca de la Plana Alta, pues que també tenen una possibilitat d'instal·lar-se, perquè així n'hi ha molt de talent.
2: N'hi ha talent en tota la Comunitat Valenciana. Marisa Mezquita, gràcies.
3: A vosaltres.
2: Doncs Sergi, així fa un dia que no te pots ni imaginar, però me'n torno a València, que jo crec que també fa bon dia cap allà, cap a...
1: Sí, sí, fa un horatge envejable per així, per esta zona. Gràcies, David. Fins ara.
2: Vinga,
1: que tinguis
2: ara
1: una bona tornada.
2: Ciao.
1: Adéu.
2: Adéu.
1: Les 11:11 i d'un bot també on anem directament a Sant Sebastià, on està celebrant-se eixe Festival de Cinema de Sant Sebastià, on, entre altres coses, es repartiran, m'imagino jo, totes aquelles conxes que són necessàries i que reconeixen el treball de molts dels cineastes. Alexia i Adriana són nostres entendides. No sé si agobiades també avui. Alexia, Adri, què tal, com esteu?
4: Sergi, molt bon dia.
5: Hola, Sergi, què tal? Bon, estem així, però ja el nostre últim dia. Se n'anem a esta vesprada.
4: Estàvem escoltant el company de la fira dir que feia molt bon temps, molt bon temps. Ha fet així el Festival de Sant Sebastià. Això sí que ho agraïm.
1: O sigui, que heu tingut sort pel que fa a l'horatge, no?
4: Un sol, boníssim. Parlaves de les conxes que s'entregaran al final d'esta setmana,
1: sí.
4: I avui el convidat que tenim precisament és el productor d'una de les pel·lícules valencianes que competeix en la secció oficial, El mal padre, la pel·lícula de Roberto Bueso, i a l'altre costat del telèfon tenim el seu productor, Fernando Bobaira. Fernando, bon dia, com estàs?
1: Hola, Fernando.
6: Pues molt bé. Sí, veient el sol des de la finestra.
4: Que sí, és que és el productor d'una de les pel·lícules valencianes que competeix en la secció oficial, El mal padre, la pel·lícula de Roberto Bueso, i a l'altre costat del telèfon tenim el seu productor, Fernando Bobaira. Fernando, bon dia, com estàs?
1: Hola, Fernando.

0: el primer contacte amb la premsa, com va ser la recepció, com va ser el dia d'ahir?
1: Pues el passe va ser a les 10 de la nit i la recepció va ser molt emocionant. La veritat és que no van parar d'aplaudir i l'eixida del cursal pues, va ser de les de gala, eh? O sigui, la gent a colpar en els marges de l'escala on baixes i aplaudint. La pel·lícula ha agradat moltíssim, sí.
2: És que aquest moment és super emocional, nosaltres mai l'havíem viscut i l'altre dia anarem a l'entrega de premi de Naomi Watts i aquest moment que tu dius en el que la gent, el públic es col·loca en l'escala, deu de ser com a part de l'equip molt, molt emocional.
0: Sí, perquè jo crec que quan no entres dins del cursal no t'esperes que està com tota la gent esperant, no? Sí, en les escales és com molt emocionant. Sí, sí.
2: La pel·lícula per al públic té com a protagonista a Santiago Balmes, que interpreta Eduard Fernández, un cèlebre escriptor i acadèmic que reuneix els seus fills tras la notícia d'una enfermetat que patix. Sí. I com és Nadal, porta molts anys sense veure els seus fills i diu, esta és l'oportunitat perfecta per a que tots tornem a reencontrar-nos. Fernando, com t'arriba a tu aquesta història?
1: Bueno, tenim una relació en Roberto perquè han produït les dues pel·lícules primeres d'ell. La primera la va fer en valencià i era La Banda, que és una pel·lícula que va sorprendre molt en el Festival de Màlaga i que després ha fet el seu camí. Una pel·lícula sense actors professionals. Després van fer Llenos de Gràcia, Carmen Machi, que era la història de la monja en els xiquets de l'orfanat. I Roberto pues, estava donant-li voltes a idees de com podia ser la tercera pel·lícula. Va haver una coincidència temporal, desafortunada en un cas perquè va morir el seu pare i afortunada en l'altre perquè va néixer la seva filla. I d'ahir ell se va inspirar per a fer una pel·lícula que parla pues, sobre la paternitat, el por que pots tindre a ser pare i també com ser bon pare, no? Això és el tema de la pel·lícula.
0: O sigui, que això és com un dels personatges, no?, de la pel·li, que és el fill menut, Alberto, no?,
1: sí.
0: Que està a punt de convertir-se en pare, o sigui, que és com
1: l'extensió. Sí, però jo vaig conèixer el pare de Roberto i el pare de Roberto era una...
2: No, era molt bona persona, no?
0: clar, és que...
1: Si
0: no,
1: Balmes,
0: potser no tindríem pel·lícula, no? Clar, sí, és com deia, és com una invitació. Sí,
1: també és un retrat d'una generació, no? També és un retrat d'una generació perquè la generació pues, dels nostres pares pues, tenia un concepte de la paternitat que ara ens pareix un poquet ja estrany, no? O sigui, era una figura molt més distant i més autoritària i no tan afectiva i això ha evolucionat per a bé, no?
2: I, Fernando, ara que parlaves precisament de la trajectòria de Roberto, quins canvis veus tu en ell com a director? Com està sent acompanyar-li?
1: Bueno, Roberto sempre... Jo vaig veure el seu curt, no sabia que era valencià quan li vaig girar. Me va interessar moltíssim l'escriptura del curt i com ho havia realitzat, que seria La noche de las conchongas, que era un exercici de la escola de cine. Després vaig saber que era valencià. Ella, a més, és molt, molt valencià de caràcter. I ha anat pues, creixent. Pues, lògicament, pues, en la primera pel·lícula pues, ella estava pues, encara titubejant un poquet, però ara ja té una maduresa que es nota moltíssim en la direcció d'actors, en la qualitat de l'escriptura i en la realització. O sigui, jo crec que Roberto pot ser un dels grans directors del cinema espanyol.
2: I quins actors, eh? Perquè te comentem, Sergi, també a tu, que no l'has vist encara, que ja hem dit que el protagonista és Eduard Fernández, el mal padre,
0: ell està increïble.
3: Però és que Eduard Fernández són paraules majors, és com parlar de Javier Gutiérrez o algun actor, és que, claro...
0: Però a més, és que a la pel·li la seqüència de presentació del personatge sorprèn moltíssim, o sigui, és com, no?, una...
2: Sí, el fill menut és Adam Jesierski, que la gent de la nostra

0: la generació el coneixerà per física o química. També ha eixit en Bota Juan. Els altres germans són Francesco Carril o Meritxell Calvo, i la parella del pare és Cristina Plaza, i també hi ha valencianes sí. com Maria Maroto o la nostra secundària favorita Sonia Almarcha. Per favor, que algú li doni ja un paper protagonista a aquesta actriu, que és absolutament fantàstica.
1: Que ja s'ho ha guanyat, no?
2: També estan actors valencians com Berta Bolufer, que fa el paper de la filla del segon matrimoni.
0: Una xica jove de
2: Xàbia, i està molt bé. I després estan Carles Sant Martín, Jorge Picó i Enric Puezas, que fan el paper dels amics en aquesta seqüència.
3: Sí, està, sí. I com ha sigut treballar amb ells, Fernando?
2: Pues la veritat és que en el clima del rodatge, que vam rodar la pel·lícula íntegrament en la província de València, pues va ser una meravella. O sigui, la gent estava molt implicada en el treball per la qualitat del guió. Ho han fet en un equip quasi exclusivament valencià, i vam rodar en abril i en maig. O sigui que ha sigut un procés prou ràpid. Vam ensenyar la pel·lícula al Festival de Sant Sebastià en a principi de juliol, i es va encantar, i així estem.
3: No és prou comú en el cinema, no?
0: Que vaig a tot tan ràpid.
3: Sí, que vaig a tot prou bé.
0: Parlaves del guió, és una cosa sorprenent. La veritat, a nosaltres ens va agradar moltíssim.
3: Com és agilitat, sí, també.
0: El to de tragicomèdia, no?
3: Sí, no esperàvem l'humor, no? Que és un humor negre, però que la gent a l'inici de la pel·li
0: les rialles dins del passe de premsa eren... Tot el món estava... molt s'està introduint molt en la pel·li gràcies a aquest guió en tanta comèdia.
3: Que està escrit per Roberto Bueso al costat d'Òscar Díaz.
0: Volíem saber com ha sigut treballar, no?, en aquesta harmonia entre drama i comèdia, que està molt ben triada.
3: I que funciona molt bé la pel·li, sí.
2: Això és part de la proposta de Roberto. O sigui, ell, per exemple, en Llenos de Gràcia, que era una pel·lícula que tenia una part dramàtica darrere, no?, perquè era la història d'uns xics pues quasi abandonats en un orfanat, i que arriba una monja que era Carmen Machi, i que d'alguna manera pues es donava una il·lusió de vida, no?, a través del futbol. I ahí també es combinava el drama i la comèdia, i això és... I aquests matisos Roberto es maneja molt bé. I en aquesta pel·lícula, a més, jo crec que s'ha fet amb molta delicadesa, amb molta finura.
1: Els personatges que interpreten alguns dels actors i actrius també són fonamentals, per a d'això. I és que, a lo millor, a la monja entrenadora, per dir-ho d'alguna forma, tampoc la veuria en la pell d'un altre que no haguera sigut, a lo millor, Carmen Machi.
2: Sí, estava clar que necessitàvem a una actriu que tinguera comèdia, i que a més fos molt bona actriu, i Carmen té les dues coses, i per cert li han donat així el Premi Nacional de Cinematografia el dissabte.
1: Pues xiques, no sé què més teniu de menú per ahir.
0: Allí verem ja Fernando, que segur que avui té un dia molt complicat, i bé, la pel·lícula en cinemes, això és important, s'estrena el 20 de novembre, veritat? Sí, nosaltres creiem que al públic li agradarà moltíssim. És una pel·li molt de sales, que això és important, que la gent vagi al cinema a veure les pel·lis.
3: Jo crec també que el públic trobarà diferents motius per a identificar-se en ella, no?
0: Sí, no esperem que més en els fills que en el pare. Sí.
1: No ens cap dubte d'això. Fernando, moltíssimes gràcies.
0: I molt bona sort, Fernando. A veure què passa al final d'esta setmana. Gràcies.
2: Molt bé.
1: Vinga, un abraç. Adéu. Àlex, Adri, què més?
0: Sergi, avui és el dia gran del Malpadre, però també el dia més esperat per els fans de la Catifa Roja, perquè avui se passejarà per ahir Brad Pitt altra volta.
3: Pense que ha arribat com molt prompte Brad Pitt, no? Perquè va arribar com el cap de setmana, jo crec que va dir
0: ja que estic, me'n vaig cap allà.
1: Però per adonar-se els banys de masses, deixar-se voler, què vaig a contar-vos, l'artiste, o aquestes cosetes, ja.
3: Doncs és ara la roda de premsa.
0: Sí, igual se passem per ahir, a veure si ve.
3: Sí. una horeta està Brad Pitt per ahí donant la...
4: Però vosaltres entrareu ahí, bueno, venim, però ens dona igual, eh?
0: Brad Pitt, igual, tampoc a ma mare li faria il·lusió que li enviaran una foto.
1: Ta mare em mataria, no?, per estar allà on estàs tu, i a més es pentaria tot i es posaria ella en primera fila.
0: Pot ser. Sí, vosaltres som molt d'espentar a la gent. Sí.
1: Ja. Espentar, que no és espantar, eh?
0: No, això no.
1: Que una sola lletra, imagina el canvi que pot haver. Bé, pues, jo desitjar-vos sobretot que acabeu de tindre un últim dia en Sant Sebastià tan bo com ha tingut la resta, i que quan vingueu ací, anava a dir a Espanya, saps? Quan vingueu ací a València de nou, parlem. Vos pareix, xiques?
0: Clar que sí, Sergi, moltes gràcies.
1: A vosaltres, Sergi. Un beset a les dos.
0: Cuideu-vos. Que passeu bon dia.
1: Igualment, adéu. Són les 11:24 ja, i acaba d'entrar Marina per l'estudi. Bueno, doncs anem a donar peu a altres coses, però si voleu, després d'este xicotet recés.
5: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: La 48a edició d'Ensems, el Festival de Música Contemporània de València, arriba del 10 al 27 de setembre, amb 14 concerts i activitats a diferents espais de la ciutat. Consulta tota la programació en el web d'Ensems, Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
8: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.

0: Me encanten estas músiques pseudo fantástico nadalenques, diría yo, Marina.
1: Efectivamente.
0: Sí, en esos campanetes y esos...
1: Les he posat, segur que algú li sona perquè és la banda sonora de Noche en el Museo.
0: Sí.
1: I te l'he posat perquè és que anem a parlar d'art, perquè fa mesos que ho anunciem i setmanes que ho esperem amb moltes ganes. Queda cada volta menys per a que els quadres de Sorolla arriben per fi a València des de la Hispanic Society of America de Nova York.
0: I anem a confluir com un alineament de planetes, valga la comparació, perquè... anem a parlar de Sorolla i les obres de l'Hispanic Society, però d'ací no res estarà en marxa també una exposició de Segrelles, el meu benvolgut Segrelles, que també porta el millor de totes les seues obres fantàstiques.
1: Efectivament, o sigui, pues mira, que... ens ve el pèl. Perquè des de que es coneixerà la notícia, la majoria de gent hem posat el foco en l'arribada d'aquestes obres d'art, quan arribaran, com, on s'exposaran... Però avui vull fer una altra pregunta que no sé si molta gent se l'ha plantejat. Com viatgen aquests quadres? Com arriben de Nova York fins ací?
0: Que no són quadres menuts, és a dir, que els claves en una caixeta
1: no,
0: i els envies.
1: Efectivament.
0: No. Estem parlant d'obres molt grans.
1: Efectivament. El seu trasllat representa també un repte. Estes valuoses pintures han de creuar l'Atlàntic ben protegides i de la mà d'una fascinant enginyeria de conservació que assegura que cada llenç pot arribar a casa intacte.
0: Anar i vindre. De fet, recorde, i ara igual m'ho corregixen, que la primera volta que van vindre a la Fundació Bancaixa, a banda de que venien per a ser precisament restaurades i amb aquesta condició, tenien que transportar-se en unes condicions mega òptimes. I recorde moltes de les imatges de les grues, les caixes, tot el procediment per a poder entrar-les i traure-les de la pròpia Fundació Bancaixa. Vamos, un muntatge espectacular.
1: Espectacular, perquè sí. Tot aquest muntatge i per saber com farà aquest trajecte, volem parlar avui. I traslladar-li totes aquestes preguntes a algú que ja ens atén des de l'altra banda del telèfon.
0: Antoni Colomina Subiela, que és membre del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València. Antoni, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé. Com esteu vosaltres?
0: Pues,
2: encantat de parlar d'aquestes coses.
0: Nosaltres també.
2: Intrigants i desconegudes.
0: Pues sí, vegades. Perquè la gent al final això no ho sabia. N'hi ha, no secrets, però sí detalls importantíssims que fan que una obra s'entorni igual que va arribar, almenys, que és una de les condicions, m'imagines, sine qua non per a cedir unes obres, clar.
2: Sí, aixina és. És a dir, són, penseu que són peces de materials especialment orgànics que tenen d'alguna manera, per a dir-ho d'alguna manera, tenen vida, no? I enfront a determinats factors de deteriorament, com poden ser la temperatura, la humitat relativa, doncs tenen un moviment i tenen una sensibilitat també molt especial.
0: A més de l'edat, els anys que porten aquestes obres realitzades, que també és un factor, m'imagine, primordial.
2: Efectivament, no? Els materials a medida que van envellint doncs van canviant les seues característiques i també pues, demostren una sensibilitat del que estava comentant pues, prou grave enfront a molts canvis, no? Penseu que estan en sa casa, en el seu museu, en el seu magatzem, i en el moment en què es trauen pues, bueno, estan un poc despistades, no? Diuen, bueno, què passa si estic en un altre lloc, estic en davant d'uns altres condicionaments que tal vegada pues, poden fer-li algun mal.
0: Precisament d'això volem parlar, Antoni. Estos llenços ja van visitar el nostre país entre 2007 i 2010 per a la seva, ja ho contava, restauració i exposició en la Fundació Bancaixa. I com que l'experiència és un grau, sabem que estos grans formats pateixen, com podríem dir, un estrès extraordinari durant tot el que és el desmuntatge, manipulació, transport, tornar a muntar, els canvis de temperatura, d'humitat, de lloc. Anem a començar per explicar com viatjaran per evitar aquest patiment. M'imagino que el transport és com el correu aeri, per avió, no?
2: Efectivament, sí. Bueno, primer que res, cal puntualitzar que els grans formats als que estem referint-nos, és a dir, aquella sèrie de visiones d'Espanya que va viatjar bueno, entre el 2007 i 2010, si no recorde malament, ells precisament no viatjaran, precisament per el seu gran format i perquè es desaconsella moltes vegades que aquests grans formats pues, no siguin sotmesos a reiteratius viatges, no? És un poc el que va passar amb el Guernica, no? Tota la controvèrsia de tots aquests viatges que va patir el Guernica, per exemple, pues, avui en dia, de tant, penseu que els formats grans el que hi ha que fer és desclavar els llenços dels bastidors embolicar-los en tubos gegants, enrotllar-los, i bueno, pues tot aquest moviment comporta un estrès, no? Aleshores, estos panells, precisament de gran format, no viatjaran, però sí que ho faran més de 200 obres d'un format un poc més reduït, que bueno, que també tenen que ser sotmesos a una particular un particular embalament i manipulació, en definitiva.
0: Com es protegeixen?
2: Bueno, tenim precedents, no? És una curiositat que vull contar-vos, és que ja des del segle XVI hi havia un moviment transatlàntic important d'obres d'art, no? Que ja utilitzaven unes caixes de protecció que anaven forrades amb mantes, inclús s'utilitzaven plantes aromàtiques, no? Per a repel·ler els efectes que podien causar algunes plagues d'insectes.
0: Sí, corquetes inclús, no? O coses d'estes, no? Polilles, m'imagino, palometes.
2: Sí. En aquest sentit, el concepte segueix sent el mateix, és a dir, anem a crear unes caixes contenidores, en aquest cas forrades d'uns materials sintètics, unes espumes, no? Neutres, que no tinguin ningú tipus d'afecció ni acidesa que aportar a les obres, i que procuren, per una banda, una bona successió de l'obra dins de la caixa, i per altra banda, que creen dins un microclima estable, no? Que no puga variar quan aquesta temperatura en les bodegues o en les aduanes pues puga baixar o pujar, no? Bàsicament seria aquesta la idea.
0: És que estava pensant, imagina que se te clava un ratolinet en una de les caixes i quan ha vingut a arribar així, quan ha arribat a desembalar-lo, igual del quadre queda a la meitat perquè se l'ha arrossegat tot, clar.
2: Exacte, tot això n'hi ha que cuidar-ho.
0: Això pot passar, no? Evidentment, clar.
2: Sí, bueno, tot això està controlat, inclús, bueno, dins d'aixes caixes poden clavar qualsevol sistema de monitoratge, no? Mm-hmm. No sols per a controlar aixes plagues, sinó especialment per a controlar els canvis d'humitat relativa o temperatura que des de fora de la caixa, doncs a través de la telefonia mòbil, per exemple, dels nostres dispositius, podem veure com aquestes variacions van produint-se en tot el viatge, no? Mm-hmm. Tot aquest sistema, aquesta tecnologia existeix.
1: Mm. Parlaves ara de la humitat, de la temperatura. Quines són les condicions òptimes, podríem dir, per a que es mantinguin en bon estat aquestes obres?
2: Bueno, s'estableix de manera consensuada a nivell internacional. Sempre parlem d'uns valors aproximats entre uns 18 i 22 graus de temperatura aproximadament, i establir una humitat relativa entre el 45 i el 55%, no? Sempre uh-huh. En canvis mínims. No obstant, el que pense que és més important que arribar a un valor concret, crec que és més important el que aquest valor no canvie exageradament, no? Penseu, per exemple, el que va passar en quan descobríem els sarcòfags, les tombes egípcies, no? Que es van mantenir durant segles en unes condicions molt estables, i quan les van destapar, doncs aquest canvi d'humitat i temperatura doncs va generar molts, molts deterioraments.
0: Sí, i a lo millor hi ha coses temperatura... que es desfien directament.
2: Exacte. Sí. I a lo millor aquestes condicions termohigromètriques dins d'aixes coves, no? Doncs a lo millor no estaven en eixe rango de valors que estic donant vos, però sí que estaven tan hermèticament tancades que bueno, pues, que es conservaven bé.
1: Mm-hmm. Estem parlant de xifres d'humitat de temperatura, però hi ha coses tan bàsiques com, per exemple, el moviment, no? Aquest traqueteig inevitable de qualsevol trasllat que també pot afectar a les obres. Com es fa en aquest cas per a que no afecte les peces i per a que no siguin víctimes, per dir-ho d'alguna forma, d'aquest moviment?
2: Efectivament, les vibracions poden fer, penseu en un llenç, són més a aquest tipus de moviments, doncs la tela pot moure's molt, no? Uh-huh. Aleshores, el que estava comentant-vos, no? Intentar estabilitzar tots els materials, tots els suports dins d'aixes caixes contenidores, i després, per exemple, podem atenuar aquest moviment col·locant el que denominem unes traseres, no? És a dir, per darrere de les obres posem uns panells que fan és amortiguar aquest moviment, o inclús col·locar unes xicotetes teles molt finetes entre el bastidor i la tela, de manera que que aquest rosament no es produïsga, no, en tanta intensitat.
0: Bueno, n'hi ha coses que no sabem, com per exemple que no només s'ha d'estar pendent durant el viatge monitoritzant i controlant l'estabilitat, diguem, d'aixes obres, sinó que quan arriben, a més, m'imagino jo que els canvis de pressió, temperatura, inclús condicions, no sé, i mil i un factors, una vegada sí, també no es poden obrir les caixes de seguida, és a dir, no és com agarrar i obrir un tàper de menjar.
2: No, no, i cal acondicionar, és a dir, una vegada arriben al seu destí, al seu...
0: És com els peixos, que quan els compres, per canviar-los d'aquari tens que aclimatar-los una miqueta.
2: Exacte, podria valdre la comparació, és a dir, les caixes han d'estar almenys, normalment un dia, no? Es deixen un dia en el seu espai on han d'estar exposades i fins a que s'aclimaten externament i després de passar aquestes hores doncs ja s'obrin les caixes i ja es pot treballar amb elles. No? Mm-hmm. A més cal apuntar que és fonamental que una persona especialitzada, especialment en conservació i restauració, viatge amb les obres en tot moment. No? És el que coneguem com a correu, no? El correu d'obres d'art estarà controlant en tot moment tot aquest trajecte i mesurant aquestes condicions, inclús treballant amb un informe, no? El que diem l'informe de condició, que té inclús uns croquis de danys on van mapejats en colors doncs qualsevol patologia que tinga l'obra i controlar, pues, si té una grieta, pues, que aquesta grieta pues, no s'obriga més, o a veure com evoluciona en tot aquest estrès que al final va ser sotmès, no?
1: Uh-huh. Més enllà de xifres, de temperatures, de reaccions químiques, de tot aquest estrès, hi ha un altre factor que no entén de ciència però que també és fonamental en el trasllat d'aquestes obres d'art, que és la seguretat. Com es vetlla per la seguretat, que ningú se ho emporte, que ningú furte d'aquestes obres d'art?
2: Òbviament, el desplegament de recursos humans en aquest sentit és fonamental, no? De fet, també hi ha una cosa molt, molt curiosa, no? I és que, en aquest cas, el que faran, si no estic mal informat, o així és com ho especifica el plec de condicions de la licitació per al transport de les obres es divideixen en tres blocs, no? De manera que no van a viatjar juntes, sinó que viatjaran en tres avions diferents. Això el que suposo és que el perill es reduïsca, no? Uh-huh. A una tercera part, uh-huh, en el cas de que passi alguna cosa en algun dels paquets, no?
0: De totes formes, Antoni, tot este procés és el resultat de moltes dècades, fins i tot podríem dir segles, de trasllat d'obres d'art, d'anar i vindre, de moure-les i de, al cap i al fi, també experimentar, perquè, com diem abans, l'experiència és un grau. Ha sigut sempre una preocupació protegir-les al llarg de la història?
2: Sí, òbviament.
0: S'ha après dels errors i, si em permets l'expressió, de les cagalles també, que més d'una volta s'han produït.
2: Sí, sí, per suposat, això també, no? Sempre aprenem a base de galtaes, no?
0: Com, sí.
2: Bueno, el cas és que, bueno, també estava comentant vos que des de fa ja segles que totes aquestes coses es tenien en compte, no? I al final el més important jo crec que és aplicar el sentit comú, no? Que moltes vegades és molt fàcil o està... està supeditat a realitzar accions molt, molt concretes, molt fàcils i molt evidents, però que moltes vegades oblidem, no? I després, dins de lo que és la conservació, existeixen tres potes, no?, fonamentals, que són, primer, bueno, òbviament està la intervenció directa de l'obra, és a dir, estabilitzar els materials, en el cas de que hi hagi alguna cosa que estructuralment, algun estrat o algun suport que estructuralment no estiga bé. Per altra banda, recuperar la imatge, no? Pues, qüestions de neteges o de reintegració cromàtica d'alguna llacuna pictòrica que falta en l'obra, però jo crec que el pilar fonamental és precisament el no fer res, no? El previndre, no? El previndre abans de curar, no? Aleshores, totes aquestes qüestions de conservació preventiva són el pilar fonamental que després impedeix o garantitza que l'obra es mantinga, que perdure en el temps i que no que no calga realitzar ninguna intervenció innecessària.
0: Mm-hmm. T'ho dius això perquè a voltes, com en la medicina, no?, que s'avança més en uns camps que en altres, podria ser s'ha avançat i s'ha preocupat en ocasions, matise, més per el propi trasllat i conservació a l'hora de moure les obres que en les restauracions?
2: Sí, perquè insistís en que és la primera operació que hem de fer, no? També una cosa preocupant és perquè tal vegada dona més visibilitat una exposició, no? Una exposició i a més d'esta gran envergadura, aleshores hem de cuidar tot el procés de trasllat i muntatge. Mm-hmm. Però després vaig a posar-me molt, molt crític, molt reivindicatiu, perquè al final aquestes qüestions de temes culturals i del nostre patrimoni, el nostre país té un patrimoni molt, molt extens i moltes vegades la financiació per a la seva intervenció i recuperació pues és prou baixa, no?, en relació amb altres, en altres necessitats, òbviament primàries, que necessita la societat, però no hem de oblidar la importància de la cultura i del poder transformador de l'art i de la cultura, i que en definitiva també està vinculat a l'oci, no? Hem de fer mirar també.
1: Uh-huh. De fet, parlàvem ara de la importància de posar el focus en la cultura, també en els trasllats, de protegir les obres d'art. Parlàvem també del precedent com el del Guernica, que van demostrar una miqueta quin podia ser el perill, no deixes viatges, deixes trasllats. Què va passar en este cas? Perquè per als que no estem posats en la matèria no sabem molt bé què va passar amb el Guernica, per què va haver tanta polèmica.
2: Bueno, com sabeu, el Guernica es va pintar per a una exposició que va tindre lloc a París, i després no va poder tornar a Espanya precisament per el franquisme, no? Sí. Aleshores va estar molts anys va viatjar a Estats Units, després quan va tornar després en la transició al nostre país es va exposar al Casón del Buen Retiro, després va tornar al Reina Sofía. En Estats Units també se li va sometre a una intervenció...
0: Vamos, que va fer més quilòmetres el Guernica que els baguls de la Piquer.
2: Exacte. Penseu que en cada moviment, òbviament, el Guernica no cap per les portes.
1: Clar.
2: El que s'havia de fer era desmuntar la tela, enrotllar-la. Penseu que enrotllar un llenç, quan la tela és nova i la pintura és recent, és més o menys flexible, però quan ja té una edat, es produeixen grietes, es poden produir clavix, o sí, el mateix desmuntar, desclavar la tela i tornar-la a clavar.
0: Sí, inclús els conxons de les pròpies pintures.
2: Exacte, i es generen nous forats, clar. I tot això ha anat sumant-se durant totes aquestes dècades, i tenim ara un malaltet que millor no menejar-lo. Jo coincidisc amb els informes del Reina Sofía, i això és el que pot passar en les obres, especialment de gran format.
0: Mm-hmm. No sé si queda alguna cosa més que saber al respecte, però m'imagino que deu de ser molt emocionant per a tots vosaltres i per als valencians en general veure arribar els quadres de Sorolla. Jo me'n recordo, i ho comentava al principi, d'aixes imatges de quan van vindre a la Fundació Bancaixa, en les grues, les grans caixes, com entraven per les finestres, etc. I això se m'ha quedat un poquet en la memòria. M'imagino que per als que organitzen i saben d'art és especialment significatiu això.
2: Això és molt emocionant, és a dir, viureu entre bambalines qualsevol tipus de trasllat d'obres, de poder veure, no?, davant, no? Penseu que en les exposicions sempre tenim algun tipus de barrera, no? O bé un cristall, o bé la seguretat, i no ens podem arrimar molt, molt a les obres, però poder contemplar les obres, conviure amb elles i inclús tocar-les, no?, sempre, òbviament, amb guants, no?, pues és un privilegi, no?
0: Està clar. Moltíssimes gràcies per haver-nos apropat tots els detalls i secrets del que són els trasllats i conservació de grans obres com aquestes, en este cas les de Sorolla, que pronte des de l'Hispanic Society vindran així a la ciutat i podrem contemplar-les de nou, provocant una nova febre a Sorolla, com ja va passar en aquell 2009-2010. Antoni.
2: Moltes gràcies a vosaltres, de veres, per interessar-se per este tema, que em pareix fantàstic.
0: I ho és. Una abraçada molt forta des de la ràdio. Adeu.
2: Adeu.

0: Catalunya.ràdio. A la Marina Baixa, 101.2. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
1: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
0: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
2: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
0: La crònica negra, com mai te l'havien comptada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Un de cada cinc menors pateix algun tipus d'abús infantil al món, segons dades d'UNICEF. En el 57% dels casos, segons aquesta investigació, els agressors pertanyen a l'entorn pròxim del menor i la majoria són familiars. Belén Hernández, bon dia.
1: Bon dia, Juan.
0: Quines xifres més impactants, no?
1: Sí, de veres.
0: Un de cada cinc menors pateix algun tipus d'abús infantil impressionant. En els últims dies, l'Audiència de València ha jutjat un home de 80

0: Una i 33 de la vesprada, ja ha parlat Braulio Vázquez, li hem escoltat en directe així al partit de la una, on estava Germán Muñoz a Paterna, que seguida connectarem amb ell, però vull quedar-me en diversos detalls. El primer, Braulio ha dit ell personalment, que Braulio torna a casa. No són paraules fetes, A la roda de premsa de presentació estaven la seva dona i el seu fill, el menor, no Jesús, el menor, l'altre. Estaven els dos a la roda de premsa. València és a casa, el València és a casa. Després, ha dit que era un dia especial i que agraïa, més enllà del president aquí al LIM, a Javier Solís i Eime Ibáñez, que han sigut dos persones molt persistents en que ell haya tornat al València. Ja vos van dir a esta casa que Javier Solís va ser l'artífex de la seva tornada. Va ser ell qui ho va sol·licitar, qui va recomanar l'acomiadament de tota l'estructura prèvia, quan encara estava l'estructura prèvia, tot ha de ser dit, i que recomanava l'arribada de Braulio Vázquez. Ara que estaven tants canvis al València Club de Futbol, el doctor López Mateu, l'entrenador, precisament l'arribada de Braulio, no espereu l'eixida de Javier Solís. Ell és l'artífex d'estos canvis, com va ser l'artífex d'altres canvis que van ser mal, roïns per al València. Pues ell és l'artífex ara mateix del que està passant. Per tant, no espereu la seva eixida com la d'Ibáñez. Resta de departaments, jo no ho sé. Si sé d'este en concret, perquè a més ho ha dit Braulio Vázquez. També, per altra banda, ell ha aclarit algo que també vos van dir nosaltres. Ell no va tindre res a veure en l'acomiadament de Carlos Corberán. Va ser decisió prèvia de Kiat Lim. Va ser decisió prèvia de també Javier Solís, no de Braulio Vázquez. Per altra banda, ha confirmat la informació de que buscaven un central, no un davanter, no un extrem, no un migcampista, un central. El València busca un defensa central. De Jocic, per número de futbolistes que té al planter, és totalment comprensible. Per altra banda, també ha confirmat el que vos vam avançar ahir a esta casa, que és que té converses diàries en Kiat Lim. I direu, ja, normal, no? Com parlarà Tena en Roig pare o Roig fill. Ja, però és que no era el normal així a València. Per tant, jo pense que era digne de menció. I bé, ha dit que confien que la relació entre el club, la premsa i l'afició canvie. Espere que així siga perquè tocaria. No sé si tenim ja Patria Germán per allí connectat, encara no, pues ara li diré que es connecten el quanto, però sí tenim així per analitzar la roda de premsa, Salva Folgado. Hola, Salva, què tal?
1: Què tal, Nacho?
0: Què t'ha paregut?
1: Pues m'ha paregut una roda de premsa molt estranya, perquè habitualment estem acostumats a rodes de premsa amb traductor, rodes de premsa en anglès, de gent que apenes conegam, de gent que bueno, no té certs coneixements o els coneixements bàsics de futbol, i per a mi ha sigut tornar arrere en el temps, no? Tornar a aquella etapa en la que bueno, pues Braulio, primer en Fernando Gómez i després en solitari, pues era el que atenia els mitjans de comunicació, en rodes de premsa que eren més habituals. Con la que ha oferit avui, que bueno, pues desafortunadament, al igual que els entrenaments a porta oberta, pues han desaparegut. Vull dir, tornar arrere en el temps, Braulio ell mateix ho ha recordat també en la seva roda de premsa, parla d'aquella etapa del València que solia guanyar partits, que solia guanyar títols, que solia guanyar coses, que tenia presència habitual en Europa, i tant de bo torni a ser tal qual. Jo sóc prou negatiu respecte a la presència de Braulio o a la seva acció en el temps. Crec que a hores d'ara tot és de color de rosa, que mèrit li va donar cert marge de maniobra, però com és habitual en mèrit, arribarà un moment que, pel que siga, mèrit trairà a Braulio Vázquez. Torne a dir que tant de bo m'equivoque, però respecte a la roda de premsa d'avui, perfecte, Nacho, jo crec que és un director esportiu parlant de futbol, afrontant les qüestions, diríem, espinoses com pot, donant llum a lo que pot i no donant llum a lo que evidentment no pot, però responent a les preguntes, clar, conforme pot.
0: Braulio Vázquez ha sigut sincer. Ell ha dit que es creu Kiat Lim, evidentment no pot dir altra cosa perquè està treballant ja al València, claro, Kiat Lim,
1: sí,
0: però hi ha afegit una cosa que per a mi és important i que jo per això entenc i puc comprar el que està dient Salva Folgado, que pot ser negatiu i tal, que per a ell el que valen són els fets. Els fets, i els fets ara mateix és el canvi d'entrenador per un entrenador que ha recomanat Braulio Vázquez, que és Javier Aguirre. Per cert, ha sigut este matí oficial, ho hem anunciat a les xarxes socials nosaltres, el company de 90 minuts, etc. Tots els mitjans, perquè és oficial, evidentment. També el canvi del metge, però que ell es creu els fets. I és que és cert, a Meriton ja no valen les paraules. Meriton no és com si arribara així, què sé jo, no? Vaig sempre al club, com si el Villarreal diguera a Fernando Roig, anem a fer això, pues bé, jo diria, val, el Villarreal va a fer això. M'ho crec. No, en Meriton el que valen són els fets. I jo crec que Braulio ho ha afegit perfectament quan ha dit, jo sí em crec Kiat Lim, però és que és pels fets que estic veient. Dit això, crec que tenim ja a Germán Muñoz des de les entranyes de Mestalla. Hola, Germán.
2: Què tal? Sí, així estem en Mestalla, que mare meva, quines vistes. Jo crec que em tindreu en veja perquè estic així, a soles, en Mestalla, i és que és meravellós,
0: Crec que estan resembrant de nou la gespa, no? De seguida analitzem, però estan resembrant de nou la gespa de Mestalla. Ja la van resembrar entre la jornada 2, després de jugar davant el Betis i el partit davant el Barça, que van passar 2-3 setmanes, no me'n recorde, i estan resembrant l'altra vegada, no?
2: Sí, totalment. Durant tot el matí, aprofitant esta parada de seleccions, el València ha aprofitat per a resembrar el camp, la gespa, i de moment continuen ese treball els membres, diferents membres del València, del club, per a resembrar el camp, mentre estic veient també a gent que està aprofitant per a fer-se fotos en el tour de Mestalla.
0: Val, abans de que em dones la teva opinió, Germán, tu que has estat allà a la roda de premsa, què respirava? Qui estava per ahí? Sí que hem vist a la dona de Braulio, també el seu fill major, i crec que estava també tota la plana major, no?, del València.
2: Totalment, sí, tota la cúpula directiva, Nacho, en este cas Javier Solís, el director general, Immaculada Ibáñez, la directora financera, també Christian Schneider, el director del Nou Mestalla, diguem, director d'operacions del Nou Mestalla, també José Jiménez, Luis Martínez, el director de l'Acadèmia, tota la gent disponible de la cúpula directiva, menys, n'hi ha que dir-ho, perquè no estava Kiat Lim, el president, estava avui així a la sala de premsa de Mestalla, i l'ambient que respirava era un ambient de tranquil, perquè com estava dient, estaven dient vosaltres...
0: Estava també, perdó, Luis Martínez, no?
2: Sí, ho he dit. Estava també Luis Martínez, i com estava dient vosaltres, espera, que és que m'estan tirant de Mestalla, vaig parlant mentre m'agafe les coses...
0: Canvia d'ubicació, Germán, i de seguida parlem. Però,
2: perfecte, pues però, ara parlem perquè m'he d'anar.
0: És significatiu com a l'última roda de premsa, salva de Ron Gurley, ell va eixir a soles, acompanyat, evidentment, de José Manuel Segarra, cap de comunicació, també hi havia altres companys de comunicació, però a aquesta última roda de premsa no estava Javier Solís, no estava Luis Martínez, no, que és el director de l'Acadèmia, no estava José Jiménez, que estava, no estava Imma Ibáñez, no estava Javier Solís.
1: Pensava que estava Javier Solís, francament.
0: No, jo vaig estar i no estava, sinó... No, sí que... sí, ara no me'n recordo.
1: Jo crec que sí, Nacho.
0: Sí que estava Solís. A Solís estava Solís, és veritat. Però avui ha estat tota la plana major del València. Tota és tota.
1: Sí, bueno, jo crec que són temps nous els que tornen al València. El que ocorre és que si en el València sempre estem tornant a la casella d'eixida i després passa el que passa, que sempre acabes fent ixa comparativa amb el jove a la Oca, sempre acabes en la càrcel, no? O pitjor, temors. Però jo crec que el que avui també deixa ben palès la roda de premsa de Braulio Vázquez és la tornada a la primera línia de Javier Solís.
0: Totalment.
1: Javier Solís, ho has comentat tu, és l'artífex de l'arribada de Braulio, quan de manera indirecta en el seu dia, o directe, no sé, també va ser l'artífex de l'arribada de Carlos Corberán a través del seu advocat, però avui torna a aparèixer en primera línia Javier Solís, portava molt de temps, diríem, en l'ombra, sempre ha estat manejant certs fils que tenen a veure en l'actualitat del València. Per a mi sempre ha sigut el director de comunicació en l'ombra del València, però ara és d'ara, bueno, pues d'alguna manera torna a ser el director general que s'allunya, entenc, de l'estadi, o que torna a estar pendent de l'estadi i al mateix temps de la primera plana esportiva del València.
0: Informativament parlant, ara mateix el vaixell del València, això és informació, no és ni la meva opinió ni la meva, això és informació. Ara mateix el vaixell del València el tripulen Kiat Lim i li acompanyen Javier Solís i Braulio Vázquez. I un poquet darrere, ara mateix, Javier Aguirre, que és el nou entrenador del València. Deies, Germán, ja que crec que ja t'has ubicat de nou.
2: Sí, ja hem ubicat en una posició que ens deixen ara mateix treballar. No, que com t'estava dient, vosaltres estàveu dient que Braulio Vázquez al final ha eixit avui així a explicar les coses de manera clara, de manera objectiva. i és l'ambient que s'estava respirant, Nacho, Salva. La gent estava tranquil·la. He de dir que n'hi havia moltíssima expectació. Crec que més de 20 mitjans de comunicació han vingut així a la roda de premsa de Braulio Vázquez, que ha durat en volta a la mitja hora, però l'ambient era tranquil perquè sabien perfectament que Braulio és una persona que va dir les coses clares i així ha sigut.
0: Bé, recordant més paraules de les que ha dit, ha aclarit que estan buscant un central. Jo crec que és una obvietat que al València li fa falta un central. El València ha sondejat el mercat de lliures, ha sonat Smalling. Hem parlat este matí en una persona molt propera a Smalling i el que ens ha terminat dient és que ha sigut un oferiment. Ha sigut un oferiment més que una telefona de Braulio. I Braulio el que li ha dit, perquè a això Braulio no ha donat resposta. Li ha preguntat el company Luco Cortés, en el seu sempre estil que tant m'agrada, que quants diners té el València o com està després d'aquesta reunió en la directora financera. El València no té un clavel. Ho dic de manera col·loquial. El València no té pràcticament diners. El València va acabar quasi al límit de fair play financer de Peter Lim, no de la Lliga, de Peter Lim, en l'arribada de Harvey Elliott. Recordeu que després del partit davant el Deportiu de la Corunya, que no havia acord per Harvey Elliott en el Liverpool, el València rep un 3-1, pues el que fa Ron Gurley en aquest moment és, fins a aquest moment li oferia el 60% de la fitxa al Liverpool del que cobrava Harvey Elliott, i després d'aquesta derrota li diu, vinga va, que te pague el 80%, va pujar un 20% d'una, i el València li paga pràcticament tot Harvey Elliott, que és pràcticament el que cobra José Gaya, val? És un dineral. Per tant, ara mateix el València el que ha de fer és esperar al mercat de gener a veure si pot fer alguna eixida, i si no, pues incorporar un central per unes condicions més que tinguin més avantatge per al club. No sé en què te quedes tu de tot el que ha dit, Salva, tu que has estat així en mi escoltant la roda de premsa.
1: A mi me crida molt l'atenció el que ha comentat respecte a si ja té contractat un nou tècnic per a la pròxima temporada, perquè jo crec que tots tenim clar que, i ho heu contat perfectament així en el partit de la una, Nacho, que Javier Aguirre no era la primera elecció de Braulio, que buscava un altre perfil superior. Evidentment, sí, la seva primera elecció era Valverde, després ja va baixar un escaló cap a Mendilibar. És a dir, Javier Aguirre no estava en les seues dos primeres opcions, no sé si en les seues tres primeres opcions, i a partir d'ahí, dins d'aquesta sèrie de clàusules que té un contracte que ja costava tancar precisament per les clàusules i que per a mi sorprenentment ha acceptat o les ha acceptat totes Javier Aguirre, però crec que també ja per la seva edat, per la seva manera d'entendre ja la vida i el futbol, no és un tècnic jove que tampoc necessite ja de promocionar-se en el futbol, però vaja, és un contracte que ha tardat en tancar-se perquè té un fum de clàusules. Me crida l'atenció el que ha dit Braulio sobre el tècnic, perquè evidentment tu no pots tenir tancat o firmat ja un entrenador.
0: Así es.
1: Però tu pots parlar perfectament amb el tècnic que tingues en ment per a que siga el conductor del València la pròxima o les pròximes temporades, perquè se li ha preguntat i crec que no dona resposta sobre si el projecte a futur ell té en ment,
2: no, donava llargues,
1: ell té en ment un tècnic a curt termini o té un projecte amb un tècnic a llarg termini, com era el que tenia en ment.
2: Totes les preguntes d'objectiu llargues.
0: Però és que jo crec que vaig a dir-ho entre moltes cometes. Li ha vingut bé a Braulio Vázquez que el València estiga penúltim, perquè a cada pregunta, a cada qüestió al voltant del futur, ell dia, no, anem penúltims, anem a primera, si el València estiguera 12, pues no podria dir això, no? Evidentment ja vam explicar que Braulio Vázquez diu que si ara no a soles perquè siga ara o nunca, no a soles perquè té la sensació de que ha tocat sostre a Osasuna, però perquè el València, ell diu lo de anar-se al nou Mestalla és molt bonic. No, que no estan canviar d'estadi. Són els ingressos, el fair play financer, i ja no són els fair play financer. Ingressos que augmentarà el València, que està calculat que vora 20-30 milions augmenten els ingressos al València, i a més que el València acaba contracte en futbolistes com Gaya, que guanya 6 milions, i Acabí, que guanya 5 milions, i ja són 11 més. És a dir, el número que van donar nosaltres als nostres salses socials, que són vora 40 milions d'euros, és el que espera tindre el València més l'any que ve que este. Quants deixarà gastar Peter Lim? És la gran qüestió, o Kiat Lim en este cas. És la gran qüestió, evidentment.
1: A més del salari que acabes de comentar, que és altíssim, de Harvey Elliott.
0: De Harvey Elliott també, que són altres vora 5-6 bruts. Sí, sí. Per tant, quant deixarà gastar Kiat / Peter Lim? És la gran qüestió, i jo entenc que Braulio, per això dic, jo me crec els fets, ara mateix m'estan donant resposta en fets, si no en paraules, sí. M'ho crec. Però per això també Braulio ve al València. Evidentment, ell no pot dir això, evidentment. Però que aquesta és la gran raó per la que Braulio Vázquez ve ara mateix al València, perquè ve un València que ja sol és per número jo no dic per... No, però Peter Lim donarà, Peter Lim deixarà... No, no, no, jo entenc que la gent diga, ja, ja, el València pot tindre aquesta quantitat ingressada, però que Peter Lim no vull gastar-se ni un, totalment. I entenc qui ho diga, ho entenc perfectament, però objectivament, informativament parlant, el València tindrà un ingrés molt elevat l'any que ve en comparativa a este. I Braulio ve perquè diu, home, jo entenc que d'aixòs vora 40 milions, pues tu has de llevar primer el que has de pagar a Goldman Sachs, cuidao, que és qui va construir l'estadi, evidentment. Val. Posa que al València li resten per a ell 20 milions. Uf, com que li deixen gastar 15, és que ja són més del que ha gastat el València els últims 10 mercats, pràcticament.
1: També te dic una cosa, jo crec que si Braulio Vázquez arriba abans, arriba aquest estiu, i li pilla enmig o dins de la seva arribada, la seva negociació amb Guido Rodríguez,
0: la talla.
1: Bé, jo crec que Braulio en aquestes condicions econòmiques no haguera renovat aquí.
0: No, però sí ha dit algo molt important també del que volia parlar, i es nota que és un home de futbol, que ell vol Guidos Rodríguez, és a dir, que si volem que es potenciï la cantera, necessitem Guidos Rodríguez. Exemple.
1: Equilibri, sí, sí.
0: No serà casualitat que el millor Mosquera a València es verà la primera temporada en Paulista al costat. No serà casualitat que el bon debut d'Aaron Mayol haya sigut en Guido Rodríguez al costat. No és casualitat.
1: No, no, equilibri, Nacho, al final és equilibri. Però jo parlava de condicions econòmiques i crec que tots estem d'acord que a aquest preu no haguérem nosaltres, jo personalment, jo vaig dir abans de que s'ha d'encarar la negociació, jo no haguera renovat Guido Rodríguez en aquestes condicions
0: econòmiques. Jo, per futbol no, però veient el que em diguen al vestidor i com s'ha implicat,
1: no, no, no, jo
0: ja tinc...
1: Per jerarquia sí, però en aquests diners, Nacho, per a mi no, tenint en compte com està el club.
0: Jo si parlem...
2: Salva, però no tens un jugador d'aquesta qualitat.
0: D'aquesta ascendència, i ja no qualitat, veritat, Germán, ascendència dins i fora del vestidor. Dins,
2: de ser un líder. El València, per a mi, és veritat que Gaia és capità, que sent el valencianisme, això no puc negar ni jo ni ningú, però jo crec que el lideratge de Guido no el té ningú ara mateix en el planter del València.
0: I per cert, ha dit Braulio Vázquez que ell no alinea jugadors quan li han preguntat com serà per a ell gestionar un club al qual està el seu fill.
1: Però és el Xolo, claro, perquè el Xolo alinea el seu fill. Sí.
0: Ell ha dit, al voltant de Jesús Vázquez, que ell no és el Xolo Simeone, que ell no alinea jugadors, que ha arribat a un club on ja estava Jesús Vázquez i porta allà des dels 5 anys. Bé, vos podem,
2: que s'ha guanyat tot.
0: Bé, vos podem contar que Jesús Vázquez ja sap de l'interès del València en renovar-li abans de que Braulio arribara. Jesús Vázquez ja sap que el València vol ampliar el seu contracte abans de que Braulio estiguera al València. Jesús Vázquez ja sap que el València va rebutjar ofertes per ell a l'estiu, que va ser dels pocs jugadors que va rebre ofertes, abans de que Braulio Vázquez arribara. Per tant, hem de deslligar la figura de Braulio Vázquez en la figura de Jesús Vázquez, perquè són dos figures ara mateix, ui per ui, molt diferents, i estic segur que a futur també.
2: Sí, a mi m'agradaria també, Nacho, no sé si ho heu comentat, perquè estava reconnectant-me i ubicant-me en altre lloc, el que ha dit respecte a Aguirre, el que ha dit de Braulio Vázquez, de que una de les clàusules de Javier Aguirre l'havia posat el mateix, l'havia posat Javier Aguirre, o sigui, jo crec que això demostra també les ganes que tenia Javier Aguirre de, que, com vas contar tu també, Nacho, les ganes que tenia Javier Aguirre d'entrenar al València. O sigui, me ha resultat curiós i m'ha sorprès.
0: Mira, ja que ho menciones, Germán, anem al capítol Javier Aguirre. Javier Aguirre ja és entrenador del València Club de Futbol fins a 2027, 30 de juny de 2026, un any opcional si clava el València en Europa. Recordem aquesta clàusula que va mencionar, que no l'ha desmentit Braulio, per tant, jo dono per fet, Salva, no sé tu, aquest tipus de clàusula com la que va mencionar, que és que si a la primera jornada de la segona volta, és a dir, jornada de nou, el València està en descens, Braulio pot acomiadar Javier Aguirre gratis, sense pagar-li un pavo, val? Este tipus de clàusules, si no són veritat, un director esportiu s'esforça en dir que
1: haguera negat, sí,
0: que això no és veritat precisament per a donar força a l'entrenador, no? Avui el València ha comunicat que Javier Aguirre entrenarà al València, dilluns roda de premsa de presentació. Però, primer, Salva, què et sembla? Segon, ha dit que va estar, una de les coses que va valorar molt va ser que, per exemple, després del partit davant l'Alavés, va fer una videollamada en ell, que va estar fins a la 1:30 de la matinada parlant en ell. Què vos semblen aquestes ganes de Javier Aguirre i en si la seva contractació?
1: Bé, jo ho he comentat abans, Nacho, a mi el que me sorprèn que hagi acceptat tota aquesta sèrie de clàusules, el que acaba de recordar Germán, que una d'elles inclús l'ha posat el mateix Javier Aguirre. Al final, quants anys té Javier Aguirre?
0: És 67.
1: 67. Bueno, jo crec que ell, tot el seu recorregut en el futbol ja l'ha fet. ve de conduir a la selecció mexicana en el Mundial. En Mèxic se diu que és el millor tècnic mexicà de tota la història, i a partir d'ahí ell té per recorregut i també per absència de necessitat econòmica la possibilitat d'escollir a hores d'ara el seu destí, i ha escollit el València, inclús acceptant una sèrie de clàusules que jo crec que la majoria de tècnics que hagueren negociat amb Braulio no hagueren acceptat, Nacho, clàusules penalitzadores per a no poder continuar en el València, o clàusules que te penalitzen si en el començament de la segona volta pues estàs en zona de descens. Per tant, efectivament, és un tècnic que té moltes ganes de vindre a València i ho està demostrant. Però perquè tampoc necessita ni esportivament ni econòmicament ja acceptar unes condicions econòmiques que altres tècnics sí que hagueren imposat.
0: Germán?
2: Totalment, és que jo crec que Álvaro ho ha resumit a la perfecció. Per un costat, Braulio Vázquez s'ha cobert bé les esquenes a mi se contracte de Javier Aguirre, i per altre costat, Javier Aguirre ha demostrat que vol vindre al València, perquè jo crec que no tots els entrenadors, estic segur que no tots els entrenadors, per exemple Valverde, haguera acceptat un contracte d'aquest estil a misses clàusules. O sigui que jo crec que que Aguirre sap perfectament que aquesta situació i que aquesta oferta és molt bona per a ell, una de les últimes segurament de la seva carrera
0: professional. No, si estava per a jubilar-se. Ah. O sigui, tenia damunt la taula tres ofertes, dos de seleccions exòtiques i una de Aràbia Saudí o Qatar, una d'estos que te paga una línia, i estava meditant si acceptar-les o simplement no treballar.
2: Per això te dic que al final jo crec que Javier Aguirre sap perfectament el que és València, el conec a la perfecció, perquè no ha estat així mai, però sí que ha jugat en equips, ha entrenat equips que han jugat contra el València. Aleshores jo crec que ell sap perfectament que entrenar al València, encara que no siga el millor moment de la història del club, és una molt bona oportunitat per a ell, i ho ha demostrat acceptant totes les clàusules que li ha ficat Braulio Vázquez, inclús ell posant una de elles, que m'agradaria saber qual és. M'ha deixat esa curiositat, però ho ha demostrat, que vol entrenar al València.
1: Dijous li ho pregunta Germán en roda de premsa a Javier Aguirre, a veure si te respon.
0: Sí, no, escolta, esa
1: pregunta li cau.
0: Si ha sigut Aguirre qui se l'ha posat a si mateixa, jo crec que no té
1: la dirà perfectament. La resposta.
0: Sí, sí. Val. Vull que anem també amb el que ha dit de... M'esteu preguntant pel mercat de l'hivern, però és que un director esportiu no és a soles el mercat. Jo estic pensant en recuperar César Tàrrega, en recuperar... que per cert, Tàrrega ja no està lesionat, per tant, era una al·lusió totalment al seu nivell, no a lesions ni res. Un director esportiu és més que fitxar al gener. El primer dia de Braulio, i jo crec que això va ser una imatge buscada, perquè el València
1: mai està
0: mostrant les imatges als mitjans de comunicació. El primer dia de Braulio Vázquez va eixir a la gespa de Paterna i on tots els mitjans de comunicació, entre ells a Punt Ràdio, estaven, se'l va veure parlant en el cos tècnic, parlant en jugadors, va estar l'entrenament. També va estar a altre entrenament que el València es va esforçar als seus mitjans oficials, que és vera que ell estava als entrenaments. Està parlant en ells, s'ha reunit en ell, va preguntar Guido Rodríguez sobre quin tipus d'entrenador necessitava el vestidor, va preguntar Mafeo i Copete al voltant d'Aguirre. És a dir, un director esportiu no és a soles fitxar.
1: Sí, sí. A més, sí, bueno, aquestes imatges, Nacho, jo estic absolutament d'acord amb tu. De fet, ho varen comentar, que varen ser buscades pel club, perquè al València li venia veïssa propaganda, no?
0: I és lògic.
1: De Braulio. I és lògic. Bueno, és el que el València hauria de fer més a sovint, obrint els entrenaments. I al final, bueno, pues Braulio va estar a peu de camp. Després, bueno, pues les coses li seran bé o mal, o bé o pitjor, però va estar a peu de camp i va estar molt pendent, com acaba de comentar, de la recuperació fonamentalment dels futbolistes. I el dia a dia, sí, se n'ha de preocupar-te del futbolista que no juga i que fa mala cara, de per què fas mala cara, del futbolista que està lesionat i no es recupera, de per què no es recupera, parlar amb els metges, amb els fisios readaptadors. I després, si te donaves compte d'aquestes imatges, Braulio no solament va parlar en el terreny d'entrenament de Paterna amb futbolistes o amb gent important, sinó que va saludar a qualsevol empleat dels que encara resten a Paterna, que encara estaven de la seva anterior etapa amb el club. Bueno, tot això crec que humanitza també la seva figura i el fa més a prop, no ja de qualsevol futbolista, sinó de qualsevol empleat de Paterna.
0: Germán?
2: Però saps què passa, Salva? Que això, que és totalment normalitat, com hem estat contant...
1: Sí, és normalitat, és la paraula normalitat.
2: Clar, com hem estat contant tota la setmana, així en Apunt Ràdio, en el partit de la una i en 90 minuts, això que és normalitat, ara mateix... No es veu com normalitat així al València. És estrany, perquè com estem acostumats a estar amb gent en la directiva que no parla amb els jugadors, que vais a una vegada al vestidor i després vais a l'altra vegada com va contar Nacho i espera donar-li mentides al president, i que a lo millor no sap ni la situació personal d'un jugador que està fotut per una situació...
0: I ell ho ha dit, Germán, ell ho ha dit, que clar. No és el mateix el judici des de fora que quan entres i saps com està cada jugador.
2: Clar, és que és molt important, i ho ha dit de Javier Aguirre. És que una de les coses que ha dit perquè ell fitxa Javier Aguirre és, lo ha dit perfectament, perquè sap gestionar el plan. I això Braulio Vázquez ho diu perquè ell, personalment, Braulio Vázquez també és una persona que sap de futbol i que sap acostar-se als jugadors per a saber què volen, per a saber què necessiten, i això és el que estava dient, que al final és normalitat pura i dura, però en este València, malauradament, en els últims anys, no era normal. Aixina, que venga una persona que faci aquestes coses, jo crec que és de valorar.
0: Totalment, totalment. Ara de seguida vull que també parlem del tema d'assumptes mèdics. Ahir el València va acomiadar López Mateu per primera vegada, va acomiadar el metge López Mateu després de 7 anys, des de 2019, ha sigut un supervivent, inclús a l'època d'Anil Murci, de fet va arribar en ell, i el va acomiadar en decisió de Braulio Vázquez. Germán Muñoz va contar a esta casa que Braulio un dia li va anar a reunir-se directament en López Mateu, i després d'aquesta reunió López Mateu ha anat per l'aire. Per això jo crec que honra a Braulio dir públicament, pues sí, jo no m'amague, jo també he format part d'aquesta decisió, jo també he sigut d'aquesta decisió. De seguida vull que parlem d'això, Germán, Salva, però estem a 20 segons de que arriben les 2 de la vesprada, i això vol dir que ja tenim així a Patriots per a parlar de l'última hora informativa. I una qüestió, li han fet moltes qüestions a Braulio, però hi ha una qüestió que jo tenia i no era per a Braulio, és per a Patri. D'on va treure les joies, Zapatero?
3: És una notícia. Hola, bona vesprada. Es fila bé. Acabem de conèixer la notícia. Ja sabeu que ahir el jutge Calama li havia ja... Fa dos dies el jutge Calama havia citat ja a declarar les seues filles per al pròxim dia 30 de novembre, i també li havia dit a Zapatero que donara ja les raons d'on havia tret aquestes joies per les quals ell també està investigat. Bé, fa uns minuts hem conegut que li ha explicat, l'expresident Zapatero li ha explicat al jutge Calama que les joies que van ser confiscades al seu despatx eren un regal que li van fer en 2007, si et sent ell president del govern espanyol, un regal del rei Abdullah de l'Aràbia Saudí, un home que ja fa uns anys que està mort. En tot cas, l'expresident Zapatero...
0: Perdona, que talla.
3: En tot cas, l'expresident Zapatero demana a l'Audiència Nacional, l'expresident demana ara a l'Audiència Nacional que reclame ell, que siga l'Audiència Nacional que reclame la cooperació a la monarquia saudí per tal d'acreditar el relat que ell diu, que efectivament era un regal. Ha tardat al voltant de 3 mesos, poc més de 3 mesos, l'expresident en donar aquestes explicacions, i arribar a aquestes explicacions, com saben, després de que el jutge li donarà un termini de 3 dies per a que explicara. Recordem, les joies valorades, tasades en 1,3 milions d'euros. També estem molt pendents i contarem a partir de les 2:30 aquest cas que s'ha fet paradigmàtic d'una dona de 87 anys de Madrid. És de Madrid, però podria ser un cas extrapolable a la majoria de ciutats de la Comunitat Valenciana, ciutats principals de la resta d'Espanya. Ha sigut desnonada, de res ha servit les seues paraules en estos temps, tampoc la faena de la seva advocada, de més de 300 persones, moltes d'elles que han passat la nit a les portes de sa casa. El cas és que un fos voltor que tenia la seva vivenda l'ha fet fora, perquè clar, ella pagava renda antiga 500 euros i el que passa sempre, se queda el fos voltor i li demanen 3 voltes més uns diners que ella no podia pagar. Al remat, no hi ha hagut possibilitat i l'han fet fora. Escoltem el que ha dit la seva advocada.
4: Hay un escrito en el juzgado pendiente de resolverse en el que solicitábamos la suspensión. Han dicho que les da exactamente lo mismo. Hemos alegado razones humanitarias y también les da exactamente lo mismo. Y ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora, ni de dos, ni de nada para sacar sus pertenencias.
3: Doncs el rimat, en llitera i cite Mari Carmen de sa casa, 87 anys, recordem, 70 vivint en el seu pis. Parlarem d'això i parlarem del que ha passat avui en el Congrés dels Diputats, i és que ha hagut de ser una de les àrees d'un edifici annexe desallotjat, i tot ha començat este matí quan una diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, ha exhibit en el mateix hemicicle un pot d'esprai pimenta per a dirigir-se a Marlaska i dir pues, que este, això era el que les dones de Ceuta estan havent d'utilitzar perquè se senten desprotegides. La presidenta Armengol ha dit que un arma no podia mostrar-se en l'hemicicle i l'ha fet fora. Este era el moment.
5: Según el artículo 101 y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga. Señora Vázquez.
3: I la senyora Vázquez ha eixit de l'hemicicle. En els corredors li han preguntat. Ella ha dit que havia buidat prèviament i se pot... i resulta ser que sembla que ho havia buidat en un dels banys d'un edifici annex al Congrés i ha hagut de ser precintat perquè l'olor que feia no se podia suportar. Este és un dels temes dels quals parlarem avui i també parlarem de les dades del Momo. Recordeu, bueno, ja ho sabem, que hem passat un estiu que acabem d'abandonar de moltíssima calor. Doncs el sistema Momo de medició de l'Institut Carles III diu que l'estiu que dissem ha sigut el més letal a causa de la calor extrema en la Comunitat Valenciana de tota la sèrie històrica. 590 persones han mort a la Comunitat Valenciana per raons atribuïbles al calor. Òbviament, la majoria de gent que tenia patologies o que era major, però són 590, 157 més que l'any passat, que són moltíssimes, i l'any passat ja eren moltes. Amb la qual cosa pues, parlarem també d'aquestes dades.
0: Perfecte, Patrick, pues moltes gràcies. La veritat és que avui les notícies entre les joies i això de l'esprit pimienta...
3: Sí, avui està mogudet el dia. Este dimecres ve mogudet. A les 2:30 contem.
0: Gràcies, Patrick. Són les 2:05 de la vesprada. Fem una xicoteta pausa i de seguida continuem analitzant el que ha sigut la presentació de Braulio.
6: Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal en colaboración con la Universidad de Valencia.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni en vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
9: On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència, Sílvia Soria.
10: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
9: Pren nota, de dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Salva, ¿tú creus que estem sent massa càustics esta temporada?
1: Què va, Manolo, la gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfon.
12: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
9: Tècnics de so. Capaços de transportar-te a un altre món? Només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: El teu futbol, la teua passió. El partit de la una.

0: 2:08 de la vesprada. Jo, la veritat, encara estic bocabadat del que ens ha contat Patriots al voltant de l'esprai pimenta i tot això. Sé que això és informatiu, si de seguida a 2:30 el tindreu així, però a mi em deixa flipar. De vegades les notícies d'informació són més emocionants que les
1: d'esport. La política és fascinant, Nacho.
0: Correcte. Volia parlar abans de que, perquè vull també tindre el feedback de periodistes que han estat ahí a Mestalla, de seguida estarem en Conrado Valle del diario AS, i si no m'enganya també en José Bisánchez, també d'esta casa, de Punt. Però en el que ha dit del canvi de López Mateu, se li ha acomiadat i ho va contar Germán. Braulio tenia una reunió agendada en López Mateu, una reunió que no s'amagava, és a dir, que estava, era que Germán Muñoz va enterar-se d'aquesta reunió abans que es produïra. És a dir, no va ser un treball ardu d'investigació. Corregid-me si m'enganyé, Germán. No és algo negatiu, per a tu ni moltíssim menys. Però que era algo que es podia saber, no? si s'indagava una mica. I ell mateix no s'ha amagat en que ha sigut decisió seua que el cos mèdic canviï. Veritat, Germán? Conta'ns.
2: Sí, com tu dius, abans de que se produguera esa reunió, ja no solo esa reunió, sinó la reunió de amb Immaculada Ibáñez, els primers dies de Braulio, sí, Vázquez així a la ciutat esportiva de Paterna, ell tenia previst reunir-se amb molta gent, a gent de la directiva, amb l'entrenador nou, quan arribara, i entre ells també amb els servicis mèdics, i en este cas amb el cap del servicis mèdics, que era Pedro López Mateu. Una vegada es va reunir amb Pedro López Mateu, li va comunicar que no podia continuar en la, com a cap de servicis mèdics, perquè la situació amb els temes de lesionats és que esta lliga, en este inici de lliga, en Nacho, el varen contar, hem arribat a tindre 10 lesionats, 9-10 lesionats. Era una barbaritat. I per aquesta situació, no a soles d'esta temporada, sinó de les últimes temporades, va prendre la decisió Braulio Vázquez d'acomiadar en este cas a Pedro López Mateu.
0: Bé, ho van contar ahir les xarxes socials, però jo no sé de medicina. No tinc ni idea, perquè a més era la nota més alta al selectiu i jo no vaig treure-la. O sigui que no tinc ni idea. Però quan hi ha tants futbolistes que estan, diguem que hi ha errades, Copete ho va dir públicament, i altres en privat, jo crec que és significatiu. El millor exemple és el d'un futbolista que va estar anant a parlar en el doctor López Mateu diverses vegades perquè no li donava el físic i li feia mal una part del cos, i el metge li deia que no tenia res, que no hi havia res, i un dia va anar cabrejat el futbolista este i li va dir a López Mateu: oye, que és que no puc, és que em fa mal. I li va dir: són imaginacions teues. Val, després d'aquestes paraules el futbolista en qüestió va anar a un altre metge, un metge extern, i el metge li va dir: tens una hèrnia brutal que va ser operada, no tractament, no, una intervenció quirúrgica. Per tant, pues, ahí hi ha errades que hi ha que mencionar. Crec que tenim ja per ahí a José Bisánchez, company d'esta casa, de Punt. Què tal?
3: Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
0: Què tal? Bona vesprada, amic. Volia preguntar-te el teu feedback també, ja ens ha donat Germán el seu, però com has vist tu, primer, la posada en escena, tota la plana major, com has vist a Braulio, tu que l'has vist cara a cara, i també pues, la sensació que et deixa la roda de premsa?
3: Jo te diria, Nacho, a veure, ahir li he vist al principi un poquet nervioset. Jo crec que se li nota il·lusionat, se li nota content de tornar a València, però si te fixes, les primeres respostes de la seva roda de premsa han sigut molt curtetes, molt tallants, com dient: no vull liar-la, saps? Sí. No vull dir més del que deuria dir, i sé com és també la premsa de València, com me van apretar, i anem a veure si passem lo de avui de la manera més normal possible. I precisament això també és algo que destacaria, i comentant-lo amb els companys que estàvem així en la sala de premsa, coincidim: la normalitat de poder parlar amb una persona normal, de temes normals i tindre respostes normals en una sala de premsa d'ací de Mestalla amb un director esportiu que en els últims anys, pues, ja saps, la traducció, sí, les faltes de respecte, les vacilades en les respostes. Avui pues, s'ha parlat de futbol, s'ha parlat de temes contractuals, s'ha parlat de plantilla, s'ha parlat de línia directa o no amb Singapur, però ha sigut una roda de premsa futbolera.
0: José, que és més fàcil, parlar d'un acomiadament o d'un intent de fitxatge? És més fàcil parlar d'un intent de fitxatge. Bé, pues, Rongur li va negar que telefonaren el llevant, però Eta Young va dir que era mentida, i tot i això, Braulio ha dit, oye, pues sí, jo formo part de la decisió d'acomiadar López Mateu. És que és normalitat.
3: Sí, sí. Pues és que, i s'agraís, i esperem que la normalitat continuï en les pròximes setmanes i durant tota la temporada. S'han pres decisions normals amb l'arribada de Braulio, amb l'acomiadament de Corberán, amb el fitxatge d'Aguirre, amb l'acomiadament dels serveis mèdics. Ara falta veure, pues això, que també hi hagi decisions normals a nivell intern dins del vestuari i també a nivell extern, com li he preguntat jo, de la relació amb la premsa i amb l'afició, que ara mateix és una escletxa molt gran que n'hi ha entre club i la massa social, que no se'l creuen, per molt que hi diga que en Mestalla s'aplaudís i se plena el camp, Braulio és conscient de la tirantesa que n'hi ha ara mateix entre gran part de l'afició i el club, i fins i tot te diria el vestidor, perquè se li ha criticat també als futbolistes en aquest inici de temporada. Jo crec que això és algo que s'ha de reconduir i estic un poc a l'espera i intrigat a veure si Braulio pot donar algun pas avant en aquest punt. Braulio és conscient de la tirantesa que n'hi ha ara mateix entre gran part de l'afició i el club, i fins i tot te diria el vestidor, perquè se li ha criticat també als futbolistes en aquest inici de temporada. Jo crec que això és algo que s'ha de reconduir i estic un poc a l'espera i intrigat a veure si

0: va ser en Baraja, i no l'últim any, sinó el seu segon any. Des d'aleshores, jo crec que no hem tornat a entrar a Paterna a un entrene, que saps que aquests entrenes seran de gravar 15 minuts, rondito, trote cochinero i poca cosa més. És a dir, que no és que estigueres veient res de l'altre món, però ja era pues, una sensació de relació de normalitat, de cordialitat entre de dos parts professionals que es necessiten mútuament per a fer la seva tasca. I què te vaig a dir dels aficionats? Que mai poden entrar a Paterna i que en els últims dos o tres anys crec que s'han fet dos entrenes de portes obertes a Mestalla coincidint amb les dates de Nadal. No te dic que faci el mateix que en el tema de
1: Osasuna, que fa tot un any, sí.
0: Que és normal, el 80% dels entrenaments oberts, però jo crec que n'hi ha un terme mitjà que ho fan altres equips de Champions que no estan massa junts, com el Villarreal, que tenim protagonista pràcticament totes les setmanes i un o dos entrenaments a la setmana on podem entrar, i crec que no es va malament a nivell esportiu tampoc.
1: Perfecte, Josebi, pues moltíssimes gràcies, i després als esports de Apunt Televisió pues te veurem de segur parlant, també donar les teves sensacions.
0: Molt bé, Nacho, una abraçada, adéu.
1: Ciao. A veure, és que no és casualitat, no sé tu, Salva, com ho veus, que hi ha xiquets o hi ha aficionats que no controlen les cares dels futbolistes que té el València Club de Futbol. I jo crec que una cosa, un factor és, evidentment, la baixada de nivell en els futbolistes que hi ha al planter. Evidentment, tota Espanya sabia qui era David Villa, i no tota Espanya pues, sabrà la cara de Harvey Elliott, per exemple, i mira que aquest futbolista sí que té nivell, però ja m'enteneu. Però una cosa és pel nivell, però l'altra també és per com s'ha allunyat el València als últims anys de la seva gent, perquè allunyar-se dels mitjans de comunicació és allunyar-se de la seva gent, perquè nosaltres a fi de compte som mitjans de comunicació, un mitjà que empra un missatge i l'envia cap a la gent. Esperen que això canvia, no, Salva?
2: Sí, bueno, Meriton s'ha bunqueritzat en els últims anys, i és cert que allunyant no solament els mitjans de comunicació, sinó també els aficionats. Abans, en l'anterior etapa de Braulio, no? Tornant a lo que ja he comentat en roda de premsa, era habitual que quan tu anaves a Paterna, pues moltes vegades tenies problemes per aparcar de la quantitat d'aficionats que estaven en Paterna.
1: I s'entrava en Champions igual.
2: Claro, que efectivament, per a poder, bueno, pues, esperar a futbolistes, accedir dins del parc interior de la ciutat esportiva de Paterna, veure a través de la tanca d'ixe camp exterior on de vegades s'entrava, o moltes vegades s'entrava el primer equip, i podies presenciar perfectament tot l'entrenament, perquè era en el camp exterior el que dona el pàrquing, la tanca és metàl·lica i tu podies veure absolutament tot l'entrenament. Aquestes coses ja no es fan, i això també, bueno, pues, separa, no hi ha mitjans de comunicació, sinó també a l'afició del seu equip. Evidentment no se van obrir els entrenaments, tant de bo m'equivoque, no va ser Osasuna,
1: no,
2: evidentment
1: no.
2: Com ha dit Braulio, l'entitat del València és una altra, però bé faria el València en tornar a obrir portes de vegada en quanta, no ja a la premsa, sinó també als seus aficionats.
1: Bé, és que sí, és Germán?
3: No, que jo, ja que esteu comentant el tema, jo és que des de que vaig començar a treballar en este món meravellós del periodisme, jo he sigut home de carrer, tu ho saps, Nacho, i he estat en Paterna moltes hores. O sigui, que me dona de cara amb esta situació de la bunkerització, de que no es veja res, però saps què passa? Que en els últims anys ja no a soles és que no n'hi ha gent entrenaments a porta oberta. És que els periodistes que solem anar allí a la ciutat esportiva per a fer el nostre treball, per a recollir la informació com faria qualsevol persona, és que jo he vist seguretat pels voltants del camp de futbol on entrena el València, però que per a que no s'acosti ningú.
1: Per a que no et puges als arbres.
3: Totalment, però és que per a que jo... nosaltres quan vam veure això, els periodistes que anem allí, Van flipar amb això de dir, però de veritat, seguretat i tot per a que no ens acostem a recollir la informació, perquè no ens doneu un mínim de 15 minuts per a poder gravar les imatges. Però no sols això, quan estàs en el pàrquing de baix, el que hagi anat a la ciutat esportiva, sabeu que heu de baixar heu de fer una baixada, i quan esteu a baix n'hi ha un pàrquing i ja està la barrera, diguem, per a que no pugues entrar on estan els cotxes del jugador i demés. A nosaltres ens han arribat a dir, i als companys de Apunt Esport, per exemple, que no t'acostes un centímetre per davant de la barrera, perquè no, és que si no... Però de veritat, digo, si és que grava igual d'un poc més lluny que així. O sigui, una bunkerització i un tallament dels drets, al final...
1: Una Germán antinaturalitat brutal, que esperem que ara torne la naturalitat. És el que estaven dient ahir. El València ara té un director esportiu molt bo.

0: però que se m'entenga, un director esportiu normal, un home de futbol, té un entrenador que tindrà gent a favor i gent en contra perquè l'estil... Val, però és un entrenador normal de futbol, avui hem tret la dada, és l'entrenador en tota l'etapa Meriton, dels 14 entrenadors que ha tingut, hem dit 13 perquè Òscar Sánchez, bé, ha sigut més interí, però bé, dels 14 entrenadors que ha tingut el València en Meriton Holding, és l'entrenador amb més experiència, però és que dels 14 tècnics que ha tingut el València, 9 dels 14, 9, no havien entrenat ni un partit a la Lliga Espanyola, ni un.
1: Nou dels 14.
0: Óscar Sánchez, Corberán, Baraja, Gattuso, Celades, Prandelli, Allestarán, Gary Neville i Nuno, 0 partits. Contemporo, 5, perquè ja va estar abans de que arribara a Meriton entrenant. Javi Gracia, 111. Bordalás, 152. Marcelino, 241. Javi Aguirre, 466. Serà casualitat que fins ara els millors entrenadors de l'època Meriton, que han sigut Marcelino i Bordalás, hagin sigut els dos que fins ara que ha arribat a Aguirre eren els que tenien més experiència a la Lliga? És que les coses, a fi de compte, són lògiques. O sigui, la lògica és lògica. Si un entrenador té experiència, és més possible que li vagi millor. Tot i que ara Aguirre pot eixir malament, és cert. Però si té experiència, és normal, veritat, Salva?
2: Sí, a veure, té més experiència que Marcelino, que Bordalás també, perquè té més edat, però efectivament tu el que necessitaves és el que estàs comentant, un tècnic que tinga tanta experiència, i fonamentalment experiència no ja en el futbol, perquè Prandelli tenia experiència en el futbol, no en la Lliga Espanyola, però el que se precisava en aquest moment, Nacho, i sempre ho hem defensat, és tècnics que arriben així, que tinguin experiència en la Lliga Espanyola, que tinguin així quilometratge en Espanya i que coneguen, bueno, per la realitat no ja del València, que també, sinó de la Lliga Espanyola, i si al final tens experiència en Lliga Espanyola, coneixes perfectament també la realitat del València, el més important.
0: Sí. Per experiència la que té Conrado Valle, no sé si més o menys que Javier Aguirre. Hola, Conrado, ¿qué tal?
2: Més experiència, segur.
3: Hola, ¿qué tal? Menos que... Más que Aguirre con el Valencia, menos que Salva.
0: ¿Qué t'ha semblat a tu? La roda de premsa, primer, la posada en escena en tota la plana major, el seu fill, la seva dona, Luis Martínez, el director de l'acadèmia, Javier Solís, director general, José Jiménez, i després, evidentment, el que ha dit, la línia que ha tingut, el missatge.
3: Bueno, pues mira, lo primero, la puesta en escena. La semana pasada, o hace 10 días, hizo, o hace 20 días, una rueda de prensa Ronguli en la que habían tres filas vacías.
0: Literal.
3: De la sala de prensa de Paterna, de Mestalla, ¿no? Hoy estaba llena de gente, aparte de la familia de Braulio, evidentemente no estaba su hijo Jesús, que es futbolista del equipo, pero sí que estaba su otro hijo y su mujer. Y luego había gente de la academia, y estaba José Jiménez, al que ha nombrado como una persona importante de su staff, y también estaba nombrado a Boros, y yo creo que era en ese sentido otra puesta en escena más familiar, más cercana a lo que es el Valencia. Y la rueda de prensa, pues me ha parecido una rueda de prensa de fútbol, explicando los motivos por los que viene al Valencia, explicando los detalles, sin poder entrar en mucha pormenores, pero sí de pinceladas importantes de la contratación de Braulio, y lo más simbólico de todo para mí es pues ese convencimiento de que es o ese creer en lo que le han dicho que se va a cumplir, que es la pregunta del millón y lo que todos dudamos en torno a la figura de cualquier director deportivo en este Valencia de Meriton.
0: Què penseu vosaltres? Primer tu, Conrado, ja que te tinc ahí. Penses que els fets continuaran?
3: Mira, yo lo único que espero es que le den lo mismo que Ron Gurley. Lo mismo.
0: Total.
3: Yo creo que Braulio, con lo mismo que le han dado este verano a Ron Gurley, y si se lo han dado a Ron Gurley, se lo pueden dar a Braulio perfectamente, yo creo que Braulio haría muchísimo mejor trabajo que el que ha hecho Ron Gurley, con los mismos mimbres y la misma situación. Entonces, lo único que espero es eso, que le hayan dicho, no le hayan prometido nada más, porque no creo que hayan prometido mucho más, pero por lo menos que le den lo mismo.
0: És que, de moment, està tenint això, que és la línia directa en Kiat Lim, que ell mateix ha confirmat que té aquesta línia directa, i tampoc arriba, si Braulio, la promesa de tindre 80 milions per a fitxar. És a dir, ho hem dit abans, i t'ho pregunto, Conrado, també, per si tens la mateixa informació, Braulio no ha volgut dir al company Luco Cortés els diners que té el València ara mateix per a fitxar, però la informació que tenim és que el València està tieso, o sigui que no, que per a fitxar al mercat de l'hivern tampoc esperem que tinga 10 milions per a fitxar.
3: Yo, Nacho, mira, a mí una cosa, y lo digo muy rápido, más que el dinero que pueda tener, es la capacidad de maniobra que pueda tener. Es decir, por la forma de trabajar de Braulio, Braulio es de comprometerse con futbolistas que pueden acabar libre y tal, y eso necesitas anticiparte y tener margen de maniobra. El problema es cuando tú, si van a continuar con esa hipoteca que siempre tienen de no dejar entrar hasta que salgan, no fichar a un jugador hasta que haya límite salarial, el modelo Braulio ahí no te sirve. Porque claro, el modelo Braulio, anticiparte conlleva que tú no te has sacado futbolistas todavía porque los tienes compitiendo, pero tú ya fichas en noviembre uno para la temporada que viene. Eso para mí es la clave de la gestión del Valencia actual con Braulio. Si va a tener esa capacidad, que no es un margen económico gordo, pero sí que es un margen de maniobra que cuesta tener en este Valencia, y que de hecho Corona, Carmelo, incluso Gurley no han tenido por momentos.
0: Es básicamente que lidéis en tancar un Carlos Vicente, ¿no? Per ejemplo.
3: Sí, por ejemplo.
2: Yo creo, perdoneu, que no es tancar un Carlos Vicente, es traure un futbolista que estiga lliure, de contracte, com va fer en el seu dia com Catena, que se'l va emportar a l'Osasuna. Jo crec que el que tots esperen de Braulio, perquè saben que no va tindre massa diners o que Meriton no li va a obrir de repent la iseta econòmica com per afirmar, però el que esperem és que porte futbolistes lliures, però que no el porte de la Lliga de Egipte, sinó que el porte de la Lliga Espanyola i que arribi gratis. Pues no sé com va fer el Villarreal en Comesaño, com va fer ell amb Catena, futbolistes que destaquen en un moment determinat, que ell sap per la seva experiència en Lliga Espanyola quan acaba en contracte i que s'anticipa la resta de clubs. Lo que jo espero de Braulio és això, perquè sé que diners Meriton no li va donar, tant de bo m'equivoque.
3: No, sí, bueno, jo he dit que Carlos Vicente ha dit que sí, perquè s'han 600
2: no,
3: euros.
2: No, que és un exemple.
3: Per a mi en el futbol, és nada.
2: Que no, lo que t'entes perfectament.
3: Pero sí que, pero todos sabemos que muchas veces, no, pues espérate hasta que no saques un futbolista, hasta que no haya límite de fair play, hasta que no haya fichas, no puedes incorporar a otro. Y así se han ralentizado muchísimas operaciones en los últimos años. Y yo creo que eso, ahí es perder una de las esencias que tiene Braulio en el mercado.
0: Y ya para acabar, Conrado Salva ha dicho que el Valencia busca central. Yo creo que no había que ser molles, pero que es una obviedad, ¿no?
2: Sí, central. No sé si també davanter, entenc que ara la prioritat és el central. Igual Braulio sap alguna cosa més respecte de com van les lesions. Evidentment ho sap, sí. De Copete, Diacabí, que crec que este matí ja heu
0: sí, hem informat que està entrenant el grup, però jo t'he dit que Braulio el veu un poquet al límit físicament,
2: pues,
0: però bé.
2: Braulio coneix que si comences a tirar altra vegada de manera constant de Diacabí va tornar a trencar-se.
0: Així és.
2: Evidentment sap quina és la seva lesió, però sí, pues, un central, veurem. Borén, que es el que corre.
3: Sí, vamos, yo creo que dice central porque es la posición que menos se pueden cabrear, porque hay tres lesionados y un pivote jugando al central, pero yo creo que ficharía mucho más. Seguro. Pero ahí sí ya se pueden cabrear en otras posiciones.
0: Gracias, Conrado.
3: Un saludo.
0: Venga, chao. De seguida acomiadarem també Germán Muñoz, que està ahí en Paterna, que ja pràcticament estarà a 8. Salva, algo més que a dir que t'haya deixat sorprès o que tingui impacte?
1: Perdona, Nacho, que m'estava posant, que m'estava deixant Conrado els micròfons i tot.
0: Sí, no, tranquil, sí.
1: No, ja estem així. Poc més de tot. Jo crec que Conrado i Josebi han dit a la perfecció el que ha passat avui així a Braulio Vázquez, dir que ja s'ha anat d'ací de Mestalla, tant Javier Solís con Braulio Vázquez y toda la cúpula directiva que había vingut a mails y poc més. Però sí, ja hem posat, hem ficat en les nostres xarxes socials per als oients que ens estem escoltant que Mestalla està a canviar de pell, com hem contat al principi, per a resembrar la xespa de cara al següent partit de Mestalla, que serà el 17 d'octubre, front a l'Atlètic Club.
0: Val.
1: I ja està, poc més, tranquil, per així per Mestalla, la situació ja després de la roda de premsa de presentació de Braulio Vázquez.
0: Perfecte, Germán, pues demà ens escoltem.
1: Vinga, ens escoltem.
0: Salva, tens 50 segons.
2: No res, simplement roda de premsa d'un tipus de futbol. Roda de premsa molt semblant a les que feia Mateu Alemany. Mateu Alemany, si te'n recordes perfectament, Nacho deia lo que volia dir i lo que podia dir. Lo que no podia dir, pues no ho deia. I Braulio, lo que no ha pogut dir, pues no ho ha dit.
0: Tant de bo esta normalitat en la que ha tornat a estar immers el València Club de Futbol es mantinga en el temps. Serà la millor notícia perquè, com dius sempre Cañizares, fer les coses bé al futbol no et garantís que les coses hi aniran bé, però fer-les malament et garantís que t'anirà malament. El València les ha fet malament els últims anys, li ha anat malament. Ara està començat a tornar-les a fer-les bé. Confiem en que comença a donar resultat a curt termini. De moment, nosaltres tornem demà, esta vesprada... Ho he de mirar si hi ha punt a punt, perquè mai m'aclare. Crec que no, perquè estem...
2: No,
0: hi ha punt a punt, sí que hi ha 90 minuts.
2: No, que me tocaria. No, me toca.
0: Sí que hi ha 90 minuts a la nit. Ens escoltem demà. Bona vesprada, sigueu feliços.

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: We have asked Morocco for answers and actions.
2: Y desde luego está muy lejos de tener una sobreocupación, pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana.
3: Ese es el sistema público de emergencias en el que creemos.
4: El fracaso absoluto de las políticas de extinción en un incendio como el del Saler.
5: Lo declararé.
6: ¿Va a responder? ¿Se acuerda de todo?
5: No, me acuerdo de lo que me acuerdo, pero me acuerdo.
7: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
8: No conoce ni tan siquiera el reglamento de armas, tan siquiera. Creo que alguien se lo ha chivado mal.
9: A Punt Radio. Les notícies del migdia. Patricia Ores.
0: Hola, com estan? Ja tenim la contestació de José Luis Rodríguez Zapatero sobre l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Són un regal, diu, del rei Abdullah de l'Aràbia Saudí. Ho acabem de conèixer fa uns minuts, els ho hem avançat a les dos. L'expresident li ho ha dit al jutge del cas Plus Ultra, a José Luis Calama, el dia que acabava el termini de 3 dies que li va donar per a que acreditara l'origen de les joies confiscades per la policia en el seu despatx. Òscar Martínez, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada. L'exmandatari ha presentat un escrit en l'Audiència Nacional en què explica al jutge que les joies són un regal de l'any 2007 del rei Abdullah de l'Aràbia Saudí, va morir l'any 2015. En l'escrit, Zapatero demana a l'Audiència Nacional que reclame la col·laboració de la monarquia saudí per acreditar el seu relat. Una pericial ordenada pel jutge a un taller de joieria de Madrid va valorar les joies en 1,3 milions d'euros. La defensa de l'expresident sosté que la valoració feta a instàncies del jutge és indubtablement superior al valor real de les peces. Afirma que no accepta el peritatge fet pel taller de joieria.
0: I en la portada d'este temps de notícies d'este dimecres també Mari Carmen. Ella viu a Madrid i este matí ha sigut expulsada de sa casa per ordre judicial. Un ordre de desnonament l'ha fet fora de la que ha sigut sa casa des de fa 70 anys i en el seu cas, per clar i paradigmàtic, pot servir-nos d'exemple per a posar el focus sobre la situació de la vivenda a Espanya, sobre l'especulació desaforada, especialment a les grans ciutats, també les del nostre territori i també les àrees metropolitanes. Este matí, ni la temprança ni el seny de Mari Carmen davant del que li ha tocat viure, ni el treball incansable de la seva advocada, ni la pressió contínua de les organitzacions, més de 300 persones, moltes d'elles han passat la nit a les portes de la casa, han aconseguit que es poguera quedar a sa casa. Mari Carmen pagava una renda antiga de 500 euros al mes en un edifici prou del Retiro, que va acabar en mans d'un fons voltor, un fons que, després de negociacions, li demanava més diners dels que ella rep de pensió per a poder quedar-se allí, de lloguer. Tampoc ha servit de res l'oferta d'una escriptora que no ha volgut revelar la seva identitat i que s'oferia a pagar-li la renda mensual als propietaris el que li quede de vida a Mari Carmen. Beatriz Duro és l'advocada de Mari Carmen.
11: Hay un escrito en el juzgado pendiente de resolver en el que solicitábamos la suspensión. Han dicho que les da exactamente lo mismo. Hemos alegado razones humanitarias y también les da exactamente lo mismo. Y ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una...
0: I al remat, Mari Carmen, ahí sí, en llitera de sa casa, camí de l'hospital i escortada per la Policia Nacional.
10: Sí, el seu desnonament, 87 anys, 70, en la casa que ja no té ressonat este matí en el Congrés, on hi havia sessió de control al govern, però sense la presència de Pedro Sánchez i dos ministres que estan a l'Assemblea de l'ONU a Nova York. A la ministra de Vivenda, el desnonament li ha obert un nou front amb els socis de govern de Sumar. Isabel Rodríguez ha explicat que el ministeri ha intentat comprar la vivenda, la propietat, i ha responsabilitzat el govern de la Comunitat de Madrid en ser el competent en estos casos.
12: Hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares. Pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto, hay quien está trabajando en la dirección contraria. Quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, la señora Ayuso.
10: El ministre Pablo Bustinduy, de Sumar, ha criticat el PP, Vox i Junts per tombar en el Congrés el decret de l'habitatge. També al PSOE, sense esmentar-lo, perquè el Consell de Ministres no va aprovar al juliol un altre decret llei que haguera impedit el desnonament.
13: Partido Popular, Vox y Junts han tumbado la legislación para impedir que esto pase. Los peligrosos inquiocupas son Mari Carmen. Este no es el país que merecemos y tenemos un decreto ley que tenía que haber ido en el mes de julio para impedir que esto sucediera.
0: Les 2:34 minuts, Sofía Álvarez està a la tècnica. Anem amb tota la informació d'este dimecres.
9: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Així a casa, la gestió dels últims incendis de l'estiu a la Comunitat Valenciana, els de Segorbe, el Saler i Tuejar, han arribat avui a les Corts, on este matí ha comparegut el conseller d'Emergències i de l'Interior, Juan Carlos Valderrama, per a donar explicacions.
10: Sí, l'oposició ha qualificat de fracàs les polítiques de prevenció i extinció del Consell, a qui ha acusat d'abusar de la Unitat Militar d'Emergències. Jesús Pla, Compromís, Alicia Andújar, PSPB.
4: El fracàs absolut de les polítiques d'extinció en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació.
14: Per què es va tardar 17 hores en activar la UME per l'extinció de l'incendi de Sogorb i de Gàtova?
10: Vox ha posat el focus en que la majoria dels incendis han sigut intencionats i ha valorat que l'UME ha d'actuar si cal. David Muñoz.
15: Valorar el hecho de que la gran parte de los incendios que hemos tenido en este periodo estival se han producido por la causa del ser humano. La UME, si es necesaria, tiene que intervenir y para eso está, ¿no? Y entonces pues se le reclama.
10: I el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha defès l'actuació del Consell contra els incendis forestals amb la presència de responsables polítics 24 hores al dia en els posts de comandament.
3: Nuestra responsabilidad política nos ha llevado que durante la situación 2 de emergencia en todos los incendios forestales de este verano hayamos mantenido un responsable político las 24 horas del día en el puesto de mando avanzado. Ese es el sistema público de emergencias en el que creemos estar cuando hay que estar y permanecer una vez que la emergencia termina para recuperar, ayudar y reconstruir.
0: I amb el president Sánchez a Nova York, avui no ha hagut cara a cara amb el líder de l'oposició en la sessió de control al Congrés, que ha estat marcada un dia més pel que estava vivint a Ceuta, precisament la crispació, les posicions enconades al voltant de la gestió de la crisi, ha estat darrere de la principal notícia d'avui a l'hemicicle, que ha acabat amb part de les instal·lacions precintades.
10: Sí, tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha exhibit un pot de gas pebre per a criticar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La diputada volia explicar així que, segons ella, les dones a Ceuta han de protegir-se amb este gas tòxic de possibles agressions per la presència de migrants que van entrar a finals de juliol. La presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, ha expulsat la diputada perquè el pot de gas pebre és una arma prohibida al Congrés.
0: Lucía Mas, Madrid.
16: Sí, bueno, ha sigut la polèmica del dia, la protagonitzada Ana Vázquez, la diputada del PP, que mostrava a Marlaska un spray de gas pebre per a denunciar la inseguretat que diu pateixen les dones a Ceuta i que asseguren de portar aquest gas com a defensa. La presidenta de la Cambra, Francina Armengol, la expulsada en considerar que, según el reglamento, exhibía un arma.
7: Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga.
16: La diputada del PP ha mantingut en tot moment que el pot estava buit, ha assegurat tot el matí que el pot l'havia buidat al carrer i el PP ha tancat files amb ella i qüestiona la decisió d'Armengol.
8: Esta es la normalidad que ellos quieren decir que existe en Ceuta cuando no existe. Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada y que efectivamente estaba hoy enseñando a todo esto vacío.
16: I pareix que algun pot sí que s'ha buidat perquè hem pogut confirmar que Seguretat del Congrés ha presentat un dels servicis després que algú hagi buidat un spray tòxic. Fins a 12 persones han sigut ateses per inhalació. Un treballador del PP ha admès fa uns minuts que ha netejat, diu, no buidat, l'esprai en càrrec de Vázquez en un servici d'homes. Vázquez ha entregat aquest pot ja a la policia.
0: I en l'oratge hem començat la tardor ja amb un descens de la temperatura, però que durarà poc. Lluís Obiols, bona vesprada.
10: Bona vesprada, menys temperatura, però més humitat per efecte del vent de llevant. De fet, ara només s'arriba als 30 graus al sud, és el cas de Villena, Elx i Aspe. Per tant, la vesprada amb cel ras, quedaran alguns núvols al litoral del Golf de València, i esta pròxima nit i matinada sí que els núvols i les boires aniran a més. De fet, demà al matí ens alçarem amb el cel mig tapat en zones de les comarques centrals, litoral del Golf de València, Baix Segura i Baix Maestrat. Ja demà de vesprada cel ras, amb vent fluix i temperatures que demà tenen tendència a pujar. Ja tindrem valors de 32 a 34 graus en moltes zones de l'interior. A la costa, les temperatures màximes demà de 28 a 29 graus. El divendres arriba el pic de calor, amb màximes superiors als 35 graus. Dissabte i diumenge baixaran les temperatures, tindrem més núvols, algun ruixat diumenge de vesprada a l'interior de Castelló i entre dimarts i dimecres que ve podrien arribar pluges.
0: I l'estiu, què vull dir ser, Marrere? Perquè ja estem en la tardor, ha sigut el més letal a causa de la calor extrema, segons el seguiment del sistema de mortalitat diària de l'Institut Carles III. Des del 21 de juny fins avui, han mort 586 persones a la Comunitat Valenciana per raons atribuïbles a la calor.
10: Bueno, són 155 més que l'estiu passat, que ja va ser un any amb una alta mortalitat per la calor. Les víctimes són, en la gran majoria, persones d'edat i amb patologies prèvies.
9: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: 20 per a les 2, com dèiem, avui ha comparegut a les Corts el conseller d'Emergències a donar explicacions dels incendis del Saler i de Segorbe. Socialistes i Compromís han criticat la gestió qualificant-la de nefasta i Juan Carlos Valderrama ha contestat que en el centre van estar les persones mentre acusa l'esquerra de construir un relat partidista. Lola Oliver.
17: Socialistes i Compromís han censurat avui la gestió del conseller d'Emergències en els incendis de Segorbe i del Saler, principalment per l'enviament de la UME i l'hora que es va activar. Alicia Andújar és diputada del PSPB i Jesús Pla de Compromís. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
18: ¿Y por qué espero alrededor de 17 horas para solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias precisamente en el incendio de Segorbe?
19: Denoto que a lo mejor el sistema d'emergències valencià, pues presenta alguna carencia.
20: Los incendios forestales y las emergencias solo les preocupan cuando les sirven para incendiar las redes sociales.
17: El PP señala a l'esquerra i centra les crítiques en la presència de la ministra Morán i secretària general del PSPB en els posts de comandament. Verónica Marcos és diputada del Partit Popular.
21: ¿Dónde estaba la ministra Morán con su chaleco durante la riada del año 2024?
17: Vox ha demanat penes més dures. David Muñoz és diputat de Vox.
22: La necessitat de reforçar i de establecer uns castigos més contundents.
17: El conseller assegura que la prioritat en l'emergència va ser la seguretat de les persones.
20: La protecció de la població ocupó el centre en la toma de decisions.
0: I el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, s'ha preguntat a la ciutadania sobre precisament els incendis forestals d'aquest estiu i 8 de cada 10 de les persones enquestades demanen un pacte d'estat per a fer front als efectes del canvi climàtic.
10: El 98% de la població espanyola es declara preocupada pels incendis forestals. Segons el baròmetre de setembre, un 10% afirma que s'ha vist afectat personalment o ha tingut família impactada pels incendis dels mesos de l'estiu. D'acord amb el CIS, hi ha divisió d'opinions sobre quina administració ha de tindre les competències de l'extinció dels incendis forestals. Un 40,5% diu que les comunitats autònomes han de continuar tenint les competències. Un 40,7% creu que ha de passar al govern central.
0: I el secretari autonòmic de Transports, Javier Sendra, situa les alert quasi 3 hores abans del seu enviament a la població el dia de la Dana. Avui ha declarat al jutge de Catarroja, a la jutgessa, que va sentir a Salomé Prades parlar del missatge cap a les 5:30 de la vesprada durant la reunió del SECOPI per l'alerta de Forata. També ha reconegut que Mazón li va telefonar a les 7:34 minuts de la vesprada per a saber si podia desplaçar-se per carretera a Utiel. Santi Hernández.
23: La declaració de Javier Sendra davant la jutgessa de Catarroja aporta avui una dada especialment rellevant sobre el retard en l'enviament de les alert. Sendra, secretari autonòmic d'Infraestructures, assegura que Salomé Prades va plantejar l'enviament de l'alerta cap a les 5:30 de la vesprada del 29 d'octubre. És una versió que contradiu directament la que ha mantingut fins ara l'exconsellera, que ha afirmat que en el SECOPI no es va començar a parlar de les alert fins passades les 7 de la vesprada. Hi ha una altra dada significativa. El mateix Sendra ha reconegut que va rebre a les 19 hores 34 minuts una telefonada de Carlos Mazón.
24: Hola, buenos días. ¿De qué hablo con Mazón en...
25: A ver, lo declararé.
24: ¿Va a responder? ¿Se acuerda de todo?
25: No, me acuerdo de lo que me acuerdo, pero me acuerdo.
23: Sendra li va dir a Mazón que no tenia aquesta informació perquè estava a València Sud, en les instal·lacions de ferrocarrils de la Generalitat, prop de la zona de Paiporta. I assegura que en aquell moment no tenia informació sobre el desbordament del barranc de Pollo.
0: Bé, i el president de la Diputació de València ha responsabilitzat l'anterior Consell del Botànic de no fer les inspeccions ni les obres necessàries per al manteniment del teatre principal de la ciutat de València, que ha hagut de tancar per falta de seguretat. Montpó, avui en declaracions a les notícies del matí.
26: És veritat que n'hi ha un conveni en la Generalitat. L'anterior legislatura, aquest conveni no s'ha complit de cap de les formes, ni va haver manteniment, ni se van passar tampoc les inspeccions SOCA, que són necessaris en tots els edificis, però imagineu-se en un edifici públic.
10: Però Compromís, que tenia la responsabilitat de cultura, en el Consell del Botànic ha afirmat que el govern anterior va deixar estudiades les necessitats del teatre principal i ha acusat Montpó i el govern de Juan Fran Pere Llorca de no fer res en els 3 anys que fa que governen. Verónica Ruiz, portaveu de Cultura de Compromís.
1: però cap planificació ni conjunta ni individual a les inversions que necessiten els nostres equipaments. I per això demanem la compareixença urgent de la consellera Ortí. La tercera en esta legislatura que només ha demostrat, igual que el seu predecessor, que ni el patrimoni ni la cultura valenciana li importen a ella ni el més mínim.
0: I el curs universitari 2026-2027 s'ha inaugurat de manera solemne avui en la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. L'acte, presidit pel rector Jesús Lancis, ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Pérez Llorca, també de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. La ministra i el cap del Consell han discrepat sobre el finançament que reben les universitats públiques pel Consell i pel Govern d'Espanya.
2: La falta de recursos en moltes universitats públiques fa que no puguen satisfer la creixent demanda i es disparen les notes de tall en algunes titulacions. Fa 28 anys que no es crea cap universitat pública en Espanya, però ja tenim un total de 49 universitats privades.
5: Els pressupostos del 2026 de la Generalitat consignen més de 1.000 milions d'euros a les universitats públiques valencianes. En justícia també hem de continuar reclamant al govern d'Espanya el finançament estable que mereixen. Sostindre els que altres deixin caure no pot ser una costum.
0: A pescadors, agricultors i ramaders no els hi s'acompte treballar amb el gasoil pels núvols a conseqüència de la guerra de l'Iran. El sector primari de la Comunitat Valenciana reclama al govern central més ajudes. Els pescadors diuen que la seva faena podria fins i tot arribar a desaparèixer. Pilar Llorca.
6: Al port de Santa Pola només el 50% de les vores 60 barques de Tresmall ixen a la mar. Ixen per por a perdre la mà d'obra si deixen de treballar, a pesar que no és viable econòmicament per l'increment del cost del carburant. Antonio Díez, secretari de la confraria de Santa Pola.
11: El preu s'ha disparat pràcticament 3 voltes a lo que valia. Aleshores, ara mateix estem ixint a pescar en pèrdues.
6: Tot i que el govern espanyol ha confirmat la intenció de prorrogar el paquet de mesures anticrisi, les confraries consideren les ajudes insuficients. Pedro Carmona, president de la confraria provincial d'Alacant.
12: Las ayudas a largo plazo al final no son ayudas. Si tienes que dar una ayuda, pues que la den directamente al poste y nosotros cuando vayamos a echar el gasoil, pues ya tendremos nuestra ayuda.
6: El sector ja està estudiant accions de pressió juntament amb els agricultors i transportistes.
0: Això a la mar, al camp, llauradors i ramaders reconeixen que prorrogar les ajudes és només un xicotet respir, demanen mesures més contundents. Si no advertissin, hi haurà protestes. Raül Pinyana.
13: Els llauradors diuen que el seu treball implica hores de maquinària i litres de gasoil i que els 20 cèntims per litre són insuficients. No compensen l'increment dels costos. Demanen ajudes directes també als fertilitzants i que es defensa el preu dels seus productes. Roberto i Miguel Vicent, llauradors de Begís.
27: És un parxeo que val a res, però tota pedra fa paret. Entonces, que vol que ens facin aquesta rebaixa i demanem més ajudes, per supost. Una ajudeta simple, però això no equival a res.
13: Les ajudes tampoc convencen els ramaders perquè són conjunturals. José Luis Trilla, ramader de la Vall d'Alba.
28: Són un parxe, perquè si el tema del petroli segueix conforme està, pues, després demà les ajudes no se notaran.
13: Si les mesures no van més enllà, a l'octubre tornaran a mobilitzar-se.
9: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patrícia Horts.
0: Les 2:48 minuts. La protonteràpia serà una realitat valencià abans de que acabi l'any. El primer pas d'un projecte integral que suposarà la futura ciutat oncològica a l'Hospital La Fe este matí. Hem sigut testimonis de la complexa operació per a instal·lar dos de les principals peces de l'equip donat per la Fundació Amancio Ortega per al tractament amb precisió del càncer. Carme Monteagudo.
29: Ha sigut una operació delicada amb una grua gegant que s'ha necessitat per a introduir les peces pel sostre de l'edifici. Un búnquer construït al costat de l'Hospital La Fe de València expressament per albergar l'equip de protonteràpia donat per la Fundació Amancio Ortega. Maquinària indicada especialment per a tractar tumors pediàtrics o complexos. Ataca únicament les cèl·lules malignes sense danyar les sanes. Tecnologia d'extrema precisió que es complementarà amb un centre de producció de radiofàrmacs, com ha explicat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez.
30: Ya estamos licitando un ciclotrón para crear radiofármacos de tal forma que podamos diagnosticar el cáncer antes que pueda aparecer en imagen.
29: Detecció precoç i tractament punter en una aposta, ha dit el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de Futur.
31: A convertir también esta parte de la fe en una ciudad oncológica.
3: que permita mejorar la vida de los ciudadanos.
29: 29 milions d'euros donats per la Fundació Amancio Ortega, més de 21 invertits per la Conselleria de Sanitat. Vora 200 pacients podran rebre tractament cada any i es calcula que estarà operatiu abans que finalitzi el 2027.
0: I avui ha començat a la Ciutat de la Justícia de València el juny a 11 activistes de Greenpeace per una protesta al port de Sagunt el 2021 contra un mercant que transportava gas. La Fiscalia demana per a ells 5 anys de presó per a cadascun per delicte de desordres públics agreujats. Greenpeace considera la petició desproporcionada i esperen una absolució. Vanessa Gregori.
4: 5 anys de presó per una protesta que la defensa manté va ser pacífica. Inés Díez, advocada de Greenpeace.
7: 5 anys com a conseqüència d'una protesta pacífica de l'organització.
4: Els activistes tractaven d'impedir l'arribada del buc merchant procedent dels Estats Units amb 138.000 metres cúbics de gas liquat. Entre les accions que van emprendre, pintades amb el lema "No més gas" i un escalador que es va adherir a l'àncora del vaixell durant 12 hores.
7: Los hechos que sucedieron en octubre del 2021 se acomodan dentro del derecho a la protesta y por lo tanto confiamos en que así lo estime la justicia y los absuelva.
4: Els agents de la Guàrdia Civil, testimonis de la Fiscalia, sostenen també que l'acció va ser pacífica, però que es va bloquejar la dàrsena, no es van atendre els requeriments i es va crear alguna situació de perill. La planta de regasificació Sagàs no ha reclamat cap dany. Per la seva banda, Greenpeace recorda que ja ha pagat més de 160.000 euros en sancions administratives per aquella acció i assegura que la petició de 5 anys de presó és la més alta sol·licitada a Europa en relació amb el dret a la protesta.
0: Ho hem contat en la portada d'este temps de notícies. A la una del migdia hi ha moments de tensió entre manifestants i policia. Finalment s'ha fet efectiu el desnonament de Mari Carmen, l'anciana de 87 anys, que ha sigut expulsada de sa casa al centre de Madrid després que l'adquirirà un fons d'inversió i decidirà pujar-li el lloguer a 2.650 euros. Madrid, Guillem Lissarde.
8: Així és, en una llitera i contra la seva voluntat, el quart intent de desnonament, a Mari Carmen, de 87 anys, li ha tocat abandonar sa casa i ara es troba a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hem sabut que l'Ajuntament li ha oferit una plaça temporal en una residència propera. Feia més de 70 anys que Mari Carmen vivia al barri del Retiro amb un lloguer de renda antiga que es va multiplicar per 4 després que un fons d'inversió adquirirà l'immoble. S'ha negociat fins al final, però el fons propietari no ha acceptat cap de les solucions oferides. Beatriz Duro és la seva advocada.
14: Hemos propuesto que, por favor, había una oferta sobre la mesa de que una persona anónima quería hacerse cargo del pago del alquiler, además que las administraciones públicas están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional y lo hemos acreditado documentalmente y también les ha dado lo mismo.
8: Este matí un fort desplegament policial ha cordonat el portal i s'han produït càrregues contra alguns manifestants que han sigut retirats a la força. Activistes antidesnonament han convocat una concentració esta vesprada davant a l'àtic que va adquirir el govern madrileny a Chamberí. A nit vam escoltar a Mari Carmen, que va poder agrair el suport i animar els seus veïns a lluitar pel dret a una vivenda digna.
15: Luchar por la vivienda, que tenemos derecho a ella.
0: Anem amb el que ha passat avui al Congrés dels Diputats. Ha sigut una nova jornada de control a l'executiu central, no exempta de polèmica, perquè la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, ha tret un esprai de gas lacrimogen per a recriminar Marlaska, que a Ceuta han hagut de recórrer a estos esprais per a defensar-se dels de l'entrada massiva de migrants. Escoltem el moment.
16: Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga. Señora Vázquez.
18: Esta es la normalidad que ellos quieren decir que existe en Ceuta cuando no existe. Cuando tienen que llevar estos medios de autodefensa de 30 mililitros, la marca que está registrada y que efectivamente...
0: Bé, la diputada ha acabat expulsada i explicava en els corredors que el pot estava buit. El cas és que al final, com hem contat a l'inici d'este temps de notícies, s'han hagut de presentar algunes zones d'un edifici anexe perquè olorava molt a l'AS Spray. Una inseguretat que la que se viu en Ceuta, segons dia la diputada, que en el Partit Popular censuren i que després de que Sánchez admetera ahir des de Nova York que va fallar el control de Marroc.
19: We have asked Morocco for answers and actions because it is clear for us.
10: Bueno, paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una entrevista en la CNN, diu que calen explicacions del Marroc sobre què va fallar. El PSOE i el govern han valorat aquestes paraules. Patxi López, portaveu socialista al Congrés, Margarita Robles, ministra de Defensa.
1: falló el control de fronteras, es evidente, y colaboró luego.
2: ¿Es compatible las dos cosas?
1: Claro.
5: Las fronteras son unas fronteras compartidas y, por tanto, Marruecos, lo dije en el primer día de mi intervención sobre estos temas, tendrá que asumir también las responsabilidades.
0: I la convocatòria en Sars espera una nova entrada massiva de migrants a Ceuta, de persones migrants, aprofitant que avui al Marroc se celebren eleccions legislatives. Ha quedat en això, en una idea que no s'ha materialitzat. Espanya i el govern marroquí han reforçat la presència policial, això sí, en les zones frontereres.
10: Sí, la tranquil·litat que s'ha fet de dia a la frontera Ceuta del Tarajal i a Melilla ha continuat al llarg del matí. En previsió d'una nova allau, com el de finals de juliol, el Ministeri de l'Interior va ordenar reforçar les immediacions dels passos fronterers amb més drons i helicòpters i més dotacions de la Guàrdia Civil, que s'han afegit al contingent de la Policia Nacional que col·labora amb la vigilància, a la qual també s'ha sumat l'exèrcit. La gendarmeria marroquina també ha blindat les fronteres amb les dues ciutats autònomes espanyoles després que el govern de Rabat hagi garantit a l'espanyol que impedirà qualsevol assalt des del seu territori. Així les coses, les autoritats dubten que l'entrada massiva de finals de juliol torni a produir-se avui.
0: Bé, i davant aquestes eleccions al Marroc estem una abstenció rècord perquè la majoria dels joves no veuen futur. Marian Company.
17: Un desinterès que es veu clarament, Patrícia, en les xifres d'electors que s'han registrat per poder votar. Només un 3% dels que tenen entre 18 i 24 anys s'han apuntat per acudir avui a les urnes. Un desencant evidenciat en les protestes de fa un any, protagonitzades per la generació Z. I reprimides per un govern que, diuen ara, s'ha oblidat d'ells. Un 37% dels joves està com este, sense treball tot i tindre estudis. La precarietat s'estén a les seues famílies. Aigua per a beure han demanat a este poble als candidats en campanya. Serà el rei Mohamed VI, a qui s'ha vist amb aspecte dèbil i cansat, qui tria el nou primer ministre. El favorit és el president de la Federació Marroquina de Futbol, qui ha promès dur a Casa Blanca la final del Mundial que organitzarà el Marroc amb Espanya i Portugal.
0: Les 4 minuts i arribarem a les 3 de la vesprada. Sobre els menors que encara estan a Ceuta en procés de filiació, la ministra de la Infància, que ha estat avui a Sagunt, ha reiterat que els que se queden a Espanya hauran de vindre a la península. Ha apel·lat al criteri de solidaritat entre regions i ha desmentit que els centres de la Comunitat Valenciana estiguen saturats, com assegura el govern valencià.
20: La capacidad quedó acreditada en el Real Decreto que se aprobó hace en el mes de junio, la capacidad de plazas de acogida que tenía que tener, y desde luego está muy lejos de tener una sobreocupación, pero tendremos que ver también la voluntad del Gobierno de la Comunidad Valenciana.
10: Les paraules de la ministra de Sira Rego. A data de 31 de març hi havia 590 menors migrants no acompanyats en la Comunitat Valenciana. El conseller afirma que els centres estan desbordats i que no estan preparats per a solucionar el que qualifiquen com a desastre de gestió de Pedro Sánchez. Miguel Barrachina, portaveu del Consell.
21: Se confunde, imagino que será por la precipitación, no quiero pensar que sea una falsedad. Directamente estamos en el 180% superándolo de capacidad.
0: L'Assemblea General de l'ONU es deixa una imatge inèdita a Donald Trump i Delcy Rodríguez, presidenta encarregada de Venezuela, cara a cara en una reunió a porta tancada, això sí, en un hotel a Nova York. Escenifiquen així el desgel entre els dos països només 8 mesos després de la captura de Maduro, que està empresonat en els Estats Units. Mentrestant, la líder opositora i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, intentava entrar a Venezuela per 3 voltes sense èxit. Vicent Montagut.
22: Sí, és un dels viratges polítics més ràpids i més sorprenents de la història recent en l'escena internacional. Figura clau del chavisme i sancionada pels Estats Units, Delcy Rodríguez s'ha convertit en interlocutora privilegiada de Trump. Abans de reunir-se amb ella, ha escoltat, impassible, com es referia a Maduro com un dictador i un criminal.
23: Dictator. Real criminal.
22: Trump ha qualificat la intervenció militar a Venezuela com una guerra i al vencedor ha dit li correspon el botí del petroli.
23: To the victor.
22: Després d'este discurs, Delcy Rodríguez s'ha dirigit a un hotel de luxe per a reunir-se amb Trump i posava somrient amb ell, alçant els dos dits de la victòria. D'arxienemics durant 3 dècades, aliats en només 8 mesos i a 15 minuts en taxi de la presó on està tancat Maduro.
24: Que la líder de la democràcia venezolana...
22: Mentre Maria Corina Machado feia 3 intents consecutius per a tornar a Venezuela sense èxit. Machado s'enfronta a un bloqueig que, segons diversos mitjans, compta amb l'aparent aval de Washington.
25: No la dejan llegar.
22: Centenars d'opositors venezolans s'han manifestat a la seu de l'ONU, on intervendrà Delcy Rodríguez esta vesprada.
0: I esta vesprada també intervé en l'Assemblea de l'ONU el president d'Ucraïna. Hores abans de matinada, Zelensky també s'ha reunit amb Trump i Rússia ha respost així a esta reunió.
10: Moscou ha atacat Kiev, la capital a plena llum del dia. L'onada de drons contra la capital ucraïnesa ha matat almenys 2 persones, n'ha ferit 22. Hi ha un centre de dades afectat, talls del servici d'internet, danys en 2 gasolineres, també en infraestructures ferroviàries.
0: Arribem en qüestió de segons a les 3 de la vesprada. Repassarem tot seguit les principals notícies d'este dimecres 23 de setembre.

0: L'actualitat més propera, en les notícies del migdia. Patricia Horts.
1: Bé, com dèiem, repassem les principals notícies, els principals titulars del dimecres, d'este matí. La primera, la versió de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero sobre l'origen de les joies. Li les va regalar el difunt rei Abdalà de l'Aràbia Saudí, José Soler. Bona vesprada.
2: Sí, bona vesprada, Patricia. Els advocats de Zapatero han presentat un escrit a l'Audiència Nacional en el que justifiquen que les joies incautades en la seva oficina, valorades en 1,3 milions d'euros, van ser un regal personal del rei saudí Abdullah durant una visita oficial a Espanya l'any 2007. El document arriba després de la seva imputació i l'endemà que el jutge li donarà 3 dies per acreditar l'origen d'aquestes joies i també que ha citat les filles com investigades. La defensa de l'expresident sosté que la valoració feta per instàncies del jutge és superior al valor real i afirma que no accepta el peritatge fet pel taller de joieria.
1: I també el dia ens deixa un nom propi, el de Mari Carmen, la dona de 87 anys amb un 50% de discapacitat que ha sigut desnonada de sa casa on vivia des de fa 70 anys a Madrid. Ha passat allí, però reflecteix la situació de la vivenda a Espanya. Un fos voltor ha adquirit la vivenda i l'obligava a pagar un lloguer inassumible.
2: Sí, de res han servit les concentracions per impedir este desnonament, els oferiments de compra de vivenda per part d'institucions, però també de particulars que han demanat pagar el part del lloguer. Tant l'Ajuntament de Madrid com la comunitat autònoma sostenen que han oferit alternatives habitacionals provisionals a la dona, com un alberg o una residència privada. Mari Carmen ho ha rebutjat perquè no podia fer front econòmicament. Aixit en camilla i ha entrat en una ambulància del SAMUR. Social. La situació ha posat de nou el focus en el decret de vivenda i en les moratòries antidesnonaments. La ministra de Vivenda ha demanat al Congrés que doni suport a aquest decret per a poder evitar així aquest tipus de desnonaments, i des de Sumar han criticat la tardança a dur-lo al Consell de Ministres i també han demanat que incloga la moratòria per evitar desnonaments.
1: I juí històric contra l'activisme mediambiental a la Ciutat de la Justícia de València avui. 11 membres de Greenpeace s'enfronten a fins a 5 anys de presó per una protesta l'any 21 al port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas.
2: Una protesta que denunciava l'arribada d'este vaixell carregat d'un dels combustibles fòssils més contaminants, com és el metà, extret també amb la tècnica del fracking. Els activistes van bloquejar durant hores l'arribada a port i per aquest motiu la Fiscalia demana 5 anys de presó a cadascun d'ells per desordres públics. Greenpeace sosté que va ser una acció pacífica i no violenta, emparada en el dret a la protesta, i advertís que una condemna a presó situaria Espanya com un dels pocs països al món que ha empresonat activistes de Greenpeace.
1: I també este moment al Congrés avui.
3: Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma.
1: Un moment que s'ha convertit en l'anècdota del matí, una expulsió s'ha hagut d'atendre una dotzena de persones pels efectes del gas pimenta.
2: I tot ha començat com escoltament, quan la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, ha exhibit un pot de gas pebre per a carregar contra el ministre Marlaska. Volia escenificar així la diputada que les dones de Ceuta havien de protegir-se, deia ella, de possibles agressions d'esta manera. La presidenta de la cambra li ha dit que això era un arma i que no podia permetre's en el Congrés, i l'ha expulsada. Després, en corredors, Vázquez ha explicat que el pot estava buit, però sembla que algú ha buitat eixe pot d'esprai en un dels banys del Congrés, perquè, segons han informat des de la cambra baixa, han hagut de presentar la zona.
1: Acabem ja. Passen 3 minuts de les 3 de la vesprada. Ja saben que ara arriba puntual a la cita el Forcat, i nosaltres a les 4 actualitzem en el butlletí. Demà tornem més i millor. Adeu.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
0: A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat, amb Sílvia Soria.

0: Hola amics, molt bona vesprada. Bueno, evidentment tots sabeu com han quedat la reunió, o almenys conegueu per informatius com va dir, el que va dir i sé exactament què va plantejar el ministre de les organitzacions agràries d'àmbit nacional en la trobada d'ahir, de la que està tot el món pendent. Però el Forcat va fer una aturada, va aprofundir en les paraules, declaracions, testimonis, inclús coses que jo he entès entre línies. Bueno, en poques paraules, que el Forcat va entrar a fons en la qüestió. El cas és que el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, pues ha promès prorrogar les ajudes al sector agroalimentari, una vegada més, inclús expertant la compensació sobre els sobrecostos de la gasoil agrícola. I ha donat una dada, previsiblement, fins al 31 de desembre. I dic previsiblement per algo, ara entendreu. Però les protestes, això sí, es mantenen, o almenys el que és la convocatòria de les protestes, perquè segons alguns d'ells, he escoltat tota la roda de premsa, està pendent des manifest i han deixat claríssim que van a veure si la setmana que ve hi ha algun canvi, perquè el panorama pot canviar, no ho neguen. Així que de seguida anem a entrar en detalls. Però també parlarem de les accions i de les visites que avui s'han produït, d'un augment de pressupostos per a una partida concreta de cooperatives. Anem a fer un repàs en la part, diria jo, més rural del Forcat, visitant una població a través de les zones de lo més bonica, Montanejos, perquè este matí han presentat la Fira del Formatge. Així que sigueu molt pendents. I si tinc l'oportunitat, i és possible avui, si no serà demà, compartiré unes declaracions de dones del món de les cooperatives que m'han fet reflexionar, i jo volia compartir també en tots els forcaters les seues paraules. Així que benvinguts al Forcat. Soc Sílvia Sòria, en la part tècnica Tono Escribano, i en producció Sílvia Alabort. Arranquem. Què va dir? Què es va dir? I com es va analitzar la reunió d'ahir? Anem a veure-ho.
1: El Forcat. A punt ràdio.

0: Apunt Ràdio. Sílvia Soria. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
1: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A Elx, 98.4.
2: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
3: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Les joies que la policia va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero són un regal de la família reial de l'Aràbia Saudí. Alejandro Molés.
2: És almenys el que ha dit l'expresident del govern espanyol al jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, el dia que acaba el termini de 3 dies que li va donar perquè acreditara l'origen de les joies confiscades i valorades en més d'un milió d'euros. Rodríguez Zapatero ha presentat un escrit en l'Audiència Nacional en què explica al magistrat que les joies són un regal que l'any 2007, és a dir, fa 19 anys, li va fer el rei Abdullah de l'Aràbia Saudí, un rei que va morir fa 11 anys. En l'escrit, Zapatero demana a la justícia que reclame la col·laboració de la monarquia saudí per tal d'acreditar el seu relat.
1: I més coses. Incident al Congrés on la diputada del PP, Ana Vázquez, ha exhibit un pot de gas pebre durant la sessió de control al govern central per a denunciar la falta de seguretat que, segons diu, patixen les dones a Ceuta. Xavier García del Valle.
3: Sí, i quan ha exhibit l'esprai, la presidenta de la cambra baixa, Francina Armengol, li ha aplicat el reglament en considerar que el que portava la diputada popular era un arma.
4: Según el artículo 101 y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga. Señora Vázquez, la llamo al orden por segunda vez. Si tengo que llamarla al orden por tercera vez, será expulsada durante todo el pleno.
3: Tot l'episodi ha durat 4 minuts perquè la diputada popular es negava a abandonar l'hemicicle. Ja en els passadissos, Ana Vázquez ha dit que el pot estava buit i ben tancat i ha negat que fora un arma.
5: No conoce ni tan siquiera el reglamento de armas, tan siquiera. Creo que alguien se lo ha chivado mal y espero que rectifique. Yo inmediatamente voy a llevar esto a la comisaría, que es una auténtica vergüenza lo que acaba de decir, porque está insinuando que media Ceuta, que por desgracia están usando esto para defenderse, mujeres que estamos llevando armas, cuando esto lo estamos portando en coches, cantidad de mujeres en este país...
3: Finalment, la policia ha hagut de precintar diverses dependències del Congrés en detectar-se gas pebre, suposadament d'un esprai buit en un bany. Un total de 12 persones han sigut ateses per inhalació. El Partit Popular ha admès que l'incident s'ha produït poc després que la diputada li entregara l'esprai a un assessor i este accionara el pot de gas pebre, sembla que de forma accidental.
1: En tribunals, la Ciutat de la Justícia de València acull el juí contra 11 activistes de Greenpeace per una acció de protesta contra un vaixell que transportava gas al port de Sagunt l'any 2021. Els demanen una pena de 5 anys de presó.
2: Estan acusats de desordres públics i la Fiscalia sustenta la petició de presó en el bloqueig en què va patir el port i en què els activistes no van col·laborar amb els agents amb una actitud passiva. A través dels testimonis, com el del representant de l'armador del vaixell que transportava el gas, intenten demostrar que l'acció que van a durar a terme els 11 activistes de Greenpeace va posar en risc la seguretat de les persones. Des de l'ONG assenyalen que es tracta d'una acció pacífica i que en cas d'acabar amb una condemna a presó convertiria Espanya en un dels pocs països del món que ha empresonat activistes de Greenpeace. Escoltem l'advocada dels acusats, Inés Díez.
6: Confiamos en la justicia y creemos que las reivindicaciones que hemos hecho durante este tiempo, los hechos que sucedieron en octubre del 2021, se acomodan dentro del derecho a la protesta y por lo tanto confiamos en que así lo estime la justicia y los absuelva tras este largo periodo de tiempo esperando la celebración del juicio.
1: Els jutjats de Catarroja avui ha declarat davant la magistrada que instruís el cas de la Dana i en qualitat de testimoni el secretari autonòmic de Transports, Javier Sendra, una de les persones que va parlar la vesprada de la barrancada amb el llavors president de la Generalitat, Carlos Mazón. Concretament, ha reconegut que Mazón li va telefonar a les 7:34 per a saber si podia desplaçar-se per carretera a Utiel.
3: I a més, el secretari autonòmic de Transports situa les alert quasi 3 hores abans del seu enviament a la població. En este sentit, assegura que va escoltar l'exconsellera Salomé Prades parlar del missatge cap a les 5:30 de la vesprada durant la reunió del SECOPI per l'alerta de la presa de Forata. És una versió que contradiu directament la que ha mantingut fins ara l'exconsellera, que ha afirmat que en el SECOPI no es va començar a parlar de les alertes fins passades les 7 de la vesprada. Escoltem ara Javier Sendra en el moment d'entrar al jutjat de Catarroja quan ha assegurat que anava a declarar tot el que recordava.
7: ¿De qué habló con Mazón?
8: A ver, lo declararé.
7: ¿Va a responder? ¿Se acuerda de todo?
8: No, me acuerdo de lo que me acuerdo, pero me acuerdo.
1: I el jutjat d'instrucció número 6 del CIRA ha enviat avui a la presó de Picassent el quart detingut pel tiroteig mortal ocorregut diumenge de matinada al barri de l'Alquerieta del CIRA. Es tracta del detingut que necessitava atenció mèdica arran del tir rebut.
2: Recordem que ahir el jutge ja va enviar a la presó a altres 3 detinguts, germans del que avui ha ingressat al centre penitenciari de Picassent pels fets, mentre que el 5 arrestat va quedar en llibertat a mesures cautelars.
1: I més tribunals, l'Audiència Provincial de València ha condemnat a vora 18 anys de presó a El Mauri, el germà d'Antoni Anglès, per segrestar i torturar un home.
2: La sentència considera provat que ell i 5 acusats més que tenen la mateixa pena van emboscar la víctima a Montserrat, a la Ribera Alta, per tal d'exigir-li 200.000 euros. Els fets van passar fa 5 anys. Com hem dit, el Mauri és el germà d'Antoni Anglès, el principal fugitiu pel triple crim de les xiquetes d'Alcàsser, que va canviar-se de nom a Joaquín Martins per tal de desvincular-se d'aquest cognom.
1: I esta matinada, passades les 2, arribava la tardor i deixava rere un estiu considerat com el més letal a causa de la calor extrema.
3: Sí, perquè segons les dades de l'Institut de Salut Carlos III, des del mes de juny fins avui han mort 590 persones a la Comunitat Valenciana per raons atribuïbles a la calor. Això són 157 més que l'estiu passat, que ja va ser un any amb una alta mortalitat per la calor. Les víctimes són, en la gran majoria, persones de més de 65 anys i amb patologies prèvies.
1: En els esports parlem de la Billie Jean King Cup de tennis, que es disputa a la Xina. Ja s'han disputat els dos primers partits de l'eliminatòria entre Espanya i Kazakhstan. De moment, el resultat és d'empat a un. En el primer partit, Jessica Bouzas s'ha imposat en 2 sets, 6-2 i 6-2, a Sonia Zhigenbaeva. Mentre que en el segon partit, que ha acabat fa uns minuts, Cristina Buxa no ha pogut amb la kazaka Julia Putintseva, que s'ha imposat en 3 sets, 6-2, 3-6 i 6-1.
3: I ara es juga el punt de doble en què la ballera Sara Sorribes i Cristina Buxa juguen el punt de doble de l'eliminatòria. De moment, les espanyoles han guanyat 6-2 en el primer set. Quant al València, este matí el club ha fet oficial el fitxatge del tècnic mexicà Javier Aguirre fins al final de temporada i just després el club ha presentat Braulio Vázquez com a director esportiu de l'entitat, en una presentació en la qual ha repassat tots els punts de l'actualitat valencianista i ha fixat l'objectiu immediat en la reacció en la Lliga i en abandonar la zona de descens.
1: Més informació en A Punt Ràdio a les 5 de la vesprada. Els deixem ara amb Javi González i Cadena de Valor.
0: A Punt Ràdio, notícies. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
10: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
0: A Punt Radio. A Elda, 96.2.
11: Hola, com estan? 9 minuts passen de les 4 de la vesprada i ha arribat l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
11: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial de Punt Ràdio d'avui. És dimecres, una alegria perquè ja tenim quasi la setmana superada. És 23 de setembre i per davant tenim al voltant d'una hora en la que vos portem les claus econòmiques del dia. Parlem de la crisi inflacionista en el sector de la pesca, parlarem de la intel·ligència artificial i el mercat laboral i també del sector del fitness.
12: economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
11: Si fem una ullada a les xifres macro que marquen la jornada d'avui, l'OCDE millora la previsió de creixement per a l'economia espanyola en este 2026 i la situa al capdavant d'Europa. Ara també la situa en primera posició si parlem d'inflació. I en este sentit, avui el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que prolongarà les ajudes per apariar els efectes de la guerra al Pròxim Orient. Unes mesures que són més que necessàries per al sector de la pesca. Hi ha localitats on els vaixells ja no ixen perquè asseguren que treballar ja no és rentable. En uns instants parlarem amb el president de Cepesca per a que ens expliqui la situació del sector. Ja els avance que plantegen aturades si no s'augmenten aquestes ajudes. Una situació molt seriosa. Per altra banda, a més de la inflació, altre factor que també està canviant les nostres vides és la intel·ligència artificial. I en aquest sentit, la intel·ligència artificial no ha destruït llocs de treball, però ha reordenat el mercat laboral. Les ferramentes d'IA assumissin tasques de perfils que fins ara feien treballadors júnior, de forma que cada vegada les empreses busquen menys aquests perfils de treballadors amb poca experiència i es centren més en perfils sèniors per a supervisar precisament totes les tasques que realitza la tecnologia. Per tant, què passa amb les noves incorporacions al mercat laboral? Com ha de preparar-se avui dia un jove estudiant per a cobrir la demanda d'aquestes empreses? De seguida ho analitzarem així en el programa. I per últim, avui parlem d'un sector que ha experimentat un gran creixement en els últims anys, el sector del fitness i les instal·lacions esportives centrades en el benestar. La Comunitat Valenciana concentra més de l'11% de les empreses del sector d'esport a Espanya i amb una rendibilitat millor que la mitjana nacional, xifres molt positives. Així que avui ens endinsem en este món per veure com ha anat adaptant-se a les necessitats dels consumidors. Amb tot això, amb l'actualitat econòmica internacional i amb Rafa Alarcón, el control tècnic, comença Cadena de Valor.
12: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
11: I per fer este repàs, este programa d'avui dimecres, m'acompanya com cada dia Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
13: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més i preparats, amb moltíssimes ganes de compartir amb els oients totes les notícies que marquen la jornada d'avui.
11: Comencem amb aquestes xifres macroeconòmiques perquè l'OCDE ha millorat la previsió per a l'economia espanyola estimant un creixement del PIB del 2,6% per a este 2026 i del 1,8% en el 2027, atenció, situant-la al capdavant de les economies avançades. Este dinamisme es recolza en la fortalesa de la demanda interna impulsada pel menor estalvi de les llars i el suport fiscal del govern.
13: I en contrast, la inflació es situarà en el 3,7% en 2026 i del 3,4% en el 2027 després d'una revisió a l'alça a causa de l'impacte de la guerra a Orient Mitjà. La persistència en els preus de matèries primeres com el petroli i el gas mantindrà pressionats els costos provocant així una nova pèrdua de poder adquisitiu salarial.
11: A nivell mundial, l'economia evitarà la recessió amb un creixement estimat del 2,9% en 2026 i del 3% en l'any 2027, compensant en part la intensa activitat de la intel·ligència artificial. No obstant això, les tensions geopolítiques i la pressió energètica obliguen a un ús intensiu de reserves estratègiques i fons alternatives de subministrament.
13: El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha confirmat avui que el nou decret d'ajudes per a la crisi inflacionista derivada del conflicte a Orient Pròxim s'aprovarà en Consell de Ministres dimarts que ve, 29 de setembre. Tot i que no ha donat detalls de les mesures concretes, Cuerpo ha enfatitzat la necessitat de reduir de la dependència energètica d'Espanya. A més, assegura que es vigilarà l'impacte de segona ronda en la cistella dels aliments.
11: Precisament un sector que demanava esta pròrroga i que espera que les mesures s'amplien és el sector de la pesca, ja que, segons denuncien, amb la pujada de preus dels carburants ixen a treballar a pèrdues. Per això, asseguren que els actuals 20 cèntims per litre són insuficients i que hi ha marge per a millorar esta mesura. De fet, de no ser així, es veuran obligats a parar. Parlem amb Julio Morón, ell és president de Cepesca i doctor en Biologia per la Universitat Complutense de Madrid. Julio, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
11: Julio, reclaman ampliar, duplicar las ayudas del gasóleo y extenderlas por lo menos hasta final de año, contando ya con esa prórroga que se ha anunciado hoy, aunque no se han detallado los detalles. ¿Qué pasará si no se amplía esa ayuda de 20 céntimos por litro?
14: Pues que muchos de los barcos que faenan en las costas españolas pues se verán abocados a la parada absoluta, y porque a pérdidas no puede salir nadie a la mar, y eso conlleva pues tanto falta de suministro en los mercados como luego pues una dificultad para mantener la
11: estabilidad de 20 céntimos por litro.
14: Pues que muchos de los barcos que faenan en las costas españolas pues se verán abocados a la parada absoluta, y porque a pérdidas no puede salir nadie a la mar, y eso conlleva pues tanto

0: muchos años,
1: sí,
0: tienen un segundo registro, que es el registro de Canarias, en el cual pues tienen exenciones fiscales, tienen exenciones en impuestos de sociedades y en los trabajadores, que hace que la flota mercante pues tenga unas condiciones distintas. Y la flota externa, que trabaja fuera de las aguas españolas o comunitarias, pues está pidiendo lo mismo para poder ser viable y competitiva con las flotas con las que competimos luego en el mercado europeo.
1: Al final el objetivo, Julio, como comentas, no es más que eso, que vuestro trabajo sea viable, que conforme está la situación, como has comentado, ya por las normativas internacionales y ahora con este golpe económico se está complicando cada vez más. Julio Morón, presidente de Cepesca, muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien esa reunión del día 30.
0: Muchísimas gracias.
1: Un saludo, buenas tardes. Bé, i tot l'escenari inflacionista que estem comentant, la facturació de les empreses puja quasi un 5% en el mes de juliol i encadena així a 5 mesos d'ascensos. No obstant això, este creixement va representar la taxa més moderada en este període, situant-se més de 4 punts per baix de la xifra que es va aconseguir en el mes de juny. Arturo.
2: Tots els sectors productius van mostrar avanços interanuals en la seva facturació, destacant de manera rellevant el subministrament d'energia elèctrica i aigua amb un repunt del 9%. Per la seva part, les vendes del comerç van créixer en quasi un 5%, les de serveis en un 4,7% i la indústria va notar també un ascens del 4,1%.
1: En la sèrie corregida d'efectes estacionals, l'avanç interanual va ser del 5% i acumula 23 mesos de pujades. En termes mensuals, la facturació va caure, això sí, un 0,7%, marcant el seu major descens mensual des d'agost de l'any 2025, llastrada principalment per la indústria. Escoltem ara les notícies internacionals que ens porta Reis Joan. Bona vesprada, Reis.
3: Hola, molt bona vesprada, companys. El preu del petroli ha baixat després de la reunió mantinguda a Nova York entre representants dels Estats Units i de l'Iran, el que poden arribar a fer les paraules. El barril de Brent, de referència a Europa, ha retrocedit un 1% fins als 98 dòlars, mentre que el cru nord-americà ha caigut més d'un 1,5% fins a arribar als 89. Teheran condiciona la reobertura de l'estret d'Hormuz a la retirada del bloqueig dels seus ports, l'alliberament dels actius congelats i el final de les hostilitats. D'altra banda, investigadors de la Universitat de Yunnan, a la Xina, han provat el primer sistema fotovoltaic capaç de generar electricitat a 10 metres de profunditat. La tecnologia utilitza cèl·lules de perovskita preparades per aprofitar la llum blava i verda que penetra en l'aigua i aconseguir carregar bateries i alimentar dispositius submarins. El projecte podria proporcionar energia continuada a sensors, càmeres i robots sense haver de substituir-ne periòdicament les bateries. La Unió Europea i Filipines han aconseguit un acord substancial per a firmar un tractat de lliure comerç previsiblement durant el 2027. El pacte eliminarà fins al 94% dels aranzels filipins i facilitarà l'accés de les empreses europees a un mercat de 113 milions de persones, inclosa l'obra pública. Brussel·les busca així diversificar els seus socis comercials, reforçar les cadenes de subministrament i reduir la dependència dels Estats Units davant de possibles noves tensions aranzelàries.
4: L'actualitat econòmica en cadena de valor.

0: Com quasi a diari, i hem fet de fet avui en el programa, comentem xifres d'empreses que utilitzen la intel·ligència artificial en el seu dia a dia, no? I com l'han integrat. Bé, en el programa hem volgut aplicar-la també al món de l'emprenedoria. I li hem preguntat al ChatGPT sobre els 10 millors sectors per emprendre avui en dia. I ens ha recomanat, entre altres 10, el sector del benestar i l'esport. I en aquest sentit, segons un estudi de l'IBIE, la Comunitat Valenciana concentra el 11,6% de les empreses del sector de l'esport de tota Espanya i el millor de tot és que la seva rendibilitat, la seva productivitat i la seva liquiditat és superior a la mitjana nacional. De fet, en el cas de l'ocupació, l'impacte total equival al 3,3% de l'ocupació total de l'economia valenciana. Estem parlant de més de 66.000 llocs de treball. Avui posem la mirada en un sector que no solament mou els músculs, sinó que també s'ha convertit en un autèntic motor econòmic i social dels nostres municipis. És la indústria del fitness i dels centres esportius. I per analitzar este fenomen, l'evolució del negoci i els reptes que afronten les instal·lacions al nostre territori, tenim el gust de saludar així en el nostre estudi al president de l'Associació de Centres Esportius de la Comunitat Valenciana, vicepresident també de la Federació Nacional d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives, Juan Carlos Gómez Pantoja. Juan Carlos, bona vesprada.
1: Muy buenas tardes.
0: Juan Carlos, moltes gràcies per atendre'ns. És un tema apassionant. Jo crec que tots nosaltres hem vist o hem observat el creixement poc a poc d'aquest sector, en el teu cas des de dins del sector, perquè portes més de 30 anys vinculat a ell, i hem vist també com l'esport aporta prop del 2% del PIB regional i genera més de 66.000 ocupacions en la comunitat. Com valoreu el pes real que tenen els gimnasos i les instal·lacions esportives en el teixit econòmic de la Comunitat Valenciana?
1: Bueno, actualmente es muy impactante los resultados que se obtienen a través del sector del fitness. Exacto, 66.000 puestos de trabajo. Y que me gustaría destacar y puntualizarte que es empleo juvenil y femenino. Que diríamos que los jóvenes es el mayor paro que tenemos en la Comunidad Valenciana, y apoyando al sector del fitness estamos apoyando al empleo juvenil femenino. Vale, entonces, dicho esto, luego me gustaría destacar también con respecto al empleo, que es un empleo estable. La gente que está en el sector del fitness es gente muy pasional. Cuidamos mucho el capital humano, lo promocionamos, lo formamos para que esa formación repercuta en el cliente y consigamos que el cliente se fidelice y no abandone las instalaciones deportivas, sino que coja el hábito de practicar deporte y actividad física por vida.
0: Clar, en aquest sentit, és interessant això que acabes de posar damunt la taula, perquè vosaltres com a empresaris d'aquest sector heu de fidelitzar la clientela, però també els treballadors, perquè com tu estaves comentant, una gran part del seu treball també és el tracte humà, és la formació que oferiu les empreses a aquests treballadors, i entenc que també és un repte o és una vessant a tindre en compte el fet de retindre aquest talent que formeu en cada centre.
1: Totalmente. El retener el talento, el capital humano, es clave, es fundamental. No solamente se retiene con el sueldo, por supuesto que la inmensa mayoría de los centros deportivos estamos pagando salarios por arriba del convenio el estatal, si no es imposible retenerlos. Y de alguna forma quiero destacar que invirtiendo en formación, invirtiendo en trato humano hacia el trabajador, incentivándolo, se retiene y se retiene
0: y luego sí, y crea la fidelidad que estabas comentando en la clientela también.
1: Claro,
0: eso repercutís.
1: Claro, tenemos que fidelizar al cliente. Y estamos preocupados al salir de la pandemia con este punto, ¿eh? Sí. Estamos muy preocupados del sector del fitness porque no sabíamos si iban a venir otra vez. Se practica mucho deporte en casa. Entonces no sabíamos si iba a venir. Y fuimos muy valientes del sector del fitness de mantener los puestos de trabajo en ese periodo. No despedimos al personal, los mantuvimos, y gracias a trasladarles a ellos el esfuerzo humano que había hecho el empresariado, ellos de alguna forma ayudaron, lo han retornado exactamente a la empresa, uh-huh, y porque se sienten parte de la empresa.
2: Uh-huh. I Juan Carlos, ho acabes de comentar, motius com la retenció de talent, la fidelització de la clientela. De segur que tots aquests factors afavoreixen el fet de, com indicava aquest estudi de l'IBIE que es va presentar fa uns mesos, que les empreses esportives així a casa nostra, valencianes, són un 9,6% més productives i el doble de rentables que la mitjana nacional. ¿A qué es deu esta fortaleza competitiva que tenemos así en la comunitat valenciana?
1: Yo, aparte, diría dos pilares. Y voy a empezar por lo público. Creo que desde la Comunidad Valenciana se ha hecho muy bien por parte de la administración y por parte del sector empresarial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que antes de las elecciones nos reunimos con todos los grupos políticos y le trasladamos la importancia que tenía el primar la actividad física. Y si se primaba, se iba a conseguir un mayor ahorro del gasto sanitario y farmacéutico. Y entonces el gobierno que salió elegido, uh-huh, en su programa electoral lo llevaba y lo cumplió. Al poco tiempo de iniciar la legislatura, nos quedamos sorprendidos porque se prometen muchas cosas en las campañas electorales, en los programas electorales, pero luego en la práctica muchas veces no se cumplen. En este caso se cumplió y se primó a la gente que iba a los gimnasios en 150 euros por persona
0: en la
1: declaración del IRPF. Uh-huh. Entonces, ahora mismo había un tope que eran 38.000, ahora lo han subido a 68.000. Sí. O sea, que diríamos se van a beneficiar mucho más personas. O sea, por aquí hubo una ayuda por parte de la administración para incentivar la práctica del deporte. Fuimos pioneros con La Rioja en estas medidas, uh-huh, que era una medida súper innovadora y que se está copiando en el resto de comunidades autónomas. Madrid en este año, antes de terminar el año, lo va a implantar también. Y Murcia, Andalucía, Baleares, uh-huh, La Coruña, Rioja, bien, lo están implantando. Y luego también yo destacaría que por parte de la administración se ha hecho muy bien lo que se llama tarjeta sanitaria. Y entonces la tarjeta sanitaria recomienda a los médicos a hacer ejercicio físico. O sea, quiero destacar que la administración está haciendo bien las cosas. Ya no les dicen, ande usted, pase por las mañanas, no, vaya a un gimnasio y trabaje la fuerza, porque la sarcopenia, la pérdida de fuerza y de musculatura como consecuencia de la edad es clave, es fundamental, y el gasto sanitario se dispara por caídas, roturas de caderas, etcétera, uh-huh, en gente mayor. O sea, que por ahí lo está haciendo bien. Y luego, pues sin duda, pues por parte de la Comunidad Valenciana tenemos una idiosincrasia por el clima, por que la gente hace deporte, se cuida, las playas están tan próximas, se disfruta del tiempo libre y de la actividad física y al aire libre, y entonces, sin duda, esta comunidad es muy propicia al ejercicio físico. Por supuesto que hay empresarios como el señor Juan Roch, que ha potenciado con el Valencia Basket, con el maratón, etcétera, esa cultura del esfuerzo hacia el deporte.
0: Uh-huh. Estem comentant la evolució també del sector en els últims anys, fonamental, aquesta visió que hem de tindre també d'un sector que ajuda a previndre la despesa pública en sanitat, però el context actual també ve marcat per una crisi inflacionària que portem comentant des de que va començar esta temporada. No sé, Juan Carlos, si en este cas esteu notant que les famílies poden retallar la seva despesa en pel que fa a la matrícula dels gimnasos, o al contrari, l'abonament a estos centres ja és una partida prioritària en l'economia familiar.
1: Yo creo que no está influyendo el coste económico actualmente las familias para decidir si se quitan el ejercicio físico. De verdad, os lo digo, es la actividad de ocio más económica que se puede tener por parte del ciudadano. Piensen ustedes que abrimos a las 7 de la mañana, incluso a las 6:30, y cerramos a las 11 de la noche, y sábados y domingos estamos abiertos. No encuentras nada, porque con la media sale sobre 46 euros, no encuentras nada al mes que por 46 euros puedas utilizar tanto tiempo haciendo actividad física.
0: Hay esos deberes, ¿eh? Si alguien en este sentido, las opciones que les facilitas que pasen son molt altes, molt grans. En este punt volia parlar també precisament amb un empresari valencià que fa uns mesos va obrir Paradise Fitness, és un centre esportiu xicotet, menut, de barri, perquè en este sector també conviuen aquestes dues realitats, aquestes grans cadenes i els centres més menuts. El seu nom és Sergio Pastor i el tenim al telèfon. Sergio, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Nada, sí. Muchísimas gracias por contar conmigo para aportar mi granito de arena aquí hoy.
0: Gracias a tu per atendre'ns. Sergio, en el vostre cas va obrir en el mes de març d'este mateix any i el que oferiu és un entrenament complet y dirigit.
3: Eso es. Mira, nosotros lo que ofrecemos es un entrenamiento en el que trabajamos por grupos, ¿vale? Con un entrenador. Y en este entrenamiento lo que trabajamos es un bloque de fuerza, porque hoy en día hay mucha bibliografía científica que demuestra que la fuerza es práctica. Claro, efectivamente, que es prácticamente lo más importante que hay que trabajar. Es decir, si tienes un día para hacer deporte, seguramente lo más interesante para ti es hacer fuerza. Entonces, trabajamos primero con un bloque de fuerza y acabamos elevando un poquito pulsaciones con un bloque de cardio. Uh-huh. Además de eso, también intentamos aportar un poquito más de valor y hacemos un seguimiento todos los meses, ¿vale? Con una báscula de bioimpedancia. Se mide tanto porcentaje de grasa, de músculo y otros cuantos valores. Y también se toman mediciones manuales en bíceps, cuádriceps y circunferencia del ombligo para que luego el cliente pueda tener un poquito de constancia acerca de cómo va evolucionando su progreso. Te pongo un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, la báscula, lógicamente, te dice un número que es el peso, pero realmente el peso no habla de tu composición corporal. Por ejemplo, puedes sentir que no has mejorado en un mes y realmente pesas lo mismo, pero has perdido un kilo de grasa y has ganado un kilo de músculo, con lo cual tu composición corporal pues es lógicamente mucho mejor.
0: Sergio, ¿cree que has aportado la palabra clau, que es aportar valor? Y yo creo que al final el sector va encaminat ya a esa realitat, que no son solamente centres per a fer esport, com estaves comentant, Juan Carlos, sinó també són centres que busquen aportar una miqueta més de valor. I Sergio, per altra banda, volia comentar en tu també el teu cas concret, perquè tu vas obrir este centre, però tu no te dediques únicament a això.
3: Sí, efectivamente. Yo me dedico al marketing digital, principalmente hago página web, pero hago un poquito de todo lo que viene siendo marketing digital. Y un poco la idea de cómo surge esto, que es un poco la gracia de la pregunta, es porque yo he sido durante mucho tiempo cliente de este tipo de centros. Entonces creo que resuelve un problema brutal, que es al final ponérselo fácil al cliente para que venga, le den caña durante una hora y se vaya a casa habiendo entrenado mucho mejor de lo que lo hubiera hecho si hubiera ido a un gimnasio convencional. Entonces, yo, como soy consumidor de este cliente, tengo la experiencia real, no tanto como empresario, sino como persona que entrena y sabe lo que le gusta. Entonces, he combinado un poquito todo lo que a mí me ha gustado y he sumado mi granito de arena diferencial para dar una experiencia, creo que mejor que lo que se está ofreciendo hoy en día en Valencia o en cualquier sitio del territorio.
0: Sobretot en estes grans cadenes. Sergio Pastor, moltes gràcies per atendre'ns i per donar-nos el teu testimoni.
3: Muchas gracias a ti.
0: Una abraçada. Adéu. Juan Carlos, ho estàvem comentant, no? Esta aposta per el valor, per anar més enllà. Cap on diries que va el futur del fitness, sobretot en la comunitat valenciana?
1: El futuro, bueno, yo creo que tenemos la gran suerte, la gente que estamos en el sector, que no nos va a quitar puesto de trabajo ni la IA ni nada. O sea, tenemos la suerte que...
0: Sí, deberes, ¿eh?
1: Tenemos la gran suerte que trabajamos con personas y damos un servicio personalizado. Entonces tenemos la gran suerte de que el sector va a crecer, cada vez se da más importancia a la salud. Se da también muchísima importancia a la salud mental. Muchísima gente viene a nuestros centros deportivos de la Comunidad Valenciana como terapia para mejorar su salud mental. Después del COVID, la gente tiene problemas de soledad, tiene problemas de...
0: Claro,
1: de...
0: es que al cabo y a la fin, vuestras instalaciones también son un punto de trovada de la gente del barrio.
1: Totalmente. Nuestras instalaciones y la de todos los centros deportivos, un valor importantísimo es el tema social. Pensábamos que nos iba a afectar el COVID, pero la gente, el ser humano, quiere relacionarse, quiere sociedad, quiere convivencia, quiere conocer gente, y luego pues tienen unos objetivos, que es la mejora de su salud. Eso es clave, es fundamental. Entonces la gente ya no va a las discotecas, la gente joven se cuida más.
0: Ahí no hay un cambio correcto de patrones. Muy rápidamente, Juan Carlos, porque se acaba el temps. Estaban comentando la convivencia de esas grandes cadenas también amb altre tipus de centre. ¿Tú crees que la Comunitat Valenciana hi ha espai per a que convisquen aquestes realitats o s'apostarà més per un model o per un altre?
1: No, yo creo que hay, va a ser muy variado. O sea, hay gente que apuesta por un centro multidisciplinar, que le gusta que tenga su sauna, su aparcamiento, su cafetería, sus clases dirigidas y de todas las variedades posibles: flexibilidad, potencia, pilates, yoga, baile, etcétera, que sea un paquete, pistas de pádel, el spa, todo. Exacto. Y hay gente que busca pues algo muy personalizado. Muy importante, la localización es clave, la proximidad es clave en el negocio. O sea, si me tuviera que dar un consejo a esta gente joven que se inicia en el sector, yo empecé hace 44 años en un gimnasio de barrio, en Joaquín Costa, diría, céntrate en su localización y proximidad al cliente. Si no estàs localitzat el pròxim cliente, falles.
0: Prenem nota de tot això, prenem nota també de tot el valor que aporta este sector a la societat valenciana. Juan Carlos, ha estat un autèntic plaer parlar amb tu. Moltíssimes gràcies per atendre's esta vesprada.
1: Ha sido un placer que contáis con nosotros.
0: Moltes gràcies. Nosaltres acabem així, però tornem demà, Arturo.
2: Tornem demà, com sempre, Javi, de 4 a 5 de la vesprada. Així estarem.
0: Fins demà. Adeu.
2: Adeu, bona vesprada.
4: Cadena de valor. Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
5: Comencem a les Corts, on ha comparegut el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama. Alejandro Molés.
6: Sí, ho va fer per a donar raó de la gestió realitzada pel seu departament i també del govern valencià en els últims incendis forestals que ha patit el nostre territori, com ara el de Segorbe, el Saler i Tuejar. Escoltem Valderrama.
7: Nostra responsabilitat política nos ha llevado que durante la situación 2 de emergencia en todos los incendios forestales de este verano hayamos mantenido un responsable político las 24 horas del día en el puesto de mando avanzado. Ese es el sistema público de emergencias en el que creemos estar cuando hay que estar y permanecer una vez que la emergencia termina para recuperar, ayudar y reconstruir.
6: Per la seva part, l'oposició ha qualificat de fracàs les polítiques de prevenció i extinció del Consell, a qui ha acusat d'abusar de la unitat militar d'emergències. Escoltem primer el diputat de Compromís, Jesús Pla, i després la socialista Alicia Andújar.
8: El fracàs absolut de les polítiques d'extinció. En un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació.
9: Perquè es va tardar 17 hores en activar la UME per l'extinció de l'incendi de Sogorb i de Gàtova.
5: I precisament el Centre d'Investigacions Sociològiques ha donat a conèixer l'enquesta que ha fet a la ciutadania sobre els incendis forestals d'aquest estiu i 8. De cada 10 de les persones consultades demanen un pacte d'estat per afrontar els efectes del canvi climàtic. Xavier García del Pañé.
10: Sí, a més, el 98% de la població espanyola es declara preocupada pels incendis forestals i un 10% afirma que s'ha vist afectada personalment o han sigut la família impactada per incendis dels mesos d'estiu.
5: I més assumptes. Un dia després d'anunciar-se el tancament indefinit del Teatre Principal de València, avui ha passat per Apunt Ràdio el president de la Diputació Provincial.
6: I entre d'altres, Vicent Mompó ha destacat, segons ha dit, que el tancament del recinte cultural és una herència de l'anterior legislatura, quan la Diputació i el govern valencià estava en mans de socialistes i Compromís. Declaracions que ha fet Mompó en una entrevista a les Notícies del Matí.
11: És veritat que n'hi ha un conveni en la Generalitat. L'anterior legislatura, aquest conveni no s'ha complit de cap de les formes, ni va haver manteniment, ni se van passar tampoc les inspeccions SOCA, que són necessàries en tots els edificis, però imagineu-se en un edifici públic.
6: La reacció a aquestes declaracions no s'han fet esperar i des de Compromís la portaveu de Cultura, Verónica Ruiz, assegura que el govern del Botànic va deixar estudiades les necessitats del Teatre Principal i acusa Mompó i el govern de Juan Fran Pérez Llorca de no fer res en els 3 anys que estan al capdavant de la Generalitat.
12: Però cap planificació, ni conjunta ni individual, a les inversions que necessiten els nostres equipaments. I per això demanem la compareixença urgent de la consellera Ortí. La tercera en esta legislatura que només ha demostrat, igual que el seu predecessor, que ni el patrimoni ni la cultura valenciana li importen a ella ni el més mínim.
5: I la Universitat Jaume I de Castelló ha inaugurat avui oficialment el curs acadèmic 2026-2027.
10: Sí, un acte que ha estat presidit pel rector de la institució, Jesús Lancis, i que ha comptat amb la presència del cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, i de la ministra de Ciència, Diana Moranta. Allí, en la Universitat de Castelló, tant la ministra com el president autonòmic han discrepat sobre el finançament que reben les universitats públiques pel Consell i del Govern d'Espanya.
13: La falta de recursos en moltes universitats públiques fa que no puguen satisfer la creixent demanda i es disparen les notes de tall en algunes titulacions. Fa 28 anys que no es crea cap universitat pública en Espanya, però ja tenim un total de 49 universitats privades.
14: Els pressupostos del 2026 de la Generalitat consignen més de 1.000 milions d'euros a les universitats públiques valencianes. En justícia també hem de continuar reclamant al govern d'Espanya el finançament estable que mereixen. Sostindre els que altres deixen caure no pot ser un costum.
5: Els advocats de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, han presentat un escrit a l'Audiència Nacional en el que justifiquen que les joies incautades en la seva oficina, valorades en 1,3 milions d'euros, van ser un regal personal del rei saudí Abdullah durant una visita oficial a Espanya l'any 2007.
6: El document arriba després de la seva imputació i l'endemà que el jutge li donarà 3 dies per acreditar l'origen de les joies i que hagi citat les filles com a investigades. La defensa de l'expresident sosté que la valoració feta a instàncies del jutge és superior al valor real i afirma que no accepta el peritatge fet pel taller de joieria.
5: I continuen les reaccions al desnonament que este matí ha patit a Madrid una dona de 87 anys. Vivia en sa casa des de feia 70, però ara ja no podia pagar el lloguer per la qual cosa ha sigut desallotjada a instàncies d'un fals voltor que ha adquirit la vivenda.
10: Sí, de res han servit les concentracions per a impedir el desnonament, els oferiments de compra de la vivenda per part d'institucions, però també de particulars que han demanat a pagar part del lloguer. Escoltem la ministra d'Habitatge i Isabel Rodríguez.
15: Hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares, pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto hay quien está trabajando en la dirección contraria, quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, la señora Ayuso.
10: Tant l'Ajuntament de Madrid com la comunitat autònoma sostenen que han oferit alternatives habitacionals provisionals a la dona afectada, com un alberg o una residència privada.
5: En successos, a l'aeroport de Castelló, la Policia Nacional ha detingut un home de 29 anys que transportava en el seu organisme més de 50 bossetes d'heroïna.
6: Els fets van passar dissabte quan agents de la Comissaria Provincial de Castelló van detectar un home que, segons la policia, presentava indicis compatibles amb el transport intern de droga. Després de l'expulsió de les bossetes, el contingut va donar positiu, com hem dit, en heroïna. Pesava vora 600 grams. La justícia ja ha enviat el detingut a la presó.
5: I en els esports, en tennis, continua disputant-se el partit de dobles de l'eliminatòria entre Espanya i Kazakhstan de la Billie Jean King Cup Finals de tenis que es disputa a la Xina. Dani Hermosilla.
16: Sí, en estos moments està jugant-se el 11è joc del segon set en el primer 6-2 per a la parella formada per Cristina Buxa i la tenista de Baidusso, Sara Sorribes. En este segon set, en este moment, el resultat és de 5-5 i en este 11è joc avantatge per a l'equip de Kazajistan. Recordem que fins ara el resultat de l'eliminatòria és d'empat a un, després que Jessica Bousa s'imposara Siena Lleva i que la kazaja Julia Putintseva s'imposara a Cristina Buxa en tres sets. D'altra banda, en futbol, segons hem pogut saber, en Apunt Media, el CSD no ha rebut cap notificació respecte a l'embargament per part d'un jutjat de Madrid del 15% de les accions de la expresidenta del Club Deportiu Oldense, Carolina Holguín, en ple procés de compra del club per part del grup encapçalat per Leo Messi, que està pendent del vistiplau, precisament, del Consell Superior d'Esports. Està pendent d'eixe vistiplau del Consell Superior d'Esports.
5: Actualitzem informació a les 6 de la vesprada. Es deixem ara amb tot per l'aire.
4: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
17: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y SEO Birdlife.
18: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
19: Porque el sport es molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tot. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
16: Perquè tu també jugues este partit.
19: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: A Punt Ràdio. A l'Alt Maestrat, 101.3. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
5: Què tal? Com va? Molt bona vesprada. Benvinguts a Tot per l'aire, tercer programa de la tercera setmana de la temporada. Avui estic motivat, perquè la cosa va de música. Sí, sí, avui al programa tindrem molta música amb gent de molt de nivell. Avui anem a estar amb una persona que ha treballat amb els millors, amb Bad Bunny, amb Beyoncé, amb Michael Bublé, amb Taylor Swift. És valencià i estarà a l'estudi, sí, sí, així, als estudis centrals de Burjassot, per a contar-nos com són, què demanen i com actuen en persona, no a soles damunt l'escenari. I no una, sinó 5 persones tindran un premi molt especial, perquè avui tenim un sorteig espectacular per a un esdeveniment que jo crec que vos encantarà. Esteu atents, perquè paga la pena avui escoltar el programa de Tot per l'aire. Però no només gaudirem del millor de la música, sinó que estarem al carrer, a les xarxes i, com no, així, a l'estudi, a Burjassot, on ja m'acompanya la meua companya, amiga, parella de ball, Maria Caballero. Maria, què tal? Com estàs?
20: Hola, Dani, què tal? Estic molt nerviosa. És que n'hi han tantes coses per a comentar, per a dir avui en el programa, que ens van a faltar hores. I això que avui anem fins a les 8:30, Però vaig a programa, el que hem preparat per a avui. Parlem de música, tindrem grans convidats al llarg de tot el programa, seccions espectaculars, i acabem amb una tertúlia, però és que també tenim concurs i tenim totes les nostres xarxes socials a l'abast dels nostres oients.
16: Sí.
20: Ja saben que estem a Instagram i a TikTok, @totperlaire.apunt, també a X, l'antiga Twitter, @totperlaireap, i que estem en directe en el streaming del YouTube de Punt Media. Hola, hola, per a tota la gent que ens està veient, que també poden participar en el chat en directe del YouTube, i que també tenim número de WhatsApp, 639-3241-36. 639-3241-36.
16: Sí, perquè avui tenim un programa molt musical. Anem a parlar de moltes coses, de molta música, de molts espectacles, i tindrem, jo crec que, dos o tres notícies molt importants. Tenim dos notícies que jo crec que van a marcar un abans i un després en este programa. Una d'elles em fa molta, molta, molta il·lusió i crec que no saben el que fan. A esta casa no saben el que fan i la responsabilitat que ens han donat, però...
20: A tu te fa il·lusió, a mi més, eh?
16: A tu més, perquè l'has viscut des d'un costat i ara la viuràs des d'un altre.
20: Però no dones més pistes.
16: No, després veurem més coses. Està així al meu costat Maria Caballero, està la producció Silvia Labort, està a les xarxes Sofia García, està al comandament tècnic de la nau Tono Escribano, i està al carrer Carles Navarro. Carles,
20: mare,
16: què tal? Com estàs?
20: Feina avui, Carles. Carles, bon dia.
3: Molt bona vesprada, Maria, Dani. Voleu entraetes per al concert d'Art de Bogotà? Perquè me las quitan de les mans.
20: No estaria mal.
3: Me las quitan de les mans. Unes 800 entrades s'han posat a la venda fa pocs minuts. Acaben d'obrir les taquilles. Seran uns 800 privilegiats els que podran disfrutar d'este concert el 3 de desembre, d'este grup de Cartagena. I així ja, fent cua, al costat de la sala en Palau Alameda, al centre de la ciutat de València, hi ha més de 400 persones així esperant. La meitat es quedaran sense entrades.
16: Com?
3: Jo estic...
20: Per què?
3: Apropeu-vos, per favor, apropeu-vos, perquè jo estic amb quatre amigues que ja les teniu, no?
21: Sí, ja les tenim.
3: Ja les teniu. Quantes entrades?
21: Dos. Dos per persona.
3: Dos sí. Per persona, no? Aneu juntes?
22: Sí. Bueno, como si lo fuéramos.
21: En la cola.
3: Heu fet amistat en la...
21: Separado, sí.
3: Vale, quantes hores heu fet de cua?
21: Des de les 6:30.
20: Del matí?
21: De la vesprada.
3: De la vesprada d'ahir?
21: No, del matí, perdó.
3: Des de les 6:30 del matí. I vosotras?
22: Nosotras tenemos un poco de historia.
3: Por favor, conteu-me-la.
22: Han venido mis hijas. Sí. Que iban a classe per la tarda i ara hem venit nosaltres.
23: I nosaltres quan hem acabat de treballar han fet el relleu i les seues filles ens han fet la cua.
3: I aquestes entrades per a qui són?
23: Per
3: a les filles no n'hi ha? O sigui que vos fan el treball brut i no van ir a...
23: Però tindran recompensa. Sí.
22: Hombre, por supuesto.
3: Esteu contentes perquè sou de les primeres.
23: Sí, supercontentes.
22: Estava molt esperado, un concierto esperado.
3: Estes amigues de Chess...
24: Muy emocionadas, sí.
21: Hoy es su cumpleaños.
3: ¡Ay, muchísimas felicidades!
24: Gracias.
3: Bueno, menudo regalo, ¿no?
24: Sí, sí, sí. Mi hermana me ha cuidado la cola un ratito. Y en la universidad, sí,
21: claro.
3: O sea, que vos ha donat temps a tots, fent-vos relleu, treball en equip. Chiques, moltíssimes gràcies i a disfrutar del concert en desembre. Dani, Maria, així hi ha gent, gràcies, així hi ha gent per a parar un tren. Hi ha molt...
16: Ai, s'ha tallat de tanta gent que n'hi ha.
20: Li han furtat el micro a Carles.
16: Li han tallat la connexió.
20: Volia preguntar-li perquè m'han dit que...
16: Ara.
20: Carles?
16: Carles, ens
3: digues,
16: escoltes?
3: Digues.
16: No, que s'havia tallat per un moment, S'havia tallat per un moment. No sé si han...
3: És que hi ha moltíssima gent utilitzant els mòbils, però, com dia Maria, jo sí tinc feina per a rato, eh?
16: Vinga, pues...
3: Feina per a rato.
16: Te deixem per ahí, després connectarem una altra vegada, perquè... És molta la gent que està fent cua.
20: M'han dit que n'hi ha com dos files...
16: S'havia tallat per un moment. No sé si han...
3: És que hi ha moltíssima gent utilitzant els mòbils, però, com dia Maria, jo sí tinc feina per a rato, eh?
16: Vinga, pues...
3: Feina per a rato.
16: Te deixem per ahí, després connectarem una altra...

0: que coordinen la venda d'entrades, sinó que és Art de Bogotà. És el grup el que ha fet que siga presencial, perquè vol donar-li ese caràcter més íntim a la història, i per això la cua tan llarga, des d'ahir, crec, no? Que n'hi havia gent.
1: Home, estes xiques han dit que estan des de les 6 i mitja del matí.
0: Mare, barbaritat.
1: Una autèntica botella.
0: Tenim avui una pregunta del dia, aprofitant la cua d'Art de Bogotà.
1: Sí, hem vist que la gent, per el seu artista o cantant favorit, fa qualsevol cosa, i justament això és el que hem preguntat avui als nostres oients. Quina bogeria series capaç de fer per el teu cantant favorit o grup de música preferit?
0: No sé, tu què faries?
1: Jo és que no soc
0: Has fet cua alguna vegada per una entrada?
1: Sí, moltíssimes voltes. Jo no soc molt grupi, tu eres molt més grupi que jo. I també tinc una edat, però a veure, fer una cua per un concert històric, jo sí que ho faria.
0: Després contaré una anècdota.
1: Tu tens moltes, no?
0: Una anècdota que em va passar així a esta casa, però quan era Canal 9, uh-huh, i jo era becari d'esports, amb un concert, i va
1: ser... No me digues de qui, perquè ja ho sé,
0: i
1: no?
0: va ser curiós, va Epic. Ser curiós perquè vaig clavar bé la pata. I jo crec que ja és moment de que se n'anem cap a les notícies. María, ja tens preparades ahí les notícies de l'altra jornada informativa.
1: Ja saps, Dani, que a València venen molts creuers. Ara els creuers internacionals posen el focus en Burriana i Onda amb experiències de taronges, paella i insectes. L'autoritat portuària de Castelló organitzarà els dies 6 i 7 d'octubre un viatge de familiarització per a professionals del sector dels creuers amb l'objectiu de mostrar-los noves experiències turístiques de la província. A Burriana podran recollir taronges, degustar productes locals i paella i visitar l'insectari, mentre que a Onda coneixeran el castell, el de les 300 torres i el Museu de la Ceràmica. La iniciativa busca que navieres i turoperadors incorporen aquestes propostes a les excursions dels seus passatgers. També te tinc que dir
0: molt
1: que...
0: Molt bé. Sí que és de veres que està bé que no siga només en aquestes localitats tradicionals, sinó que Onda i Borriana, pues, oye... Mm-hmm.
1: Home, a veure, és una experiència xula, recollir taronges, menjar-te una paella...
0: Insectes,
1: I veure...
0: L'insectari.
1: L'insectari, pues,
0: que a molta gent li agraden molt els insectes, però per estudiar-los i tal...
1: A veure, per estudiar-los, val.
0: Exacte. Mm-hmm. Sí.
1: Una experiència novedosa i que intenten apropar localitats com Borriana i Onda a estos creuers. I també te tinc que dir, sobretot per a la gent que estudia en la Universitat Jaume I, que ara compartir cotxe per anar a la universitat pot tindre premi. La Generalitat Valenciana ha proposat a la Universitat Jaume I de Castelló fomentar que estudiants i també treballadors compartisquen cotxe per anar al campus. Una de les mesures plantejades és reservar places d'aparcament preferents per als vehicles en què viatgen diverses persones, encara que de moment no s'han anunciat que la iniciativa vaya a implantar-se. La proposta busca facilitar els desplaçaments des d'altres municipis i reduir les emissions, especialment en aquells casos en què el transport públic no oferís connexions o horaris adequats. I sinó que la Generalitat vol que des de la Universitat Jaume I se fomente que compartisquen cotxe, i així bueno, pues, s'evita que n'hi hagi més trànsit i sobretot pues, tot allò de la emissió de CO2.
0: Jo tindria premi segur, perquè quan anava a la universitat anava...
1: Sempre comparties?
0: No cotxe, sinó moto.
1: Ah.
0: Anava en moto, a mi sé cas que el típic Calimero.
1: Sí.
0: Però, clar, eren altres temps, fa 15 anys. Però sí que és de veres que jo compartia amb el meu amic Rafa. Anava a la moto, gràcies, Tona, i fum, fum, fum, fum. Anàvem amb la moto tots els matins i després ja quan ja tinguem cotxe amb cotxe, però que és una iniciativa molt bona per a... Mira, una iniciativa molt bona per al dia d'ahir.
1: Correcte.
0: Dia mundial sense cotxe.
1: També te tinc que dir que un estudi demostra que els valencians recorren a cases de familiars per a no pagar hotels. L'encariment de les vacances està fent que cada vegada més valencians busquen alternatives als hotels. Una de cada tres estiuetjats de la Comunitat Valenciana ha passat part de les vacances en una segona residència o en casa d'algun familiar o amic. i a més el 80% dels valencians ha

0: Ha estat menys de 2.000 euros aquest estiu.
1: Som ronyosos, no? Perquè no...
0: A veure, ronyosos, no? Si
1: ens
0: no hi ha...
1: gastem més cacaus...
0: De no n'hi ha, no se pot triar, no se
1: pot... A veure, és que n'hi ha molts hotels que estan molt cars.
0: Puchars, sí, és de veres. I també, si tu tens l'oportunitat...
1: A l'estiu, perquè després durant l'any som... Més econòmics.
0: Accessibles, sí.
1: Però a l'estiu...
0: Però bueno, si tens l'oportunitat de quedar-te en casa d'algun familiar o amic, jo crec que clar, és millor, no?
1: A lo i així els veus, el... i estàs amb ells...
0: I te gastes el mateix diners, però...
1: I fas família...
0: Claro, tens, pues, tens, estalvies diners en l'allotjament i a lo millor te pots gastar esos diners en una altra cosa.
1: Haurien de preguntar-li als familiars...
0: Sí, si volen, la iniciativa,
1: si
0: no?
1: Si volen rebre als seus amics i familiars.
0: I la nit valenciana, que està en alerta perquè els locals d'oci preveuen una caiguda del 13% de la facturació. Com diem, els locals d'oci nocturns de València afronten la nova temporada amb preocupació i calculen que enguany facturaran un 13% menys que l'any passat. El sector atribueix esta previsió a la pèrdua de poder adquisitiu dels clients i a l'augment dels costos des dels lloguers fins a les begudes i les despeses laborals.
1: A veure, és que la gent jove gasta molts diners en copes, sí o no? Perquè, clar, jo a veig que jo... fan el típic botelló i se...
0: No, jo crec que ara ja no fan.
1: Carrer, ja no fa...
0: Jo crec que no.
1: Ja bueno, no?
0: Això ho podrà saber-me...
1: Ah, Sofia, sí. Què diu Sofia? Que sí?
0: Sí, per l'economia.
1: Ah, per la pasta, no?
0: Claro, però també és de veres que jo crec que s'han pujat a la parra amb el preu de les
1: begudes. A veure, els festivals, que després parlarem dels festivals a la tertúlia que tenim avui, que avui anem a parlar molt de música, sí que és de veres que una cervesa a lo millor són 5 o 6 euros,
0: o més. És una autèntica barbaritat.
1: Això no pot ser. Això no pot ser.
0: I quan vas a un concert...
1: I que ara t'obliguen a tindre el got.
0: Sí, sí, no, que tens que pagar per el got. N'hi havia una xica que va pujar un reel d'estos, un post a xarxes, sí. Que deia, esta és l'herència que vaig a donar-li als meus fills. I eren gots i gots i gots.
1: De festivals,
0: de festivals
1: de
0: i de concerts, clar, perquè si tens que pagar 2 euros per cada got...
1: Clar, per què he de pagar per un got que no de cervesa?
0: No, i damunt és que no te'l pots portar de casa.
1: De plàstic normal,
0: sí,
1: i
0: no te'l pots portar de casa. En fi, i que també 1.500 persones volen treballar en el nou hotel de gran luxe de València, el nou The Bank Hotel, un 5 estrelles gran luxe que s'està construint en l'avinguda del Port de València, ha despertat un enorme interès laboral. 1.500 persones s'han presentat al procés de selecció per a treballar en este establiment. El projecte, impulsat per MIR Hotels, transformarà l'antic centre de dades del Banc de València en un hotel de 102 habitacions amb una gran aposta pel luxe i la gastronomia.
1: Estic escoltant molt parlar d'este hotel, però tan luxós serà?
0: No,
1: perquè
0: sé.
1: Sí que és de veres que molta gent està parlant, molta gent vol treballar dins.
0: A veure, jo crec que és una gran aposta.
1: És més màrqueting, a lo millor, no?
0: És una gran aposta per a la restauració. Jo crec que sí que volen implementar coses que a lo millor fins ara no s'estan vivint en la ciutat de València, i també suposa que saben que darrere n'hi ha una cadena hotelera important, i d'ahí que ha xatat a gent que està interessada en poder treballar en aquest hotel.
1: Estarem pendents d'aquest hotel. Alguna coseta més a les notícies?
0: No, que tinc moltes ganes de tornar a parlar en Carles per a veure com va la cosa per allà, que de moment ja estan començant a vendre les entrades, que deia Carles que n'hi ha 400 persones fent cua i que n'hi ha 800 entrades. La regla és que si donen 2 entrades per a cada persona, tots podran tindre entrada. Però Carles ha dit que no, que n'hi ha gent fent cua,
1: clar, perquè,
0: que pot ser es quede sense entrada.
1: Clar, perquè a lo millor n'hi ha vora 400 persones, però si són 2 per persona i a lo millor n'hi ha una que està reservant el lloc per a un altre, a lo millor, ojo, ojo que pot ser complicat. Estes són les notícies del dia.
2: Tot per l'aire.
3: Soldado a los perros porque me he escapado.

0: És la sintonia de la música de Art de Bogotà, que és el grup que ha fet este concert, però no a soles a València, sinó a molts llocs i sales d'Espanya. I vol que siga la venda presencial per a tindre aquest caràcter íntim. I clar, 400 persones, 800 entrades. I nosaltres tenim el nostre reporter, Carles Navarro, que està allà fent cua amb tota la gent. Carles, què tal? Com estàs de nou?
1: Dani, Maria, què tal? Bona vesprada. Perquè els contes jo els havia fet mal, perquè són una persona de lletres. Efectivament, són 800 entrades, però només es podran beneficiar unes 400 persones. I així fent cua hi ha més de 400 persones. Tenen el número marcat a la mà, amb un rotulador negre. S'ha marcat el número a la mà, sí, efectivament, perquè guarden el torn. I només hi ha marcat, crec que és fins al número 413. A partir d'ahí, tot el que puga passar... pues serà sort o no.
2: I la gent
1: hem parlat amb les primeres...
2: I la gent es queda fent la cua, a pesar de que no té el número, o no? O ja
1: pues això és el que vaig a preguntar ara.
2: Claro.
1: Això és el que vaig a preguntar ara, perquè...
2: Per cert,
1: no... Si hem parlat amb... Digues.
2: Te ho dic, perquè a Madrid també s'està fent, vull dir, només este fenomen està passant a València, han obert la venda d'entrades per a concerts en molts parts del nostre país, i els que estaven fent la cua a Madrid... En la sala La Ribera, La Riviera de Madrid, el propi grup Art de Bogotà ha anat a amenitzar la cua. A lo millor, així a València també tenen sort i apareix algú.
1: Pues si agafen un AVE, arriben, perquè són dos horetes de viatge. Hem parlat abans, Maria, amb persones que sí que han aconseguit les entrades, que han entrat de les primeres, i jo ara vaig a preguntar, estic en la cua de la cua. Bona vesprada. A veure si estan... Hola, bona vesprada. Arribeu ara. Sí, arribeu ara. Eres la última o de les últimes?
3: Sí, de les últimes.
1: Eres conscient, no?, de lo que pot passar quan arribes al final.
3: Sí, que no tinc entrada.
1: Sí, però i si no, i tot esperes?
3: Sí.
1: Sí? Per què has decidit o per què has vingut a aquestes hores sabent que hi ha gent que està des d'ahir fent cua?
3: Perquè he de treballar a les 5. I no podia no anar a treballar.
1: Ha sigut un acte de responsabilitat, les coses com siguen, però i cine i tot, eres tan fan de Art de Bogotà que has intentat aconseguir entrada?
3: Anem a provar.
1: Sí. T'agradaria molt anar al concert?
3: Sí.
1: Sí. Estàs disposada a arribar fins al final, a esperar-te, veient el que tens encara per davant?
3: Sí, sé que no van a quedar entrades, pues no vaig a menjar-me la cua al sol. Però bueno, anem a veure.
1: Vas a intentar-ho, no?
3: Sí.
1: Vale, perfecte. Estàs la última persona o la penúltima persona de la cua. Vaig adelantar-me. Gràcies, que tingues sort.
3: Gràcies.
1: Mira, li he desitjat sort a esta xica i estàs en risc, Vas a tindre la mateixa sort que ella,
4: Jo menys.
1: Escolta, heu vingut ara?
4: La esperança és l'últim que se pierde.
1: Per Art de Bogotà, lo que siga, no?
4: Bueno, se va a provar. Sí. Estava molt cerca, se prova. Un miércoles tarde.
1: Bueno, no heu vingut abans perquè no heu pogut entrar.
4: Claro.
1: Però hauríeu vingut, hauríeu fet les 24 hores de cua?
4: Jo no. Jo me lo respeto mucho, però jo no.
1: Tu has vingut per lo que puga passar.
4: Claro que sí.
1: Molt bé, això és l'actitud. Moltíssimes gràcies, que tingués sort. Esta sí era l'última de la cua. Si conegueu l'edifici de Palau Alameda, és un edifici prou gran, vosaltres, Maria i Dani, sí que el conegueu, i la cua li pega dos voltes a l'edifici. Com dic... Hi ha unes 400 i pico persones que tenen el número marcat, així i tot. Jo estic al costat, pràcticament, al final de la cua, amb gent que no té el número marcat, i així i tot no se perd l'esperança.
5: No, fins al final.
1: Sí. Tenim clar que és difícil aconseguir les dues entrades.
5: No hi ha res a fer.
1: No hi ha res a fer, però així estem, eh?
0: Optimista.
5: Al final.
1: Escolta, a mi l'optimisme este m'agrada i el premiem molt al programa.
5: L'esperança és l'última que se perd, no?
1: Quan se posa a la venda les entrades, te digueren quines eren les condicions i tot això, i si no hi tot, tu...
5: Sí, estem.
1: Sí? Perfecte, que hi hagi sort. Moltes gràcies. Buenas. Últims també pràcticament de la fila,
6: Sí, sí.
1: Des de què hora esteu aquí?
6: Pues mira, llevamos desde las 5.
1: Des de les 5 de la vesprada, això fa mitja hora,
6: Sí, sí.
1: Teniu més moral que l'Alcoyà, no?
7: Sí, però perquè pensàvem que la gent no anava a fer la cua tan pronta. Però no, se ho esperàvem.
1: O sigui, vosaltres quan heu arribat, heu vist això, que heu pensat?
6: L'esperança és l'últim que se pierde.
1: Sí?
7: Sí.
1: I així i tot, a pesar de que és complicat que aconseguiu les entrades... Així esteu, que no teniu res millor que fer esta vesprada.
7: Sí, sí que tenim coses que fer,
6: però... Però todo por Art de Bogotá.
1: O sea, sou superfans.
6: Sí.
1: Va, quina és la cançó que més vos agrada del grup?
6: Uf,
1: això és que n'hi ha moltes.
7: Los perros.
1: Los perros,
0: Carles,
1: sí.
0: Carles.
1: Com faria al principi?
6: Me encanta.
0: Carles.
1: Com, perdona? Ai, digues, digues, Dani, sí, digues.
0: Som molt fans, pregunta-li per què és tan important aquest concert. Perquè, clar, la gent s'està tornant boja. Per què aquest concert té tanta demanda de gent?
1: Vale. El concert del 3 de desembre, que és el que se va a celebrar així, a Madrid, no sé si sabeu que està passant el mateix fenomen amb Art de Bogotà. Per què és tan important este concert?
7: Diria perquè és un grup de rock, que ja no queden molts en Espanya, fa cançons diferents i això és el que atrau a la gent.
1: Però entenc que si hi ha molta demanda és perquè fan pocs concerts, no? O hi ha pocs concerts programats? Pocos.
6: Sí, hay muy pocos. Y de hecho la, se han hecho así un poco para que pues todo esto de vender las entradas de las reventas, intentar controlarlo, por eso nos hacen venir aquí a justamente a taquilla a comprarlo, y luego también son muy pocas plazas, entonces son pocos conciertos y son pocas plazas.
1: A vosaltres vos sembla bé esta manera de gestionar la venda d'entrades que ha tingut Art de Bogotá, en lloc de ficar-les a la venda en una web i des de casa tranquil·lament comprar-les i ja està?
7: Em pareix millor perquè després, bueno, així no evites que es faci la reventa.
1: Molt bé.
7: Així que per mi, bueno...
6: Yo estaba quejándome porque...
1: Venga, va, queixa, dona, va, queixa mientras fas la cua y yo te entretín.
6: Es que, a ver, si el pasado año estuvieron en el Valencia, en el Estadio Valencia, y lo llenaron,
1: ¿sí?
6: No sé si son más de 20.000 personas lo que puede caber ahí, entonces...
1: 800, ya que no entens que facen el concert de una sala tan...
6: 800 chica. Es que se queda muy pequeño, o sea, va a haber gente que no va a poder acceder.
1: Ya. ¿Tú crees que Art de Bogotá, teniendo el fenómeno como está pasando a Madrid y teniendo este caso también de Valencia, crees que ampliarán las dates?
6: Espero que sí, ojalá que sí. O que hagan más conciertos.
1: Sí.
0: ¿Y no pueden cantar una canción, Carles?
1: Vaig a preguntarlo, Seu. Como esteu fent la cua y encara vos queda per arribar, me cantaré un poco de Los Perros, perfa.
7: Soltado de los perros, que bien escapado. Y seguí chichina.
1: Bueno, has intentado. Gracias, que ya echa sort, La monta este chico, ¿cómo te diuen?
7: Carlos.
1: ¿De dónde eres?
7: De Valencia.
1: De Valencia. Carlos té la mateixa veu que el cantante, quan canta.
0: Sí, sí, sí, s'assembla molt.
1: Xina greu.
0: S'assembla molt.
1: Sí, sí, sí, té la veu greu. Bueno, la gent, Dani, Maria... Espera el que siga, intentar aconseguir les entrades de Art de Bogotà. Clar, si hi ha tan pocs concerts, si hi ha tan poques places o butaques o entrades, pues l'Art de Bogotà mania, diguem que puja un poc en la bromera. Molt bona vesprada. No? ¿Aconseguirás entrades?
8: No. Ellos,
1: no vol parlar perquè sap que no va aconseguir entrades.
8: Sí, si, segur que no.
1: Si les aconseguira me diria algo. En fin, bueno, continuem per ací.
2: Vés quedar la cua al principi.
0: Sí.
1: Què tal, com estem?
9: Regular, perquè no anem a aconseguir entrar.
2: Ai, oh.
1: Però aixina i tot, així esteu.
9: Així, així estem, perquè ens dona pena anar-nos-en ara.
1: A un show.
9: I un poble molt xicotet.
1: Quin poble xicotet?
9: Massalfassar.
1: Molt bé, Massalfassar és molt conegut i està molt prou de València, no te preocupes. Des de quina hora esteu ací?
9: Pues des de fa 40 minutets.
1: Ah, bueno. Tampoc voldràs tu arribar i que te queden entrades, dona.
9: Haguera estat molt bé, això.
1: Hagueu tentat a la sort.
9: Sí, però no, jo crec que no anem a tindre-la.
1: Però aixina i tot, quan vos entereu que no hi ha entrades, anireu tristos o...?
9: Home, tristos, però confiant en que fan un altre concert, i ahir ja aconseguim.
1: Teniu moltes ganes de veure-los en directe?
9: Pues sí, prou.
1: Sí,
9: si no ja me l'haguera anat a veure anar, home.
1: Què vos sembla que Art de Bogotà hagi fet aquesta manera de gestionar les entrades?
9: Home, està molt bé. Lo que passa és que pels que estan en primera fila, per vosaltres no.
1: Podríeu haver dormit així.
9: Exacte, no, però està bé, és com una manera diferent de fer les coses, que no siga tot per internet.
1: Sí.
9: Però bueno.
1: Bueno, que tingueu molta sort,
9: Així
0: és. I Carles.
1: Salutacions a Massalfassar.
9: Exacte.
1: Digues.
0: Carles, vés-te'n al principi de la cua, o vés caminant cap al principi, si pots.
1: Sí, vaig.
0: Per a veure, és que ja la tenen, a veure si amb la emoció de tindre l'entrada ens canten alguna coseta d'Art de Bogotà, que a lo millor ja amb l'entrada a la mà...
2: O amb el número, no? Perquè el... Carles ha dit que els havien...
0: És que tenen número, tenen entrada segur.
2: Correcte.
0: O per lo menys la possibilitat d'adquirir... Crec que eren dos per persona, no?
2: Sí.
0: Només.
2: Sí.
1: Eren només dos per persona, sí. 800 entrades, dos per persona, se compra de manera física, te donen presencial, perdona, te donen l'entrada física. És una manera un poc vintage, però molt romàntica de gestionar. Sí, a mi també, Maria. Quan hem intentat comprar entrades per a concerts, jo què sé, de Bad Bunny, per exemple, que era, va ser un desastre perquè no hi havia manera d'aconseguir ninguna entrada en ninguna ciutat del món. Així és veritat que hi haurà molta gent que se quede sense entrada, però... Bona vesprada, ja tenim l'entrada.
8: Ja.
1: Ja la tenim. Vinga, va, quin número teníem? Quin número teníem en la mà?
8: 111 i 112.
1: 111 i 112. Des de quina hora estem així?
8: Ma filla des de les 9 del matí.
1: I tu?
8: Jo des de les 1 i mitja.
1: Des de la 1 i mitja. La teua filla t'ha fet el treball brut. Aniran tu al concert?
8: No.
1: Ja aniràs al concert.
8: No, va, viene ella.
1: Ah, i tu?
8: Jo no.
1: El treball brut l'has fet tu.
8: Ai.
1: Suposa que te recompensarà. No?
8: Espere.
1: Sí? Ja li ho has dit a la teua filla que t'has les entrades?
8: Sí, ja li mandaré foto.
1: I què t'ha dit?
8: Enhorabona.
1: Enhorabona a ella, que disfrutarà del concert.
8: Que morro, eh?
1: Vinga, gràcies. Mira, esta pobra dona ha fet la cua i no anirà al concert. Però bueno, espera, que t'ha caigut esta targeta. Sí, la targeta de crèdit que t'ha caigut. Ja teniu les entrades?
10: Ja teniu les entrades.
1: Toca, menys
10: mal. Després de tot el matí, des de les 9 del matí així.
1: Des de les 9 del matí així esperant?
10: Sí.
1: S'heu portat esmorzar, aigua i tot això?
10: Mira el cava.
1: Ai, haveu brindat en cava.
10: Clar.
1: No me digues.
10: Això es mereix un brindis.
1: Totalment, també tots aneu tots...
0: Quina festa.
10: No.
0: Quina festa.
2: S'han conegut en la cua.
11: Anirem junts al concert, però avui no veníem junts.
10: Ara sí que anirem.
11: Amics de la cua s'hem fet i amics de concerts a partir d'ara.
1: Mare meva, això... Lo que Art de Bogotà unido, que no lo separe, que no separe Dios. Esteu contentes?
10: Tu què creus?
11: Moltíssim.
1: Sí,
11: clar que sí.
1: Quina és la cançó que més vos agrada d'Art de Bogotà?
10: La Torre Picasso.
1: Va, un poquet de la Torre Picasso. Va, que esteu molt contentes. Va, que m'ho estan demanant. La Torre Picasso com faria?
8: Ai, no!
1: Pues això, que dos mitja botelleta de cava, si no la portaré. No sé jo. Bueno, xiques, que enhorabona. Felicitats i que disfruteu del concert, d'acord? Vinga, adeu. Per així no para d'eixir gent. Amb entrades, paraigües, això era per al sol, no?
12: No, per la sombra. Ai, què creus?
1: Lo que
12: han patit, home.
1: Des de quina hora?
12: Des de les 7 i mitja del matí.
1: Des de les 7 i mitja del matí.
12: Ojo, pobrets els que queden, pobrets.
1: Sí? Tu ja les tens?
12: Jo ja les tinc.
1: Ale, disfrutar-les. Des de les 7 i mitja del matí, este home... És que hi ha moltíssima gent, Dani i Maria, de deberes, hi ha moltíssima gent. Jo lo de cantar no ho tinc molt clar, si me cantaran o no me cantaran. Perquè els que no tenen entrada que estan tristos no me canten perquè estan tristos i els que estan contents no me canten perquè estan massa contents. Així és que hauré de buscar un terme mig.
0: Sí, estarem.
1: Maria,
2: no te preocupes.
1: Dani, per a les entrades.
2: Si han incitat a les que portaven el número 100, no?, a la mà, en mitja hora se ventilen 100. Si són 400, a les 7 de la vespre encara estàs ahí, Carles.
1: No, és que sí, segurament. I sobretot la cara que posaran les persones que han estat així esperant al sol, perquè fa moltíssima calor així al centre de València i que se'n vagin sense l'entrada. A veure si aquestes que estan així en la porta, buenas, tan proper de la porta i no sabem si entraran. A veure, que això és ràdio, no és tele, tranquil·les. Tan proper de la porta i no sé si entraran, no? Chica, un no, un sí que podràs dir, no?
8: No creo.
1: No creus que entres?
8: No.
1: Te donarà llàstima si te quedes sense entrada?
8: Un poco.
1: Sí. Teníem esperança de trobar entrada?
8: Poca.
1: A quina hora heu vingut?
8: A les 3:30, más o menos.
1: Bueno, després de treballar, suposo, no?
8: Sí, és que clar, n'hi ha que anar a treballar.
1: Ja, és veritat. Però així n'hi ha gent que ha fet turnos en els fills i tot això. No se vos ha ocorregut?
8: No podíem, no teníem a ningú que...
1: Teniu un número marcat en la mà?
8: No, ni això. No va arribar ni això.
1: Ai, que llàstima. Bueno, continueu en la cua, va, que ja aneu adelantant a poc. La gent...
0: Carles.
1: Vinga, va, a veure estos... Digues, Dani.
0: Carles, si vols, ho deixem així de moment i després anem a veure si n'hi ha més sort amb gent que pugui cantar alguna cançó.
1: Vale, perfecte, perfecte. Vinga, Dani, gràcies.
0: Gràcies, Carles. Després tornem, gràcies, perquè, adéu, clar, adéu. Tenim un programa molt musical, perquè ja està per ací el nostre pròxim convidat, així que fem una xicoteta pausa i a la tornada anem amb un gran músic guanyador de molts premis, eh? A la tornada. Hay que
13: parar el mundo. La vesprada és tot per l'aire. Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
14: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
15: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
16: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
17: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. El Vinalopó Mitjà, 96.2.

0: I cap a on anem de viatge avui, Clara?
1: Avui viatgem a Aràbia Saudita perquè avui celebra el seu dia nacional.
2: Ah, sí? Com ho celebren?
1: De fet, jo vaig vestida avui de roba saudita també. També vinc
2: no esperàvem menys de tu.
1: Vinc de roba tradicional saudí, així avui ens fiquem en la celebració total. Bueno, el dia es celebra avui, el dia 23 de setembre, perquè commemora la unificació del regne pel rei Abdulaziz bin Saud en 1932, i és un dia superfestiu. Des d'ahir per la nit, la gent es comença a eixir pel carrer, tot es pinta de verd i de blanc, la gent tant les banderes, els cotxes, pitant pel carrer, moltíssim, moltíssim. De fet, es prepara molt la gent la setmana d'abans. Veus els comerços i venen coses.
2: Engalanen tot.
1: Tot, en les colors de la bandera, i després n'hi ha gent que du fotos del príncep o del rei, o pegatines, calcomanies, tot, les xiques van vestits. La gent vestix en roba tradicional o inclús en una indumentària tradicional especial que es fa pel dia d'avui, que és en més tonalitats de color verd. I en l'escut del país, o sigui, tot està com molt pintat. També fan danses tradicionals en algunes ciutats, fan concerts, fan inclús descomptes en botigues, comerços, línies aèries, tot es celebra moltíssim. I després també la Força Aèria Nacional fa també un desplegament en el cel de color verd, o sigui, tot és com molt super, super festiu avui per tot el país.
2: Que guai!
1: Així que aprofitant que celebren el dia, pues ja pensava que vos duria de viatge a Riad, i així descobrim la capital i també els seus voltants, que són molt interessants.
2: Vale. N'hi ha moltes coses per a descobrir, per a gaudir en Riad.
1: Estem parlant d'una ciutat enorme. Així que primer és una ciutat que pot estressar un poc, perquè estem parlant de 7 milions d'habitants. I les coses estan disseminades, o sigui que no n'hi ha un centre, n'hi ha un centre històric un poc, però clar, per anar per exemple d'un extrem a l'altre de la ciutat suposa entre una hora i mitja i dos de cotxe.
2: De veres?
1: I de fet n'hi ha tant d'embossos que han decidit fer com unes hores d'entrada als treballs progressiu.
2: Sí?
1: La gent pot entrar a treballar des de les 6 del matí fins a les 9, perquè si no tenen embotellaments, però a totes hores, pel matí, a primera hora, a migdia, per la vesprada. Molt, és una ciutat que té mogolló de
2: però al tindre tants habitants, és normal també, no?, que la gent agarregui cotxe pràcticament, perquè el transport públic allí n'hi ha.
1: Però des del 2024, és una cosa molt novedosa, i la gent és molt de cotxe, i les temperatures al país també.
2: I estan acostumats.
1: Sí, clar. La gent saudí és molt de cotxe, però a la fi del 2024 es va inaugurar el metro, i el metro la veritat és que està superbé, és una xarxa de 176 quilòmetres, 85 estacions, i això fa que descongestiona un poquet. I a més és el sistema de metro sense conductor més gran del món.
2: Sí.
1: No va ningú conduint, va la línia sola, no, però i pots transportar fins a 3,6 milions de passatgers al dia.
2: És que són 7 milions, és que són molts.
1: Però té una cosa interessant, i és que ofereix vagons de primera classe en el metro.
2: Sí, en el metro?
1: Sí, el primer vagó és de primera classe. I després tens vagons per a famílies, que normalment van dones, xiques o famílies. I després és individual ja, el que vol.
2: Va tot arreu.
0: Perdoneu un moment, anem a fer un xicotet break, perquè anem amb el tema del Palau Alameda, perquè està a l'altre costat del telèfon Lorenzo Donat, que és company i també responsable del Palau Alameda, per a explicar-nos un poc què és el que ha ocorregut. Loren, què tal, com estàs? Bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada. Com estem? Com estem? Què tal? Després de la catombi del tsunami de gent, què vol vorear de Bogotà?
0: Sí, exacte. Conta'ns un poc, a veure què
2: és
0: el que pots...
3: A veure, és que estava escoltant, i la veritat que la gent estava en cua, perquè des d'ahir per la a migdia estaven esperant i estaven en cua, que això és veritat, que n'hi ha poques entrades per a la quantitat de gent d'una magnitud de tal concert, que a mi em pareix un acert el que ha fet Art de Bogotà, que és tornar a l'antany, quan no existia internet, i tornar a les sales xicotetes i no fer una sala gran. Però sí que nosaltres des de Palau Alameda hem atès a tot el món, de fet, en informatius, tant en Antena 3 com en Apunt, així, nosaltres hem donat aigua a tota la gent, tota l'aigua que teníem i podíem donar a tota la gent. Se les ha oferit i se l'ha informat a tota la gent de la cua que el més segur és que se podien quedar sense entrar. I després, ten en compte que quan estan en cua, tu no pots donar un número, perquè nosaltres no som els organitzadors de la cua, ni els organitzadors de la venda. Nosaltres dissem el que és l'espai per a vendre les entrades on va realitzar-se un concert, com si l'hagués fet en un altre lloc. Saps? Jo entenc la gent, el seu cabreig, i és veritat que poden estar cabreixats i tot. A més, en València fa un sol abraçador en el dia d'avui, i estar en la cua totes les hores que porten i en el cansanci que porten, pues és normal que estiguin cabreixats. S'entén perfectament el que estan dient. Però que sí que tenia que partir al fill i a la cap de que la cua no pot organitzar-la l'edifici.
0: Exacte.
3: O, en este cas, el negoci. La cua va anar, si jo fique un número i després ve un altre i diu, no, és que l'altre està pisant, o l'altre no sé què, diu que en totes les ciutats d'Espanya que ha sigut la pitjor, que estava parlant la dona, que ha sigut la pitjor organització. Nosaltres estem en comunicació en totes les ciutats que s'han venut, en Múrcia, en Alacant, no me'n recordo més, i ha hagut problemes en tots perquè tot el món vol entrar, i és normal, tot el món vol entrar a veure art de Bogotà, i això és el que té ser tindre un gran artista. De ahí a tot lo demés no pot ser, saps el que te vull dir? La gent sabia el que s'exponia quan va a la cua. Si saps el que t'exposes, saps que pots tindre o no tindre. Hem ficat un carril per a gent en mobilitat reduïda, que n'hi havia entrades especials per a ells també. S'ha donat aigua, s'ha atès a la gent, s'ha informat des de les 12 del matí. Al final els treballadors estan citats una hora, s'obrin les portes a les 5 i ells el comerç que tenen és obrir les portes, intentar que la gent entre el millor possible a partir de quan entra l'edifici. De ahí a donar-li la volta a tot el que han dit i demanar a la productora, al final és una cosa que han volgut fer, però que avui en dia pareix que és prou complicat.
0: Clar.
3: Ens han ficat el número 6 en la mà, vostès no podem dir qui és el primer o qui és l'últim. I si m'ha dit que uno s'ha anat, que l'altre torna, que ven 10, que no ven 10,
0: clar.
3: Jo això no puc fer-ho. O sea, estan en el carrer, ells han fet la cua, han establit la cua, estan des d'ahir, jo no organitzo una cua per a una venda. Nosaltres deixem el local i a partir de la productora ven, ja està.
0: Exacte.
3: L'espai per a vendre. I ja està, no fem res més. Ara, que estiguen cabrejats o no, lo que passa és que n'hi ha que dir la realitat. I la realitat és aixina, o sea, no és que mateix, no deixem d'atendre a totes les persones que estaven ahí en el calor, en els 33 graus que caia avui a València, saps? Hem donat al voltant de més de 300 botelles d'aigua a tota la gent que hem pogut, que és una aigua que a nosaltres ni mos, que, o sea, que estem atendent, o sea, que no és que no entenc tampoc la dona lo cabreja, que està cabreja, que el local no, o sea, el local està ahí, va, dona, deixa l'espai per a vendre les entrades, com si haguera deixat l'espai un altre lloc, saps?
0: Exacte.
3: O si haguera fet en el carrer, que és el que tenen que entendre. Ara, que estan cansats i que per estar cansats estiguen així de cabrejats, és normal, també ho entenc. Jo si estiguen a la cua
0: te quedes sense entrada
3: 20 hores i me quedes sense entrada, pues igual estaria bufant ara pues, foc per la boca, saps el que te vull dir? Però, bueno, que n'hi ha que entendre-lo a tant la part d'ells com la part de l'altra banda. És l'únic que n'hi ha que entendre. Però, clar, és que estava escoltant a la dona que en tota Espanya, en Murcia han ficat cunyos, han ficat no sé què, han ficat no sé quant. No s'han ficat cunyos. Els cunyos han fet igual que els altres que han ficat els números i tal.
0: Sí, sí, que ha sigut una cosa de la cua, de la mateixa cua.
3: Clar, de la mateixa cua. Tu imagina't, si tinguem que tindre ahí a persones treballant des de ahir, pues imagina les persones que n'hi han que estar i regint la cua.
0: Clar.
3: O sea, que la cua, no, que... en qualsevol concert, quan vas a qualsevol concert, l'organització obri les portes una hora i la gent s'organitza ella, no n'hi ha un responsable, pues arriben una hora abans, fiquen les catenàries o fiquen les tanques i a partir d'ahir s'organitza la cua que siga el primer.
0: No, que deixar clar, clar que és l'equip de treball d'Art de Bogotà, de la productora musical, la que ha...
3: Però és que tampoc és l'equip de treball, és que n'hi ha una venda d'entrades. O sea, és que tu saps a lo que t'exposes quan vas anar. Igual te toca o no te toca, saps el que te vull dir?
2: Jo crec que el problema, Loren, ha sigut que com ells s'han ficat el número en la mà, clar, si ells han fet els compters, si n'hi ha 800 entrades... Només
3: es que
2: pot
3: no
2: vendre...
3: 800, és que no n'hi ha 800 entrades, és que això no sé de on han tret.
2: Bueno,
3: és, que no 800, és que la fora no són 800 persones. És que no sé d'on han tret el número, perquè no, la fora de la sala no són 800.
0: Esa és la clau.
3: Que venen la fora llegal.
2: És menys, entenem.
3: Clar, molt menys.
0: Clar, pues, esa és la clau.
2: Pues, Loren, acabes de donar en la clau, perquè es deien... Si són 800 entrades, si a cada persona le poden vendre dos entrades, si jo tinc el número 300 en la mà, me toca. I ahí,
3: clar, però a banda d'això és el civisme de la gent. Si jo estic en cua i jo estic ahí i estic fent... recordes una miqueta de quan feien la batalla de flors i se ficava la gent i en ell anava en quatre més? Què passa si la gent està esperant i n'hi han tres més que se fiquen en ell? Són... quatre entrades menys.
2: Claro.
3: Si ve un altre, i això ho podem controlar, controlar local? No, això ho controla la cua, i el que dice la cua, és que és molt difícil controlar això, perquè és que pegava dos voltes. Però bueno, al final és el que té portar a un artista de primer nivell en unes entrades reduïdes. I jo crec que té la seva part bona, però també la part de que a lo millor la gent se cabreja.
0: De totes formes, Laurent, la gent...
3: Ve de fer un estadi Ciutat de València amb 20.000 persones, eh?
2: Clar.
0: De totes formes, és el cabreig de la gent i la gent ja s'està anant. Ja queden 3-4 persones.
3: Sí, però que la gent està cabreja és normal, eh? També
0: i ja sé que no és una cosa que s'hagin quedat ahí per a demanar explicacions, perquè ja el mosqueig, el cabreig del moment, i ja, perquè informa Carles Navarro, ja s'està anant i queden 2-3 persones que estan...
3: Perquè ho entenga la gent, sí, que sí, al final sí. Això que volen fer, jo el que dic és vol fer una cosa xula, venda d'entrada, retornar una altra vegada a lo que se feia antiguament, que era anar a la taquilla i comprar l'entrada, i la veritat és que la gent
2: no estem acostumats.
3: Clar, ja està acostumat a anar per internet i quan estàs per internet refunfunyes en internet en casa, no en el carrer, saps el que t'ho vull dir?
2: Correcte.
3: O sigui, que és el mateix. Al final som gent que volem, tinc que entrar, com siga. Vaig així a fer el que siga per entrar.
2: No, perquè pensaven que n'hi havia més entrades, ja està.
3: Clar, però que les entrades són les que n'hi ha. És que jo no sé d'on han tret el número, clar. És que jo estava escoltant-la i estava tirant-me les mans al cap.
0: Jo crec que ha quedat clar, Laurent. La clau és que tornen més vegades al Palau i ja està. I així anar tot el món content.
3: Sí, que feren dos fetxes, dos fetxes i ja està. Sí, això seria lo bonico,
0: millor.
3: Dos fetxes. Ara un dimecres.
0: Laurent, que moltes gràcies, que vaig a ver, t'escoltem demà a la flama. Adeu.
3: Vinga, gràcies, Tara, bona esprà.
0: Les paraules de Laurent Donat, que també és l'encarregat, és la veu autoritzada per a parlar de Palau Alameda, que ens ha donat l'explicació oficial del que estàvem contant, de que ells no són els responsables, sinó que és la venda d'entrades, la gent que està més a prop del grup i la producció musical, la que ha determinat que siga d'aquesta manera. Nosaltres tornem una altra vegada de viatge, i ara sí, perdona, Clara, que és que l'actualitat manava.
1: Estava cremant-se València. Sí, sí.
2: Art de València. Sí. Estàvem parlant del metro,
1: sí,
2: de Rijad.
1: Del metro, i que, bueno, és això, que és el metro que no conduix ningú i que pots pagar amb targeta de crèdit directament. Ah. No has de traure ni targeta de metro, fiques la targeta de crèdit.
2: Ai, que bé.
1: Supercòmodo. Claro. Perquè te retenes diners i quan tornes a eixir, ja ho desbloqueja i t'oblides de comprar targeta. De fet, jo quan...
2: De pedre el bitllet de metro...
1: Quan vaig arribar, em sentia, li vaig haver de preguntar a la xica, no sabia com pagar, i em va dir, tens targeta de crèdit? I jo, sí, fica-la i ja està. I jo, uau, saps? És una cosa tan senzilla. Sí, sí. Però, bueno, per a que la gent es faci un poc la idea de com, per aprofitar millor el viatge, diguem, n'hi ha que entendre que la gent a l'Aràbia Saudita viu de nit.
2: Ah, sí?
1: Ostres, és molt nocturna,
2: calor,
1: sí.
2: No?
1: S'han adaptat molt a la seva climatologia i la gent és molt nocturna. Així que si tu estàs en una ciutat i vas a lo millor al centre de Riad pel matí, dius, ai, no n'hi ha ningú. Està el funcionari públic, està treballant, la gent està a l'escola, però quan es comença a caure el sol, pareix una ciutat totalment diferent. Es comencen així la gent com formiguetes, i s'ompli, però fins a altes hores de la matinada la gent està fent vida en el carrer fins a la 1 del matí tots els dies de la setmana.
2: Sí.
1: És una cosa, sí, molt, molt, es veu molt. Restaurants i tot està obert fins a les hores que vulguis.
2: Clar, jo suposo que és per la calor, no?
1: Sí, s'han acostumat a aquesta forma de vida, i encara que en hivern potser no fa tanta calor, la gent és de vida nocturna. Mm-hmm. Sí, molt, molt. I si estem un poquet en el centre de la ciutat, podem anar a veure una de les fortaleses més importants, que és la fortalesa Masmak, que allí va passar, és un dels símbols històrics més rellevants de l'Aràbia Saudita, i és perquè allí va tindre lloc, diguem, una de les batalles en el 1902, que és un episodi fonamental en la història actual de l'Aràbia Saudita, que, bueno, el Abdulaziz bin Saud, que és el mateix que estàvem parlant, que va unificar el país, allí va tornar de l'exili i amb 27 anys, diguem, que va assaltar la fortalesa i va recuperar la ciutat, i després ja va poder unificar el país. O sigui que és una... Bueno, ara mateix la fortalesa és menudeta, una fortalesa xina de fang, perquè la gent es fa una idea, i dins tenim fotografies de la ciutat, mapes, i n'hi ha una cosa molt curiosa, n'hi ha una fotografia del actual rei saudita en el rei Joan Carles I.
2: Ah, sí?
1: Sí, és una de les sales. Sí, sí, sí, sí. Eren molt, bueno, molt amics, i n'hi ha una foto d'ells junts, així, que està en el centre de la ciutat i molt proper tenim el soc, que és un soc tradicional, i allà és un soc de compres per a la gent local. Sobretot molt, n'hi ha molta roba tradicional d'home, per exemple.
2: Ah,
1: sí. I superinteressant. Jo sempre tinc una tenda favorita per a homes o roba xina més de capa masculina Riad, i la roba femenina a mi m'agrada més, jo me la compro a Lleda, però de Riad tinc un paio de coses de les tendes, i ahir pots trobar des de dagues típiques, indumentària tradicional, també objectes de plata i de coure, jocs de cafè àrab, que són especials, com sí, unes com tassetes som? Més xicotetes.
2: Ah.
1: Perquè no s'ompli, o sigui, tu pots, diguem que l'hospitalitat és saudí, és que el poden ficar fins a tres voltes cafè, però és una tasseta més xicoteta. I també trobes molts perfums, per exemple, els perfums àrabs són super artesanals.
2: I tenen un olor diferent.
1: Jo avui te fem a ficat, avui, sí. Dic, així ne vinc també, tot a saudí. No duen alcohol, uh-huh. Així que són molt més naturals i són com, te ho fiquen de fet en botelletes, te ho passen d'una botelleta gran a botelletes xicotetes, i té un perfum, n'hi ha com de diversos tipus, però tot super artesanal, o sigui que pots prendre el sol i tot perquè no duen alcohol, està tot destil·lat. I això, sandàlies, el que vulguis del mercat, també n'hi ha tendes d'antiguetats.
2: I quina és la roba tradicional? Té un nom el que tu portes, per exemple?
1: Lo que jo, o sigui, que lo que és més la roba tradicional, per exemple, els tops són les túniques, el tobe, són les túniques blanques que porten els homes,
2: val.
1: Perquè els homes i les dones saudis van en el dia a dia, de dilluns a diumenge, vestits en la roba tradicional.
0: Ah,
1: aleshores, quan tu vas allí, tu veus els homes vestits de blanc i les dones vestits de negre, els homes van al tobe blanc, i duen també el xema o la gutra, que són els mocadors rojos, estos són que rojos i blancs,
2: sí.
1: O més a l'estiu solen ser més blancs, però normalment els saudis sempre duen roig i blanc. Les abaies femenines, que és com si fos una capa, que duen damunt d'un vestit, que jo diria, duen damunt com una capa que normalment sol ser negra, i després sandàlies artesanals de pell que són, porten els homes, que pràcticament és el mateix model, quasi tots duen el mateix model de sandàlia.
2: Ah, sí.
1: I ells sempre van vestits, tant ells com elles, en la roba tradicional tots els dies de l'any. Mm-hmm. Molt més còmode també de dir-te, de patir que me fique i que no me fique.
2: Claro, tots els dies el mateix.
1: En hivern, a lo millor, si fa ciutats que faça més fred del país, més al nord, pues a lo millor el mocador, tenen un tipus de mocador que és més oscur i és de llana, i pot tindre alguns dibuixos pintats.
2: Però baix de la túnica porten roba normal. O no, o...
1: Els homes o les dones? Els homes.
2: No, els dos.
0: Els dos.
1: Ah, no, sí, sí, les dones seria com el vestit que jo duc o roba normal, i damunt com una la valla negra, que per a que la gent es faci una idea és com un batí negre.
2: Val.
1: I ells directament és el tobe damunt de la roba interior, que és una samarreta de manera curta i com uns calçotets que són com un pareo, seria com una cosa aixina. Ells sí, però sí, i elles baix duen la roba i aixina si arriben a casa es lleven la valla de damunt i ja està.
2: I, clar, tu dius que són gent de nit, fan grans esdeveniments, jo que sé, festivals, ja que estem parlant avui de tant de festivals i de música.
1: Sí, per exemple, tenen unes estacions de l'any que ells li diuen l'estació, i, per exemple, Riad té una estació i fan festivals, fan exposicions d'art, fan de tot. O sigui, que diuen, es comença la Riad Season, i en la Riad Season veus de tot, des de decoració pel carrer, de colors, d'algun artista de vanguardia que ha fet una exposició, o fan coses per la nit, o fan exhibicions, o, per exemple, també dins de la pròpia, molt propet de la capital de Riad, n'hi ha, ara és com si fora part de Riad, però es diria que és la primera capital saudí, i ara són unes ruïnes arqueològiques, però el que han fet és, també té la seva pròpia estació, la seva season també, i també fan com festivals d'il·luminació, de colors, però esta, com és una ciutat molt històrica, el que fa és, esta estació recrea tota la vida en eixa capital, en diria, perquè va ser la primera capital saudí. Diguem que Aràbia Saudita es diu Aràbia Saudita per la família real al Saud. D'ahir ve el nom del país. Així que diria, diguem que va ser la primera capital saudita perquè allí va viure la família al Saud. I el que fan és eixa exposició, representa quan vivien allí la família al Saud, fan inclús cavalls, hi ha exhibicions de cavalls, i adaptar per a totes les edats, perquè ells tenen famílies molt grans, així que normalment tot és adaptat per als xiquets, per a famílies de 5-6 xiquets, tot. I el que han fet és en diria també és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i d'enfront han ficat com una part més moderna, diguem, de restaurants de luxe, tendes, botigues, i pots anar a sopar el Dolce & Gabbana Café, és allí, i restaurants, si aprofites i vas a veure la part arqueològica que té exhibicions i exposicions històriques, i d'enfront tens els restaurants, pots anar allà a sopar, de dia també ho pots veure, però de dia no veuràs a ningú.
2: I
1: de nit ho veuràs a tope de gent saudí que vagi a sopar, a passar la vespre, a fer un cafè.
0: Però el millor moment és anar de dia o de nit, què penses?
1: A veure, depèn, ho veuràs de dues formes diferents. L'ambient de nit és superguapé perquè s'il·lumina tot. I clar, estàs en una ciutat arqueològica que té il·luminació, els museus estos no tanquen per la nit, el de Diriyah, o sigui que si estàs per la nit pots veure les exposicions, però diguem que el joc de... A més, il·luminen d'una forma molt guapeta, il·luminen així en un color groguet, i de dia veuràs com a lo millor els sembla com una ciutat arqueològica fantasma, O sigui, que té dos cares. Si vas de, quan fa més calor, de ni millor, però bueno, pots veure la ciutat de les dues formes, però de nit és ambient de restauració i molt xulo, sí.
2: Seria un destí més de ciutat o també als amants de la natura...
1: Impressionant també fora, sí, sí, sí. A més de la ciutat, encara que sigui una ciutat tan gran, n'hi ha una part espectacular que es diu The Edge of the Wall, que és conegut ara com Jebel Finjah, que és un dels paisatges més espectaculars d'Aràbia Saudita. Es tracta d'un penya-segat monumental. Es forma una cadena rocosa i travessa el centre del país, i este nom de la fi del món es deu a aquesta sensació que tens que produeix perquè estàs com a la seva vora i estàs dalt, a 1.131 metres d'altura.
0: Mare!
1: Lo de més cau... clar, no t'acostes massa al precipici, però és que cau en una... és com una àrea molt gran, tu pots estar en molts miradors diferents i és infinit, no acaba mai el que estàs veient davant. Veure el capvespre allà és espectacular, sí. Pots ficar-te unes cadiretes perquè pots fer una excursió. Està com a, pràcticament com a 90 quilòmetres de Riad, ja que són unes horetes, però és espectacular perquè cau el sol, va canviant de color, eixa caiguda, que no veus al final, i ja quan cau el sol i el veus entrar per ahí, va canviant els colors, és com taronja, va fer-se més roig, molt guapet, i està com això, dues horetes i mitja, potser tres, del centre de la ciutat.
2: Tinc tres preguntes, se les vas rap...
0: No, anem a fer una cosa. És que m'he quedat amb més ganes de l'Aràbia Saudita.
2: Val.
0: Aixina que si a Clara no li importa quedar-se uns minuts després del butlletí.
1: Sí, perfecte.
0: I parlem clar, un poquet més.
1: Clar, sí, sí.
0: I se m'ha fet molt culteta, eh?
2: Claro, jo tinc que fer-li les preguntes típiques cada vegada que ve Clara.
0: Clar.
2: Tinc que preguntar-li per el pas saudí.
0: No, no, i per més coses, per moltes més coses, perquè, Clara, no te'n vaches.
2: Vale.
0: Val. I nosaltres continuem asiento per l'aire, però està ja preparat Cisco Greses, que parlarà de Bob Esponja, que després entrarà, sí, no te preocupes, després entrarà. És que hem tingut Art de València, no Art de Bogotà, Art de València. I nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, que ja estan els companys d'informatius preparats per a contar l'última hora en eixe butlletí, així que fem una xicoteta pausa i a la tornada rematem el viatge a l'Aràbia Saudita i parlem de Bob Esponja i de Premsa Rosa, que avui tenim sessió de Premsa Rosa, així, en tot per l'aire.

0: Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Comencem este butlletí amb una última hora. La notícia de la mort de Manolo Boix, l'artista plàstic de l'Alcúdia, ens ha deixat als 84 anys. Durant més de 6 dècades va desplegar el seu talent creador en la pintura, l'escultura o el gravat. El 1980 va rebre el Premi Nacional de les Arts Plàstiques i ha sigut reconegut pels seus gravats a l'Aiguafort, especialment per la seva visió de Tirant-lo Blanc. El Partit Socialista manté la seva confiança en la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero després de revelar l'origen de les joies, mentre que el PP li exigís que explique si també era comissionista quan era president del govern espanyol, Alejandro Molés.
2: Són les reaccions que ha provocat l'escrit que els advocats de l'expresident del govern espanyol han entregat al jutge de l'Audiència Nacional del cas Plus Ultra, a José Luis Calama, un escrit en què Zapatero assegura que les joies, valorades en més d'un milió d'euros, són un regal de la família reial de l'Aràbia Saudí, un regal que el monarca Abdullah, ja mort, li va fer l'any 2007. Els advocats demanen a la justícia que reclame la col·laboració de la monarquia saudí per tal d'acreditar el relat de l'expresident del govern.
1: I al Congrés, la crisi migratòria de Ceuta anava a ser un dia més la protagonista de la jornada, però tot ha canviat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha exhibit un pot de gas pebre per a denunciar la falta de seguretat que, segons diu, pateixen les dones a Ceuta. Xavier García del Valle.
3: Sí, i en exhibir este spray, la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, li ha aplicat el reglament en considerar que el que portava la diputada popular era un arma.
4: Según el artículo 101 y el registro de armas, el gas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga. Señora Vázquez, la llamo al orden por segunda vez. Si tengo que llamarla al orden por tercera vez, será expulsada durante todo el pleno.
3: Ja en els passadissos, la diputada Ana Vázquez mostrava la seva indignació i negava que l'esprai siga un arma.
5: No conoce ni tan siquiera el reglamento de armas, tan siquiera. Creo que alguien se lo ha chivado mal y espero que rectifique. Yo inmediatamente voy a llevar esto a la comisaría, que es una auténtica vergüenza lo que acaba de decir, porque está insinuando que media Ceuta, que por desgracia están usando esto para defenderse, mujeres que estamos llevando armas, cuando esto lo estamos portando en coches, cantidad de mujeres en este país...
3: Finalment, la policia ha presentat diverses dependències del Congrés al detectar-se gas pebre suposadament d'un spray buit en un bany. 12 persones han sigut ateses per inhalació. El Partit Popular ha admès que l'incident s'ha produït poc després que la diputada li entregara l'spray a un assessor i este accionara el pot de gas pebre de forma accidental, diuen.
1: I l'estiu, que ha dit adeu a les 2 d'esta matinada, ha sigut el més letal, el més mortífer a causa de la calor extrema.
3: Ho diuen les dades de l'Institut de Salut Carles III, unes dades que parlen de 590 defuncions a la Comunitat Valenciana per raons atribuïbles a la calor. Això són 157 més que l'estiu passat, que ja va ser un any amb una alta mortalitat per este element, per la calor. Les víctimes són, en la gran majoria, persones de més de 65 anys i amb patologies prèvies.
1: I més assumptes. La Universitat Jaume I de Castelló ha inaugurat avui oficialment el curs acadèmic 2026-2027, un acte que ha estat presidit pel rector de la institució, Jesús Lancis, amb la presència del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i de la ministra de Ciència, Diana Morant.
2: Durant el seu discurs, el rector de l'UGI, en el qual ha apel·lat a l'ajuda de les administracions per a millorar el finançament i que el servici públic que ofereix continuï, segons ha dit, sent de qualitat.
6: Mirant el 2027, no demana res de nou. Demana, senzillament, que es complisca el que van acordar, que es compensen les despeses derivades dels increments retributius, de normatives sobre les quals no decidim i del percentatge del deflactor del PIB, i que es facin efectives partides lligades a objectius i a noves necessitats singulars.
1: La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, ha visitat avui el port de Sagunt, des d'on ha reiterat que els menors migrants no acompanyats que romanen a Ceuta han de ser reubicats en la península i ha reconegut que la situació en la ciutat autònoma és insostenible.
7: Los menores deben ser trasladados a península. ¿Por qué? Porque es imposible que Ceuta se haga cargo sola de este volumen de niños que hay ahora mismo en su sistema de acogida. Es imposible. Creo que la manera de ser solidarios con Ceuta, y hay que hacerlo a la vez, hay que hacerse cargo del dolor y del malestar de los vecinos y vecinas que viven en Ceuta, porque es cierto que es insostenible la situación, pero la manera no es señalando a entidades sociales y señalando a personas que son víctimas. La manera es dando un espacio de acogida en Península.
1: I la convocatòria en xarxes per a una nova entrada massiva de migrants a Ceuta, aprofitant que avui el Marroc celebra eleccions legislatives, ha quedat en això, en una idea que no s'ha materialitzat, almenys de moment.
2: Recordem que Espanya i el govern marroquí han reforçat la presència policial en les zones frontereres de Ceuta i Melilla.
1: I en els esports, Javier Aguirre, el nou tècnic del València, ja està camí de la ciutat.
3: A primera hora d'esta vesprada, primera hora del matí amb èxit, així té cap ací on s'espera que demà s'incorpori al treball de l'equip. Abans d'agafar el vol, Aguirre ha parlat per als companys de la premsa mexicana i s'ha mostrat optimista respecte al futur de l'equip i ha dit que s'ha decantat per acceptar l'oferta del conjunt blanc i negre perquè és un gran repte treballar en un club històric i reconeix que tindrà la pressió d'obtindre resultats de forma immediata. Escoltem Aguirre.
8: Presión todos tenemos y yo la tengo, por supuesto. Voy a un equipo español fuerte, importante, y voy a tratar de hacerlo bien. Así he vivido durante 30 años en los banquillos.
9: Va a ser un buen colofón. Creo que es una oportunidad que me llega, bueno, pues en buen momento. Voy a darlo todo, sí, voy a darlo todo. Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha liga, ¿eh? Faltan 31 partidos, 90 puntos. Por lo tanto, creo yo, más el plantel, como decía tu compañero, más las ganas que tengo. Hay muchos elementos para ser optimista, sí.
1: Més informació en Apunt Ràdio a les 8 de la vesprada. Els deixem ara amb el magazín Tot per l'aire.
0: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Castelló, 103.7. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero.
12: I també a Antonio Escribano, a Silvia Labort, a Sofia García, a Carles Navarro, ja l'hem dit que se'n torna de la cua de Art de Bogotà, i a Clara Estrems, que continua parlant del seu viatge a l'Aràbia Saudita, a Riad. Ens quedaven coses. Maria, tenies 3-4 preguntetes.
13: Sí, però abans que acabe Clara, perquè ens estava contant tots els palaus, tot el que sí acabem de poder veure per a gaudir.
14: I ara vos duc a un altre palau, que és el Palau Almoraba, que va ser manar construït també pel rei Abdulaziz Bin Saud, que és el mateix que hem parlat de la unificació del país. I ja va ser en un període en el qual Riad començava ja a expandir-se més enllà de les antigues muralles. O sigui, aquí comencem a veure que este palau és un poc més modern que l'anterior. L'anterior és com una fortalesa militar, diguem. I este ja té una arquitectura tradicional, però una visió ja més moderna. I és que es va construir ja en el segle XX. I encara que respecte a aquesta estructura arquitectònica tradicional, els materials són de tova, de rajola de fang, de pedra calcària i de fusta de palma, té murs gruixuts, té patis interiors, hem de tenir en compte que l'arquitectura va en consonància amb la climatologia. Sí. Per això els patis d'ells són així perquè fa més calor. I després finestres xicotetes també per a controlar l'entrada i la llum i mantenir la frescor. Quasi totes tenen pati per aquest motiu també. I unes torres, però és molt curiós perquè així es va instal·lar el primer ascensor de tota l'Aràbia Saudita. Hola. En este palau, i el va portar especialment el rei Abdulaziz per a tindre l'ascensor ahir, i és un va ser un dels primers edificis de la capital a tindre electricitat també i telèfons moderns, i ja va marcar un abans i un després com es concebien les residències reals, i ja vam passar de que les tinguin un poc més de comoditats, clar.
12: Però dona la sensació de que n'hi ha molt de luxe en aquests palaus?
14: No, no, realment no. És austeritat, podem dir, perquè com al final són cultures de desert i molt part molt beduïnes, estem parlant de que hem passat de tendes, de viure en grans tendes de beduïns, a passar a fortaleses un poc militars. I es nota perquè sí, les estàncies tenen alguna columna, però es conserva aquesta, diguem, austeritat de les vivendes de fang. Després sí, els sofàs i els coixins i tot això, però no són luxosos palaus, no estem parlant com de fortaleses del desert, o sigui, tot en color com en fang.
12: És curiós, perquè quan penses en l'Aràbia Saudita, sí, penses en palaus, amb luxe, en majestuosos...
13: No? Com molt brilli-brilli, molt d'or, no?
14: Clar, això seria, per exemple, l'actual Abu Dhabi, sí que la podríem veure a Xina, però clar, al final estem parlant de cultures que han nascut del desert, clar, i clar, cultures beduïnes majoritàriament, així que el que ve és la cultura el més pròxima al desert possible, i això es manté molt. De fet, quan ara mateix el rei és el pare, però el fill, Mohammed bin Salman, és el primer ministre. Ell quan va a visitar alguna recepció oficial d'algun altre país, ho presenta en una tenda beduïna. Ell reba el president, per exemple, va anar la primera ministra italiana i la va rebre en una tenda beduïna, perquè clar, al final és cultura del desert, o sigui que sí,
13: formen part de la seva vida. Parlaves de la gent, com és la gent? Són hospitalaris?
14: És meravellosa, sí? La gent en Aràbia Saudita és però meravellosa. A mi m'agrada el país és preciós, jo he estat 3 o 4 voltes, però el que més m'agrada és la gent és tan hospitalària. Jo la primera volta vaig viatjar a soles, m'han tractat superbé, em vaig quedar sense dades en el telèfon mòbil, tot el món em deixava el seu telèfon, demana un taxi del meu, crida del meu, passa dades del meu telèfon, molt, la gent el convida a cafè, la gent és molt de parlar, també és una cultura molt molt semblant a la nostra. Vull dir, la cultura mediterrània sembla molt a la cultura àrab de la península aràbiga, o sigui que són molt acollidors, molt hospitalaris, el donen la benvinguda en seguida en tots els llocs, vas a una tenda i el fan que t'assentés, el donen cafè, a més per a ells l'hospitalitat és oferir-te cafè i dàtils, o sigui, tu no te'n vas sense fer-te un cafè, t'has de sentar, no n'hi ha pressa, és una cultura que no té pressa.
12: Maria, tu cafè sí, dàtils no.
13: No, el dàtils no, però el cafè, el cafè és patrimoni, no?
14: El cafè àrab és patrimoni de la humanitat.
13: Claro, per això.
14: Però a més és un patrimoni de la humanitat per la UNESCO, que és d'uns quants països, vull dir, és d'Aràbia Saudita, Qatar, Emirats Àrabs i Oman, perquè reflecteix no només el cafè, sinó la forma de preparar el cafè i la cultura, la unió i l'hospitalitat.
12: Llavors, he de fer-te una pregunta. Quin és el millor cafè? El de l'Aràbia Saudita o el d'altres llocs com Colòmbia... com el cafè vienès.
13: Pensava que el cafè vienès en la seua nata.
12: Quin és, està tan bo el cafè de l'Aràbia Saudita? Es nota que...
14: Sí, per exemple, a mi no m'agrada el cafè, l'espresso, jo no me faig mal un espresso perquè per a mi és massa fort, i jo sóc la típica que es fa un cappuccino o caramel latte i coses d'este. I en canvi el cafè àrab té molta cafeïna, és molt fort, però de sabor no és tan fort. No. Jo sóc capaç de fer una tassa de cafè sencera àrab, que no seria capaç de fer un espresso italià.
12: Però ells prenen poquet, no? Sí. Que no prenen molt, un got gran, sinó que és una tasseta.
14: No, per a que la gent es faci un poc la idea, seria una tassa d'espresso plena, però no té la densitat de l'espresso. És un poquet més color marró, i depèn del lloc del país, li fiquen coses diferents, perquè li van ficant espècies diferents. O sigui, tu fas un cafè àrab al nord d'Aràbia Saudita, té un sabor diferent perquè li afegeixen una cosa diferent, cardamomo o el que siga, diferència en el sud d'Aràbia Saudita. O sigui, que en un mateix viatge pots fer-te 5 o 6 cafès diferents. Que el vagin convidant i té un gust diferent. Però n'hi ha que veure-se'l un poquet, perquè és una mostra d'hospitalitat.
13: Quina és, Clara, la millor època de l'any per anar?
14: Jo diria que l'hivern nostre, perquè a l'estiu, depenent, perquè va caure així un mite, en Aràbia Saudita neva.
13: Sí?
14: Oh. Surprise, cha-cha-chan.
12: Oh.
13: Quan?
14: Sí, a l'hivern.
13: Ah, val.
14: Al nord d'Aràbia Saudita n'hi ha una àrea que té altes muntanyes, i de fet, al nord d'Aràbia Saudita, frontera amb Jordània, a l'hivern arriben a 0 graus per la nit.
13: És
14: zona molt desèrtica, i de fet un dels grans projectes era construir unes pistes d'esquí, per a que es feu una idea, vull dir, allí.
13: Mare meva!
14: O sigui, que si la gent vol viatjar a l'hivern, ha de tenir en compte que si vas al nord del país has de dur-te roba abrigada, que per la nit fa fred.
13: I en l'estiu fa molta calor.
14: Però, per exemple, no tant. Jo, per exemple, aquest estiu jo comparava, ho dia amb els meus amics saudís, enviava la captura de les temperatures de València i li diria, mira, estem igual que en Lleida, però igual. Clar, ara mateix a València estem tenint temperatures molt altes.
12: Sí.
14: És cert que allí, a la part més desèrtica, les temperatures poden ser al millor de 45, per exemple, en Medina poden ser de 50 a l'estiu. Però per la nit, com és clima desèrtic, també baixen molt més en proporció. Però, per exemple, al sur, també un altre mite, n'hi ha una regió de clima tropical que a l'estiu mantenen una temperatura de 20 graus, 20-22.
13: Mare meva!
14: O sigui, que, clar, és un país molt gran, estes voltes, clar, i mitja Espanya, i una climatologia molt variada, però és de veres que, per exemple, a Riad sí que fa prou calor, uh-huh. O sigui, que a lo millor a l'hivern sí, 20 i pico, 30 postin de l'hivern, però bueno, a l'estiu poden arribar a 50.
13: I és car anar...
14: No,
13: o viure allí o passar allí els dies.
14: No especialment, vull dir, depenent de les ciutats, però clar, i del nivell de vida que vulguis dur, per a fer-se una idea n'hi ha que entendre com funciona la societat, diguem-ne, en Aràbia Saudita, i és que el 70% de la població són expats, molta gent asiàtica. Això vol dir que també n'hi ha menjar molt adaptat a, per exemple, gent de Bangladesh, o gent de l'Índia, o gent de Pakistan, o gent de Yemen, i menjar molt artesanal i molt del carrer. O sigui, que tu pots menjar molt bé de preu, n'hi ha coses que la veritat és que estan molt bé de preu, el transport públic, el metro és molt barat, està adaptat, diguem, que al nivell de vida de la ciutat, i després tampoc és un mite, a Riad tampoc veuràs Ferraris. No és terres a veure en Dubai i en Abu Dhabi. Veuràs un nivell de vida bé perquè és la capital i tal, però n'hi ha molta classe mitja. Al final són molts habitants i la gent també és molt jove, però n'hi ha molta gent jove i molta classe mitja, o sigui que és una ciutat bé, al millor viure, depenent del on vulguis tindre el lloguer, però...
13: Es menja bé, què tal el pa?
14: El pa és estil pa de pita, val. Però és el menjar més tradicional, diguem que és l'arròs amb pollastre o amb corder, val. També, i es menja molt bé perquè mengen moltes quantitats d'arròs.
13: M'encanta que diu molt.
14: Perquè te fiquen un plat i jo, per això és pa compartir, pa quatre, no? Això és una ració individual i mengen molt d'arròs. I després, però el menjar estrella el diria els dàtils. El producte estrella d'Aràbia Saudita són els dàtils.
12: Que bo.
14: Tenen més de 100 tipus diferents de dàtils.
13: Veres.
14: I dàtils que pareixen com crus, també depèn de l'estacionalitat. N'hi ha uns que només són uns mesos determinats de l'any i que te'ls menges com si t'estiguis menjant d'una poma molt xicoteta, perquè és igual. I després ells es porten molt de dàtil, dàtils molt gruixuts, amb molta carn, molt, molt bons. I després n'hi ha uns dàtils que ells se'ls estimen molt perquè són els dàtils de Medina i es diuen els dàtils del profeta, perquè eren els que li agradava molt al profeta Mohamed. O sigui que són més arruaets i tenen com més gust a xocolata, diguem, perquè són més foscos. Per a fer una cata de dàtils, meravellós.
12: Pregunta del dia, vinga.
13: Tu has fet alguna botxeria, Clara, per a algun grup de música o algun cantant, com hem parlat de la cua d'Art de Bogotà?
14: No, jo crec que no. Crec que és més...
13: No, veure, és molt grupi.
14: No, de música no. Jo he fet més arruaets i tenen com més gust a xocolata, diguem, perquè són més foscos. Per a fer una cata de dàtils, meravellós.
12: Pregunta del dia, vinga.
13: Tu has fet alguna botxeria, Clara, per a algun grup de música o algun cantant, com hem parlat de la cua d'Art de Bogotà?

0: després mos ho diu.
1: Però bueno, i partits de Champions, anar d'empalme a un partit internacional. La selecció és que no ha coincidit mai que vinguera i tal, no? Però sí, jo he tingut una... Ara estic més tranquil·la, però una joventut molt futbolera.
2: Ah, gràcies, Clara Estrell. Fins la setmana que ve. I ara se n'anem cap a la secció de cinema i sèries.
3: El que no sabies de les sèries, amb Cisco Greses.

0: Són a la sintonia del Doctor Slump i això significa que està així amb nosaltres el nostre amic i company Cisco Grese. Cisco, què tal, com estàs?
1: Hola, bona vesprada. Molt bé, bona vesprada, com esteu?
2: Tinc que dir que te curres tanto estos reels.
1: Bueno.
2: No?
0: És de veres o no? Estan molt xulos.
2: Cada vegada que puges algo...
1: Per les imatges, no? Per les imatges que fiquem ahí de documentació.
2: Per tot, Dani i jo diem, mare meua, Cisco, quina meravella de
1: post. Hi ha que fer la combinació, jo crec, sempre. Que xulo, que xulo. Perquè en la ràdio jo crec que contem les històries i la gent que està pegada al transistor, com se diu antigament, mare sí? meua, soc molt vella, li agrada molt, però després la gent que te veu en xarxes, jo crec que li tens que donar el regalet este de la documentació extra.
2: Ho fas perfecte.
1: Oh, gràcies, te ho agraeix moltíssim.
2: Sabem de què anem a parlar, però, sí, però on vols que comencem?
1: Jo començaria a lo loco.
2: Vale.
1: O sea, jo vaig a fer ja una comparació des del principi.
0: Uf.
1: I vos vaig a dir,
2: a veure,
1: en quina sèrie se quedaríeu sí. entre Bob Esponja, que és la sèrie que va protagonitzar la secció, o Los Simpson. ¿En quina de les dos se quedaríeu?
2: Jo crec que en Los Simpson, no?
1: Val.
0: Mamà o papà, eh?
1: Así, eh?
0: Mamà o papà. Jo crec que...
2: No, no t'ha preguntat per Goku.
1: Sí, efectivament, clar.
0: Jo crec que les primeres temporades de Los Simpson
2: sí,
0: i també. Després ja Bob Esponja.
1: Me pareix una molt bona resposta, eh?
2: Te tinc que dir que realment jo no l'he vista quan era xicoteta. Mm-hmm. Ara, que els meus fills, sobretot el major, veu Bob Esponja i ja me sé diàlegs sencers de lo
0: pesat. Anarem al cinema a veure la peli de Bob Esponja.
2: I me vaig a dormir.
1: Sí. Però perquè era un dia molt dur i a lo millor arribaves ja en el gas.
0: I perquè l'altre votava per les butaques.
1: L'altre sí que...
2: El menut. Però sí, anarem. És de veure, ja havia borrat i se recorda la meva ment. Sí, ara anem a veure Bob Esponja.
1: I me pareix molt bona elecció, eh?
2: Ara no me digues que s'assemblen.
1: No.
2: Jo dic, mira,
1: bueno,
2: explotar.
1: A lo millor trobem algun punt de comparació. Però jo volia començar en un xoc, val? Teniu el mòbil per ahí, que vos he vist antes trastejant en el mòbil i tal. Vaig a fer una prova. Pot ser que isca molt mal, vale? Ho he provat en alguns amics i tal este matí i he dit... Podeu ficar en el sticker, saps on obligau una WhatsApp? Conversa de WhatsApp normal, val? I teniu que buscar el sticker. Jo convido a tot el món que ho faig, eh? Gent en casa també, la gent que vaig a conduint, no.
0: L'sticker. Vale?
1: I envieu el sticker, però se fiqueu en la banda de GIFs, efectivament. Maria ho havia dit, perfecte.
2: Val?
1: I ara aneu a ficar l'adjectiu que vulgau. Anem a buscar el mateix, fort. I així, per lo menos, no? Fort, vale? I anem a buscar a veure quin és el... GIF que eix antes, Bob Esponja o Los Simpson?
2: Ai, espera, que m'equivoco.
1: Quin apareix abans?
0: Bob Esponja.
2: A mi també.
1: Bob Esponja, perfecte. Jo, anem jo en un altre adjectiu. Quin t'apareix, per curiositat? T'apareix Bob Esponja i fent aixina la cara de felicitat?
0: Sí.
1: Val? Un altre adjectiu, el que vulgueu.
2: Mare meva, guai, sent en tots.
1: A veure, enfadat, enfadado. A veure què eix, a veure
2: enfadado.
1: De moment està així bé, eh? L'experiment.
0: Calamardo.
1: Calamardo. O sea, primer Bob Esponja. Podríem fer un tercer, que vos el dice ja la vostra opció i decisió, simplement en plan per si voleu provar. Jo he de dir-vos que, depèn de l'adjectiu que buscava, a vegades m'apareixia Los Simpson, que tenen una barbaritat
0: ara
1: de
0: Los
1: escenes. Clar, i a vegades Bob Esponja. Però la meua teoria, i el que jo crec que també vosaltres heu vist, és que pot ser que associem més Los Simpson a una determinada generació. Per exemple, que seria els baby boomers, la generació X, la generació millennial, per exemple, que ahí estaria jo, per exemple, i a partir de la generació Z i la alfa, ixa banda s'està anant més per Bob Esponja.
2: Sí.
1: Clar, què passa? Que ixa generació ha utilitzat més el mòbil, està utilitzant més foros, està utilitzant més internet, són natius digitals, al final s'expressen d'ixa manera. I Bob Esponja ja ha arribat a un punt que ja no és simplement la sèrie, la pel·lícula de Thor que tu vas a veure i la disfrutes, sinó que s'ha convertit en una representació de llenguatge.
2: Totalment.
1: I és un llenguatge que la gent ja compartís per ahí. Aixina que jo començava fort en Los Simpson i Bob Esponja, però jo crec que anem per el bon camí i anem a descobrir tot el que hi ha.

0: alrededor de Bob Esponja.
1: Vale.
2: Igual que los peces, él puede flotar. ¿Listos? Bob Esponja, Bob Esponja.
0: Benvinguts, aixina sí, al món del senyor Carranc, Calamardo, Bob Esponja. Qui més n'hi ha per ahí? Venga, personatges favorits.
1: Patricio. Arenita.
3: Patricio.
1: Patricio, és de veure. Ai, com li diuen al...
3: Plankton.
0: Plankton, el malo. El villano, efectivament.
1: Sí, sí, me va sí. matar. Bueno, tenim que dir que aquesta secció se la dediquem al nostre company Sergi Orcina.
3: Sí, del matí.
1: Del matí.
3: Del matí directe. Però és molt, molt
1: bueno,
3: fan.
1: Bueno, bueno, no te pots ni imaginar. Que volia vindre, però
0: ostras,
1: clar, com madruga molt. Ostres,
0: la pròxima que vinga, clar. No,
1: i
3: ha dit, el meu servei és la meitat Sergi Orcina, l'altra meitat Bob Esponja.
0: De veres?
1: Sí, sí, sí. Ha un quart de Calamardo.
0: Vos ha d'escriure algun comentari i dir-vos quin és el seu episodi favorit, alguna frase que tinga per ahí, però vamos, recorda
3: Sergi Orcina. Mira un missatge.
0: Efectivament. Sergi Orcina. A veure, jo crec que podríem començar per el principi. Vale. Jo crec que tot el món sap que Bob Esponja no és simplement el personatge de turno, el protagonista, que és una esponja groga que viu en una pinya.
1: Debajo del mar.
0: Claro, efectivament, baix del mar. Jo crec que això ja ha superat un poquet a tota la informació que ens donaven al principi quan veiem el primer episodi i diem, què està passant aquí? Mm. Estic veient una sèrie ja per adults? Estic veient algo en plan que no me tocaria per edat? Què està passant? I jo crec que ahí anem trobant en característiques que a mi m'agradaria comentar. A veure què opineu. Des del principi, bueno, Bob Esponja viu en fons de biquini. Així es concediu el seu territori, sí. Allò on viuen tots els personatges. I el nom, atenció, perquè no és res casual. N'hi ha una illa real que està en el Pacífic que s'hi diu Bikini Atoll.
1: Wow.
0: I té molta història, és l'atolón Bikini. Val? Està en les Illes Marshall, i està en el Pacífic, com comentava, i és una illa que porta 70 anys deshabitada. No viu ningú allí.
3: No.
0: I com pot ser això? Viuen els animalets, viuen els animals mutants marins? No exactament. Resulta que, en una d'estes de que Estats Units se va ficar aixina fort, sí. Després, quan va acabar la Segona Guerra Mundial, va començar a fer proves nuclears en diferents zones, com vosaltres ja sabeu, a partir de la Guerra Fria. I en la Guerra Fria, en la Guerra Freda, va començar a fer unes proves en esta illa. Una illa que es diu, de nou recorde, Bikini Atoll. Allí va fer, durant 12 anys, 23 proves nuclears. 23, que es diu pronte. O sea, alguna un poc més lleugera que una altra, però imagineu-vos com serien.
1: Claro, la magnitud, clar.
0: Òbviament, el govern d'Estats Units li va dir a la població que es mogueren i que se n'anaren d'allí. I hi ha algunes persones que es varen quedar perquè era sa casa. Mm. Resultat de tot això, que una de les bombes que es va llançar va provocar una explosió de 15 megatons, provocant que s'evaporir al terra, formant un cràter de 15 quilòmetres d'ample i 75 metres de profunditat. Pareix que s'estem acostant a una realitat que coneguem, a algo que mos sona en les profunditats, però d'una manera un poquet turbia. Mm. Estareu d'acord?
3: Sí, sí, sí.
0: Per a que es feu la idea, el nivell de radiació d'eixa illa a partir d'eixe moment és 1000 vegades superior a la de Txernòbil o Fukushima.
3: Mare, no ho sabia jo.
0: O sea, que ara mateix podríem dir que igual Bob Esponja és una de les sèries més pertorbadores, si
1: totalment
0: té a veure en la realitat, que mai hem pogut veure. Així que el creador, que es diu Stephen Hillenburg, ell era un biòleg marí molt reconegut, i tot el món li va preguntar en les primeres entrevistes si sabia basar realment en esta illa i en aquestes coses que passaven en aquests llançaments nuclears. Ell en tot moment va dir que no, però hi ha moltes coses que aquests punts de relació tenen molt en comú en el que passa en la sèrie. Se'n recordeu, i vosaltres que sou molt fans, de quan es cau un personatge, quan passa alguna cosa que es peguen un colp en el món, sempre apareix un xampinyó nuclear.
1: Correcte.
0: Com si de repente haguera hagut una explosió brutal,
3: veres,
0: quan en realitat ha sigut un colpet o un personatge que s'ha caigut. Són xicotetes referències que anava deixant Stephen Hillenburg per a fer referència a aquestes decisions que es varen prendre per part del govern d'Estats Units. La ubicació, fons de Bikini, al Pacífic, ja ho sabeu. Alguns fans, he de dir-vos, que inclús pensen que la personalitat un poc explosiva, se'n recordeu del senyor Carranc, el jefe de Bob Esponja,
1: que té molt mala llet, està sempre enfadat.
3: La pasta.
0: Exacte. Bob Esponja també reacciona.
1: La Burger
0: Cangreburger. La Burger Cangreburger, con una recepta que mai sabrem lo que porta, efectivament. I aquest personatge ja té algo explosiu, una càrrega explosiva que els fans diuen que seria un reflexe clar de la inestabilitat dels àtoms que hi ha en eixa zona. Jo no sé si creurem o no, la teoria està ahí, però si això és el reflexe real de lo que està passant en la illa Bikini, algo turbio està passant en Bob Esponja.
3: Mare meva.
0: Continuem endavant. Parlem ara del seu creador, si vos pareix, havíem introduït, que es diu Stephen Hillenburg, val? Sí. I ell era, bueno, pues, un fan absolut. Se'n recordeu de Jacques Cousteau?
1: Sí.
0: Digueu-me que veieu documentals.
3: Sí, sí, sí, el number one.
0: És el number one del món marí. Pues Stephen era uno dels primers que estava davant de la televisió i el seguia en totes les expedicions marines que feia. Començava en aquest moment, ja quan era jovenet, a fer un poques de busseig, tal. Començava a explorar lo que hi havia baix de l'aigua. Però, clar, poquet a poquet anava com acostant-se a una edat un poc més adulta. En aquests primers treballs, que jo us preguntaré ja algun dia de què vareu treballar per primera vegada. Ell, per exemple, Stephen Hillenburg, va treballar en un restaurant, a veure si vos sona de algo, que servia en marisc.
1: Ah!
0: Igual algun carranc per ahí. I tenia un jefe que tenia molt mala llet. Així era que pot ser que el personatge de Bob Esponja igual no està tan allunyat de lo que és la seva vida, efectivament. Pues ahí, en aquest moment, quan ja era jovenet i anava fent els primers treballs, va començar a esbossar un primer còmic que li va dir la zona intermarial. La zona intermarial, que és, en biologia, ixa zona que es provoca baix de l'aigua, on es provoca una altra piscina on hi ha aigua i éssers humans. O sigui, éssers humans no, éssers biològics i cèl·lules que poden interactuar com animals. Val? A partir d'ella, Bob Esponja aniria creant-se poquet a poquet fins que va crear Bob Esponja. Al principi era un personatge, tu m'ho dies, Dani, al principi et quedaries en Los Simpson i tal, igual les últimes temporades de Bob Esponja. Al principi Bob era molt ordenat, un tio nerd, pulcre, cada vegada que li dien algo molt mal, que la nostra societat s'ho prendria molt mal, ell reaccionava de la millor manera possible. Està el meme ixe que tots utilitzem de l'arcoiris quan Bob Esponja fa aixina, i poquet a poquet, com anava fent, com una actitud més optimista, més còmica.
3: Sí, sempre està content.
0: Exacte, jo no sé com ho fa Bob Esponja, però sempre està content. I per què? Pues perquè l'autor va dir que es va fixar molt en el gordo i el flaco, per exemple. En l'humor del gordo i el flaco. Per exemple, en Charles Chaplin, en Buster Keaton, en Jerry Lewis, se'n recordeu, en plan la mímica que feia, la gestualitat que sempre portava endavant, en eixos personatges es fixa Bob Esponja per a créixer com a persona. L'humor apareix perquè el protagonista no veu, òbviament, el món com nosaltres. El veu d'una manera molt més optimista. I jo crec que si en el principi la història no mos agradava molt de tot el que havia passat pels Estats Units, en eixa zona, crec que la part que podem extraure de Bob Esponja és eixa part positiva cap a la vida. No ser totalment un nihilista i passar de tot, però sí que quedar-te en la part positiva de les persones i sobretot dels actes que tenen per tu.
1: A mi m'agrada, i sobretot perquè sempre busca, no?, i segona via per a solucionar el problema.
3: Que sempre està content.
1: Ni penedir-se.
3: El contrari de Calamardo, que sempre està enfadat.
0: Són els antagonistes totals.
1: O de Patricio, no? Que realment és una miqueta bobo, no? Que
0: Patricio sempre va així,
1: i que sempre
0: els braços cap avall, o les estreles.
1: I que le prenden el pèl.
3: Sí.
0: Aixina és la frase, follow the innocence. Segueix la innocència que deia el creador, i això explica moltíssim de Bob Esponja. Si parlàvem abans, xics, de Bob Esponja i Los Simpson, doncs així va la comparació. Ara vos vaig a fer la comparació, a veure què vos pareix.
3: A veure.
0: Val? Jo vos llanço la teoria i vosaltres me dieu si...
3: A veure quina teoria.
0: Si he estat completament allunyada de la realitat o almenys m'ha costat un poc.
1: Oh, per your mind, me doño.
0: Exacte.
3: Vinga.
0: Molt, però obriu-la moltíssim. A veure, jo voldria plantejar esta pregunta.
1: A veure.
0: I és la següent. Va provocar Homer Simpson el naixement de Bob Esponja?
3: Uf, ostres.
0: Queda ahí la pregunta.
1: Si va provocar.
0: Va provocar ell? Mira que Homer Simpson ha provocat coses en la seva vida.
3: Sí.
1: Vale.
0: Però va provocar el seu naixement?
1: no, tenim que contestar ara, no. Perquè te diria que no.
0: Jo vos faig l'explicació,
1: vale.
0: I ara em contesteu a veure, vale, què vos pareix.
1: Vale, vale, vale, vale.
0: Se n'anem a l'any 1998. Vale. I en aquest moment hi ha un episodi de la temporada 9, capítol 19, que es diu La Marina Simpson.
1: Val.
0: Homer Simpson s'alista en la Marina i ho fa en els seus amics Moe, en Barney, i d'alguna manera mai se sap com Homer i els seus amics emprenen aquest tipus d'aventures, però al final ho fan. Comencen una aventura i ell té que llançar una sèrie de torpedos perquè l'estan atacant. I comencen a viatjar per una zona propera al Pacífic. Una vegada comença a llançar els torpedos, i aquests torpedos acaben col·lisionant, provocant una gran explosió. Homer Simpson, com sempre, totalment innocent, i ell no vol saber res de res. La cosa és que, un any després, Bob Esponja naixeria. Del 98 que va passar aquest episodi, al 99 que va néixer Bob Esponja. I no només això, sinó que crec que és la referència que més vegades han fet en Los Simpson a partir d'aquest moment. N'hi ha un total, segons he comptat jo, de 10 aparicions en la sèrie de Bob Esponja.
3: Sí?
1: De veres?
0: Jo tampoc ho sabia, eh? I jo veient Los Simpson des de que era xicotet, mai m'havia fixat en això. Primera referència és al 2003, després de que es provocara això. I és quan Bart escriu en el típic gag este que fa en la pissarra d'escriure 100 vegades la mateixa frase i fica: Bob Esponja no és un anticonceptiu.
1: De veres?
0: I esa és la primera frase que hi ha en Los Simpson referida a Bob Esponja. Imagineu-vos ja també l'èxit que estava agafant en aquest moment Bob Esponja, deixant-se aquesta teoria de banda. Següent també, Ned Flanders, quan comenta que en una pel·lícula pareix SpongeBob No Pants, és a dir, SpongeBob sense pantalons, val? I la última que m'he quedat, i a més estan les imatges i te quedes un poquet estranyat, és quan Lisa li està resant a Jesucristo, a Buda i a Bob Esponja. I efectivament apareixen els tres nens núvols,
1: sí.
0: I inclús Bob Esponja diu alguna cosa a Lisa, que ara mateix no la tinc a apuntar, però que ja és una sensació de... O sigui, està interactuant d'alguna manera en el món del Simpson. Jo que aparega una vegada al Simpson, ok, dos, perfecte, com els presidents que van apareguent, però que aparega hasta un total de 10 anys.
3: Està al mateix univers. Al mateix univers.
0: Mateix univers, que és una teoria impossible, però què vos pareix?
3: Que fort.
0: És possible que Homer Simpson l'hagi creat o provocat?
1: Home, ara ja t'he dit que sí. No, en ell tot és possible,
3: Dani. No, que estigui al mateix univers ja em sembla increïble, però que l'hagi creat...
0: Seria increïble. Ostres. Anem a deixar-ho en dubte. Igual Sergio Alcina o més fans de Bob Esponja poden opinar. Segurament me maten per esta teoria. Sinó que ho deixo obert. I acabem ja, si vos pareix, xics. No vos volia deixar sense les curiositats de rigor.
1: Sí, per favor.
0: Bob Esponja té moltíssimes.
1: Val.
0: Una d'elles, a mi, les que més m'agraden, són que... Quan t'estàs imaginant tot el que passa a l'escenari de Bob Esponja a eixa illa bikini, sempre veu en el cel, o en eixa espècie de cel, unes estreletes.
1: Ai, això me crida a mi molt l'atenció, perquè si estan baix del mar...
0: Clar, com és possible, no?
1: Claro.
0: Pues la gent ho relaciona molt a la teoria que comentàvem al principi. Eixa explosió nuclear que va acabar en tot i va formar eixa vida. Això seria una memòria, seria un reflexe de lo que abans va existir, perquè abans passàvem per ahí... grans vaixells, grans barcos que deixaven les turbines i l'estela segons se n'anaven anant. Entonces, no són estreles com a tal, sinó que són els dibuixos que es formen en l'aigua per aquestes turbines que es quedaven per ahí. Bueno,
3: qué fort.
0: Una manera bonica de veure-ho també, aquestes estreles que mai ja tenien com havien
3: arribat ahí. No, que va, clar, perquè eren, i són com, sí, com turbines,
1: sí,
3: com... Sí, com coses ahí...
0: Sí, colors i tal, efectivament. Segona curiositat, la boca animada de Paint el Pirata. Qui és Paint el Pirata? Pues el que apareix al principi.
3: Sí, al principi, sí.
0: ¿Estáis listos?
1: Sí, capitán.
3: Sí, capitán.
0: Pues esa es la boca del creador.
1: ¿Ah, sí?
0: De Stephen, que comentaven que va a treballar en un restaurant i tal, e iba a voler ficar la boca per a que la gent d'alguna manera ja relacionara com que havia sigut una creació seua. I a més me pareix molt guai que
3: visca
0: i que estiga personificat en ese pirata. Me pareix una curiositat superxula. Tercera curiositat, el senyor Crank, el propietari de l'hamburgueseria. Sí. Hem parlat d'ell. Molt mala llet. Les hamburgueses Burger Kanger Burger. però si ho pensem molt bé, i vosaltres tindreu la resposta com a grans fans, però com pot ser que en un restaurant que es venen este tipus de hamburgueses, el propietari siga també un carranc?
1: Canibalisme.
0: Què està passant? Canibalisme.
3: És de veres.
0: I no passa res.
3: És de veres.
0: S'ha explicat algunes vegades per part d'escriptors, guionistes i tal de la sèrie, que són veganes.
1: Que a lo millor només li han posat el nom, no, d'ell? Que jo com ell és un carranc, per això se diu hamburger cangre burger, no?
0: Jo això és el que espere. Perquè si no, seria un canibalisme que no passa res.
1: Com menjantar sa mare.
0: Efectivament. Sí, sí, se menja ella sola.
1: A tota la família.
0: Clar.
1: Sí, i que veres que n'hi ha com que la recepta de la burger cangre burger és mega ultra secreta.
0: Clar, no? No hi ha ninguna oficial, no? Jo he estat buscant i tal i hi havia algunes coses que se podien apropar.
1: I de fet n'hi ha en algun capítol que, perquè jo als meus xiquets quan anem a sopar hamburguesa, jo els dic, anem a sopar burger cangre burger.
0: Oh, que bé.
1: I en un capítol diu que no poden dir la recepta perquè si no, no? Li diu el carranc, li diu a Bob Esponja, te tendria que matar o algo así, no?
3: Perquè Plankton sempre vol furtar-la.
1: Claro. Vol furtar la recepta.
0: Sí, sí, de fet, l'altre dia ja vaig estar, crec que va ser ahir, 26 capítol en el que ell està insistint-li al màxim i Bob Esponja està molt feliç per treballar 24 hores en separar-se.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: i s'ha costat optimista del que jo parlava que, bueno, el podem prendre més o menys, ¿vale? En este cas. Ja la última curiositat i ja se n'anem en Bob Esponja, que de veres que m'agrada moltíssim parlar d'esta sèrie, perquè no és una sèrie que jo estava molt acostumat a veure i en aquestes últimes setmanes jo crec que m'ha donat temps per a altra vegada contagiar-me d'eixe humor de Bob Esponja, així que està molt guai. La última curiositat seria que fa 5 anys una expedició marina, esta m'agrada moltíssim, va descobrir a més de 1.000 metres de profunditat una esponja marina, igual que Bob Esponja, i en la que es va basar el creador per a crear-lo a d'ell, esponja grogueta perfecta i una estrela de mar al costaet amb els colors dels dos protagonistes. Ahí estaven, Patricio Estrella i Bob Esponja.
3: Són reals.
0: Sí, són reals.
3: Que gran.
1: Com quan anàrem a l'oceanogràfic i veiérem a Nemo i Dori, te'n recordes?
3: Sí, que estaven al costat.
1: Clar, estava super emocionat de, existe, mai.
0: Exacte.
1: Sí, pues el mateix, pues ara mos tenim que anar a veure al Bob Esponja i a
0: Patricio
1: Reyals.
0: On siga, però vamos, anirem d'excursió.
1: Claro.
3: Moltes gràcies, Sisko.
0: A vosaltres sempre.
3: Ha estat molt bé. Ha estat molt bé.
1: La
3: setmana que ve ja ens diràs de què parles.
0: Ja ho pensarem. Jo convido de nou a l'audiència que puga ficar-vos algunes idees i si no, jo crec que nosaltres, en tot el que hem vist, algo traurem segur.
3: Algo traurem. Gràcies, Sisko. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada parlem de Premsa Rosa i també la tertúlia, que ja a poc a poc aniran arribant. Una xicoteta pausa i tornem de seguida.

0: Tot per l'aire.
1: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
4: Perquè tu també jugues este partit.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
6: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
7: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam. Perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
8: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
7: Fem banda amb Imma Mateu. Els caps de setmana de 7 a 10 del matí. Deixa't seduir per la nostra música. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Continuem en Tot per l'aire. Són les 8 menys quart de la vesprada. Recordem que tenim encara la tertúlia a les 8 més o menys després del butlletí. Quina vesprada hem tingut, amb moltes emocions, sensacions, premis, música. I clar, nosaltres anàvem ara a la secció de premsa rosa, però és que
1: no ens ha donat temps a res. Te ho he dit a l'inici del programa.
0: Maria,
1: no ens va donar temps a tot el que volem
0: és que
1: fer. I no, no
0: podem,
1: ens ha donat
0: podem deixar la secció per a demà? És que tinc ganes d'anunciar coses.
1: A veure, pots anunciar. Tenim també...
0: Vinga, primer missatges.
1: Vale, missatges. Avui la pregunta del dia era: quina bogeria has fet per el teu cantant o grup favorit? Nos diu Lucía de València. De València, por Alejandro Sanz me fui a Madrid en autobús, fui al concierto y volví esa misma noche. Al día siguiente entraba a trabajar a las 8. No se lo recomiendo a nadie, pero yo lo volvería a hacer. Es que... Pero Alejandro Sanz...
0: Es Alejandro.
1: Home. Mira, nos diu Vicent de Alcira: per la Fúmiga he anat a un concert sense entrada, perquè estava convençut que em trobaria allí. No em vaig trobar, però vaig acabar coneixent a mig grup fora.
0: Oh, que guai!
1: Que guai! Quina experiència més xula!
0: No escolta la música, però sí que els coneix de a prop.
1: Sí. Nos diu Marta de Alacant: por ver a Taylor Swift habría vendido hasta el sofá de mi casa. Al final no vendí el sofá, pero pagué una barbaridad por una entrada. Mi madre todavía me lo recuerda.
0: Oh. Mm.
1: Pau, des de Xàtiva, ens diu: per Estopa vaig fer una cua de 8 hores, i això que havia dit que no pensava fer cua més de 2 hores. A la tercera ja estava massa invertit emocionalment per anar-me'n. Això passa,
0: Això
1: que dius,
0: passa molt.
1: 2 hores i si no me'n vaig. Però clar, ja que estàs allí, una hora més, i això és el que passa. Sandra de Torrent ens diu: me fui a Barcelona sola porque nadie quería acompañarme a ver a mi grupo favorito. Y tengo que reconocer que fue una de las mejores decisiones que he tomado, pero no sabem quin grup va anar a veure Sandra. Jordi de Sagunt diu: una vegada vaig dormir en el cotxe per ser el primer de la cua d'un concert. La meua mare pensava que m'havia passat alguna cosa, però perquè no li contestava. Jo estava tan feliç en un pàrquing com si fora un hotel. I també Carla de Castelló de la Plana es diu: por Pablo Alborán me aprendí todas las canciones de todos sus discos porque quería cantarlas absolutamente todas. Mi novio ha acabado odiándolo. Això em sona.
0: Sí, sí, és que jo el concert de Pablo Alborán no em va agradar gens ni miqueta, molt avorrit.
1: Per acabar, si vols, Dani, te dic que Andreu de Sueca ens diu: per veure a Coldplay vaig demanar 2 dies lliures en la feina dient que tenia un viatge familiar. El viatge familiar em va costar... el viatge familiar era amb 60.000 persones més.
0: Claro,
1: per al concert de Coldplay.
0: A mi em va passar, i conté ja la meua, que jo, quan era becari d'esta casa, de Canal 9, vaig demanar un dia lliure perquè era el concert de Bisbal.
1: Sí?
0: I fins així, tot bé.
1: Val.
0: Però, clar... vaig anar a la cua, que era pel matí, i la tele va fer un reportatge en directe de la gent que estava a la cua. I vaig eixir jo, ahí, Bisbal. I, clar, tota la gent d'esports va veure que jo estava que havia demanat el dia lliure, perquè jo li havia dit al meu cap d'esports que...
1: Que estaves malalt.
0: Alberto Gil li havia dit que... No, que tenia un examen. I me'n vaig anar al concert de Bisbal.
1: Te van pillar en la cua.
0: I al dia següent... vaig tornar, jo no ho sabia, jo no sabia ni quina càmera era, i vaig tornar el dia següent i vaig entrar al despatx i va dir-me: Dani, t'hem vist al concert i això no pot ser. I quan va, i jo estava ja tot cagat, jo pensé, me boten fora. I quan vaig eixir del despatx: això no pot ser, tal, no sé què, tu has de ser periodista, tal, no sé què, tu m'ho dius, no sé què. I quan vaig eixir del despatx, havien ficat als ordinadors i tal una foto de Bisbal i la musiqueta, i era com una...
1: Per a fer la conya, no?
0: Per a fer la conya del becari que havien vist.
1: Sí,
0: imagina't.
1: Tu has fet moltes botxeries per David Bisbal.
0: Moltes,
1: moltíssimes.
0: Tu tens alguna, no? És que vull contar coses.
1: Vinga, va, conta, perquè si no...
0: Música èpica, per favor, música èpica. Estem d'enhorabona, Maria.
1: Sí.
0: Estem d'enhorabona perquè avui podem confirmar...
1: I confirmem
0: que esta casa no sap el que fa,
1: Sí ho sap.
0: O sí ho sap.
1: Sí ho sap, sí.
0: Però portem 2-3 setmanes.
1: Sí, de programes.
0: De programes. I podem avançar que Tot per l'aire farà per primera vegada en la seva història, i no sé si la última, en directe, en rigorós directe, especial telefonada de la Fallera Major de València. No sé com ho hem fet, no sé qui els ha passat pel cap, però ho hem aconseguit.
1: Sí.
0: El primer gran esdeveniment, Maria. Farem la telefonada de les Falleres Majors de València en directe.
1: Serà el pròxim dimarts 13 d'octubre i des de les 5 de la vesprada, que comença el programa, fins a que acabe de parlar tota la gent protagonista d'aquest dia, estarem en rigorós directe amb un ampli dispositiu de l'equip humà que fa possible Tot per l'aire, per tota la ciutat de València, per acostar-nos declaracions, protagonistes, opinions, absolutament de tot. Anem a tirar el programa per la finestra.
0: Estem
1: molt orgullosos.
0: Ara mateix, bocabadats. És una notícia que ens ha arribat avui mateix, que no ens l'esperàvem, que pot ser, després de la telefonada, es cancel·len el programa.
1: No.
0: Perquè anem a fer un super, super, super especial, uh-huh, amb molta gent al carrer, amb molts punts de directe, amb una programació especial tota la vesprada, i crec que estarem en disposició de saber quina serà la Fallera Major de València, major infantil, pot ser abans de que ho diga la alcaldessa.
1: No, no.
0: És el meu repte.
1: No.
0: Si he sigut capaç,
1: no, no, no,
0: de saber,
1: no, no, no, no,
0: quin
1: això
0: era,
1: no va passar,
0: quin era l'entrenador del València, jo vaig a tractar d'endevinar quina serà la Fallera Major de València abans de que telefone l'alcaldessa.
1: Anem a veure, espera un moment. És que, clar, és que Dani se'm ve arriba. Una cosa, encara que ho sàpigues, no pots dir-ho. Perquè dices la mà... O sea, tu eres faller des de no fa molt. Aleshores no entens el que significa un acte tan important.
0: Vaig a dir-ho.
1: No, no vas a dir-ho.
0: Vaig a dir-ho.
1: Mira, ara després, de fet, és que podíem dir-li a Sílvia que entrara ja a la tertúlia. Encara que siguen dos, no?
0: ¿Te vols quedar?
1: No, no, jo no me... No, bueno, me puc...
0: ¿Te vols quedar,
1: sí,
0: tertúlia?
1: Me puc quedar, si vols. No,
0: però
1: jo te dia per les... O vols que anem al boletí? És que, clar, avui el dia és... Però
0: I
1: que
0: puc
1: jo
0: contar l'altra notícia que
1: un
0: tinc?
1: Un bon faller, mai, un faller de cor, mai, encara que ho sàpiga, mai revelaria el nom de la Fallera Major de València.
0: Vaig a dir-ho.
1: No, no vas a dir-ho.
0: Vaig a dir-ho.
1: No, no vas a dir-ho.
0: Sí, vaig a dir-ho.
1: No, no vas a dir-ho perquè estàs al meu costat i jo no te vaig a...
0: Vaig...
1: No te vaig a deixar que digues el nom de la Fallera Major.
0: Averiguar...
1: No va passar.
0: Abans de que la alcaldessa de València telefone, vaig a tractar de saber...
1: M'estàs ficant nerviosa.
0: Quina
1: no,
0: és
1: no va passar
0: la Fallera Major.
1: Això és com
0: de València.
1: Això és com el color de l'espolí.
0: És el meu repte.
1: Ja no, però que...
0: M'han dit que he de fer el millor especial.
1: Sofia, dis-li algo, per l'amor de Déu. Que no se pot, Dani. No se pot fer.
0: Hauràs de nugar-me.
1: No, no, jo te faig...
0: Vaig a deixar-me la pell.
1: Jo te faig el que...
0: No, no, no, no, no.
1: Jo te faig el que tu vulguis. Però la realitat, com no eres un bon... No eres faller de cor, no ho saps.
0: Vaig a fer-ho, Maria.
1: Mira, he convidat a la tertúlia ja per a parlar amb ells. Vas a ser 5 minutets abans de que anem al butlletí. Però ells me van a donar la raó. És que és molt difícil parlar amb tu quan... Tu eres faller, com diem nosaltres, de fa 2 dies, Dani. Carles Galiana, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Félix Crespo, molt bona vesprada.
3: Què tal? Un saludo.
1: I ara, si no res, hola, Angelita.
4: Hola.
1: Ángeles Hernández, molt bona vesprada. Félix, Carlos, Dani, bueno, no, a veure, acabem d'anunciar...
2: Què bunyol tens, Dani? Què bunyol tens?
0: Què bunyol tens?
2: A part del que t'has menjat este matí.
3: Ah, li pregunta a ella.
1: Acabem d'anunciar que estem supercontents perquè el programa Tot per l'Aire va donar en directe la telefonada del pròxim 13 de setembre, una cosa que mos fa moltíssima il·lusió.
0: D'octubre.
1: Una cosa que mos fa moltíssima il·lusió perquè, clar, portem 3 setmanes i...
0: ens han donat la responsabilitat de fer l'especial de la telefonada.
1: I lo que diu Dani és, jo...
0: si he sigut capaç de donar el nom de l'entrenador del València abans dels meus companys, per què no puc donar el nom de la Fallera Major de València?
4: Clar que sí.
1: Mira, l'altre. Claro. Jo lo que li he dit
3: és...
4: Algun
3: problema?
4: No, sí? No veig el problema, no, però, jo tampoc.
3: No.
1: Lo que li he dit és que ara que ho sàpigues,
3: no m'ho has dit. Però tu lo que estàs dient és que tu, una hora abans, diràs... Sí, la Fallera Major de València és Pepita.
1: Pepa.
4: Sí.
3: Jo sóc faller i te mate.
1: Gràcies.
3: Te mate.
1: Gràcies. Jo li he dit, encara que, o sigui, si tu eres faller de veres, encara que ho sàpigues, perquè n'hi ha
3: vegades
1: calles. Que ho sabem, tu no ho dius perquè vols la màgia de l'alcaldessa alçant el telèfon, no, marcant el número, tu saps, però és com la emoció.
4: Jo li he dit a Maria José que m'enviï un WhatsApp, digue, a mi no me toques, a mi envia'm un WhatsApp que el tinc normalment en silenci i no me vaig enterar, clar. Un WhatsApp.
0: No, però és que és un repte, no?
2: A veure, Dani.
0: Això ha passat alguna vegada?
2: Quinieles n'hi ha tot els anys.
4: Sí.
2: I sempre estarà el faller que ve, ja t'ho diria jo, que ja anava així, la de tal falla, la de tal altra. Anem a veure. Jo te puc dir, i Carlos també, i Angelita ha estat en premsa, que el nom de les falleres majors de València se coneguen i se fiquen dins d'un sobre mitja hora abans de que es comence l'acte, quan se baixa al Saló de Cristals i se le dona a la Junta Central Fallera, que és la que té la potestat d'obrir-lo, però la Junta Central Fallera li diu a l'alcalde o a l'alcaldessa, per favor, obrir-lo vostè en l'assemblea de presidents extraordinària que n'hi ha convocat, i ahí és on s'obri el sobre. En eixe tram de 30 minuts
0: n'hi ha filtracions?
1: Sí, però també lo que te diu Fèlix és que a lo millor te diuen és Pepa i després no és,
3: sí?
1: I claves
3: no,
1: la pota.
3: No, passa una cosa també. A veure, Fèlix, també, a veure, darrere de l'elecció d'una Fallera Major n'hi ha una maquinària molt gran. Vull dir, l'alcalde o l'alcaldessa després anirà a la casa o al casal de la Fallera Major. Per tant, la policia local, prèviament, pues està mirant, perquè bueno, hi ha una protecció, perquè hi ha una autoritat important. Mm-hmm. Vale? Els mitjans de comunicació estan... Clar, no poden estar en 26 llocs, perquè són 13 i 13. Aleshores, bueno, pues, els nostres, els mitjans de comunicació de Junta, Central Fallera, ja saben qui és per acostar-se, ficar-te en un canto i tal. Clar, hi ha gent que te veu per ahí i diu, ui, el delegat.
2: Tu per així?
3: El delegat de comunicació així de premsa.
2: Que
3: qui està així?
1: Jo li contava a Dani que jo, abans de que hiciera la meva germana, vaig veure... per la porta, i vaig veure a Gavi Aranaz plantat ahí en el rellano, en el descarregat. Claro. Jo, clar, vaig dir, a lo millor sí que te... Sí,
4: va ser que sí,
3: la movida de és que si jo, encara que saberà avui què és el nom, perquè m'agrada, no sé, tinguera un germà de Jura Miguera, pues és Pepita, mai de la vida...
0: No diries?
3: Vamos, és que com digues tu... Quan ho dius tu, jo parlo. En el senyor Apunt,
1: perquè
3: te lleve el micro, el top.
0: Amb el gran jefe.
1: Home, amb Elita, sí. Carlos.
0: No, que Nacho Cotino...
3: No tens espai per a córrer davant de Maria José Catalá.
4: Jo entenc el que diu. L'entrenador de futbol és el mateix, és un secret, no se sap i tal. I en altre món, no passa res en el món de les falles, te crucifiquen,
1: sí? Claro, te... Li ho he dit.
4: Però,
0: ha passat alguna vegada de que han encertat abans de temps i no, hi ha hagut...
4: Però, així en públic, en un mitjà de comunicació i tal.
3: Hi ha gent que ha dit... jo sé...
2: Ni ells han fet.
3: Estava jo de president, diu.
2: Sempre.
3: Segur que la falla major infantil és una xica... Segur que és...
2: Perquè és de tal falla, perquè és l'aniversari de no sé què, perquè és neta de no sé qui...
3: Jugant en el cognom. Segur que és, segur que és. Perquè, a més, Galiana ja té un contracte en el seu pare per quan acaba de ser...
4: Ai, que risa! Sí, que és de veres.
3: Després, la que xiqueta que va dir, son pare era policia local, i jo...
2: Ui, perill!
1: M'agrada més el cuerpo.
2: Hi ha gent molt atrevida. Te lleven los multes.
4: Sí, això sí, el que corren són històries, dices, sí que corren moltes històries, dices, de... Ese va ser esta segur, perquè el que diu, perquè és que son pare és no sé qui, i ell ha promès a no sé quants, i en el jurat... Unes històries que se monten...
3: No recordo si Fèlix va ser Fèlix, que va dir una... per a dir que la falla major de la Guadalupe, que no era família seva perquè tenia el mateix cognom, no?
2: Una componente de la cort infantil que el cognom era Crespo. Oh. Y dígame, si es la
1: neboda, ¿no?
2: La neboda del presidente. Y en la Junta Central Fallera, en las reuniones pares y en los nichos de comunicación, vas a decir, que yo encara no
5: que
2: tengo
5: no es
2: nebodes,
5: familia,
2: que no es familia, que se criden.
5: Anema al bulletí, igual. Ahora continuemos en el falles y moltes més cosas así en Top per l'aire.
6: El temps vola, pero la vesprada continúa. Tornem després de les notícies amb Tot per l'aire.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Partit Socialista manté la seua confiança en la innocència de José Luis Rodríguez Zapatero després de revelar l'origen de les joies, mentre que el PP li exigeix que explique si també era comissionista quan era president del govern espanyol, Xavier García del Valle.
2: Sí, són les reaccions que ha provocat l'escrit que els advocats de l'expresident del govern espanyol han entregat al jutge de l'Audiència Nacional del cas Plus Ultra, José Luis Calama. Un escrit en què Zapatero assegura que les joies, valorades en més d'un milió d'euros, són un regal de la família reial de l'Aràbia Saudí, un regal que el monarca Abdullah, ja mort, li va fer l'any 2007. Els advocats demanen a la justícia que reclame la col·laboració de la monarquia saudí per acreditar el relat de l'expresident del govern.
1: I la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha visitat avui el port de Sagunt, des d'on ha reiterat que els menors migrants no acompanyats que romanen a Ceuta han de ser reubicats en la península i ha reconegut que la situació en la ciutat autònoma és insostenible.
2: A més, ha desmentit, segons ha dit, que els centres de la Comunitat Valenciana estiguen saturats, com assegura el govern valencià. Escoltem primer la ministra, després la rèplica del portaveu del Consell, Miguel Barrachina.
3: La capacidad quedó acreditada en el Real Decreto que se aprobó hace en el mes de junio, la capacidad de plazas de acogida que tenía que tener, y desde luego está muy lejos de tener una sobreocupación, pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana.
4: Se confunde, imagino que será por la precipitación, no quiero pensar que sea una falsedad, directamente estamos en el 180% superándolo de capacidad.
1: I continuen les reaccions al desnonament que este matí ha patit a Madrid una dona de 87 anys. Vivia en sa casa des de feia 70, però ara ja no podia pagar el lloguer, per a la qual cosa ha sigut desallotjada a instàncies d'un fons voltor que ha adquirit la vivenda.
2: I de res han servit les concentracions per a impedir el desnonament, els oferiments de compra de la vivenda per part d'institucions, però també de particulars que han demanat pagar part del lloguer. Escoltem la ministra del RAM, Isabel Rodríguez.
5: Hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares, pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto hay quien está trabajando en la dirección contraria, quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, la señora Ayuso.
2: Tant l'Ajuntament de Madrid com la comunitat autònoma sostenen que han oferit alternatives habitacionals, provisionals, a la dona afectada, com un alberg o una residència privada.
1: I el Tribunal Suprem confirma la condemna a 4 anys de presó al futbolista Santi Mina per abusar sexualment d'una dona. Els fets ocorregueren el juliol de 2017 en una furgoneta estacionada en les proximitats d'una discoteca de Mojácar, Almeria, on pernoctava i viatjava el jugador amb altres amics.
2: L'alt tribunal ha rebutjat el recurs del futbolista contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que va ratificar la presó ordenada en una primera instància per l'Audiència Provincial. Arran de la primera sentència, el Celta de Vigo, l'últim club del futbolista, va extingir unilateralment el contracte del jugador. En el moment dels fets, el 2017, Santi Mina estava en les files del València Club de Futbol.
1: I fa poc més d'una hora que hem conegut la mort de Manolo Boix. L'artista plàstic de l'Alcúdia ens ha deixat als 84 anys. Durant més de 6 dècades va desplegar el seu talent artístic en diferents disciplines, en la pintura, l'escultura, el gravat o la il·lustració. El 1980 va rebre el Premi Nacional de les Arts Plàstiques i ha sigut reconegut per la seva iconografia lligada a la cultura valenciana contemporània, amb referències a la pilota, als Borja o al tirant. Tornem a les 9 amb més informació ací en A Punt Ràdio, en Contrapunt.
0: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tot. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
7: Perquè tu també jugues este partit.
6: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
8: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. espere que ens acompanyis.
0: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Estàs escoltant Tot per l'aire en A Punt Ràdio.
9: Continuem en Tot per l'aire. Són les 8 i 5 de la vespada. Jo no sé com ho fa la tertúlia, però sempre acabem parlant primer de falles. Jo no sé com ho feu.
10: La cabra tira el monte, Dani.
9: Sí, la setmana passada va passar igual el...
11: S'han juntat
9: la setmana passada.
11: Teníem
9: tres temes per a parlar, però anem a donar-li la volta i anem a començar pel Rocharena, ja que estem amb el tema de les falleres.
10: És que una de les altres preguntes que m'ha fet Dani, perquè clar, el divendres farem especial també per prèvia, no?, del Rocharena, que és el dissabte, i me diu... Lo de les entrades del Roig Arena, això serà fàcil, no?, d'aconseguir entrades. Sí,
9: perquè la gent es baralla per les entrades.
10: És quan vinga Félix i Carlos li pregunti.
12: Este xiquet ja pot estudiar.
13: Clar, clar. És que posar-te...
12: Falles.
13: El sistema de les entrades, el món faller, que és, això ja és geopolítica fallera, saps? O sea, ja és un tema important. Les entrades del Roig Arena o de qualsevol de Fonteta, tal, n'hi ha un mercat de coworking faller, de intercanvi.
10: Me encanta el coworking faller.
13: Sí, és un intercanvi de faller, ¿vale? És la economia fallera i jo sé, tu canvies una entrada per algo.
9: Com per algo?
13: Home, pot ser un favor en aquest moment o un favor a
10: la
12: a crèdit.
13: A crèdit. Entonces, tu, mira que t'he aconseguit dos entrades. No me dones res. Ja, diners, per supòs,
12: ja
13: no.
12: Ja me cobraré, ja.
13: Exacte, no se venen. Les entrades no se venen, però... a lo millor esta persona el any que ve, pues igual le vaig de xura de falla o de tal, no sé què, entonces ya tendrá temps de tornar i sí. N'hi ha una bolsa una bolsa de favor. Entonces tú agarres un favor y es así.
12: Sabeu que n'hi ha gent escoltant-nos, no?
13: Sí.
12: Yo dic que el mío se ho creu tot.
13: Pues que algú que toque algú i me diga que és mentira lo de la bolsa de favor.
11: Pero, a ver, hagamos la reflexión inicial. El problema en las fallas, como en tantos otros aspectos de la vida, es yo te conseguís lo que faça falta. Yo ahí lo que faça falta y dos entradas. Cuando, sin embargo, las entradas, tanto para las elecciones de las Cortes de Honor, y voy a decir algo peor, para las exaltaciones de las fallas mayores en el Palau de la Música, los sitios son los que son. Y cabe la gente que cabe. O sea, claro, un colectivo fallero de más de 100.000 personas que pueden tener candidata o no, pueden tener componente en la corte o no, pero son falleros que les encantaría poder ver en directo, pues, a su falla mayor de Valencia, a su falla mayor infantil, los actos, entonces, Junta de Tal Fallera lo pasa mal porque, y se ha explicado en las asambleas de presidentes infinidad de veces, no vale para nada, cada año hay que repetirlo. Junta de Tal Fallera tiene un número de invitaciones obligadas, sponsors, colaboradores, indumentaristas, todos aquellos que participan en la fiesta, medios de comunicación, etcétera. Luego tienes falleras mayores y presidentes de las 380 y tantas comisiones. Ir sumando. Y luego el protocolo oficial del ayuntamiento. Invitados, primeros cargos, primeras instituciones, fuerzas armadas, largo, etcétera.
12: Y este año, año electoral.
13: Més gent encara.
11: Añádelo.
13: Després les candidates, la seva família, la seva falla.
11: Claro, entonces al final, sí. ¿Qué queda?
10: Però a cada falla de candidates sí que se li donen més entrades, clar, per a que facin, no?
13: Sí, però són 60 i pico.
10: Claro, claro, per dos. Claro, macho infantil.
11: Son de buen entrades, son 8 entrades per comissió, sí, per candidata, sí. per membre de la Cort d'Honor. Y solamente vos recorde una fotografía, es presidents de falla, sempre estan al fons, sí. Raere, es que és de lo que és el acte i sí. Lo que és el
9: seu programa. Però potser n'hi ha comissions que no gasten les seues entrades i no. Això és on entra el intercanvi,
13: clar,
9: no?
13: Clar. Sí,
11: hombre,
13: sí, claro.
11: Nos hemos encontrado con situaciones que os las voy a decir así de claras. A veces el protocolo de ayuntamiento es tan estricto que sabéis que va todo por orden. Los concejales del equipo de gobierno, luego Fuerzas Armadas, luego los representantes de la Generalitat. Y de repente un día te encuentras una señora sentada
9: ¿sí?
11: con unas zapatillas de casa que sí. Dices... Ostras, pero si esta mujer, con todos los respetos, no estoy... Dices, ¿qué hace aquí? Si no está en el sitio del comandante naval de Marina. ¡Ja, Pues resulta que el comandante naval de no ha ido y se lo ha dado a la señora que les ayuda en casa las tareas domésticas. Y la señora se vino con sus galas, cómoda, cómoda, y se sentó en mitad de todo el protocolo. Ese es el problema que tienen las entradas cuando son nominativas o son acorde con un protocolo, que te encuentras gente que dices, pero ¿y este qué hace aquí sentado o esta? Cuando están tasadas, y yo te diría que con nombre y apellidos, los secretarios generales se sabían dónde estaba cada uno, es que, y sabían dónde se sentaba.
12: Tú estás como presidente, no es la palabra feliz, no, tú estás ahí, a según tal, y de sorte, ya ves, tuve que tener muchas preocupaciones del espectáculo, que tal,
11: cual,
12: que
11: tal, en hora.
12: Pero tú estás mirando ahí la pista y de sorte chiles un poquito el cardio. ¿Esta señora quién es? Y tú continúas mirando el candidato. Candidata, no sé cuánto. Tú ya estás total ahí. Dicen, pero ¿qué es ella?
10: No, no, sí, no.
12: Está el regidor de no sé qué, la regidora no sé cuántos, la compañera no sé cuántos. Y esta señora en el que después
11: estás en el puesto de un regidor.
12: En Wine creo que va todo de tiro, pero normalmente siempre hay un descanso. Sí. Se fa un xicot de catering para la gent que tu tens ahí, que al final, bueno, pues una institució.
11: Sí, són els teus invitats.
12: Clar, són convidats. Veus a la senyora de les espardenyes que s'ha colat també en el catering. Diu, jo no entiendo nada.
11: Que agarra el seu bolset i se va per el canapé, perquè com ve...
12: I després avui la assemblea diu, oiga,
13: vi una senyora con unas zapatillas, ¿por qué tenía entrada yo no?
11: Jo què sé. Jo què sé.
9: I n'hi ha gent que vol colar-se dins de Fonteta, de Rocharena.
10: A veure, jo crec que no.
11: O ja no, o això
12: ja no. En el Roig, jo te dic, per experiència, que ahí no se cola.
9: És impossible.
13: Jo tinc una cosa de lo del Roig. A veure, molt mal, el senyor Don Mercadona li tinc que fer una dicho. No deixa pancartes.
9: Com? No deixa pancartes?
13: No deixa pancartes. Què li molesta al senyor Mercadona una pancarta ahí que posa fulanitas i de la cort?
10: Perquè l'any passat sí, no?
13: Pues no, ni pancartes ni globus.
10: Normal.
13: En serio.
11: Normal.
13: No, mira, a mí me sembla fatal. Fatal, es que, claro, porque tú como animes.
10: Hombre, claro.
13: Pompones, yo que sé, algo.
10: Y la pulsera es.
13: Claro, que nos deis aportar algo.
12: Anécdota. Es que aquí tengo dos presidentes. Anécdota. No sé si va a ser en Paco o en Feli, ¿vale? Yo estaba trabajando. En Paco o en Feli, uno de los dos. Obrin la Fonteta, ¿vale? Fíjame el aire acondicionado que fiquen desde la sesión de la otra. Entré, comencé a entrar. Claro, comencé a entrar. 8.000 personas en Fonteta. Y comencé a hacer calor.
11: Se calfa.
12: Sí, jo què sé, fa calor, que és raro, pues, a més, em dona l'ordre d'encendre l'aire, da igual, clar, de sobte, pues, telefonant, ja tinc, no sé si és Paco Félix, de què passa, no sé quant, l'aire, no sé, i és que havíem ficat una pancarta, vale, una no, pancartes, però tots després tapantes, forats, de l'aire condicionat, no funcionava, i estan tots ahí dient,
10: morir-se de calor.
12: I bueno, i en el Rocharena ja, jo crec que en el Rocharena ja, así pancarta ni una.
13: Pues me sembla fatal.
10: A mí también me
13: sembla fatal el convoy que es hacer la pancarta.
11: Por lo que preguntabas, a ver, son actos que despiertan el interés de todo el colectivo fallero. Evidentemente, y dicho con cariño, está el friki que se apunta a un bombardeo. Es decir, quiere estar allí, quiere verlo en directo, quiere saber si su quiniela la acierta o no la acierta. Y luego, en las comisiones de falla están los clásicos que les gusta ir, les gusta la parte social, les gusta, pues eso, el manflor, entrar, salir, que te vean, que salgas en la tele, que te coja los periodistas y te pregunten, y eso es inevitable. Ahora bien, una cosa es que tengas 6.000 o 7.000 entradas como había en la Fonteta, si quitabas la parte del espectáculo, y otra como tengas ahora, y tienes ahora, pues no sé si son 15.000 entradas, pues os digo una cosa, se va a quedar corto,
10: sí,
11: el secretario.
10: Van a faltar.
11: Total.
10: Sí,
11: ¿por qué? Porque las repartes proporcionalmente entre todas las comisiones de falla, tengan o no tengan candidata. Y chicos, no queda nadie por no ir a Junta Falla a retirar sus entradas.
13: Lo que sí que n'hi ha, però alrededor del que dius, gent colant-se jo no he vist, però sí que n'hi ha gent que va només a la porta a veure entrar a les candidates, i a veure entrar a la Falla Major de València, la cort i tal, va al convoi d'allí de la porta, de l'ambient i tal, i quan comença se'n vas a casa.
12: I a veure el president de Junta.
11: També. Tu signaves autògrafs i tot. I selfies, se feien.
9: Qué
11: llàstima.
9: Del Roig Arena, i en guany tampoc n'hi hauran presentadors, no?
10: Sí.
9: L'any passat no va...
10: No.
9: I en guany tampoc presentadors?
10: No, a veure...
9: Perquè han canviat un poc la escenografia, han canviat un poc l'estil.
10: També podem parlar, perquè realment es van a centrar en lo que és l'espectacle, volen acurtar perquè sí que és de veres.
9: És fallar, no? Un poc? O no és fallar?
13: No, saps? Se fallar. Se fallar, però te dic una cosa. Este, és d'aquestes coses falleres que passa molt en el món de les falles, que quan una cosa es fa d'una manera, pues, continua fent-se en el temps, se continua fent, i encara que la raó primera de per què se feia això així ja ha desaparegut, ja, se continua fent.
10: Sí, per tradició,
13: clar,
10: no?
13: Entonces, la fonteta, o sea, ese acte, o la, sí, el roig i tal, ese acte tenia un espectacle perquè el jurat deliberava. Correcte. Deliberava en la sala Zucker, te estic parlant de l'edat, sí, sí, de pedra. Sí, sí. El jurat deliberava, en lo qual se feia un, claro, se feia un espectacle i tal per a que la gent s'entretinguera mentre estava el jurat deliberant. El jurat ja fa molts anys que no delibera, que el sobre el dona al principi de l'acte. En lo qual, espectacle ja no fa falta, no fa falta fer temps.
12: Però, anècdota també. La primera fonteta que la va presidir este senyor, sí, i la va dirigir jo, sí, la solitat de la vida.
11: Després, no us acordáis de la Riguà?
10: Sí,
11: en
10: la plaça de Bous. Sí, sí, jo estava treballant en ese dia.
13: Correcte.
10: I al dia següent se va fer en la fonteta.
12: Jo treballava en el espectacle y la coordinación y tal, y Félix era el presidente. Y en la fonteta ni había pasado una cosa, y es que ni había que colocar en los falleres, ¿vale? Y se fea per cuatro tantos, no sé cuántos, y había que portar desde un puesto a un altre, y a veces necesitabas un temps mínim per agafar unes candidates, portar-les a la sala, agafar les altres candidates i tornar a ficar-les, perquè si no, totes ahí ficades no te cabien. ¿Vale? Porque si veis las imágenes, cuando las imágenes de la fonteta que dicen señoreta, no sé qué, están totes amontonadas,
10: sí,
12: ¿vale? En un puesto, ¿vale? Pues claro, para que estén amontonadas en el espectáculo, explicaremos ahí. Claro, yo no sé si en el Rocha Arena fue falta, pero tú necesitas esos minutos de, vale, fíjate a los candidatos de la 1 a la 35, desfilen, me les emborde. Fíjate a los de la 36 a la 70, desfilen, ahora a los chiquetes, bueno, pues ahora ni te me estén, porque dice, deja a los machos, fíjate a los infantiles. Y se fea lo que diga Angelita, pero una cuestión organizativa del espai. Poc a poc això se va anar millorant, però després hi ha coses que...
13: Clar, i a més que els fallers van a veure a les candidates, claro, sí, van a veure falleres.
11: No os olvidéis de una cosa que també duele decirlo, però és que és una realitat, les despedides de les falleres majors se han convertido en discursos de tal amplitud que se pueden ir a 20, 25 y 30 minutos, y algunas se ha excedido más. Se ha puesto de moda el que lo hagan las dos al mismo tiempo, con lo cual... Ya llega un momento que la gente que tiene el chip puesto en si va a salir mi candidata o no, o si va a salir la de la falla, claro, de al lado o no, llega un momento que desconectan. Claro. Y da pena ver pena cómo se están despidiendo. Claro.
13: Es que además es eso, tú estás ahí en la candidata, no sé qué, no sé cuándo, y es comienzan a hablar y es de ver, es que ya vegáis, porque también... És el que te dic, les falles són, ojo, o sea, són sota cavall i rei. I la fallera major en el seu discurs de despedida, igual que en la crida, el contingut és el mateix. És el mateix, perquè les falles són les mateixes, les emocions són les mateixes, tot és igual. Entonces, cada falla major, bueno, a lo mejor li dona un... Però és el mateix.
9: I després també, heu parlat que abans sí que deliberava el jurat i sí que...
13: Però t'estic parlant de la de pedra.
9: Sí, fa molt de temps. Sí, sí. Aleshores, el moment en què passen les candidates és un moment d'exhibició només, perquè ja estan triades.
13: Sí, sí, clar, clar.
9: No n'hi ha... si t'agrada una més o menys en directe, ja no n'hi ha possibilitat, no?
13: No.
12: Passa una cosa, el jurat ja les ha vist i ben vistes.
10: Si seran a tasa Menorca...
9: El jurat, i sí que...
13: Però t'estic parlant de la de
9: sí,
13: pedra.
9: De, fa molt de temps. Sí, sí. Aleshores, el moment en què passen les candidates és un moment d'exhibició només, perquè ja estan triades.
13: Sí, sí, clar, clar.
9: No n'hi ha... si t'agrada una més o menys en directe, ja no n'hi ha...

0: famílies i les falles i tal, veuria la seva candidata també a arropar-la un poc, perquè és un moment de molt de nervis, pot eixir, no pot eixir, entonces, clar, el estar ahí un poc damunt...
1: Home, que seria molt lleig jugar la roxeta, ¿vale? Para que isquera el xurata y eixir tres xenoms, claro, i ja està, vull dir, claro, fer un poquet d'espectacle, bueno, es desfilar...
2: Sí, però a mi sí que m'agradava que hagueren este espectacle presentadors.
0: Sí.
2: Li donava com més... No sé, m'agradava.
0: Mira, jo la impressió més gran que m'he portat a la meva vida va ser quan vaig presentar la de la...
2: És veritat, que tu presentares?
0: Clar, en el traje ese, que portava un traje que era una deconstrucció de traje valenciana i tal.
2: Sí, sí.
0: Quan vaig eixir a l'escenari, o sea, al vore les 8.000 persones de... Esa impressió va ser la impressió més gran. Aquí sí, me'n vaig pegar una impressió.
2: I se sap per què ara de sobte han decidit que no n'hi has que hem presentat?
0: No sé, perquè canvien.
2: Per canviar,
0: a lo millor.
1: Jo crec que és una errada, perquè
2: el
1: presentador, la presentadora, per lo menos jo les vegades, tant que ho he dirigit com que està president la Junta, te dona la tranquil·litat de que si passa alguna cosa, tens algú.
3: Tens una persona.
1: Sou periodistes.
3: Sí, que té recursos.
1: Té recursos.
2: Per eixir,
1: clar. Simplement, chico, que no passa res, que se cau una
3: xiqueta.
1: Una xiqueta, sí. Pues, no? Que és el presentador, la presentadora sempre pot anar, chica, no passa res, fer un poquet de parlament, un aplaudiment, jo què sé, qualsevol cosa.
3: Sí.
1: Quan no hi ha ningú en escenari, és que...
0: Sí. Bueno, vas venut.
3: En el guió no fica res.
0: Sí, no, un presentador o una presentadora
2: i que queda superfred, no? Clar. No sé, una persona propera als que estan veient l'espectacle i després a les candidates que estan desfilant.
4: Sí, emocionant, l'has presentat i quan dius el nom de les xiquetes...
0: No, això ho diu el secretari. Tens molt que aprendre,
4: No, però quan ixen... No, però quan ixen... Ell diu
2: quan ixen a desfilar.
4: Sí, tens que...
0: Tu nomenes totes les falles i totes a totes i totes les falles.
4: En ixen moment volia preguntar-te, clar, és que és un moment clau perquè són moltes i has de...
0: Sí.
4: Perquè tu no estaves a soles, no?
0: No, estava en Rafa Comín.
4: Exacte. Aleshores, has de compenetrar-te molt bé amb el teu
0: clar,
4: company perquè
0: sí.
4: Han d'eixir al moment, no?
0: Sí, sí, a més està medit el temps, no? per eixir, per a que
4: clar,
0: siga àgil, però se puguen lluir, saps? Entonces, sí que és de veres que n'hi ha tot un protocol d'això del temps que ha de passar, que també cada vegada és diferent, depèn de com estiga plantejat l'espectacle, si és per un puesto, si és per altre, pues també els temps van variant, però sí, és una cosa que està molt medida, molt medida.
4: Això passarà el cada setmana, anem a veure el
2: dissabte.
4: Nosaltres el divendres farem la prèvia amb l'assaig.
2: No ens deixen entrar, bueno, de moment no ens deixen, a lo millor ens podem colar a l'assaig.
4: No sé, a lo millor el Bonfire no ho veu bé. Que es desvelen tot.
2: Ahí sí.
4: Això pot contar?
0: A l'assaig sí que va la premsa, no?
2: No
0: deixen. Per què?
4: Ara ja no.
2: El divendres no. No sé per què...
4: Perquè n'hi ha millor alguna sorpresa.
2: De normal sempre han deixat.
0: Sí, sempre.
2: I clar, a mi m'ha sorprès que, no sé, en guai no volen...
1: Fèlix,
2: des que no esteu.
4: I què és el més estrany que vos ha passat en una selecció de Cor d'Honor?
0: Oi, no conteu, bueno.
4: No, però que es puga contar, que queden 9 minuts, que puga contar.
1: Jo, bueno, tu, Fèlix, també tens.
3: Sí.
1: Clar, jo vaig fer la de la pandèmia, la del 21.
2: Sí.
1: ¿Vale? I, clar, teníem les entrades, era, bueno, primer m'ho digués sanitat, no, teniu una entrada cada 3, ¿val? Un terç de les entrades, i havia que ficar una entrada, 200 lliures, una entrada, 200 lliures, però el tema de les distàncies, ¿val? La secretària general, Carmen Blasco, val? Pum, pum, pum, tot. Ella i jo, els dos, perquè cada un, clar, mos donàvem tot la fonteta, fent tots els números que no mos passen en res, sumant totes les entrades que fora exactament el tant... Vale. I com, diguem, anem a l'assemblea, mireu, n'hi ha aquestes entrades perquè les condicionants és este, val? I com un dia després de l'assemblea mos criden de sanitat i mos diuen que no, que teniu el 66%.
2: Ja no les
1: vull. Refer totes les entrades, tornar a repartir-les en sobres, trencar totes les que tenien fetes i tornar a començar a fer les entrades. I damunt, clar, la gent que no en tenia perquè no n'hi havia huecos.
2: N'hi ha huecos perquè s'ha quedat gent fora, no?
1: És que, clar, és que... No, bueno.
4: S'han quedat les entrades, tal.
3: Sí. Anécdotas se dan de muchos tipos. Lo que pasa es que menos mal que no se saben porque entre bambalinas hay muchos momentos de tensión. Yo recuerdo una, y permitirme que obvie, lógicamente, el año. Bueno, pues lo ha dicho Carles. Cuando el jurado llega, lo normal es que hayan comido juntos y si les queda algún nombre por debatir, o les quedan dos huevos,

0: tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
2: Ya todos tenemos, y yo la tengo, por supuesto. Voy a un equipo español fuerte, importante, y voy a tratar de hacerlo bien. Así he vivido durante 30 años en los banquillos.
3: Va a ser un buen colofón. Creo que es una oportunidad que me llega, bueno, pues en buen momento. Voy a darlo todo, sí, voy a darlo todo. Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha liga, ¿eh? Faltan 31 partidos, 90 puntos. Por lo tanto, creo yo, más el plantel, como decía tu compañero, más las ganas que tengo. Tengo mucha... Hay muchos elementos para ser optimista, sí.
4: Què tal, com esteu? Javier Aguirre ja està camí de València. Abans ha parlat en l'aeroport de Mèxic, de Ciutat de Mèxic, per als companys de la premsa mexicana. Avui el València ha fet perfil oficial que serà el nou tècnic, almenys fins a final de temporada. Anteriorment, el València havia presentat Braulio Vázquez com a nou director esportiu del club, tot i que ja porta treballant de valent des que s'anuncia la seva eixida de l'Osasuna la setmana passada. I a Braulio se li ha preguntat per què ha acceptat ara tornar a casa. L'escoltem.
5: Que venir al València es algo muy grande, no me olvido, no vengo porque ni el campo nuevo, ni el campo nuevo está muy bien, fenomenal. Pero ahora tenemos que arreglar, gestionar, estar encima, y creo que es un reto importante para mí. Yo no sé si el tener esa vinculación pues hace que luego a veces lo pasas peor, pero bueno, yo creo que al contrario, todavía me genera más ilusión y más ambición de dar lo mejor de mí mismo para que el Valencia salga poco a poco de donde está. El objetivo a largo plazo no toca ahora.
4: El tema sentimental, que ha sigut fonamental, però també, evidentment, la pràctica, perquè el València és un històric. Ara de seguida escoltarem més de Braulio i també de Javier Aguirre i ho analitzarem avui amb el nostre company de 90 minuts, Manolo Montal. Braulio ha fet una roda de premsa molt futbolera, s'ha responsabilitzat dels canvis en el club, com el del cos mèdic, que vos anunciàvem ahir, ha definit que el projecte és el de la barreja entre l'acadèmia acompanyada de jugadors que aporten experiència i seguretat als joves. S'ha mostrat realista amb els objectius, ja l'heu acabat d'escoltar, i ara diu no es pot parlar d'una altra cosa que deixar d'una situació difícil i complicada. Moltes preguntes s'han dirigit també a la relació amb Meriton i concretament amb el president Kialdín, que ja ha confirmat que és diària, una comunicació diària i fluida, i ha assegurat que ara per ara es refia d'ell perquè està complint. La roda de premsa de Braulio serà un dels principals arguments del nostre programa, però també hem quedat amb Luis Miguel López. Recordeu aquell periodista de televisió espanyola que era la veu de l'handbol per a moltes generacions, inclús a la meua? Doncs ell viu a Madrid, on exercís d'orellut il·lustre. Analitzem amb ell este inici espectacular, com fèrem ja ahir, del líder de segona divisió. A més, escoltarem Toni Nadal, el tio i l'exentrenador del seu nebot, de Rafa Nadal, una veu autoritzada en el món del tenis, amb qui ha estat el nostre company Carlos Cuevas. Tus notes finals en la nostra portada, la primera a la mort de l'expresident del Ros Casares de bàsquet, Francisco Ros García, fill de l'empresari Francisco Ros Casares, i que va presidir el club de Amseu en Godella, un dels clubs més exitoses de l'esport valencià i que en 2012 va conquistar, per exemple, la Copa d'Europa de bàsquet femení. La segona fa referència al jugador del Paris Saint-Germain, de Achraf Hakimi, que finalment serà jutjat per violació, acusat per una jove que en 2023 va acudir a sa casa a les rodalies de París. El Tribunal Suprem francès ha obert judici oral contra el futbolista internacional amb el Marroc. Bé, Juan Alpuente està en la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla, uns consells, canviant de ritme i comencem.
1: Estàs escoltant Esports a Punt.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio.
8: La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Estàs escoltant Esports a Punt amb Dani Hermosillo.
3: Habíamos rechazado 4 ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final esto decidimos por esta porque llevamos muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos quedaron ahí y estuve 15 temporadas. Entonces, bueno, dijimos, va a ser un buen colofón para la carrera, para el final. Es un equipo importantísimo, como bien dices, un histórico. Y bueno, intentar esto, cerrar bien, hacerlo bien. Creo que es una oportunidad que me llega, bueno, pues en buen momento. Voy a darlo todo, sí, voy a darlo todo. Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha liga, ¿eh? Faltan 31 partidos, 90 puntos. Por lo tanto, creo yo, más el plantel, como decía tu compañero, más las ganas que tengo, hay muchos elementos para ser optimista, sí.
4: Segurament, i aquest optimisme és una de les raons i la seva experiència per les quals Braulio Vázquez ha elegit Javier Aguirre, qui ha parlat, com vos diem en la presentació, abans d'eixir des de Ciutat de Mèxic cap a València, on demà ja s'incorporarà al treball, després que este matí el club ha fet oficial per fi que és el nou entrenador del València, almenys fins al final de la temporada. Entre la confirmació d'Aguirre pel club i les paraules del mexicà abans d'agafar el vol cap a València, hem escoltat Braulio Vázquez, que avui ha sigut presentat a la una del migdia com a nou director esportiu. I una de les primeres coses que li hem preguntat o que li han preguntat és precisament per Javier Aguirre i per què s'ha decidit pel tècnic mexicà.
5: Que Javier, creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo, como bien sabéis. El contexto Valencia no le asusta porque es una... Por poneros un ejemplo, una de las cláusulas para renovación la puso él, y al contrario, era súper ambiciosa y él sabe dónde viene, con mucha ambición, y creo que además necesitamos un poco pues alguien que no le asusten los retos, digamos, y él para nada le asusta, sabéis la experiencia que tiene en la Liga Española, conoce la Liga y conoce Valencia, que también es importante.
4: Efectivament, és important. Bé, ara de seguida analitzarem aquesta posada en escena de Braulio en la mitja hora que ha durat la roda de premsa amb el nostre company, el tenim per ací, Manolo Montal. Però abans, alguns fragments que hem volgut destacar d'esta roda de premsa. El primer fa referència al contracte d'Aguirre. No ha volgut entrar en detalls, però sí ha dit que el mexicà podria continuar també la temporada que
5: ve. No tengo ningún entrenador firmado para el año que viene y podemos quedar en una posición que obviamente no sea la que daría que el objetivo se cumpliera, digo, para su renovación, pero podemos quedar el 14, el 15 y nosotros estar contentos con el trabajo de Javier y poderle renovar. Absolutamente para nada está descartado la continuidad de Javier.
4: Bé, hi havia aquestes clàusules que podríem votar-se d'alguna manera si el treball de Javier Aguirre és bo, agrada al club i, bueno, evidentment, millora la situació classificatòria, que és la part fonamental. S'ha referit als canvis en el club, com el del cos mèdic, ha analitzat la situació de l'equip i el treball seu al curt termini, que passa per el dia a dia, amb fets i no amb paraules. Ha tornat a dir i també s'ha referit a la destitució de Carlos Corberán, de la qual, lògicament, es desmarca.
5: No tuve nada que ver en ese cese, era una decisión que estaba tomada. Además, le tengo una estima profesional y personal y me parece un gran entrenador. Que Pedro me parece un magnífico profesional, pero entiendo que había que hacer un cambio y, bueno, lo comentamos internamente y al final el cambio lo hace el Valencia. Yo, obviamente, también doy mi opinión, perdón. Que más allá del discurso que puedo dar yo aquí, que puedo hablar mejor o peor, la gente lo que quiere son hechos y creo que poco a poco lo estamos demostrando. El objetivo ahora mismo es gestionar, recuperar lesionados, que el míster conozca a los jugadores, intentar competir y que la gente se sienta, pero también sacar puntos, ¿no? O sea, estamos en una situación muy complicada y pensar en el más allá, sinceramente, no nos lleva a nada.
4: Acabem esta roda de premsa de Braulio en la definició del projecte i també una altra de les claus, i ara li comentarem a Manolo Montal, la relació amb Meriton i si es refia del que ha parlat amb el president Chiellini.
5: A mí me gustaría un proyecto en el que la academia sea importante, pero también que tengamos jugadores de estabilidad. Hay cosas importantes y hay cosas urgentes, y la cosa urgente, y lo urgente a día de hoy es que vamos el 19. Obviamente tenemos un problema clasificatorio y tenemos que intentar salir de ahí. Yo lo que creo es lo que estoy viendo, y llevo 5 o 6 días hablando con Kiev, y todo lo que hemos estado hablando, incluso de posibilidades de proyecto, a mí yo sí lo creo.
4: També s'ha referit Javier Aguirre, que li han preguntat per Kiatlin, també per Meriton, per la situació social del València, i ha dit això.
3: La mejor manera, lo que me ha servido a mí es la comunicación. No conozco a la gente de los dueños del Valencia, no tengo el gusto de conocerlos. He leído mucho, como lo has hecho tú seguramente, pero bueno, yo como soy, así seré, no voy a cambiar. Una persona que si hay un problema lo digo, si estoy contento también lo digo, soy institucional, eso es verdad. Y creo que es un gran reto, como decía tu compañero, es un gran equipo, una gran institución histórico, y tengo mucha ilusión, muchas ganas, ¿no?
4: Manolo Montal, buena vesprada.
9: ¿Qué tal, Dani? Buena vesprada.
4: Bueno, hem escoltat la roda de premsa de Braulio, molt interessant. Hem escoltat també a Javier Aguirre, que ha parlat sense problemes a l'aeroport de Ciutat de Mèxic. ¿Amb què te quedes d'esta roda de premsa de Braulio?
9: Me quedé amb que Meriton ens ha fet abraçar la normalitat i sublimar-la. I, per tant, tindre una persona que parla en nom del club, que se senta davant d'un micro i que diu, senyors, estem el que fa d'aneu i això ja que solucionar-lo. Una persona que no diu, ens espera un gran futur quan estigui al nou estadi. Una persona que, en definitiva, ha fet una roda de premsa en paraules, termes i raonaments normals, no prenent a la gent per tonta.
4: Molt de futbol, com dia jo en la presentació.
9: Te dona molt a pensar. Ara bé, i a més va ser la pregunta fent 90 minuts.
4: Sí.
9: Pesa més la confiança que te provoca Braulio o la desconfiança que te provoca Meriton? Perquè és complicat dissociar les dos vessants.
4: Te refies d'eixa comunicació? Ja ha dit que parla tots els dies amb Kiatlin.
9: Li ho he sentit a tots els que han passat per València. I jo estic segur que probablement, a lo millor, ara és així, però també, com va dir el seu dia a la Folgado, tinc l'absoluta seguretat que un dia o altre Meriton va acabar traint a Braulio Vázquez. És una qüestió de temps. I a més, en València ja tenim experiències de que un dia l'amo s'alça amb el morro tort i encara que hagis guanyat una Copa del Rei i que tingues l'equip en Champions, te fulmina i se queda tan panxo.
4: El que passa, Manolo, és que sí que hi ha hagut decisions, com per exemple el cos mèdic, que han sigut, bueno, el cos mèdic, a Ron Gurley, per avançar a Corberan, vull dir, Meriton es mou. Jo no sé si per la necessitat o perquè li veu les orelles al llop ja definitivament d'un possible descens, o perquè realment està creient que ha de posar alguna cosa més en el projecte.
9: Jo tinc la impressió que probablement estan fent un reset ells des de Singapur en intentar que almenys això no isca tancar, perquè s'han deixat en els últims anys més de 40 milions d'euros en finiquitos.
4: Sí, sí.
9: Ojo,
4: que són molts diners.
9: Ojo
4: sí.
9: A la dada, que no és menor, val? I a mi em fa la impressió que me consta que algú li va dir a Peter Lim, mira, has de posar la gent de futbol. No pots continuar anant en huits i nous i cartes que no lliguen. I aquesta història, si per exemple ara en este primer contracte Braulio ha presentat un contracte en el que el propietari ha vist que no se firma més enllà d'una temporada a l'entrenador, se li posen clàusules per a continuar, se posa una clàusula en la qual si al principi de la segona volta estan descens poden fer-lo fora, el propietari, si vol aquestes coses, jo crec que almenys s'hi va confiar de moment, perquè el que passa pel cabell també no ho sap ningú, però de moment s'hi va dir, home, pues este tio almenys no me va fer perdre un fum de diners, com per exemple els 8 quilos que m'acabe de gastar en finiquitar a Ron Gurley i a Carlos Corberan.
4: Efectivament. Bueno, suposa que aquesta nit tindreu en 90 minuts àmpliament la roda de premsa de Braulio, també les primeres declaracions de Javier Aguirre, i és que el València continua acumulant i protagonitzant esta parada de seleccions amb molta actualitat.
9: Sí, anem a continuar tenint molta tela que tallar. Perquè Aguirre aterra, ja tal com avançarem ahir, aterra anem a València. Divendres, crec que ja fa el primer entrenament, divendres i dissabte, diumenge descansen, dilluns és presentat. És a dir, anem a continuar almenys el principi del paró de seleccions. En València tenim tema per a parlar.
4: Molt breument, el que hem sentit de Javier Aguirre és algo que ja coneixíem. No?
9: Cap novetat, ni en la seva manera d'expressar-se, ni en el que esperem del tècnic mexicà, que és un tècnic que, bueno, jo crec que sobretot va fer molta teràpia.
4: Este a jubilar-se no ve, no?
9: Home, si ve a jubilar-se, des de luego, en un talant absolutament oposat al que tenia la estafa escocesa de Ron Gurley.
4: Molt bé, gràcies, Manolo.
9: Gràcies, Dani.

0: Comença Contrapunt. La reflexió de la jornada a l'informatiu vespertí de Punt Ràdio. Amb Rubén Dempere.
1: Són les 9 i 20 segons i això és Contrapunt. Este 23 de setembre, primer dia de la tardor, ens deixa una jornada molt intensa informativament. Anem amb la portada. En el control de so, Rafa Larcón i Tono Escribano. Comencem.
0: Connectats amb la realitat del dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Contrapunt.
1: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha explicat avui l'origen de les joies que la policia va trobar en l'escorcoll del seu despatx. Diu que van ser un regal personal del rei Abdullah de l'Aràbia Saudí durant una visita oficial a Espanya l'any 2007. La defensa de Zapatero diu que les joies no valen més d'un milió d'euros, el que va taxar les peces l'Audiència Nacional.
2: I juí històric contra l'activisme mediambiental a la Ciutat de la Justícia de València. A última hora d'esta vesprada ha quedat vist per a sentència el juí contra 11 activistes de Greenpeace. Els acusen de desordres públics per una protesta al port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas. La Fiscalia ha rebaixat a 2 anys i mig la petició de pena, que inicialment era de 5 anys per a cada processat.
1: El Congrés ha viscut avui un incident inèdit en la cambra. Una diputada del PP ha sigut expulsada per exhibir un esprai de gas pebre. Volia denunciar, ha dit, la inseguretat de les dones a Ceuta, però el que ha aconseguit és que diversos espais de la cambra quedaren clausurats i 12 persones necessitaren assistència mèdica per intoxicació de gas.
2: I l'Assemblea General de l'ONU evidencia també el xoc frontal entre Washington i Teheran. El president iranià ha respost a les amenaces de Trump, acusa els nord-americans de terrorisme i assegura que no es rendiran.
0: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
1: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, com dèiem fa uns moments en els titulars, ha donat avui explicacions sobre l'origen de les joies que la policia va incautar al seu despatx. Diu que van ser un regal personal del rei Abdullah de l'Aràbia Saudí durant una visita oficial a Espanya l'any 2007. Xavier García del Valle, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, esta explicació està en l'escrit que els advocats de Zapatero han enviat al jutge de l'Audiència Nacional, que investiga el cas Plus Ultra. José Luis Calama, el jutge, els va donar ahir un termini de 3 dies per a presentar tota la documentació que aportara informació sobre els delictes que puguen estar relacionats amb aquestes joies, que són frau fiscal i contraban. L'informe de la defensa de Zapatero sosté que la dotzena de peces trobades al seu despatx en maig són un regal del monarca saudí Abdullah, que va morir l'any 2015. Uns regals que Zapatero no passara per la frontera podrien eliminar el delicte de contraban, i si van ser l'any 2007, el frau fiscal en donacions o transmissions podria estar prescrit. I per això, els advocats demanen a l'Audiència Nacional que sol·licite la cooperació de l'Aràbia per a acreditar el seu relat. La defensa de Zapatero també discrepa de la taxació judicial de les joies, que les va valorar en 1.200.000 euros. La consideren molt superior al valor real de les peces i demanen una altra valoració.
1: I de les joies de Zapatero a l'incident, no sabríem com qualificar que avui ha protagonitzat en el Congrés una diputada del PP. La sessió de control d'avui a la Cambra Baixa ha viscut un incident, com dèiem, poc habitual. Una diputada popular ha exhibit un esprai de gas pebre per denunciar el que ella considera indefensió de les dones a Ceuta. Tot i que ha dit que estava buit, el Congrés ha acabat amb diverses estances precintades per presència de gas i 12 persones han hagut de rebre atenció mèdica per intoxicació.
2: Sí, la parlamentària protagonista d'aquest incident és Ana Vázquez, diputada del PP per Ourense i especialitzada a més en temes de seguretat. De fet, estava interpel·lant el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, quan ha mostrat l'esprai de gas pebre. Per a il·lustrar, ha dit la inseguretat que viuen les dones a Ceuta en plena crisi migratòria. El problema és que estos esprais figuren en la llista del que es considera un arma. Li ho ha recordat la presidenta del Congrés, Francina Armengol, per a justificar que l'expulsava de l'hemicicle.
3: Según el artículo 101 y el registro de armas, la botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga. Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado. Señora Vázquez, la llamo al orden por segunda vez. Si tengo que llamarla al orden por tercera vez, será expulsada durante todo el pleno.
2: Y después de 4 minutos de resistencia, Vázquez ha abandonado el hemiciclo entre aplaudimientos de todo el grupo popular, amb l'única excepció d'Alberto Núñez Feijo. Als corredors, la diputada ha insistit que ella no anava armada.
4: No conoce ni tan siquiera el reglamento de armas, tan siquiera. Creo que alguien se lo ha chivado mal y espero que rectifique. Yo inmediatamente voy a llevar esto a la comisaría, que es una auténtica vergüenza lo que acaba de decir, porque está insinuando que media Ceuta, que por desgracia están usando esto para defenderse, mujeres que estamos llevando armas.
2: I també ha insistit molt que l'esprai era inofensiu perquè l'havia buidat al carrer.
4: A todo esto vacío, obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
2: Tot i esta versió, el fet és que per diverses dependències de la cambra s'ha escampat l'olor i els efectes del gas i la Policia Nacional ha presentat diversos espais, una cuina i un menjador, entre altres. I els serveis mèdics de la cambra han hagut d'atendre 12 persones amb problemes de respiració i irritació dels ulls. Una treballadora ha rebut fins i tot la baixa laboral i una altra ha anunciat que presentarà una denúncia. Finalment, el PP ha reconegut que un treballador del seu grup ha recollit l'esprai de la diputada i admet haver premut el botó que ha expulsat el gas.
1: I tot este incident amb el rerefons de la situació a Ceuta. Avui, a la ciutat autònoma, la notícia és la tranquil·litat que, de moment, viuen els passos fronterers amb el Marroc. S'ha reforçat la vigilància tant a aquesta ciutat com a Melilla per les crides que circulaven des de feia dies en xarxes per a organitzar una altra entrada massiva que, finalment, Xavier, no s'ha produït.
2: De moment, perquè, com has dit, nombrosos grups actius en xarxes del Marroc i de diversos països subsaharians havien llançat missatges per a promoure noves marxes contra les fronteres espanyoles amb l'argument que les forces marroquines estarien avui molt ocupades per la jornada electoral que viu el país. Fins a este moment, com deies, eixes crides no semblen haver tingut cap ressò. No obstant això, els passos fronterers, tant de Ceuta com de Melilla, s'havien despertat este matí blindats per les forces de seguretat espanyoles. I el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha dit que el Marroc també està col·laborant en esta vigilància reforçada.
1: I no deixem Ceuta, parlem ara d'una de les derivades de tota esta situació, tal volta una de les més greus i més importants, la situació dels menors no acompanyats, que encara queden a la ciutat en procés de filiació. D'ells i d'elles ha parlat avui la ministra d'Infància, Cira Rego, que este matí ha visitat Sagunt. Allí ha insistit que els menors i les menors no es queden a Espanya, que hauran de passar a la península.
2: Per això ha apel·lat a la solidaritat entre regions i ha dit que els centres de la Comunitat Valenciana no estan saturats, com assegura el Consell.
5: La capacidad quedó acreditada en el Real Decreto que se aprobó hace en el mes de junio, la capacidad de plazas de acogida que tenía que tener, y desde luego está muy lejos de tener una sobreocupación, pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana.
2: Abans de l'estiu, el govern espanyol va aprovar un reial decret amb els criteris de distribució per comunitats i el màxim de menors no acompanyats que podien acollir. En el cas de la Comunitat Valenciana és de 1903 i a data de 31 de març hi havia 590 menors migrants no acompanyats en la Comunitat Valenciana. Però el Consell afirma que els centres estan desbordats i que no estan preparats per a solucionar el que qualifiquen com desastre de gestió de Pedro Sánchez. Miguel Barrachina es el portavoz del Consell.
6: Se confunde, imagino que será por la precipitación, no quiero pensar que sea una falsedad. Directamente estamos en el 180% superándolo de capacidad.
1: I es parlem ara d'un cas que avui ha commogut l'opinió pública. El desnonament dramàtic de Mari Carmen és altre dels titulars del dia, una anciana de 87 anys que ha hagut d'abandonar la casa on vivia de lloguer des de fa 7 dècades. En el districte, això ha passat en el districte del Retiro, a Madrid. El cas també ha alçat una allau de reaccions amb creuament d'acusacions polítiques i un cisma obert entre les dues parts del govern. Ens ho conta Carles González.
7: Era el quart intent per a fer-la fora i esta volta sí, després d'una batalla judicial de 7 anys. El Suprem li ha donat la raó a l'empresa propietària i al fons d'inversió perquè Mari Carmen ni podia legalment estar ja en ese pis ni pagar renda antiga, uns 500 euros, un preu molt per baix dels lloguers de la zona. Ara li demanaven 5 voltes més, 2.650. Fins i tot una escriptora s'ha oferit a pagar 2.150 euros cada mes. Acampada, suport de famosos, però no hi ha hagut marxa enrere. Beatriz Duro és l'advocada de Mari Carmen.
8: Además que las administraciones públicas están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional y lo hemos acreditado documentalmente y también les ha dado lo mismo.
7: El cas ha servit perquè el PP carregue contra el govern a través del seu portaveu, Borja Sémper.
9: Llegará un momento en que estas cosas acabarán, pero desde luego con este gobierno no.
7: I el govern contra Ayuso, ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez.
10: La señora Ayuso se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores, a estos buitres, a decirle que aquí no piensa regular el mercado y que, por tanto, campa a sus anchas.
7: I contra la ministra i la part socialista del govern ha carregat Sumar en l'enèsim sisma, Alberto Ibáñez, diputat de Compromís en Sumar.
11: Urjo a que el gobierno tome decisiones valientes y una de ellas pasa porque el gobierno de España expropie a este fondo buitre y le devuelva el piso a Mari Carmen. Si no es capaz de hacer de esto, lo mejor es que la ministra dimita.
7: Este desnonament és un punt d'inflexió, el cas d'una anciana de 87 anys abandonant la seva casa on ha viscut tota la vida, ja té la categoria de símbol del greu problema de la vivenda que afecta tot Espanya.
1: Així és, i les protestes continuen al carrer en moltes ciutats convocades pel sindicat d'inquilines, com la concentració de Madrid davant de l'àtic comprat per l'administració d'Ayuso, i també a València. Un centenar de persones s'han reunit davant la seu de la delegació del govern. Portaven una pancarta amb el lema «La vivenda ens costa la vida» i clamen contra la inacció del govern en casos com el de Mari Carmen. Parlem ara a les 9 i 11 minuts de la nit amb la portaveu del Sindicat d'Inquilines de València. Bona nit, Andrea Aleixos.
12: Bona nit, moltes gràcies.
1: Què demaneu concretament a les administracions per tal de revertir esta crisi de la vivenda i què caldria fer per a que no es donen casos com el que hem vist avui, casos com el de Mari Carmen?
12: Mira, nosaltres el que demanem és que el Congrés aprove el Real Decret que des de la Confederació de Sindicats de Llogateres redactàrem i presentàrem, que frenaria els desnonaments com el que havíem vist avui de Mari Carmen, no? O sigui, aquest decret nosaltres sabem que no és la solució al problema, però almenys sí que frenava els desnonaments de persones vulnerables com pot ser Mari Carmen. A part d'això, demanem la baixada immediata dels preus del lloguer, els contractes de lloguers indefinits, la paralització de tots els desnonaments.
1: Sí, Andrea?
12: Sí,
1: continua.
12: Que això, que demanem que el dret a l'habitatge siga un dret real i efectiu per a totes les persones que vivim de lloguer, a la ciutat de València en particular i a tot el territori espanyol en general.
1: Imagina que avui en esta concentració estava molt present i aquest ambient d'indignació després de veure el que s'ha vist amb esta dona de Madrid de 87 anys.
12: Estem plenes de ràbia perquè aquesta situació no és només que els joves no puguen accedir a un habitatge, estem veient, com és el cas de Mari Carmen, que persones que porten tota la vida vivint en la seva casa és comprada per un fons d'inversió, li quindupliquen el preu del lloguer i no puga pagar-lo. Estem davant d'una crisi social que pareix ser que no té fi, però les mesures podrien ser molt eficaces si s'apliquen les que demanem des dels sindicats.
1: Moltes gràcies, Andrea Aleixos.
12: Gràcies a vosaltres. Adeu.
0: Les coses que passen des de tots els àngels. Contrapunt. Rubén Dempere.
1: I a última hora d'esta vesprada ha quedat vist per a sentència el juí celebrat a la Ciutat de la Justícia de València contra 11 activistes de Greenpeace. Els acusen de desordres públics per una protesta al port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas. La Fiscalia ha rebaixat a 2 anys i mig la petició de pena que inicialment era, atenció, de 5 anys per a cada processat. Seguint el juí ha estat el nostre company Àlex Sanjaime.
13: Víspera sentència, el juí als 11 activistes de Greenpeace que a l'octubre del 2021 van protagonitzar una protesta contra un buc mercant que transportava gas al port de Sagunt. Finalment, la Fiscalia ha rebaixat a 2 anys i mig de presó la petició de pena davant dels 5 anys que demanava inicialment, perquè això és la pena que preveia el Codi Penal per al delicte de desordres públics en l'any en què es van produir els fets. Han sigut 10 hores de juí, 11 acusats de 7 nacionalitats diferents que han defensat davant el tribunal que va ser una acció pacífica, que no va provocar danys materials ni personals. Recorden, a més, que ja han pagat 160.000 euros en sancions administratives i temen que amb Lluís com este, des del Codi Penal, s'actuï de manera desproporcionada contra l'activisme medioambiental.
14: En este caso concreto, sí estamos contentas de lo que hemos podido ver en la sala. Estamos, por supuesto, muy satisfechas de que el Ministerio Fiscal haya reconocido que es un error y tenemos una preocupación enorme por lo que puede suceder en el futuro con respecto a las acciones de Greenpeace que pueden ser imputadas, como pueden ser encuadradas dentro de este delito de desórdenes públicos con mucho más facilidad de lo que lo son ahora, y desde luego podemos encontrarnos con que en el futuro esas penas de 5 años sí que se nos van a aplicar.
2: Era les explicacions d'Inés Díez, la responsable de l'àrea jurídica de Greenpeace, que ha participat en la defensa en este juí. Com ha explicat ella i el nostre company, efectivament ara la preocupació de l'organització és que estos juïs desmobilitzen les protestes i també que en el futur siguen castigades més durament després d'aquesta última reforma del Codi Penal. En tot cas, consideren que avui ha quedat provat i per això esperen una absolució, que ells mai van fer ús de la violència.
1: Per cert, a les 9:30 de la nit entrevistarem en directe a Eva Saldaña, la directora executiva de Greenpeace a Espanya, per abordar amb més profunditat esta qüestió. I els jutges de Catarroja, canviem radicalment de tema. Avui ha declarat davant la magistrada que instruís el cas de la Dana i, en qualitat de testimoni, el secretari autonòmic de Transports, Javier Sendra, una de les persones que va parlar la vesprada de la barrancada amb l'aleshores president de la Generalitat, Carlos Mazón.
2: Sí, Sandra ha arribat als jutjats disposat, ha dit, a contar allò que encara recorda.
15: ¿De qué habló con Mazón?
16: A ver, lo declararé.
15: ¿Va a responder? ¿Se acuerda de todo?
16: No, me acuerdo de lo que me acuerdo, pero me acuerdo.
2: I sí que recorda que l'expresident Carlos Mazón li va telefonar a les 7:34 de la vesprada per a saber si podia desplaçar-se per carretera a Utiel. Però el més destacat de la declaració d'este secretari autonòmic de Transports és que ha dit que les conselleres Salomé Prades va parlar d'enviar les alert quasi 3 hores abans de l'hora en què finalment es va enviar a la població. Segons la declaració de Sendra, Prades va mencionar el missatge cap a les 5:30 de la vesprada durant la reunió del Secopi per l'alerta de la presa de Forata. Esta versió contradiu frontalment la que ha mantingut fins ara l'exconsellera investigada en la causa, que ha afirmat que en el Secopi no es va començar a parlar de les alert fins passades les 7 de la vesprada.
1: I este matí ha comparegut a les Corts el conseller d'Emergències per a donar explicacions dels incendis del Saler i de Segorbe. Juan Carlos Valderrama ha dit allí, en les Corts, que la prioritat del seu departament en totes les actuacions va ser la protecció de les persones.
17: Nuestra responsabilidad política nos ha llevado que durante la situación 2 de emergencia en todos los incendios forestales de este verano hayamos mantenido un responsable político las 24 horas del día en el puesto de mando avanzado. Ese es el sistema público de emergencias en el que creemos estar cuando hay que estar y permanecer una vez que la emergencia termina para recuperar, ayudar y reconstruir.
1: Xavier, ¿qué es el que ha dicho la oposición?
2: Doncs l'oposició, per la seva part, no està d'acord amb el conseller i ha qualificat de fracàs les polítiques de prevenció i d'extinció del Consell, a qui han acusat de...
17: Ese sistema público de emergencias en el que creemos estar cuando hay que estar y permanecer una vez que la emergencia termina para recuperar, ayudar y reconstruir.
1: Xavier, ¿qué es el que ha dicho la oposición?
2: Doncs l'oposició, per la seva part, no està d'acord amb el conseller i ha qualificat...

0: tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació.
1: Perquè es va tardar 17 hores en activar la UME per l'extinció de l'incendi de Sogorbi de Gàtova.
2: Avui, precisament, s'ha donat per extingit oficialment l'últim gran incendi que ha afectat el nostre territori, el de Tuéjar als Serrans.
3: I parlem ara d'un inici de curs acadèmic a les 9 i 19 minuts de la nit. Avui, la Universitat Jaume I de Castelló ha inaugurat oficialment el curs 2026-2027, un acte que ha estat presidit pel rector de la institució, per Jesús Lancis, i amb la presència del cap del Consell, Juan Franfred Llorca, i de la ministra de Ciència, Diana Morant.
2: Sí, i els dos, Pérez Llorca i Morant, han coincidit a criticar la falta de finançament de les universitats públiques, però després han discrepat a l'hora d'atribuir responsabilitats.
4: La falta de recursos en moltes universitats públiques fa que no puguen satisfer la creixent demanda i es disparen les notes de tall en algunes titulacions. Fa 28 anys que no es crea cap universitat pública en Espanya, però ja tenim un total de 49 universitats privades.
5: Els pressupostos del 2026 de la Generalitat consignen més de 1.000 milions d'euros a les universitats públiques valencianes. En justícia també hem de continuar reclamant al govern d'Espanya el finançament estable que mereixen. Sostindre els que altres deixen caure no pot ser una costum.
3: I l'Hospital La Fe de València ha rebut este matí uns nous equips de protonteràpia donats per la Fundació Amancio Ortega, que s'instal·laran en el nou centre dedicat a esta teràpia contra el càncer que està construint la Generalitat.
2: Sí, ahir el cap del Consell ha assegurat que a principis de l'any que ve ja podran començar a fer-se les primeres proves, de les quals es beneficiaran 200 pacients a l'any, molts d'ells xiquets amb càncer. Juan Fran Pérez Llorca ha defensat la importància de la col·laboració público-privada com a solució per a salvar vides.
6: Tenemos que dejar a un lado los dogmas ideológicos, las discusiones ideológicas, y sustituir las discusiones por soluciones. De fer deixa donació una oportunitat. Utilitzar les instal·lacions que tenim, més les infraestructures que tenim voltant a la fe per a seguir ampliant un dels millors hospitals d'Espanya, en este cas, en activitats relacionades en el tractament oncològic.
7: Connectats amb la realitat del dia. Estàs a contrapunt.
3: I parlem ara del preu dels combustibles i dels efectes que està tenint en el sector primari. Concretament, el sector de la ramaderia ha anunciat que es reunirà amb el ministre d'Agricultura, amb Lluís Planas, per a exigir mesures més directes i contundents. Ramaders, agricultors i transportistes anuncien mobilitzacions si el govern no els dona solucions reals per enfrontar la pujada dels costos de producció en plena campanya.
2: Les organitzacions consideren insuficient l'ajuda al gasoil de 20 cèntims, quan la normativa, diuen, permet una rebaixa de fins a 40 cèntims. Una situació que s'afegeix a l'increment del preu dels fertilitzants, entre 300 i 350 euros per tona, des que va començar el conflicte a l'Orient Mitjà. Escoltem tres ramaders de les comarques de Castelló.
8: Està ofegant molt el tema del gasoil, pagant-lo a un 100% més de lo que se pagava fa uns mesos, és inviable.
9: Que molt que me facin aquesta rebaixa i demanen més ajudes, pressupostes, subvencions pel gasoil, per exemple, perquè ara està igual de car com la gasolina dels cotxes, tot més car i més ruïn.
2: Una situació agònica que també denuncia el sector de la pesca amb l'escalada del preu del combustible. Els patrons traslladaran la necessitat d'aplicar mesures urgents al ministre Planas durant una reunió a Madrid el pròxim dia 30 de setembre. Al port de Santa Pola, al Baix Vilanopó, només el 50% de les vora 60 barques de tresmall ixen a la mar. Ho fan per por de perdre la mà d'obra si deixen de treballar, a pesar de que no és viable econòmicament i de que ja treballen a pèrdues.
7: Contrapunt. A Punt Ràdio. Rubén Dempere.
3: Tribunals Suprems d'Espanya i França han anunciat avui decisions sobre dos casos d'agressions sexuals per part de futbolistes. La primera d'elles és que l'alt tribunal espanyol confirma la condemna de 4 anys de presó per a Santi Mina. Ens ho conta Elena Riego.
10: El cas s'ha allargat 9 anys, però finalment Santi Mina entrarà a presó per un delicte d'abús sexual. El jugador de futbol va agredir una jove de 18 anys durant unes vacances a Mojácar quan formava part de la plantilla del València. El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de Mina sobre la sentència de l'Audiència Provincial d'Almeria, una decisió que el Tribunal Superior d'Andalusia ja havia ratificat. A més, haurà de pagar una indemnització de 25.000

0: 1.000 euros a la víctima. A França, novetats també pel cas que investiga si Achraf Hakimi, nascut a Espanya, va abusar d'una xica a sa casa a París l'any 2023. L'alt tribunal francès ha rebutjat el recurs del jugador del Paris Saint-Germain i, per tant, haurà de seure al banc dels acusats per un suposat delicte de violació. Dos notícies que es coneixen en el mateix dia i que posen el focus en les llargues esperes judicials mentre que els acusats continuen jugant als seus equips.
1: I podríem dir que no hi ha dos sense tres. També és notícia d'esta vesprada. La justícia condemna a 15 anys de presó l'exmagnat i productor de Hollywood Harvey Weinstein. Un tribunal de Nova York l'imposa esta pena per agredir una antiga ajudant l'any 2006. L'acusat ha comparegut emmanillat i en cadira de rodes per a escoltar la sentència en la repetició del juí que va originar el moviment Me Too. Jo també. I sin ja al món, l'Assemblea General de l'ONU evidencia també el xoc frontal entre Washington i Teheran. El president iranià ha respost a les amenaces de Trump, acusa els nord-americans de terrorisme i assegura que no es rendiran. Arturo Monedero.
2: Peses que han plantat cara a Washington des de la tribuna de l'ONU. El president iranià replica que són víctimes del terrorisme dels Estats Units i d'Israel i ho defen amb fotos de xiquetes mortes en l'atac a una escola del seu país, moment en què el delegat nord-americà abandona la sala.
3: Do I annihilate the Islamic Republic?
2: Tot després que Trump amenaçara 24 hores abans d'aniquilar-los si no es plegaven a les seues condicions. El govern de Teheran insistís que no s'agenollaran davant de la força. Tot i la tensió, s'han reprès els contactes indirectes sense avanços significatius. Mentrestant, i al marge de l'Assemblea, Trump s'ha reunit a porta tancada amb Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, 8 mesos després de la captura de Nicolás Maduro, un cara a cara que significa el desgel entre Washington i Caracas.
4: Short meeting, but it was an important meeting.
2: Una reunió breu, però important, segons Marco Rubio, el cap de la diplomàcia nord-americà, explica que abordaren la reconstrucció i el deute, objectius prioritaris abans de convocar eleccions.
5: Estàs escoltant? Contrapunt.
1: I arribem a este moment de pausa amb l'oratge i amb Javi Miró. Bona nit.
6: Bona nit.
1: Avui primer dia de la tardor i continua la calor.
6: Continua la calor i han marcat els termòmetres més de 32-33 graus en alguns punts del nostre territori. Ara mateix, que són les 9:26 de la nit, tenim 25,6 graus, per exemple, a Santa Pola, 25 graus i mig a Cocs, i més de 25 graus, per exemple, a la Vila Joiosa, a Alacant, al Campello, al Moradí, al Tea. Temperatures de ple estiu, 25 graus a les 9 de la nit, quan ja és de nit, clarament. Doncs això és el que tenim. Per contra, a l'interior sí que baixa una miqueta més, i a fredes, per exemple, tenim ara mateix 14 graus. Demà serà una jornada molt pareguda a la d'avui, núvols baixos, algunes boires en punts de l'interior que s'esvairan amb el pas del matí, i les màximes, això sí que recuperen demà alguna localitat, sobretot cap a l'interior central, l'interior de les comarques centrals, tornarem a passar dels 35 graus, serà una jornada molt pareguda a la de dimarts, i els termòmetres no es queden allí, agafen espenta, i per a divendres continuarà pujant el termòmetre i farà més calor, algunes localitats passaran dels 37 graus. Per al cap de setmana, tot això amb ambient assolellat i poc més. Per al cap de setmana baixarien les temperatures i de cara a dilluns i dimarts doncs ja parlaríem de valors propis per a l'època, però ens esperen 3, 4, 5 dies amb calor extraordinària.
1: Gràcies, Javi Miró. I anem ja amb la informació esportiva, avui amb dos noms propis, els dos relacionats amb el València Club de Futbol, Braulio Vázquez i Javier Aguirre. Bona nit, Dani Hermosilla.
7: Què tal, Rubén? Comencem pel segon, que ja m'han pres viatge cap a València, on se l'espera demà i divendres podria incorporar-se ja al treball de l'equip. Javier Aguirre, que ve d'entrenar a la selecció de Mèxic en el Mundial, ha parlat en l'aeroport internacional de Mèxic i s'ha mostrat il·lusionat i optimista amb el futur de l'equip. Ha assenyalat que havia tingut fins a 4 ofertes per entrenar i que també havia valorat la possibilitat de retirar-se, però que l'aparició del València li ha fet decidir-se per vindre novament a Espanya. Escoltem el tècnic mexicà.
8: Presencia todos tenemos y yo la tengo, por supuesto. Voy a un equipo español fuerte, importante, y voy a tratar de hacerlo bien. Así he vivido durante 30 años en los banquillos.
9: Va a ser un buen colofón. Creo que es una oportunidad que me llega, bueno, pues en buen momento.
10: Voy a darlo todo, sí, voy a darlo todo. Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha liga, ¿eh? Faltan 31 partidos, 90 puntos, por lo tanto, creo yo, más el plantel, como decía tu compañero, más las ganas que tengo, hay muchos elementos para ser optimista, sí.
7: Rubén, n'hi ha molts elements per a ser optimistes. Abans, este matí, el club havia fet oficial el nomenament d'Aguirre com a nou inquilí de la banqueta valencianista. Posteriorment, a la una, el València ha presentat Braulio Vázquez, ja veus que hi ha moltíssima informació avui, com a nou director esportiu. Braulio s'ha responsabilitzat dels canvis del club, com el del cos mèdic que comentàvem ahir. Ha definit que el projecte és el de la barreja entre l'acadèmia, és a dir, l'escola acompanyada de jugadors que aporten experiència i seguretat als joves. S'ha mostrat realista amb els objectius, ara no es pot parlar d'una altra cosa que eixir d'una situació difícil i complicada, i també s'ha referit a la relació amb Meriton i Kialnim, de qui ha dit que de moment es refia en comunicació diària. I també ha explicat per què ha acceptat l'oferta del València.
11: Que venir al Valencia es algo muy grande, no me olvido, no vengo porque ni el campo nuevo, ni el campo nuevo está muy bien, fenomenal, pero ahora tenemos que arreglar, gestionar, estar encima, y creo que es un reto importante para mí. Yo no sé si el tener esa vinculación pues hace que luego a veces lo pasas peor, pero bueno, yo creo que al contrario, todavía me genera más ilusión y más ambición de dar lo mejor de mí mismo para que el Valencia salga poco a poco de donde está. El objetivo a largo plazo no toca ahora.
1: Això, Dani, pel que fa al València, però també hi ha notícies al Villarreal.
7: Sí, ahir va parlar Fernando Rojas de Bissama i avui ho ha fet el defensa Pau Navarro en roda de premsa. Els dos s'han mostrat la confiança absoluta amb este inici de temporada i el treball d'Íñigo Pérez, tot i les derrotes d'este inici també de temporada.
12: Confiamos plenamente en el cuerpo técnico actual y que yo creo que están trabajando mucho y bien y que los resultados llegarán. Están llegando.
13: Que parar, que mirar-ho tot amb calma, amb perspectiva, ens va vindre bé i bueno, ara preparamos per a quan tornem seguir en la ratxa.
1: I Dani, en l'Elx hem escoltat el golejador Ferniño en un acte publicitari del club.
7: Sí, el davanter, que per cert ha sigut nominat a millor jugador de la Liga en el mes de setembre i que ha fet 5 gols en 7 partits, ha tancat files amb el seu tècnic, amb el tècnic Martín Anselmi.
14: Todo el mundo queremos ir por el mismo camino, todo el mundo queremos seguir los pasos del míster y se está viendo. No confío mucho en mí, sé que cuando viene un jugador de segunda que no ha metido muchos goles, puedes pensar, bueno, este tío que hace aquí, ¿no? Pero yo siempre confío mucho en mí, sé lo que puedo dar y bueno, estoy demostrando que valgo para la primera división.
1: I acabem en format breu amb el València Bàsquet.
7: Sí, perquè ha presentat l'últim fitxatge, la base alemanya Alexis Peterson, i la selecció espanyola de tenis, que s'ha classificat per a les semifinals de la Copa Billie Jean King, la Davis del sorcuete femení, en desfer-se de Kazakhstan a la pista a la Xina, i lluitarà este divendres contra la República Txeca per un lloc en la gran final. No ho feia, no estava en semifinal des del 2008, Rubén.
1: Estarem molt pendents. Molt gràcies, Dani Hermosilla.
7: Vinga.
5: Les coses que passen des de tots els àngols. Contrapunt. Rubén Dempere.
1: El tirant lo blanc, les germanies, la pilota valenciana, la història, els mites i les tradicions valencianes apareixen convertides en imatges de gran força gràcies a l'obra virtuosa de Manolo Boix, que avui ens va regalar il·lustracions memorables i que avui l'artista de l'Alcúdia ens ha deixat. Ha sigut als 84 anys. Nit de dol, en definitiva, per a la cultura valenciana.
5: Les coses que passen des de tots els àngols. Contrapunt. Rubén Dempere.
15: Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo. Corred con ganas.
1: I arribem al final del nostre repàs a la jornada a Mar de Bogotà, i és que aconseguir una entrada per al concert del grup de Cartagena ha estat missió impossible avui a València. En hora i mitja s'han esgotat les 760 entrades que hi ha avui a la venda per al concert del Palau Alameda. Per alguns, este concert del 3 de desembre s'ha acabat abans d'hora.

0: I en este temps, en este temps dedicat a l'entrevista, volem ara ocupar-nos d'una altra qüestió també d'actualitat i que també ens preocupa moltíssim en un context marcat per tensions geopolítiques, conflictes armats i crisis mundials. Nova York, ja ho saben, acull des d'ahir el període de sessions que farà 81 de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Serà l'adeu de l'actual secretari general, d'Antonio Guterres, que s'acomiada després de prop de 10 anys al capdavant d'una institució que viu una crisi profunda de credibilitat. A l'espera de veure si esta vegada serà una dona qui lidere l'organització i amb desenes de líders advertint d'una crisi de multilateralisme, l'ONU busca restaurar la confiança i iniciar una transformació que li retorni, en certa manera, la capacitat de generar resultats, de resultar útil. Antoni Quirós Fons és professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de València. Bona nit, Antoni.
1: Bona nit, Rubén, i bona nit a totes les persones que estan escoltant-nos ara mateix. Moltes gràcies per la invitació.
0: Antoni, una primera pregunta quasi obligada. Està l'ONU en crisi?
1: Sí que està en crisi, és evident, però podríem dir que, com diria jo, allò que es diu també per als matrimonis, que resulta un poc curiós, en crisi sí, però no ruptura. No sé si hauria d'explicar un poc, però gràcies a la crisi que està patint en un dels seus òrgans, ara mateix molta gent s'està fixant en allò que està passant a Nova York. Si veus, Robert, és molt interessant. Gràcies a la crisi ha recuperat el protagonisme que tenia quan va acabar la Segona Guerra Mundial.
0: Creus que esta situació de crisi pot revertir o pot fer d'alguna manera com a catalitzador d'una recuperació de la pròpia confiança de la institució i sobretot de la confiança dels països amb la institució?
1: Sí, jo crec que hi ha una cosa, una tònica comú a tots els discursos que s'estan succeint dels nostres màxims mandataris, i és que si l'ONU no existira l'hauríem d'inventar. Però clar, ara mateix és el moment per dir seriosament que l'hauríem d'inventar però d'una altra manera. No amb la foto fixa de l'any 45, quan va acabar la guerra, i les potències més poderoses, curiosament les potències nuclears, són aquelles que es van quedar amb el poder i són les responsables de que ara estiga paralitzada la principal funció de les Nacions Unides, que és mantindre la pau i la seguretat internacional. Són aquelles que tenen el dret de veto al si del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. És a dir, tenim uns òrgans com, per exemple, per fer una comparació fàcil, a Espanya, el nostre sistema polític central, tenim el Congrés i el Senat com a Parlament, tenim el Govern, Poder Executiu, i tenim el Poder Judicial. Pues, passa el mateix més o menys amb moltes diferències, però en general és paregut a les Nacions Unides. Tenim l'Assemblea General, que és un poder legislatiu paregut al Senat, és a dir, de soft law, no? de dret suau, legislatiu, però que només no té força executiva. En canvi, el Consell de Seguretat sí que té força executiva, i allò que diu, seguint un dels capítols que té, que són les resolucions del Consell de Seguretat en base en aquest capítol, sí que els estats estan obligats a fer, estan vinculats. I després tenim la Cort o el Tribunal Internacional de Justícia, que és el cos judicial. I ara mateix estem vivint un moment, també paregut en àmbit nacional, de judicialització de les relacions internacionals. Hi ha moltes resolucions de l'acord i moltes, diríem, moltes de les situacions que estem patint, sobretot els conflictes violents, estan seguint el camí del procés judicial. Evidentment, sabem que la Cort Internacional de Justícia no té una policia, no té la força executiva i coercitiva que sí té el Consell de Seguretat, però serveix perquè tots puguen tindre consciència de que allò que estan fent, de que allò que està succeint està mal fet, es condemna oficialment, i els estats individualment o multilateralment, segons agrupacions, poden també emetre sancions i estan legitimats a sancionar els països, diríem, agressors o culpables, no? Com en el cas, pues, clar, el primer que es va fer, de Rússia, en l'any 22. Hi ha un mecanisme, que és una resolució de l'any 50 de l'Assemblea General que davant de la paràlisi de la guerra de Corea varen decidir que s'havia d'actuar quan el Consell de Seguretat estava paralitzat degut al dret de veto de les potències implicades. I allò s'està recuperant i s'ha fet en el cas de Rússia i Ucrània, i s'ha fet també en el cas de Palestina.
0: En tot cas, Antoni, sembla, almenys l'opinió generalitzada i la impressió generalitzada, és que les resolucions o els dictàmens o les condemnes, fins i tot, de la Cort Penal Internacional queden en paper mullat, que després en l'aplicació pràctica són pràcticament, i valga la redundància, i completament faltes d'efectivitat, per dir-ho d'una manera suau, no?
1: Sí, tens raó. Jo ara mateix, pues, podríem dir que, comparant-me quan estic donant classe, tinc dificultats, no?, per defensar, pues, el fet de que el dret internacional públic és realment dret, no?, i que no són només declaracions i bons desitjos. Però aquí acompanya un poc la història, la continuïtat. És a dir, s'està creant una opinio iuris, que es diu, s'utilitza en llatí, que és la costum, o sigui, un fonament, és a dir, ara mateix no està funcionant, però espera. Jo ja, els que ja tenim una edat, sabem que coses que es decideixen en el si de la ONU, per exemple, als drets humans, a Ginebra, després s'acaba materialitzant estat per estat. I ara dono un exemple, que són els objectius de desenvolupament sostenible. Ara mateix, a lo millor la nostra generació, no, però la generació d'estudiants, la gent que ha hagut d'estudiar els objectius un per un, pensen que són obligatoris, sabent que no s'estan implementant i la cosa no... Arribarem al 30 i no serà complit, no serà un objectiu assolit, però està allà. I molta gent està començant a pensar que és obligatori, i no ho és. És una resolució de l'any 2015 de l'Assemblea General per dir, anem a transformar el món i anem a un poc, pues, mantindre allò que tenim per les generacions futures. Però mira, aquí tenim un exemple d'un aspecte, d'un producte de l'Assemblea General que no és exactament una legislació obligatòria amb una policia darrere, però que els estats han estat poc a poc han anat absorbint i fent pròpia. Pues, funciona, però amb el temps. Allò que s'està dient ara, les condemnes, les ordres executives de la Cort Penal, també, o les condemnes de la Cort Internacional de Justícia. Però no que faci una aclaració, i és que quan comentem la Cort Penal Internacional, la Cort Penal Internacional no pertany a la ONU, però està molt vinculada, és una altra organització internacional per se. El que passa és que és un tribunal, és com la Unió Europea o la NAFTA o la OTAN o la ONU mateix, però està molt vinculat. Ja sé que és un matís, però és perquè molta gent pensa que el Tribunal Penal Internacional pertany a la ONU i no.
0: Molt pertinent l'aclariment, Antoni. Però precisament parlant de l'Acord Penal Internacional, això ens dona peu a introduir un element disruptor en tot este panorama internacional, en les relacions internacionals i en el món actual. I aquest element disruptor és Donald Trump, i Donald Trump evidentment no acata cap de les resolucions de l'ONU ni tampoc respecta a l'Acord Penal Internacional, però el que vull és que analises des del teu punt de vista com el factor Trump està afeblint l'ONU o no. Com ho veus tu?
1: Jo ho veig, perdona, no vull parèixer ingenu o naïf, no, sí que soc optimista, però jo penso que és un revulsiu i no sé, en aquesta regió d'Espanya i ens passa també que i un altre ens comença, perdoneu la vulgaritat, no? A tocar els nassos, pues nosaltres ens, no sé, ens ho prenem més en serietat. Ja està bé. I el Trump ha aconseguit provocar a la comunitat internacional. Podríem dir que ha despertat al sud global. Ara mateix hi ha tot un moviment de països picotets que estan negociant, països febles, que no tenen un poder gran perquè potser tenen un pot de recursos naturals i ja està. Però gràcies a l'ONU, a l'Assemblea, sobretot, tenen un país, un vot. I clar, això dona peu a possibles resolucions que posaran en vereda al Donald. Okay? I es pot veure com, per exemple, anem a, analitzem el que ha dit i lo que heu recordat a les notícies de l'Iran. I així veu com funciona aquello. Ell, entre altres coses, ha parlat. A partir d'ara, els Estats Units ja no parlarà d'artificial intel·ligence, dirà superintel·ligence. Molt bé. I és un poc com un pols, no? Ara veurem qui manda. No sabem què passarà, sí, però està parlant indirectament d'un dels temes d'aquesta Assemblea General que és important, la governança global de la IA. I com ell ho enfoca. D'una altra banda, tenim a l'Iran que diu Estats Units, terrorista. Per què diu terrorista? Perquè, clar, curiosament, sí que el Consell de Seguretat dins l'ONU, sí que hi ha un consens de la lluita antiterrorista. Què passa? Que és a la lluita antiterrorista quan no són estat, quan són actors no estatals. Vull dir que gràcies a la manera tan directa i tan descarnada i podríem dir sense pudor amb la que parla i decideix el mandatari dels Estats Units, gràcies a això els altres, la resta, han pres més consciència de que no ens podem deixar manipular d'aquesta manera. És molt popular, però gràcies a això també ha fet que siga més popular. Per exemple, no sé, ara mateix ha començat amb molt d'èxit a la universitat el nou grau de Relacions Internacionals. Per què? Perquè entre la joventut també hi ha un despertar d'aquest interès. I jo crec que persones com Donald Trump són factors que provoquen que, per exemple, pues l'ONU es revaloritza. Estem en crisi, però és una crisi que és un repulsiu. Jo almenys ho veuria així.
0: És ben curiós això que estàs comentant, Antoni, d'aquest interès que està despertant en els joves, el grau de relacions internacionals, precisament per aquest context tan inestable que viu el món, que tal volta, i ara sí que m'agradaria una resposta concisa i ràpida per part teua. Creus que este és el moment del canvi més gran en el món que coneixem des de l'any 89, quan va caure el mur de Berlín?
1: Pensa que sí, que és el moment dels valents, de dir, s'ha acabat l'oligopoli, no? L'aristocràcia del Consell de Seguretat i tots units, com quan ja es va dir l'any 50, a l'Assemblea General es podria assolir. Jo soc positiu. Vull pensar que és el moment. Vull molt de temps esperant aquest moment.
0: Antoni Quirós Fons, professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de València. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en esta xerrada sobre el paper de l'ONU en el món actual. Fins a una altra.
1: Moltes gràcies, Rubén. Estic a la vostra disposició. Adéu.

0: I fins ací el nostre temps per a l'entrevista. Ara vos deixem amb Gustavo Clemente i el temps de tertúlia en contrapunt.
1: Comença la tertúlia de contrapunt. Visió personal i anàlisi de la jornada. Amb Gustavo Clemente.

Bona nit. Això és la ràdio. I a aquestes hores del dia, ja saben, passen dues coses. Una, que la gent, com vostè, ja ha sopat. I dos, que les notícies comencen a digerir-se d'una altra manera. El que per a molts té difícil digestió és que finalment Mari Carmen ha sigut desnonada. Perquè entre les grans paraules, habitatge, vulnerabilitat, emergència social, aquestes grans paraules que vostès escolten en els programes informatius de la ràdio, de la televisió, entre aquestes grans paraules hi ha sempre una persona concreta, amb una casa concreta, amb una porta concreta i amb el temor molt poc abstracte que un dia aquella porta deixi de ser sa casa. Als seus 87 anys ha esperat asseguda a l'interior de la seva casa l'entrada de la Policia Nacional que, malgrat els esforços dels activistes, ha donat pas a la comissió judicial que ha executat el seu desallotjament. Després dels crits de la dona en abandonar la seva llar, els carrers de mitja Espanya s'han omplit d'uns altres crits, els de la indignació de milers de ciutadans. Només a Madrid s'han reunit més de 10.000 persones, en el mateix carrer, per cert, de l'àtic comprat per la Comunitat de Madrid. Allí, en arribar la nit, s'han produït càrregues policials. Molts no entenen com s'ha deixat al carrer, sense alternativa residencial, clara i permanent, a una anciana en cadira de rodes. És difícil comprendre que el seu habitatge estigui en mans d'un fons voltor. I per això s'han produït múltiples manifestacions, quasi espontànies, també a casa nostra, com ara a València i en moltes altres ciutats espanyoles. Avui tenim una d'aquelles nits en què els tribunals, la política, la cultura i els desnonaments comparteixen taula. Una taula, per cert, on ningú ha preguntat si vostès volien el menú complet, però així l'oferim. Tenim fins i tot futbol, perquè el Tribunal Suprem confirma la condemna a Santi Mina. Hakimi, el jugador del PSG, per la seva banda, també anirà a judici. Mina ha sigut condemnat, o el Suprem ha ratificat la seva condemna a 4 anys de presó, Hakimi anirà a judici. També mirarem cap al teatre principal, per segona nit consecutiva, perquè darrere de cada escenari, en este cas tancat, hi ha molt més que una funció. Hi ha treballadors, creadors, companyies, públic i una manera d'entendre la cultura. I quan un teatre patix, no només tremolen les bambalines. Parlarem també de menors migrants. La ministra Cira Rego diu que ens sobra el lloc a la Comunitat Valenciana per acollir menors de Ceuta. Una frase que obri una qüestió. Quina responsabilitat hem d'assumir? Ho fa dies després que el Consell diguera que no ens sobra precisament espai per a més. I de la política passarem a les joies de Zapatero. Sí, les joies, perquè la política espanyola té eixa extraordinària capacitat de passar de la macroeconomia a la bijuteria. Així que esta nit parlarem de justícia, de cultura, de migració, de poder, de luxe i d'habitatge. Perquè un titular informatiu pot contar-nos què ha passat, però la nostra faena en este programa és descobrir què significa. Comencem.

0: Guardia Nacional i que ni siquiera és capaç de sacar adelante un pressupost.
1: La vostra reflexió sobre els fons Voltor. Alba.
2: A mi me dona la sensació com de un poc amnèsia col·lectiva, perquè me passa igual en Mari Carmen que en casos com els d'Ailan, no? El xiquet que van trobar en la orilla i van fer la fotografia i com de repent com tot el món se va conscienciar de les morts en el oceà. Però clar, jo note que estem en bucle, vull dir, portem 15 o 20 anys parlant dels perills dels fons Voltor, de quins existeixen, qui està controlant cada un, quines són les empreses majoritàries que compren blocs de pisos, inclús pues això, fa poc en València vaig dir que havien comprat vivendes per 80.000 euros que en realitat valien molt més, vull dir, això ja porta temps sobre la taula i evidentment, com comentem, ningú govern ha posat les cartes sobre la taula, mai millor dit, per a solventar-ho. I en este cas, pues, evidentment, la llei estatal de vivenda podria ser una de les maneres, però estem parlant d'un 5% de tot el conglomerat a nivell estatal i des de fa ja moltíssims anys que s'està generant de comprar blocs de pisos, comprar vivendes, etcètera, etcètera. Aleshores, ficar ara el focus en este cas concret, quan portem 20 anys arrossegant este problema i en València ho estem vivint, i en València el piso que abans costava 800 ara costa 2.500 i en 5 anys s'ha multiplicat moltíssim el preu de vivenda, pues, clar, això és conseqüència d'haver deixat una llibertat, per a mi, excessiva en aquests mecanismes, no? d'habitatge i de compra i venda d'habitatge. I al final, el que comentàvem l'altre dia, també la majoria de gent que comença a tindre una capacitat econòmica X tendeix a invertir en la vivenda perquè és el que està així més rendible. Aleshores, quins cotos o quines limitacions s'han ficat a això perquè deixa de créixer? Pràcticament ninguna. I això és la situació que ens estem trobant ara. I com bé ha comentat el company, això PP i Vox van votar en contra, però fa poc també se va abstendre en mesures de vivenda el PSOE, després tenim a Mas Madrid dient que no pot tindre una persona 10 cases, Ayuso dient que sí, que cada un té la llibertat. Aleshores ens trobem en un bloqueig que el que fa és que l'altra banda del pati, que és les empreses que es dediquen a això, normalment estrangeres, van avançant mentre nosaltres seguim en el bloqueig.
3: Es cierto que los fondos buitre están acaparando muchas viviendas y en realidad las están bloqueando, para entendernos, porque no las sacan ni a alquiler ni a venta. Es decir, las sacarán cuando crean que tienen una rentabilidad suficiente. Como ellos no tienen un problema de liquidez y ellos tienen tiempo, pues están bloqueando. ¿Se podría cambiar la legislación? Sí. ¿Se va a atrever Partido Popular y Partido Socialista a cambiar la legislación? No la mecho. A lo mejor ahora cambian, pero a día de hoy no la mecho. ¿Cuál es la única solución en estos momentos? Pues evidentemente construir vivienda, pero construir vivienda de verdad. Es decir, y con una serie de características y una serie de condiciones. El alquiler medio en estos momentos en España está sobre 1.200, 1.300 euros. El salario medio está sobre 1.300, 1.400 euros, ¿vale? ¿Qué modelo es, ante esa situación, qué modelo es? Alquilar una habitación, ¿no? No te da para más, no te puede dar para más. Yo pongo mi ejemplo. Cuando era estudiante, evidentemente compartías con otros estudiantes vivienda. Pero nuestro acceso a la vivienda fue infinitamente más fácil que el acceso que puede tener mi hijo. Ahí hemos salido perdiendo, pero de una manera muy, muy evidente. Estamos haciendo las cosas mal, ¿eh? Estamos perjudicando a nuestras generaciones. Y creo que solo hay una solución, como decía, crear vivienda y un pacto de Estado. El pacto de Estado es un pacto de principales partidos, comunidades autónomas y ayuntamientos. Y luego la legislación, hay que cambiarla. La burocracia, no es posible que cambiar un plan general, pues eso suponga 4 o 5 años para un ayuntamiento que tiene la voluntad de que se haga vivienda, pero que el sistema pues le dice que bueno, que todo esto es un procedimiento y que se dilate.

0: Ni Cabot, des d'Alacant. Gràcies, bona nit.
1: Gràcies a la taula, moltes gràcies, amic Gustavo.
0: Hola, Juan, gràcies per acompanyar-nos.
2: Un plaer.
0: Albert Razo, molt bona nit.
3: Molt bona nit, Gustavo.
0: Gràcies i per moltes nits més, Arturo Checa.
4: Un placer, com en casa, encantado.
0: Gràcies a Rafa Alarcón i a Juan Alpuente, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat. La ràdio continua, tot seguit l'esport.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
2: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
1: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
2: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
4: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
3: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 2 minuts. Què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la copresentació i codirecció del programa. Vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts com si fóreu un de nosaltres, teniu, bueno, ja sabeu, els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. I si 90, també en xifra, també en número. Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres ni números. I si voleu enviar un WhatsApp, ja sabeu, amb la vostra opinió, ja sabeu que teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar de qualsevol dels temes que tractem en el programa i de la pregunta que vos fem cada nit. Esta nit la pregunta que vos fem és la següent: en l'actual situació del València Club de Futbol, per a tu pesa més la confiança que puga generar Braulio o la desconfiança que provoca la trajectòria de Meriton en València? Ixa és la pregunta que vos fem. En l'actual situació del València Club de Futbol, per a tu pesa més la confiança que puga generar Braulio o la desconfiança que puga generar la trajectòria de Meriton en València? Fa molts anys que mantinc que les coses amb Meriton són un desastre de tal dimensió que, malauradament, en esta ciutat hem après a valorar la normalitat. Diria més, hem après a celebrar la normalitat. Avui prenia la paraula en roda de premsa Braulio Vázquez i és d'agrair que hagi fet un discurs normal, lluny de la llista d'estereotips de la gastada, ridícula i desprestigiadíssima playlist de Meriton. Res de doneu-me temps, res de ens espera un gran futur, res de les coses estan fenomenal, res d'escórrer el bulto en temes calents com la destitució de cap dels servicis mèdics, res de pintar un futur en el que els lligaran els cossos amb llonganisses i res de parlar d'Europa. A canvi, avui el doctor Braulio Vázquez, sí, el doctor Braulio Vázquez, ha parlat obertament de la malaltia que pateix el pacient que han posat en les seues mans. Braulio no ha pres per idiota a la gent com venien fent tots i cadascun dels representants de Meriton que han pres la paraula en esta ciutat de manera pública en els últims 7 anys. Braulio ha parlat de la urgència d'eixir de la penúltima posició i que ara ixe és l'únic objectiu a valorar. Braulio ha parlat de present i no de futur. Braulio no ha parlat ni de one, ni de two, ni de three, ni de four transfer windows. Braulio ha parlat sense intermediaris i no ha fet falta un traductor per entendre-lo. Braulio ha admès que és el seu informe el que ha provocat el canvi en l'àrea mèdica, no s'ha amagat per parlar del Sufi o de la renovació de Gallà i no ha promès reforços que no pot assegurar que vinguin. Avui Braulio ha fet el discurs més creïble per normal d'un assalariat de Meriton en els últims 7 anys. Hi haurà qui podrà dir, home, sí que vos conformeu un poquet. I tindrà raó. No se pot obviar la realitat. I la realitat és que la gestió de Meriton és tan lamentable i desastrosa i han mentit a boca plena tantes voltes que la sinceritat, s'ha convertit en el València en una rara avis que cotitza de manera inversament proporcional a la baixa en els rectors del club i a l'alça, per escassa, en els aficionats. També ha dit Braulio que no pot parlar d'un futur quan se li ha preguntat pel respecte provisional de Meriton, i és que el gallec ja sap com se les gasta en l'Slim. Avui estem vius i demà ja veurem què passa. Posata. A la fi de l'acte ha aparegut per a fer-se la foto amb Braulio Javier Solís. L'expert en supervivència i comunicació ha tornat al primer plànol i sembla
que ja no sols s'ocupa de l'estadi, com anava dient en l'últim any. Tot per la supervivència. I ell s'ha apartat i després de veure com ha sabut manejar-se amb Carly fins a llevar-lo del mig, cal dir que Solís és el millor en lo seu. Això sí, lo seu en la seva butxaca, molt per damunt del que siga bo per al club. Una premissa que, com solem dir, en Meriton és notícia, però no és sorpresa. Les 11 de la nit i 7 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Tequila, eh? Ja. Mira, em passa del ron al tequila, Fogado.
1: Tequila, Tim. Abans passaren ja de la ginebra al ron i ara del ron al tequila. Sí, sí.
0: Correcte. Bueno, Sala Folgado, tot i que el nom del dia és sense cap dubte el de Braulio Vázquez per l'extensa roda de premsa que ha donat, lògicament hem de parlar-nos amb un nom del qual va ser el nom del dia moltes voltes i que també irrompís ja en força. Ahir ja ens contaves que estava tot tancat, que ja venia cap així, en efecte, Javier Aguirre, en l'acomiadament de l'aeroport allà en Mèxic, ha parlat ja com a entrenador del València.
1: Sí, sí, sí, hem d'aclarir els horaris exactes que ens passa Salva Gómez. A les 5:50 està previst que arribi a l'aeroport de Madrid Javier Aguirre i després, vora les 8, se l'espera en l'aeroport de Manises.
0: Parlem de la matinada.
1: Clar, clar, sí, sí, matinada. Ja ho comentarem ahir, que era matinada. Matinada. I aquestes són les primeres paraules de Javier Aguirre, però des de l'aeroport de Mèxic abans de viatjar cap a Espanya i envoltat d'una gran expectació.
0: Molta gent, eh?
1: Molts mitjans de comunicació pendents de l'eixida de Javier Aguirre, que ve a entrenar a Espanya i en este cas a Mestalla i al València. Està l'explicació de Javier Aguirre de per què ha escollit el València, com sempre. L'anem a escoltar i nomenar la seva dona, jo crec que en la majoria de rodes de premsa ja ho feia en el Mallorca, també en l'Osasuna. Y hoy también, bueno, pues ha mentado a Silvia, que es la segunda dona Javier Aguirre.
2: Pues mira, lo hablaba con Silvia, estábamos ahí en el limbo entre dejarlo de una vez o todo. Habíamos rechazado 4 ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final esto decidimos por esta porque llevamos muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos quedaron ahí y estuve 15 temporadas. Entonces bueno, dijimos, va a ser un buen colofón para la carrera, para el final de la carrera.
1: Bé, va ser un bon colofón, ha comentat Javier Aguirre, que pràcticament bueno, pues estava barallant també, Manolo, l'opció d'entrenar en alguna lliga exòtica, però a la fi pues ha decidit per tornar a Espanya i competir en la lliga espanyola Javier el Vasco Aguirre. Se li ha preguntat si coneix tots els problemes que han tingut els tècnics a València des que Meriton està en el govern de Mestalla. Aguirre diu que no coneix Meriton, però que va ser frontal, com és ell, amb la propietat del conjunt de Mestalla.
2: Mira, en este momento apenas voy aterrizando, ya se acabó el mercado de invierno. No sé si acaba, pero bueno, de momento creo que voy a sentarme con Braulio, que es el director deportivo, veremos qué le hace falta al equipo, veremos cómo está el presupuesto y el mercado y tomaremos decisiones, seguramente no puedo adelantar nada.
1: La propiedad del conjunto de Mestalla.
2: Mira, en este momento apenas voy aterrizando, ya se acabó el mercado de invierno. No sé si acaba, pero bueno, de momento creo que voy a sentarme con Braulio, que es el director deportivo, veremos qué le hace falta al equipo, veremos

0: Hi ha una cosa a la que li dono voltes darrerament, cada volta més sovint, no? Que malgrat ser profundament humana, sembla que cada vegada tolerem menys equivocar-nos. Vivim en una època en què tot queda enregistrat. Una frase, una fotografia, una decisió, una errada, poden quedar atrapades per sempre en una pantalla, no? I de vegades sembla que a la nostra societat no li interessa tant saber què has après de l'error com recordar-te que et vas equivocar. De manera que podríem dir, hem convertit l'error en una mena de, com, de fracàs moral, no? I és curiós, perquè si mirem la història de la humanitat, costa trobar un sol gran avanç que no estiga construït damunt d'una pila enorme d'errors. Hem après experimentant, provant, fallant, tornant a començar, tornant a provar, a fallar, i així quasi fins l'infinit. La ciència, sense anar més lluny, avança perquè una hipòtesi pot resultar equivocada. I ja vindrà algú darrere a millorar-la, a esmenar l'error, no? Un xiquet aprèn a caminar perquè cau una vegada i una altra i una altra i una altra. Aprenem a estimar també equivocant-nos, triant malament, fent mal i descobrint de vegades massa tard com no volíem fer les coses. Fins i tot les nostres societats han après dels seus errors. Si més no, jo voldria pensar que és així, no? Tot i que ara com ara el que acabo de dir donaria per a una discussió profunda. Però sí, no tindríem l'ONU, per exemple, si no haguera hagut una colla de gent que se'n va passar quatre pobles, però que tenia aquest sentiment de culpa, no? Després de les grans guerres europees, i d'aquella manera van voler dir ens hem equivocat, anem a posar solució. Però ara sembla que exigim als individus una cosa que mai no hem exigit a la humanitat: la perfecció. De vegades amagada baix conceptes tan perillosos com competitivitat. Pot ser perquè les xarxes socials ens han acostumat a veure només el resultat final i perquè ens maquillen la realitat, la distorsionen, què sé jo. La fotografia ha de ser bona, la frase encertada, la trajectòria impecable, l'opinió perfecta i contundent, i si pot ser, de tot alhora, sobre tot el que passa. Com si darrere de cada persona, com si darrere de cada perfil, no hi haguera un llarg historial de dubtes, contradiccions, decisions equivocades i segones oportunitats, també, no? I no es tracta, evidentment, de dir que qualsevol error és innocent en absolut, o que no hi ha conseqüències, res més lluny. Hi ha errors que fan mal, hi ha errors que tenen víctimes, hi ha decisions per les quals cal respondre. Però assumir responsabilitats, dic jo que no hauria de ser incompatible amb poder canviar, a més menar els errors comesos, no? Perquè pot ser la pregunta més interessant davant d'un error no és aquella de «i com has pogut fer això?». No, no. Més bé hauria de ser «i què faràs ara amb això que has fet?». Hi ha una diferència enorme entre justificar-se i aprendre de l'error, entre demanar que t'obliden l'error i demostrar que has modificat la teua acció o el teu pensament, entre la impunitat i el dret a una segona oportunitat. I pot ser, necessitem recuperar una idea que sembla molt senzilla però que en els temps que corren és quasi revolucionària. Tenim dret a equivocar-nos. A equivocar-nos sense que un error ens definisca per sempre. A reconèixer que ens hem equivocat, a demanar perdó, a rectificar, a començar de nou. Perquè si no concedim a les persones la possibilitat de canviar, dic jo, de què aprofita haver après dels errors durant milers d'anys? Pot ser una societat madura no és aquella que no s'equivoca. Pot ser és aquella que sap què fer després d'haver-se equivocat. Perquè pot ser, també, l'error no és el contrari de l'aprenentatge, sinó la seua primera forma.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Avui hem convidat a l'Hora de la Cultura Lluís Garau, actor, performer i director d'escena mallorquí establit a Barcelona. El seu treball partix sovint de la intimitat del cos i de les formes contemporànies de relacionar-nos a través d'internet. És un tema que cada vegada apareix més al programa, direu. La seva primera creació, La Carn, estrenada l'any 2022, que va passar per la sala Carme Teatre ara fa un any, va partir de les seues pròpies experiències amb els xats i les relacions virtuals. I ha tingut un llarguíssim recorregut per sales i festivals internacionals. L'obra, de fet, va rebre, entre d'altres reconeixements, el Premi Oscar Wilde a l'obra Revelació en el Festival Internacional de Teatre Gay de Dublín. Ara torna a València, però no amb La Carn una altra vegada, no, amb Hunter, una peça que continua explorant esta relació entre cos, desig, internet i exposició, però des d'un altre lloc. Hunter és una exploració de la identitat digital, de l'algoritme i d'una audiència que consumeix cossos i personatges amb Derek Boy 00, potser alguns el coneixeu, al mig, al centre de la funció. La funció estarà demà i després demà a la sala Carme Teatre. Lluís Garau, molt bona nit i benvingut a l'Hora de la Cultura.
1: Hola, moltes gràcies per aquesta presentació, m'ha fet molta il·lusió i té moltes ganes de venir a València.
0: Doncs mira, anava a entrar per ahir, no? Perquè fa un any veiem La Carn, al cicle queer de la Carme Teatre, demà i divendres actues amb Hunter, no? I què significa un poc per a tu, no? Ets com una mena de tòtem de la setmana queer de la sala Carme Teatre, no? Què suposa per a tu passar per la Carme Teatre en el cicle queer?
1: Doncs un orgull, la veritat, perquè jo sóc un atlot que sempre vaig molt sol per la vida, però de sobte quan hi ha entitats o teatres que decideixen ajudar-me i decideixen apostar per la meva feina, la veritat és que em fa molta il·lusió i crec que me sento en deute amb moltes sales, i una d'elles és Carme de Teatre, perquè va confiar en el meu treball quan jo encara no havia tingut moltes oportunitats, i la veritat és que m'ho va fer molta il·lusió.
0: Però ara ha canviat moltíssim, no? La Carn, no sé si podem dir que va ser... va rebentar, no? Va haver un moment que fins i tot va arribar al cinema, has rebut premis, t'has convertit quasi en una icona d'una manera de fer i d'estar a l'escenari davant la càmera. En La Carn tu posaves el teu propi cos, no?, i la teua pròpia experiència al centre de l'obra. Parlem ara de Hunter, tinc entès que et situes en una posició diferent, la del caçador. Pot ser això?
1: Sí, és així. Bueno, abans de parlar de Hunter, volia dir que ahir vaig venir de Sant Sebastià en el Festival de Cinema de presentar La Carn versió cine, de versió pel·lícula. I bé, ha passat per diferents festivals, però realment, bueno, després de passar per Màlaga, que vàrem guanyar
0: dos Biznagues.
1: Exacte.
0: Bueno, en vas guanyar una tu com a millor actor.
1: Clar, és que per això és el que volia dir, que clar, quan després de guanyar la Biznaga de to, el que m'ha passat realment és que m'he cregut una mica més en la meva feina, perquè els actors tenim un problema, i és que els actors mos costa molt convèncer-nos a nosaltres mateixos de que som actors, perquè ser actor implica moltes coses en el segle XXI, implica, per una banda, haver fet molta feina, haver sortit a diferents sèries o diferents pel·lícules, tenir reconeixement, ser famós, tenir seguidors a les xarxes, implica moltes coses, i jo des d'aquí m'agradaria poder dir en aquest aparador que l'actor va molt més enllà de lo que nosaltres tenim, la idea de la concepció de l'actor. Jo m'agrada dir que sóc un actor creador i un actor artista, que tinc la meva pròpia veu i que tinc ganes d'explicar les meves històries, i per això neix La Carn i ara Hunter, que la presentaré al Carme Teatre aquests dies, bueno, demà i passat demà, que per cert encara queden entrades, això.
0: Doncs afanyeu-vos que encara en queden.
1: Hunter, la cosa de Hunter, la diferència que dius de que jo em fico la pell de caçador, Hunter pretén reflexionar sobre els límits del consentiment i quin és el paper de les xarxes socials a el que són els creadors de contingut per a OnlyFans. Crec que aquesta eina d'OnlyFans ha entrat a les nostres vides i a les nostres societats d'una forma molt, una mica silenciosa, però amb un gran impacte, sobretot a la gent jove, i cada vegada hi ha més gent que se dedica a prostituir-se a través d'OnlyFans, perquè és una eina que pot donar molts de diners a la gent jove. Clar, aquesta idea de ficar-se com a caçador, com jo me present, jo en realitat el que vull demostrar és que se pot passar de ser presa a caçador molt fàcilment. I wow, que mai sabem quines són les nostres eines com a preses, ni tampoc les nostres eines com a caçadors. I una de les coses que m'agradaria reflexionar amb Hunter és quina és la nostra eina com a espectadors, la nostra feina com a espectadors i el nostre deure en el que consumim. I que moltes vegades nosaltres som qui consumim aquest contingut i ens convertim en caçadors. Per això, wow, bueno, moltes idees, moltes coses damunt la taula que espero que...
0: Però a més que ens poses a tots, no?, en aquest punt de mira. No som espectadors que van i veuen sense ser interpel·lats una funció, sinó tot el contrari, no?
1: Efectivament, de fet, bé, no vull fer molt d'espoiler de la obra, però sí.
0: És complicada la ràdio perquè no es pot fer spoiler, però hem de parlar-ne, no? Perquè hem de dir a la gent que va a veure demà a la sala Carme Teatre, no?
1: Sí, bé, Hunter és un exercici, bueno, una reflexió poètica sobre això, els límits del consentiment i quina és la nostra responsabilitat com a espectadors, però hi ha una escena de l'obra que qui vulgui participar, hi ha una mena d'interpel·lació directa en el públic, sobretot a les persones que estiguin a primera fila, que poden intervenir. Jo sempre dic que jo no sóc un artista que invadesqui el públic i obligui a ningú a sortir a l'escenari, perquè m'apareix una de les coses més incòmodes que se poden viure.
0: Sí.
1: Però sí que és cert que si algú vol participar, sí que pot anar en aquesta obra de teatre. I bé, no vull dir res, però bueno, el que segur que vull deixar molt clar és que ningú estarà obligat a fer res.
0: A fer res.
1: Que això,
0: no tingueu por.
1: Que és una cosa que incomoda molt.
0: No tingueu por, no se'ls obligarà.
1: Correcte.
0: Vull dir, Hunter ens parla de caça i tu parlaves ara d'aquest exercici poètic, no? Seria correcte dir que un poc per allò de titular, que és com una mena d'història del caçador caçat?
1: Bueno, clar, sí, és que jo he sigut caçat a la meva vida, saps? Jo venc de fer la carn, que la carn, també explicaré una mica la carn per qui no la conegui, la carn és una obra que parla sobre la soledat i sobre l'obsessió per estar connectats a aplicacions per trobar persones amb les qui quedar, ja siguin Tinder o Grindr o les aplicacions que siguin convencionals o Charroulette, que és una aplicació sí, per quedar amb gent a través d'internet, a través de videollamades. Clar, jo m'ofereix que no és públic i m'ofereix que s'escena com a pressa, com a tros de carn oferit en aquest públic, en aquesta massa, no? I després de 4 anys d'aquest projecte, que ja fa 4 anys que el vaig començar a fer, tinc la necessitat d'entendre com se troba un caçador, com arriba algú a ser caçador, saps? Com arriba algú a caçar-me a mi anteriorment, no?
0: Uh-huh.
1: I bé, tot aquest projecte i tot aquest procés de Hunter convida una mica a entendre que això, que és molt fàcil passar de pressa a caçador perquè una mena de venjança pot ser.
0: Escolta'm, un dels elements centrals, segons tinc entès a Hunter, és Derek Boy 00. És el protagonista, sí, pot ser? És un personatge creat per a l'entreteniment ràpid, el consum d'internet. Quan apareix Derek Boy 00? On acabes tu i comença Derek Boy?
1: Bé, Derek Boy és un alter ego meu, un personatge, m'agradaria que no s'assemblés gaire a mi, però al final sóc jo mateix qui l'interpreta, llavors la línia és algunes vegades difosa, però Derek Boy és una excusa de xarxes per entendre el que és pues, influencer, el que significa tenir seguidors, el que significa tenir repercussió a les xarxes socials i que les teves vídeos les vegi molta gent i que tu t'avenguis en aquest algoritme i t'avenguis en aquesta aplicació amb la finalitat d'acabar tenint OnlyFans i acabar tenint subscriptors en aquesta plataforma en la que tu pots vendre el teu cos. Jo d'aquí, aquí voldria dir que jo no tinc OnlyFans. no voldria decebre ningú, però no és la meva voluntat. La meva voluntat només és entendre el mecanisme per arribar fins allà. Quin és el constructe que necessita
0: però
1: una
0: això,
1: persona normal?
0: Després de tant de temps... la carn, eres un tros de carn, eres la presa, ara intentes entendre la figura del caçador, intentes entendre els mecanismes de comunicació. Has arribat a entendre alguna cosa?
1: No. Perquè
0: és que, és que no, clar, és que mitja humanitat estem esperant entendre-ho i era per si, per si ens facilitaves un poc les coses, no? Vull dir, perquè és complicat. Quin mecanisme, què fa que algú entre en aquest joc de ser presa o ser caçador caçat o quin és el mecanisme, ho sabem?
1: Tenc la intuïció, no tenc la resposta, però tenc la intuïció que és ser reconegut per l'altre, ser mirat. Existim perquè algú mos mira, perquè algú mos observa, perquè algú mos té en consideració i vivim una societat que cada vegada més som entitats, som usuaris, som espectadors, som vianants, però necessitem que algú mos reconegui, que qualcú sàpiga qui som. I jo crec que hi ha un punt d'això. Jo amb Hunter tinc aquesta intuïció, però encara no tinc la resposta. Amb la carn, la meva obra anterior, vaig descobrir que el que mos feia estar constantment cercant algú amb qui quedar, algú amb qui enamorar-se, algú amb qui tenir una cita, algú amb qui tenir una conversa a través de xarrolet, era per omplir un buit i omplir un buit de sa sola, que no és responsable de sa soledat. Aquesta va ser la meva descoberta amb la carn i a dia d'avui segueix veient que molta gent arriba sí. A la carn sentint-se sola, igual que el personatge.
0: Sí, és una obra. Al final estava escoltant i estava dient estem parlant d'algo que ja parlaven els grecs, no? Que és la soledat i la por, la por a la soledat, a no formar part del clan, de la tribu, del ves a saber, no? Des de quan ens preocupa, segurament des de que formem part de la nostra espècie, ens preocupa això de la soledat, no? Escolta'm, i què passa quan deixem de veure el cos com una intimitat, no? És a dir, eres molt jove, però el cos, hem passat en 100 anys, que és no res per a la història, d'amagar el cos, a de ser una cosa molt íntima a deixar-lo ser o a convertir-lo en un producte, no? Vull dir, això és perillós.
1: Sí, sí. Molt, molt perillós. Saps què passa amb la perillositat de mostrar el cos? Que acabes perdent la teva pròpia essència, la teva pròpia intimitat. Tens com una mena de creu, que se te cruzan los cables, bàsicament, sí. En lo que perceben la gent de tu i lo que tu vols que la gent percebi. És molt difícil no embogir amb aquesta forma d'exhibir-se perquè no estem acostumats, ningú te prepara per això. Clar. I tu t'enfrentes en el món d'una forma normal i una forma convencional, però a les xarxes socials, per cridar l'atenció d'un públic, has de pervertir-te i has de pervertir aquesta essència, no? I per entregar-la a l'algoritme. A mi em passa que quan jo faig vídeos i puig vídeos a internet i intento fer tota aquesta investigació que ja t'he dit que és per tenir seguidors, al final acabes perdent la noció de qui ets i de què vols que la gent percebi de tu, saps? I la gent és molt cruel també a internet, no? I aquesta crueltat d'internet també de vegades pot afectar molt. Jo ho penso en la gent més jove que jo, a mi no m'afecta. Intent que no m'afecti emocionalment, no sé si m'acabarà afectant i ho hauré de deixar, no? Però jo penso en la gent molt jove. Jo al final no sóc tan jove, jo també en tinc 9 anys i més o menys puc construir lo que és la meva identitat una mica més forta, però jo penso en gent, en nins i nines de 16 o 15 o 14 anys que comencen a ensenyar el seu cos.
0: Terrible. Ho veig una locura. Terrible. Escolta'm, exposar-se a l'altre, no? Exposar-se, en este cas, al món a través de les xarxes, no sembla, no significa ser necessàriament mostrar físicament tot, no? Què és més íntim? Què costa més, ensenyar, mostrar el cos o explicar alguna cosa que realment portes per dins, et passa?
1: Sí, a mi aquest és un mecanisme una mica de Derek Boy i una mica també de lo que és Hunter, que lo que apel·la és a la imaginació, no tant a lo que pugui veure l'espectador, sinó lo que jo li pugui dir que passarà o que ha passat o que m'agradaria que passés. En aquesta fàbula i en aquesta explicació és on entren els desitjos i els plaers, no? Per jo aquesta eina és molt, molt potent, perquè sé que al públic li interessa més el que no veu i el que imagina que el que pugui arribar a passar en aquell escenari, saps?
0: Ah, sí, que això també ho hauríem de tindre en compte, amb aquesta exposició tan exacerbada, no? Que sempre allò que ha cridat l'atenció de la humanitat és allò que s'intuïix. Justament perquè som tafaners, som curiosos de sí. Sempre, no? És a dir, sí. Escolta, quan vas estrenar La carn, he llegit... L'altre, l'anterior espectacle, he llegit que deies que estaves disposat a posar-te en risc psicològicament per la teua obra i parlaves de l'escenari com així com una... No sé, com un espai de salvació, no? Han passat 4 anys, han passat moltes coses... Tu continues pensant que l'artista ha de posar-se en risc per a crear. Has après a protegir-te.
1: He après a protegir-me i segueix pensant que un artista ha de acceptar que no tot ho pot controlar i que no tot és possible. És a dir, com ho explic? Lo millor hi ha artistes de tot tipus i actors sobretot de tot tipus, no? I jo no obligaria mai a fer, jo com a director no obligaria mai a un actor a posar-se en risc a si mateix, perquè no crec que sigui una cosa que és una cosa que ha de decidir la persona, però jo que sóc un actor artista que considero que he de tocar límits, la meva pròpia integritat i la meva pròpia el meu treball passa per això, passa precisament per arribar en els límits. L'escena aquesta que jo que t'estic explicant, que no vull dir-li en el públic com serà, però aquesta escena, que en el final és una escena que jo deixaré, que el meu cos, entregaré el meu cos en el públic, és una escena que el que explica realment és que jo ja m'he entregat en aquest públic. Jo ja he entregat la meva essència a les xarxes socials, però és que també l'he entregat a la pel·lícula que he fet, també la vaig entregar amb la Can que vaig fer anteriorment. És a dir, que ara sigui d'una forma literal no vol dir que no ho hagi fet abans.
0: El que cal és com una mena de crida, no? El que caldria és ser conscients de quina manera ens entreguem, no? Ens lliurem de vegades de forma inconscient.
1: Sí, bueno, també és que vivim en una època que tot està... Jo estic molt cansat de teatres i cine, eh? Jo sé un poc de les dues coses, eh? Però veig les coses molt plastificades, veig projectes i pel·lícules i sèries com sense ànima, sense vida, sense entrega, les veig molt de girs de guió baratos, veig molta dramatúrgia simples, veig molta... Sí, i jo no, jo al contrari, jo no tinc dramatúrgia, ni tinc guió. ni tinc un mapa
0: Wow.
1: mental de lo que faré. Al revés, jo m'entrec a lo que pugui passar a l'escena. Per això Hunter, per això la carn era en directe. Jo la carn, que l'anterior obra que feia a
0: Sí.
1: Dirty Roulette, jo depenia de lo que passava en directe en aquella aplicació. Perquè és quan l'obra estava més viva i perquè que realment pensava que, bueno, el que podia passar allà de dins i el que podia passar, el que me podien dir els usuaris de Chat Roulette, realment era incontrolable. Per això aquesta idea de que cada vegada les coses estan més controlades, les coses són més falses, a mi no m'acaba d'interessar. Després
0: Cert.
1: podríem parlar de referents meus que són ultra, no sé, ultrapensats i
0: Com
1: estatistes i
0: per exemple,
1: poètics. Bueno, no, justament és que m'ha vengut en el cap, jo que sé, filmografies que m'agraden molt, jo en Cassavetes o
0: Oh.
1: Almodóvar, que m'agrada moltíssim, o,
0: Home.
1: saps, o sí, el que sigui, o Pasolini, que són
0: Home.
1: referents
0: Sí, però
1: Sí. Digues, digues, digues.
0: també van trencar moldes i esquemes i límits en el seu moment, Pasolini,
1: Per això t'estic
0: quan li
1: dient, per això.
0: queden.
1: Clar, per això t'estic dient que jo
0: Sí.
1: no me sento un, no, no, no sent que li hagi de fer, no m'estic inventant res, a més,
0: Sí.
1: des de precisament des de l'esteticisme i des de lo poètic, hi ha referències de gent que ha trencat molts motlles, com és que acab de dir, no? Però
0: Sí.
1: ara, bueno, el manco teatre, jo sent que necessitam una cosa més fresca, una cosa més menys estructurada, no sé com dir-ho.
0: Sí, menys plastificada, si és que ho has dit.
1: Sí, jo ho he dit, tal qual,
0: Que no
1: tal
0: tinga,
1: qual.
0: tant de plexiglàs, que es deia en
1: Total.
0: altra època, no? Escolta'm, Lluís, algú pot pensar, home, és un cicle d'escena queer, és teatre per a gent queer. Escoltant-te, jo estava dient, és que potser els prejudicis i les etiquetes de vegades ajuden, perquè està molt bé fer un cicle d'escena queer, però de vegades també restringeixen.
1: Sí.
0: Quin és el teu públic? Públic queer
1: Mira,
0: only?
1: amb això ho tinc claríssim. Les etiquetes només ajuden a una sola cosa, i és a vendre entrades, perquè la gent vol saber què anirà a veure. I és així, no passa res. I la sala Carme Teatre ho fa molt bé creant aquests cicles, i estic segur que deu haver notat un increment de venda d'entrades brutal. No ho he parlat amb ells directament, però n'estic segur. En canvi, jo les odio, vull dir, jo no necessito cap etiqueta, vull dir, és que no sento que li faci bé en el meu treball, i tampoc sento que sigui un treball exclusivament per gent que sigui gay, vull dir,
0: No.
1: no, per mi no ho
0: Qualsevol
1: és.
0: té por a la soledat, qualsevol pot caure en mans de l'algoritme per fugir d'eixa soledat i dels seus
1: Totalment.
0: dubtes. Per tant, eixe hunter, i qualsevol pot ser caçat o caçador. Vull dir que qualsevol persona pot estar interessada en eixe projecte, en hunter. Escolta'm,
1: Totalment.
0: a veure, La carn, ho dèiem abans, es va convertir en pel·lícula, coescrita amb Joan Porcel, que la va dirigir, i a Màlaga, vens ara de Sant Sebastià, a Màlaga va rebre dos bisnagues, una d'aquelles per al millor actor, per a tu. Té pel·lícula, Hunter? Perquè, a més, comença tot. A veure, on comença tot?
1: Sí. M'agrada molt que em demanis això, perquè sí, Hunter acabarà sent una pel·lícula. No hauria de dir això, però ho diré, perquè és que avui tinc un mal dia, realment. Avui han sortit unes ajudes i no l'ha tingut el meu projecte, Hunter, i realment tinc un dia de merda, però bueno, sí. Jo
0: Oh.
1: lluitaré, clar que lluitaré, i la meva vocació, la meva voluntat és que arribi a la pantalla i en el cine. I per una cosa, per una ambició molt simple, perquè les meves obres les pugui veure quanta gent millor. Jo on soc més feliç és damunt d'un escenari, un teatre. Les arts escèniques m'ho han donat tot i m'encanta estar en el teatre. Però el teatre també passa per algunes males èpoques i
0: Sí.
1: per uns conflictes formals. No és res més que una formalitat de que la gent s'ha acostumat a veure coses a la pantalla i a casa i, i ja està.
0: I se li demana al teatre que es comporti com, com l'algoritme, i el teatre és l'antítesi, no pot ser així.
1: Tot,
0: efectivament.
1: Correcte.
0: Per últim, Lluís, perquè si no, no haurem d'acabar en algun moment. Tu què esperes que li passi a una persona que entre demà o després demà a la Sala Carme Teatre a veure Hunter i que no sàpiga res més, res, absolutament res de tu ni del teu treball?
1: Mira, que entengui que si es sent sol o s'ha sentit pressa en algun moment, jo també m'hi he sentit i és una experiència compartida. I que si jo he pogut crear un imaginari com el que he creat i donar-li sa volta a un sentiment tan dur, en el final, pues, la soledat compartida és menys soledat. Així que això és l'únic que m'agradaria que la gent sapigués.
0: Doncs quina meravella, ja ho sabeu. Sala Carme Teatre, demà i després demà, a les 8 de la vesprada. Lluís Garau, t'esperem a València. Moltíssimes gràcies per atendre l'Hora de la Cultura i gràcies per fer-te les preguntes que tanta gent ens fem, però tu damunt d'un escenari i de quina manera. Una abraçada
1: moltes
0: molt
1: gràcies.
0: Forta.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.

i de Castelló als Òscar, guitarrica de la Fuente, interpreta La Nieve. No l'havíem escoltat encara al programa, tot el món parla de la Bola Negra i nosaltres, si és que hi ha tantes coses que vos hauríem de dir i que no donen 60 minuts de ràdio per a parlar tranquil·lament, efectivament estem escoltant guitarrica de la Fuente, que li passa com a l'espectacle de Lluís Garau. Podríem dir que és de temàtica queer, perquè Federico García Lorca reivindicava en aquest poema de quina manera i que és amagada per l'època que la seva homosexualitat, però és preciosa i no cal ser de la cultura queer ni del moviment LGTBIQ per a que t'agrade la cançó La Nieve, no? Com Hunter, demà i després demà a la sala Carme Teatre. I mira, amb guitarrica de la Fuente comencem a fer una agenda de demà que està atapeïda i hem hagut de deixar fora tantes coses tan interessants. Un any més, la Filmoteca acull la mostra de cinema romanès. Es tracta d'una curada tria de títols recents que combina mirades emergents de nous cineastes romanesos al costat de noms ja molt consolidats. Demà a les 6 es projectarà Catane. Es tracta de l'òpera prima de Joana Michie, que tampoc sé si ho he pronunciat bé. És una comèdia de to absurd que reivindica la resiliència i la capacitat de transformació de les comunitats. La història ens conta que totes les cases al poble de Catane han declarat tindre persones amb discapacitat i el pànic arriba quan els anuncien que un equip d'inspectors de la Comissió per a les Persones amb Discapacitat anirà al poble per a analitzar la situació. Dius, socorro, que ve l'administració a analitzar-me, no? Doncs demà a la Filmoteca a les 6 de la vesprada. A les 6 de la vesprada també la Universitat Politècnica de València ens proposa una trobada amb Asunción Molinos Gordo, artista i investigadora guanyadora de la Bienal de Sarjà amb el projecte World's Agriculture Museum, que ha participat, entre d'altres, a la Bienal de l'Havana, exposat a institucions de tot el món. El treball d'esta dona reflexiona sobre l'ús de la terra, l'arquitectura nòmada, les vagues camperoles, la burocràcia sobre el territori o la transformació del treball rural, entre molts altres temes. I ho fa qüestionant allò que defineix la innovació. Què és innovació en el discurs dominant actual i explorant les diferents formes de dominació intel·lectual? La sala Big Bang, dedicada al teatre científic, presenta demà a les 7 de la vesprada El bar de les emociones. Produïda per Ciència Escènica i Trup Audiovisual, la funció porta la física d'ones a l'escenari i, atenció, que és una funció sobre les relacions de parella. Val? Òscar i Sílvia són una parella que estan a punt de casar-se i els fan un regal peculiar, una experiència al bar de les emocions. Es tracta d'un bar d'un futur no massa llunyà on tries les begudes no pel sabor, sinó per les experiències que et provoquen. Records, conflictes, sensacions i situacions que els clients viuen com si estigueren vivint-les en realitat, no? Demà dijous, divendres i dissabte a les 7:30. I ara anem a Ensems, a la 48a edició del Festival de Música Contemporània, Ensems, que ens proposa demà un concert a la Sala Iturbi del Palau de la Música de la Banda Simfònica Municipal, dirigida per Cristóbal Soler amb Adolfo Bueso al piano. Amb el títol de Esplà, música darrere del temps, el concert ens proposa un territori d'experimentació on conviuen el gest cerimonial, l'escriptura concertant i el teatre musical. El programa oferirà l'estrena mundial del concert per a piano i banda de Ramon Pastor, que dialogarà amb Bahir Buta, de Francisco Bort, i recuperarà Nochebuena del Diablo, d'Òscar Esplà, coincidint amb el 50 aniversari de la mort del compositor d'Alacant. A les 7:30 de demà dijous, els Cines Lis de València projectaran Quin luxe, en el nombre de la rosa, de Jean-Jacques Annaud, coincidint amb el 40 aniversari de l'estrena de la pel·lícula basada en el llibre d'Humberto Eco, que va ser publicat el 1980. Protagonitzada per Sean Connery, la història ens duu al segle XIV per veure com el franciscà Guillermo de Baskerville i el seu deixeble, Atzo de Melk, visiten una abadia benedictina al nord d'Itàlia per investigar
investigar una sèrie d'estranyes morts vinculades a la misteriosa biblioteca de l'abadia. I a les 7:30 a la Rambleta, Blanco de papel negro de hipoteca, el monòleg de Tim Bosamb, qui amb ironia i humor ens fa reflexionar sobre aspectes fonamentals com la identitat, el racisme o la pertinència. Al Teatre Thalia arriba Besos, d'Albena Teatre, que s'ha estrenat esta vesprada. Una comèdia escrita per Carles Alberola i Roberto García, que parla dels besos que, per anys que passen, queden en el record, i també de les cançons que activen eixos records. Estrenada fa 27 anys, ara torna fugint de la nostàlgia amb la intenció de dialogar amb el present i amb escenes noves. Estarà en cartell fins al 12 d'octubre en València i del 14 d'octubre a l'1 de novembre en castellà. I recordareu que fa uns dies ens acompanyava Ana Juan, responsable de comunicació de l'Institut d'Investigació Sanitària de la FE, sobre el projecte INHOS, que acosta la ciència que es fa a l'hospital a la població. De fet, és el primer hospital d'Europa a rebre un reconeixement Acció Marie Curie de la Comissió Europea. Doncs bé, arriben les primeres accions del projecte i demà dijous i divendres organitzen la Fira de la Ciència en Picanya. Un total de 17 tallers i 9 monòlegs científics que faran 80 investigadors i investigadores de l'Institut, vora 1.300 estudiants de València i de l'Horta Sud. Ja s'han inscrit en les dues jornades i direu, per què ens dius res si no som estudiants? Divendres, a partir de les 6, la Fira de la Ciència s'obri al públic general. Podreu saber de disruptors endocrins, reanimació cardiopulmonar, biòpsies, trombos, menopausa, immunoteràpia, salut mental, fax, desinformació... La llista és enorme. Fem un xicotet recorregut de concerts demà. A la 16 tonelades actuen a les 9:30 Antonio Arias i Ramon Rodríguez. El cicle Canter del Circuit Viu ens proposa demà a les 9 al Loco Club un concert de Robert Great, que la temporada passada ens acompanyava, i André Urban, jove músic que es defineix com estranger de tots els llocs. Abans, a les 8, al Centre Cultural Juvi, actuació de Jimena Gònic i Native Nomads. A la mateixa hora, a les 8, al Peter Rock Club, actuarà la banda equatoriana Verde 70. I tornem a la Rambleta, perquè a les 9 de la nit actuarà el duo argentí Perotá Chingó, dos amigues, Julia Ortiz i Lola Aguirre, que un dia a la costa nord portenya del Riu de la Plata es van plantejar, amb una guitarra i poc equipatge, recórrer la costa d'Uruguai a dit guitarra i dos veus. Alabanza, des del seu disc Ta, de 2024, és la cançó que van fer en agraïment a la gent que les ha acompanyat al llarg de 12 anys.

Em falten minuts per a contar-vos tot el que vos hem de contar, perquè a més ahir a nit ens comprometíem a donar més informació, quan la tinguérem, sobre el tancament del principal, del Teatre Principal de València, i en tenim, perquè avui la Betit, l'Associació Valenciana d'Empreses de Teatre, Dansa i Circ, ha reclamat en una carta enviada al president de la Generalitat, Joan Fran Pérez Llorca, i al seu homòleg de la Diputació de València, Vicente Mompó, una resposta institucional urgent davant el tancament indefinit del Teatre Principal de València que anunciaven ahir, no? A més, en la carta els demanen una reunió de treball que responga a les greus conseqüències que suposa per al sector. Abetida assegura que la seguretat de les persones ha de prevaldre en qualsevol circumstància, i jo crec que la humanitat sencera estaríem d'acord, no? I valora positivament que s'estiga estudiant alternatives de reprogramació, no? Però demana que la resposta institucional vaja més enllà de minimitzar l'impacte immediat del tancament, no? Adverteix que el tancament planteja un problema de caràcter estructural a un sector que en tota la Comunitat Valenciana ja està prou tocat. De fet, diuen textualment, el sector escènic es trobava ja en una situació delicada per la inestabilitat política i la precarietat, com hem anat reclamant, i aquest tancament agreuja la situació. Instem l'administració local, provincial i autonòmica a coordinar-se per a dissenyar i executar un full de ruta que posi la política cultural escènica en el centre i que propicie mantindre estructures dignes per al públic i les empreses. Per cert, que a primera hora de la vesprada, 8 entitats lligades a les arts escèniques, no sé si a hores d'ara en seran més, han convocat una concentració davant del Teatre Principal a les 11 del matí de demà. Associacions d'empreses de teatre, música, associacions d'intèrprets, tots els col·lectius, de moment 8, xifra que podria anar creixent. I avui mateix, fa unes hores, Nacho Duato, donava suport a la convocatòria de demà a les 11, dient que no podrà estar perquè està anant a Barcelona, i que ja en els anys 90, quan venia a València al Teatre Principal amb la Companyia Nacional de Dansa, aquest teatre estava pendent d'una bona rehabilitació.

0: Sona Pale Blue Eyes i la Velvet Underground, i ja sabeu què passa a partir d'ara. Estem de ple dins d'un Cerverator. Rafa Cervera, bona vesprada.
1: Bona nit.
0: Bona nit, perquè no me se n'anirà mai el... Per què serà que Rafa sempre m'ha de corregir? Totes les setmanes, cada volta que vens. A mi només se'm va... És que he estat un any sencer dient-te bona vesprada a tu i a tots els convidats, sí. I jo continuo.
1: I t'oblides de la foscor.
0: I m'oblide de la foscor, totalment.
1: Pues, bueno, doncs així estem.
0: I a més, com m'agrada el tema.
1: Parlaves de la bola negra fa un, sí, ratet, abans de començar l'agenda, i així estic jo, amb la bola negra, però quasi, perquè estic amb Federico García Lorca, o millor encara, la influència que el poeta granadí ha tingut en la música pop. Què te pareix?
0: Ostres, saps que fins que no m'ho has fet veure tu, jo no havia caigut, i ostres, molta influència. Molta,
1: sí,
0: eh?
1: Més de la que pareix.
0: Sí, més de la que sembla, molt més.
1: Perquè,
0: sí,
1: clar, Lorca, clar, evidentment, és anterior al naixement de la música pop, no? Però sí, també és clar que la seva obra ha deixat eixa empremta en uns quants músics, per descomptat, no? Tenim el cas de Leonard Cohen, que ha fet una versió d'ell i que ha fet versions amb Paco de Lucía. També tenim Lagartija Nick i Enrique Morente, wow, aquell disc Omega.
0: Quin luxe de disc.
1: Sí, tota una joia, i que estava basat principalment en poemes de poeta de Nova York. També tenim les anècdotes de la cançó dels Clash, de Spanish Bombs, que nombren a Federico García Lorca i tal. Però a mi m'interessa especialment parlar de com aquests poemes que van inspirar Omega, que són els poemes de poeta Nova York, també han inspirat a altres artistes de fora, no? I aquest poemari, per exemple, pues, va inspirar un disc del qual anem a escoltar ara una cançó. There's a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of, especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's five Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. Rafa, jo no hauria dit mai que això era Lorca. Saps
0: que sóc fan de Reed. I quan, és que quan ho he vist, he dit, seràs Tòfol, Reis, que no t'has enterat.
1: No, és que, a veure, és una cosa que tampoc és tan evident, encara que quan t'adones, sí que és molt evident, no? Federico García Lorca és un dels poetes favorits de Lou Reed, no? I, evidentment, pues, clar, un disc com New York, amb la temàtica que tenia New York, està clar que té, d'alguna manera...
0: D'alguna manera havia d'aparèixer.
1: Clar,
0: Lorca,
1: poeta a Nova York, no? Sí. Perquè és un poemari inspirat en aquests 9 mesos que el poeta va passar en la Gran Poma, on va parlar de la duresa que implica viure en una ciutat com eixa, no? Que xafa les persones i maltracta els més dèbils, no? I clar, això és són alguns dels temes dels que Lou Reed parlava quan va gravar New York, en cançons com, per exemple, esta Halloween Parade, no? La desfilada de Halloween, que és la que estem escoltant ara, no? Que denunciava eixa deshumanització que també afectava, com no, al col·lectiu LGTB. Castigat aleshores, perquè este disc és de 1989.
0: Això s'ho sap de memòria.
1: Sí. Estava castigat per la plaga de la sida.
0: Sí.
1: I, clar, és que, a més, també està una cosa important, no? I és que Lorca defensava que la poesia podia arribar a la gent del poble sense rebaixar la seva profunditat, no? Una teoria que té molt a veure amb la de Lou Reed, que defensava que una cançó pop, per la seva instantaneïtat i curta duració, era perfecta per a transmetre poesia.
2: back of my mind. I just...

0: És... No sé quin és més bonic. No me'n recordava jo d'este home.
1: De Robert Wyatt.
0: Uau.
1: Sí, està, així el tenim fent Canción de Julieta, no? Que no pertany a cap poemari de Lorca, sinó que forma part de El Público, una de les obres dramàtiques de l'autor, no?
0: Esta versió, una preciositat de funció.
1: Sí. Sí. Esta versió la va gravar un gran, este gran heterodox que és Robert Wyatt, no? Un músic anglès, un home que va desafiar les convencions del rock i el va acostar al jazz i a la música experimental.
0: Com estem observant.
1: Sí, pràctiques que d'alguna manera tenen relació amb el surrealisme, que és la corrent creativa a la que també pertany en certs moments Lorca, no? Eixa llibertat, no? Eixa necessitat de trencar amb lo convencional i crear noves formes literàries o musicals va ser també molt important per a un altre músic, l'americà Tim Buckley, que en 1969 va titular el seu cinquè disc Lorca, i no va ser per casualitat.

0: una cerca que, com en el cas de Robert Wyatt, s'aproxima molt al concepte del duende.
1: Sí.
0: El duende, una cosa molt pareguda al
1: que difícil d'explicar exactament és el duende. Podem sí. arrimar-nos, però complicat,
0: sí.
1: eh?
0: Definir és complicat, pot ser que en cançons com esta no es puga entendre sí. el significat del duende. I el duende és un concepte lorquià, és un concepte que va inventar, no? que va patentar Federico García Lorca, no? I duende és això, el que estem escoltant ara, no? Una veu com la de Tim Buckley cantant esta cançó. És una cosa, jo la compararia al dereglement de Rimbaud, no? Esa manera de deixar-se portar per les emocions, per a crear
1: sense por.
0: Sí. I és precisament duende el que transmeteix sempre la veu d'este home, de Tim Buckley, el que molta gent pot ser conega pel seu fill, Jeff Buckley, però que jo recomano que l'escolten perquè té una obra i una veu i una manera d'afrontar la música.
1: Quina família,
0: impressionant.
1: No?
0: Sí, una família de genis.

0: mentre escoltàvem l'idea, Rafa, esta veu serà més reconeixible, diu, sí, és més normal. Menys experimental, diguem-ne, no?
1: Sí, amb menys duende, sí.
0: Menys duende, sí.
1: Esta veu és de la de Marc Almond i estem sentint-lo cantar una adaptació del poema Dos marinos a la vora del mar. Dos marinos en la orilla, que va gravar en 1986. El poema original pertany al llibre Cançons i està dedicat a Joaquín Amigo, amic de Lorca, el qual va morir també a mans dels feixistes 9 dies després de que assassinaran a Lorca. Marc Almond va ser un dels primers músics amb molt d'èxit. Un músic molt popular. Un dels primers músics populars dins del pop que va introduir de manera oberta i clara referències a l'homosexualitat i a l'homoerotisme en la seva obra. I aquesta cançó en concret pertany a l'època en la que va viure a Barcelona i va conèixer un món o un submón que en molts aspectes estava molt relacionat amb els personatges i les situacions lorquianes.

0: I want to sleep the dream of the apples, to withdraw from the tumult of cemeteries. I want to sleep the dream of that child who wanted to cut his heart on the high seas. I don't want to hear again that the dead do not lose their blood, that the putrid mouth goes on asking for water.
1: I esta veu jo crec que la coneix
2: segur
1: tot el món.
2: Sí, no, no, i a veure, és que és la voz, la veu de John Baez.
1: Sí, sí.
2: John Baez, una de les grans cantautores, una de les primeres grans cantautores de la música americana, i que, bé, en 1969 va fer una versió musicada del poema Gacela de la Mort Oscura, del poemari Divan del Tamarit. I més recentment, perquè clar, pareix que fins ara sols havíem escoltat homes fent Lorca,
1: però també hi ha dones,
2: no? I Joan Baez no és l'única. Així tenim una altra cantautora, també americana, que en 2023 va fer una cançó a partir de diferents poemes de Lorca.

0: bonic. Pues... De veres, estic flipant la quantitat de gent. És de veres. I t'he trellat, no? De la mateixa manera que tu pots agafar, no sé, un poema de Walt Whitman que no té res a veure amb tu ni amb la teua llengua i fes una cançó, per què no Federico García Lorca allà?
1: Clar, perquè també, clar, és un poeta amb un... té alcanç internacional, no?
0: I què estem escoltant?
1: Estem escoltant The Arkers, que de nou ens remet a Poeta a Nova York, perquè el tema, sobretot, utilitza versos del poema L'Aurora. I, com ja he dit, és de la cantautora americana Laura Birch, i va eixir a l'any 2023, fa poquet. I per acabar, però sense allunyar-nos de Poeta a Nova York i continuant amb les dones, esta versió de Paisaje de la multitud que orina, adaptada també a una, amb una mica de duende, però així tenim duende rapero.
0: Duende rapero.
1: Duende rapero, és una variació que m'acabe d'inventar jo. Que interpreta Nene Cherry, la filla de Don Cherry i artista per dret propi, no? Esta va ser la seua contribució a un disc de Granada a la Luna, o sigui, un disc que es va fer així a Espanya, on es recollien adaptacions musicals de Lorca que anaven des de Santiago Serón a Imperio Argentina, passant per Los Enemigos, Martirio i, per descomptat, Nene Cherry.

que ha donat material per a tots els estils musicals imaginables. Gràcies, Rafa Cervera. Nosaltres ens n'anem en tu perquè arriba l'hora d'anar-nos-en. Tornem demà a les 12:30, ja sabeu. Fins aleshores, feu

0: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Són les 12:05 i comença l'hora dels successos.
0: La realitat supera la ficció. Llums i ombres de la nostra crònica negra. Comença La Pista. En A Punt Ràdio, amb Juan Nieto.
2: Pasó cuando yo tenía 6 años. Mi abuelo, por parte de madre, empezó a abusar de mí. Infinitas veces, no te puedo decir un número exacto, pero bueno, fueron 4 años de abusos todo el rato. No hubo un parón de decir, hubo un año sin hacerme esto. No era... Fueron los 4 años seguidos. Al final lo cuento con 10 años y dije, hasta aquí.
3: La Guardia Civil busca desde fa 3 días José Pitarch, industrial valencià de l'hostaleria, segrestat esta setmana al seu domicili a Odella. Les forces de seguretat guarden un mutisme quasi total sobre l'assumpte.
4: Aquesta obsessió que assegura la jutgessa que tenia Jonathan Andic amb els diners, aquestes peticions de vull més diners, aquesta psicoterapeuta hauria presumptament remat a favor d'aquesta cessió en vida d'una gran quantitat de diners.
1: Benvingudes i benvinguts a La Pista, el programa de successos i tribunals d'A Punt Ràdio, l'emissora pública valenciana. Un de cada 5 menors pateix algun tipus d'abús infantil en el món, segons UNICEF. En el 57% dels casos, 57%, els abusadors formen part de l'entorn del menor i la majoria són familiars. Estos últims dies, l'Audiència de València ha jutjat un home de 80 anys per abusar dels seus 5 nets a la comarca de l'Horta Nord. És una història repugnant, fastigosa. Un iaio, la figura que havia de donar seguretat a la seva família, era en realitat un autèntic depredador. Un home sense escrúpols que va aprofitar la confiança de la seva família per cometre actes pels quals hauria de passar tota la vida entre reixes. La llei permet a qualsevol acusat reconèixer els fets pels quals és jutjat a canvi d'una rebaixa de la pena. En moltes ocasions, una rebaixa desproporcionada i difícil d'entendre. Però això és el que diu la llei. Este senyor ha aprofitat esta circumstància i no entrarà a la presó. Ho han escoltat bé. No la xafarà ni un dia ni escoltarà mai com es tanca la porta de la presó cada nit. Ajudat pel seu caminador, com si res, ha entrat al jutjat i ha reconegut l'infern al qual va sometre als seus familiars. Estos abusos deixen conseqüències greus, molt greus, en les víctimes. Però hi ha esperança i es poden recuperar. Els avance que avui tindrem una d'aixes entrevistes que no podran oblidar. La d'un jove, Rubén Retxe, que també va patir abusos per part del seu iaio i avui ha aconseguit refer la seva vida. I este dimecres tornem a mirar al passat. A Espanya hi ha més de 6.000 casos de persones desaparegudes sense resoldre. És un problema greu que creix cada dia i que és pitjor que la mort perquè les famílies no poden iniciar el seu dol. Entre estos casos està el de Pepe Pitarch, un conegut empresari valencià que figura com desaparegut des de l'any 1991. Ell era el rei de la nit i va fundar les discoteques que van marcar l'època daurada de la ciutat de València. Fa 34 anys va patir un assalt a la seva casa de Godella i des de llavors no se sap res d'ell. I atenció, perquè el cas Andic acaba de fer un gir inesperat. Segons un nou testimoni, Jonathan Andic estava molt interessat en les teràpies de confrontació i sobretot, atenció, en una que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar amb una relació conflictiva. Dies després, son pare, Isaac Andic, fundador de Mango i una de les persones més poderoses d'Europa, va caure per la muntanya de Montserrat durant una excursió on estaven sols els dos. No em negaran que això sona molt a un món de rics, sessions estranyes, dinàmiques extremes jocs psicològics que ningú faria en la vida real, però en este cas, la vida real ha acabat en un barranc i en una mort que encara no quadra. Comencem.
0: La pista. Amb Juan Nieto.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Segorbe, 102.0. La veritat, fil per randa. En la pista. Apunt Ràdio.
1: És l'hora dels successos i tribunals i abans d'entrar de ple en aquestes històries, en les històries principals que tenim preparades avui, repassem els principals titulars de la crònica de successos que, com sempre, és molt intensa. Comencem pels dos tirotejos, dos que en els últims dies han sacsejat a la província de València. D'una banda, el d'Alzira, que ha deixat un mort i cinc persones detingudes després d'una discussió entre clans rivals. Àngela Mollà, quina és la situació a esta hora, Alzira?
7: Bon dia. Esta ciutat de la Ribera Alta està ara mateix blindada per la Policia Nacional. Este dimecres està previst que se celebre l'enterrament de la víctima i la tensió és màxima en el barri de l'Alquerieta. Els reforços policials en la zona es mantindran actius durant setmanes per evitar enfrontaments després de l'onada d'atacs registrats en les últimes hores per a venjar l'assassinat.
1: Moltíssima atenció en el barri de l'Alquerieta d'Alzira, i d'Alzira ens n'anem ara cap al Val, perquè en les últimes hores també s'ha registrat un altre tiroteig que ha deixat un ferit lleu. Belén Hernández, quina és l'última hora?
8: La secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaza 2 de Catarroja ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza a los dos detenidos por el tiroteo en el Val. Los arrestados eran excuñados que habrían discutido por la venta de un piso donde estaba en juego unos 20.000 euros. Según la versión de uno de los encausados, habría empleado un arma de fogueo, por lo tanto, este arma era completamente inofensiva. Una versión que los investigadores han podido descartar, dado que los cartuchos de 9 milímetros que encontraron en el escenario no coincidían con este tipo de defensa. Además, hemos podido saber que mientras pasaban a disposición judicial, la exmujer de uno de los encausados ha acudido a las dependencias de la Guardia Civil para denunciar a su exmarido por violencia de género, alegando que este habría apuntado con una pistola a sus hijos y amenazado con intentar matarles. Por eso, el tribunal ha considerado que había un grave riesgo si esta persona salía en libertad. Al parecer, y según nos han comentado fuentes del caso, estas familias tendrían muchos problemas por el tema del tráfico de drogas y guardarían en una de las viviendas de Albal, en su caja fuerte, cantidades ingentes de cocaína.
1: Impressionant tot el que ens contava Belén, i atenció perquè acabem de conèixer una sentència històrica que donarà molt a parlar. Condemnat a quasi 18 anys de presó el germà de l'assassí d'Alcàsser, Antonio Anglès, Mauri Anglès, per segrestar i torturar a un empresari en una casa abandonada de Catarroja.
8: Así es, Juan. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión al hermano Antonio Anglés, conocido como el Mauri, y a sus 6 cómplices por secuestrar y torturar a un conocido suyo en una nave de Catarroja conocida como La Cuadra. El debate, en este caso, fue que las defensas alegaron que la víctima no podía determinar quiénes habían sido los autores de los hechos delictivos porque iban disfrazados. Aquí la clave está en la baliza que estaba instalada en la Citroën Jumper que conducían los ahora condenados y que utilizaron para secuestrar, torturar y robar a su víctima, y cuyo GPS determinaba el recorrido que habían realizado y que concordaba con el relato que había hecho la víctima. Además, este GPS también había estado corroborado con las imágenes de las cámaras de seguridad y del cotejo de la matrícula. Los investigadores también pudieron ver que los ahora condenados tenían líneas de teléfono con identidades falsas y cuyas líneas se habían registrado en los repetidores de la zona.
1: Quasi 18 anys de presó. Estem parlant d'un succés molt greu i de nou protagonitzat per un membre de la família anglesa.
8: Juana, en este caso estamos hablando de un crimen muy violento. A la víctima lo secuestran en su BMW X5. Lo trasladan a una nave en Catarroja, que se llama La Cuadra. Allí lo golpean en reiteradas ocasiones, incluso con cadenas. Le amenazan con hacer daño a su mujer y a su hijo si no les daba los 200.000 euros que le pedían. Incluso le realizan cortes en el dedo y en la oreja y le clavan una navaja en el muslo. Es cuando la víctima se queda semi-inconsciente, cuando le queman con brasas e incluso le arrojan líquido para ver si reaccionaba. Una vez que se dieron por vencidos y vieron que no iban a poder sacarle dinero, decidieron abandonarlo en la organización Los Pitufos de Paiporta. Eso sí, estaba desnudo y atado de manos. Además, cogieron el vehículo de la víctima y lo calcinaron y lo abandonaron en el camino de Alacuás.
0: La pista. Amb Juan Nieto.